0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
3: No sóc un dels teus amants, però creu-ho l'Himàlaia per tu, i robaré 12 diamants.
4: Benvinguts i benvingudes a la secció Per tu, del Faves Comptades a Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Geroni de Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Un espai on les nostres veus compten i les vostres també. Avui us hem preparat una edició variada, amb molts temes interessants, com sempre amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim les noves tarifes del ferrocarril, la detenció de Nicolás Maduro, la peste porcina, el terratrèmol del Vallès Occidental, el descarrilament de dos trens a Còrdoba, el descarrilament de Gelida, la pel·lícula Super Mario Galaxy i un resum de la Supercopa d'Espanya. Aquesta és la nostra proposta d'avui, un programa ple de continguts interessants i variats amb temes que ens connecten a la realitat social, política, esportiva i cultural. Estem aquí per compartir, per reflexionar i, sobretot, per escoltar-vos. Recordeu que tot el que fem és per tu. Comencem, Roger, amb les noves tarifes del tren.
5: Quan caduquen els títols de transport del 2025 i com vas canviar-los per els del 2025-26? Les tarifes aprovades van entrar en vigor el 15 de gener de 2026, però si teniu un bitllet comprat, encara el podeu fer servir durant un temps. Ara, viatjar amb transport públic serà més car aquest 2026, segons les tarifes publicades. Títols de transport de l'ATM se posaran un 3,5% de mitjana per l'encariment, varia segons el tipus de bitllet o abonament pel nou any. Es mantenen les bonificacions de la T-Jove gràcies a l'aportació que fan tant la Generalitat, 30%, com el Govern, 20%, qualsevol títol comprat durant el 2025 i fer servir fins al 28 de febrer. A l'excepció de la T-Jove i la T-70 i 90, títols trimestrals s'apliquen de manera lineal, varia segons el títol i el nombre de zones, amb l'objectiu de preservar l'equitat territorial i minimitzar l'impacte en els desplaçaments de llarga distància. Segons l'ATM, podeu consultar com queden totes les tarifes del transport públic pel 2026 a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, pels joves 30 euros i pels altres 60 euros.
4: Moltes gràcies, Roger. Joan, què ens expliques de la detenció de Maduro?
6: El pasado 3 de enero se llevó a cabo una operación de determinación absoluta mediante una intervención militar a gran escala en territorio venezolano. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron una incursión coordinada que incluyó bombardeos estratégicos en distintos puntos de Caracas, con el objetivo de neutralizar infraestructuras clave y asegurar el control de zonas consideradas prioritarias. La operación se desarrolló durante varias horas y contó con el despliegue de unidades aéreas, navales y terrestres. Según los informes oficiales difundidos posteriormente, la acción militar se realizó con rapidez y precisión, evitando una prolongación del conflicto en la capital. Durante el transcurso de la intervención, Nicolás Maduro y su esposa Cecilia Flores fueron localizados, detenidos y capturados por unas fuerzas especiales. Posteriormente, ambos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a Estados Unidos, donde fueron llevados a la ciudad de Nueva York para enfrentarse a cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas a tribunales federales. Mientras tanto, el 15 de enero, en Washington, la líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Durante el encuentro, Machado le entregó de manera simbólica su medalla del Premio Nobel de la Paz, como muestra de apoyo político a la intervención y al proceso de transición. No obstante, el propio Comité Nobel aclaró posteriormente que dicho galardón es del carácter personal e intransferible, y el gesto no implica ninguna excepción formal de reconocimiento.
4: Moltes gràcies, Joan. Xavi, quines novetats hi ha de la peste porcina?
7: El gobierno confirmó 21 nuevas casas positivas de peste porcina africana. El jabalíes encontraron muertos dentro del radio de 6 kilómetros de Cerdanyola, en el parque de Collserola, donde se originó el brote. Así lo has dicho el consejero de Agricultura, Oscar Ordeix, quien ha explicado que estos 21 jabalíes murieron en los últimos 7 días. Con ellos ya son 85 los casos declarados positivos en esta enfermedad desde el pasado mes de noviembre, cuando surgió el brote y obligó a ser a la zona a levantar restricciones y a confinar las granjas de cerdos más cercanas. España confirmó 4 nuevos positivos por peste porcina africana en jabalíes dentro de la zona de mayor riesgo, en torno al primer caso en Cataluña, con lo que elevaba a 64 los positivos de esta enfermedad y a un total de 17 los focos desde noviembre.
4: Moltes gràcies, Xavi. Marc, endavant amb el terratrèmol que va haver al Vallès Occidental.
8: El passat 9 de gener, sobre les 5:39 de la matinada, un terratrèmol de magnitud 2,7 a escala Richter es va registrar al Vallès Occidental. Segons va informar l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'epicentre del sisme es va localitzar a Sant Quirze del Vallès, a prop de la frontera amb Rubí. El terratrèmol no va provocar danys i, segons dades de l'Institut Geogràfic Nacional, el terratrèmol es va poder notar lleugerament fins a Valdoreig. Així mateix, va haver veïns a Sant Cugat del Vallès que el van notar.
4: Molt bé, Marc. Joan, què ens expliques de l'accident de trens de Còrdoba?
9: Un greu accident entre dos trens d'alta velocitat va ocórrer a la província de Còrdoba diumenge passat, 18 de gener, a la tarda, prop del municipi d'Ademús, deixant una xifra d'almenys 42 persones mortes, entre elles el maquinista del tren Àlvia. El sinistre va ocórrer al voltant de les 19:40 hores, quan un tren de la companyia Ilio, que cobria la ruta Màlaga-Madrid, va descarrilar i va envair la via contigua. Poc després, el comboi va ser embestit per un tren Àlvia, operat per Renfe, que viatjava en sentit oposat entre Madrid i Huelva. Segons el servei d'emergència i les autoritats, el xoc va provocar la derivació de tots dos trens, amb diversos vagons greument danyats. Els equips de rescat van treballar durant la nit i el dilluns següent per atendre les víctimes, identificar els morts i extreure a les persones que encara romanien atrapades entre les restes dels combois. Les xifres oficials van indicar més de 120 ferits, dels quals decenes van romandre hospitalitzats, alguns en unitats de vigilància intensiva. Fins llavors, les causes exactes del descarrilament no s'havien determinat oficialment, encara que es va descartar inicialment un error humà. Les recerques es van concentrar en possibles fallades d'infraestructures, com a unions defectuoses en les vies i en les condicions tècniques del tren, que va descarrilar. El comboi accidentat havia passat la seva última inspecció tècnica apenas 4 dies abans del sinistre, la qual cosa va complicar les hipòtesis sobre les causes de l'accident.
4: Moltes gràcies, Joan. I ara seguim amb un altre Joan, que ens segueix parlant dels problemes dels trens.
6: Una persona ha muerto y otras 37 han resultado heridas. 5 de ellas de gravedad al descarrilar un tren de Rodalies el pasado martes 20 por la noche. Circulaba entre estaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, Barcelona. El convoy ha topado contra un muro de contención que había caído sobre la vía. Al parecer, por el desgaste generado por las fuertes lluvias de los últimos días, el servicio de tren está suspendido en Cataluña y, según la web oficial, no restablecerá hasta que finalicen las tareas de inspección de la infraestructura. Al menos 3 consejeros del gobierno catalán se desplazaron al lugar de los hechos.
4: Gracias, Joan. Estela, ¿qué nos cuentas de estrenos en el cine?
10: Superman así es la relación Altura y Omega, basada en el popular videojuego o del mismo nombre. Las desafías son la operación de los nuevos personajes. La princesa Estela y Bowser. Ay, Bowser, el hijo de Bowser. La película se hizo su estreno en abril de 2016.
4: Gracias, Estela. Para acabar, Xavi, ¿qué nos explicas del primer título de la temporada?
11: La Supercopa d'Espanya. El passat 11 de gener va tenir lloc el primer títol de la temporada, on es jugava el campionat de la Supercopa d'Espanya entre el Barça i el Real Madrid a l'estadi King Abdullah de Lleida, Aràbia Saudita. En les semifinals, el Barça va jugar contra l'Atlètic de Bilbao, on es va imposar l'equip de Hansi Flick per 5-0. L'altra semifinals la jugava el Real Madrid contra l'Atlètic de Madrid, on va guanyar el Real Madrid per 1-2. La final va ser molt disputada, però es va acabar imposant l'equip blaugrana per 3-2. I així es va poder endur la seva 16a Supercopa d'Espanya. Equip amb més supercopes.
4: Moltes gràcies, Xavi. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat.

0: Avui a l'Espai Polític de Cugat Mèdia ens acompanya Carles Brugaroles, del grup municipal de Junts i tinent d'alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització i regidor de Benestar Animal. Bon dia, Carles, benvingut.
1: Què tal, bon dia.
0: Primer de tot, tot just acaba d'iniciar el tercer curs del mandat. Poc abans de les vacances ja vau fer el balanç de mig mandat i tal com va dir l'alcalde, de totes les propostes que hi havia a l'acord que teniu amb Junts, la meitat ja estaven o fetes o en marxa. Per tant, tenint en compte que us queden 2 anys d'aquestes propostes, quines són les que us queden i les que prioritzareu i com les prioritzareu?
1: No sé si seré capaç ara de fer la relació concreta.
0: Els punts principals.
1: Però, no, jo crec que la qüestió és que aquell acord té tota la vigència, és un acord que l'anem revisant i sobre el qual venim treballant, no? I per tant la intenció és complir-lo tot ell, vaja. Si hi ha alguna cosa que no arribem a completar-la, serà perquè el cicle de vegades és llarg, no? Però que anem treballant amb orientació a l'acompliment del 100% dels programes i dels pactes, com no pot ser d'una altra manera.
0: Evidentment, ja us coneixíeu, però ara teniu aquest pacte des de fa 2 anys. Com estan les relacions i com les treballeu de cara al futur?
1: Jo crec que en aquest mandat es va fer un acord que ha sigut molt favorable per la ciutat i que està funcionant, personalment opino, que molt bé. I aquests acords no són fàcils. Vull dir, ja quan un govern en solitari, ja passen coses dintre els governs, naturalment, no? Les opinions no són sempre el 100% coincidents, no? Quan són partits diferents, doncs és possible que això vagi una miqueta més enllà. Però jo crec que hem anat ajustant qüestions, serrallets, no? I que la veritat és que cada vegada funcionem millor i cada vegada és més confortable, diguem-ne. Però la qüestió, sobretot, és que això sigui, que funcioni bé per a la ciutat, no? I jo crec que això està sent així i, per tant, crec que podem llançar un missatge d'una certa satisfacció, sempre amb àmbits de millora, doncs de cara a la ciutadania, i de que al final tenim partits que som responsables, que som madurs i capaços de treballar plegats quan no coincidim amb tot. És evident que amb Esquerra Republicana i Junts tampoc no és que siguem tan diferents, no? I per tant hi ha molts àmbits de confluència natural, no? I el que havíem de fer era posar-los en valor, explotar-los i tirar endavant en benefici de la societat. I això és el que mirem de fer i crec que ho estem fent bé.
0: El 2025 ha estat marcat, entre d'altres, per un tema que a més a més et toca de primera mà, perquè és la teva cartera, de la sortida de la tutela financera de la Generalitat. Parlem d'economia un moment. En aquest aspecte, sempre heu parlat vosaltres de no apujar la pressió fiscal, però darrerament, o sigui, és com que xoca una mica perquè els ciutadans santcugatencs estan rebent una carta que s'està pujant un impost, no?, de residus. Com s'entén el no apujar la pressió fiscal amb que es pugin els impostos?
1: Bueno, és que puja un per imperatiu legal, no?, que és la taxa de residus, és a dir, hi ha una llei estatal que ens obliga, no?, a repercutir el 100% del cost de la recollida i el transport de residus, i que nosaltres estem en un moment de licitació nova i que, per tant, doncs, hem hagut de crear la taxa com ens imposava la llei, o sigui, a màxim en 2025, no? Doncs amb una previsió de cost total de 7 milions i mig en 2025, que posarà a 9.400, 9.500 en 2026, no? I bé, això, clar, ho havíem d'advertir. Compte que aquesta taxa, que a més és nova, que es començarà a enviar una carta a partir del setembre-octubre des de l'organisme de gestió tributària a tots els contribuents, no? Que s'ha de fer una gestió per part dels contribuents, no? Que no se'ns passi, perquè després hi haurà aquests recàrrecs. En fi, no sé, la carta que hi ha, el que mira és explicar per què hi ha aquesta nova taxa, que és municipal però bé imposada per llei, i que a més pujarà de manera molt important entre el 2025 i el 26, perquè pujarà un altre 25% d'un any a un altre.
0: Doncs això és un augment bastant elevat.
1: Però bueno, no tenim més remei que fer-ho, no? I això és, el portem a aprovació inicial precisament al ple aquest divendres, no? Però el que també diem és que, malgrat això, la pressió fiscal, que és la relació entre els impostos que paguem entre totes i tots i el creixement econòmic, en fi, les nòmines, les rendes, etc., de mitjana, no varia. És a dir, nosaltres hem dit congelarem la pressió fiscal. Congelar la pressió fiscal no vol dir congelar nominalment, perquè si congeles nominalment i hi ha inflació, l'Ajuntament perd poder adquisitiu. Si ho fas al revés, qui perd poder adquisitiu és la ciutadania, no? Nosaltres diem, doncs, ni els uns ni els altres, no? Per tant, anirem modificant de mitjana la fiscalitat municipal al mateix ritme que creix l'economia o que hi ha inflació, no? I d'aquesta manera no hi ha transferències reals de riquesa entre ciutadania i ajuntament o entre administració i administrats, no? Això és el que vol dir congelar la pressió fiscal. Que això ja entenc que no és fàcil d'entendre ni d'explicar, però al final la idea era aquesta, no? És, escolta, no posaran els impostos en termes reals, no? I aquesta és la realitat, i malgrat l'impacte d'aquesta taxa de residus que ens ve imposada, nosaltres ho compensarem congelant o posant menys, en termes d'actualització, altres figures fiscals.
0: Ho deies tu ara mateix, no és fàcil d'explicar ni de fer entendre, perquè al final la gent el que veu és un... m'han apujat, no? Sí. Un impost, o ha aparegut un impost més, que ara l'any que ve encara el pujaran més, tal. Com ho fareu entendre vosaltres, bueno, des del govern? Com feu entendre això a la ciutadania?
1: Jo crec que si a un li congelen la nòmina, no, en un escenari d'inflació, oi que tothom sabem que en realitat estem perdent diners, no? O tothom donem per fet, si paguem un lloguer, per exemple, que l'any que ve pagarem el que estem pagant més la inflació. Això és perquè no hi hagi... perquè els preus s'han d'actualitzar. Doncs amb els impostos passa igual, no? I aquesta és la idea. I això, quan s'actualitza, vol dir que no hi ha ni pèrdua ni guany, eh? I això és el que estem fent.
0: Perfecte. Un altre dels punts més comentat entre els ciutadans aquest any ha estat relacionat amb la neteja, sí, i l'estat dels residus i de la via pública, que per fi ara està en marxa el nou contacte i sembla el contracte, i sembla que això revertirà. Éreu conscients abans d'arribar al govern, o de fet de tornar, que la situació era aquesta i que els dos primers anys de mandat us trobaríeu amb una societat que al final està, la gent ha estat enfadada, els veïns se senten enfadats i decepcionats. Us ho esperàveu?
1: Sí, sí. Ja ho sabíem, ho vivíem, ho denunciàvem. I al final, quan coneixes una mica la dinàmica pública, no?, el que saps és que això és com una roda, no?, que quan l'atures costa molt de tornar a posar en marxa. I la veritat, ho haig de dir, no?, en el mandat passat, la part socialista del govern no va ser capaç de tirar endavant amb moltes coses, no? I una d'elles era, per exemple, l'actualització de molts dels contractes més importants, no? La recollida de voluminosos, parcs i jardins, en l'àmbit dels serveis urbans, no? La neteja de l'espai públic, la recollida de transport de residus... Clar, aquests són contractes importantíssims que trigues molt de temps en fer-los i que, a més, un cop estan fets i adjudicats, com que són tan grans i requereixen tanta inversió per part del concessionari, trigues bastants mesos en què estiguin funcionant en plenitud. I aquesta és la realitat. Per tant, ja sabíem que això passaria, però també, bueno, hem de dir que mirem d'explicar-ho, però sabem que, bueno, que això és un procés, però que quan està en plenitud d'execució ho notarem molt, totes i tots, no? I això és l'important. I a partir d'aquí el que hem de fer és no tornar a fallar, diguem-ne, en el sentit de que aquestes coses no s'aturin, no? I de que les noves contractacions estiguin fetes abans de que finalitzin les anteriors i, per tant, la cadència, no?, en la prestació del servei no es vegi interrompuda o afeblida per qüestions que tenen a veure amb la gestió.
0: Apuntaves als socialistes. A què creus que es va deure aquesta situació de frenar i de no tirar endavant aquests contractes que són tan importants?
1: Mira, jo estava a l'oposició el mandat passat i en alguns àmbits ho vaig dir, per tant, crec que té

0: Un ha de ser respectuós sempre amb les decisions dels governs, perquè són els que són, no? Però ja preveien que això podria tenir conseqüències, i efectivament les ha tingut, i molt greus, molt greus. I això és el que hi ha. Per tant, jo crec que la principal errada de gestió va ser amb el perfil seleccionat per liderar les àrees professionals més crítiques, no? Les que tenen un cert àmbit de tecnificació. En aquest cas estaríem parlant de serveis urbans i sobretot d'economia.
1: Si agafem el vostre programa per les eleccions d'ara fa 2 anys, un dels vostres punts era potenciar el comerç local, el comerç de proximitat. Sí que és veritat, de fet ja vam fer un reportatge aquí a Cugat Mèdia d'això, vam analitzar des de la plaça Lluís Millet fins a plaça Octavià el comerç que teníem, i te n'adones, això qualsevol Sant Cugatenc ho pot veure, que des del monestir fins a l'estació tens una quantitat de cadenes de forns, de forns, de botigues d'ungles. Sí. Això és el que enteneu per potenciar el comerç local? En quin sentit? En què està ple i per tant hi ha moviment? O no era el que vosaltres esperàveu com a potenciar el comerç local?
0: El potenciar el comerç local és crític per la qualitat urbana, perquè dinamitza carrers, etcètera. No? És molt... És a dir, ja m'ofereix una cara amable a qualsevol que pugui tenir un incident a la via pública. Per exemple, llum, animació, en fi, no sé. O sigui, la qualitat urbana té molt a veure amb la dinàmica, amb la dinamització comercial dels carrers. I això ho tenim molt clar des de sempre, no? I per això els governs municipals hem pres moltes decisions a l'hora d'intentar postular una fórmula equilibrada que funcioni entre el comerç que està dintre del nucli urbà i el comerç que està fora del nucli urbà, distingint molt bé el que és quotidià de no quotidià. No? Uh-huh. Sant Cugat té alguns carrers del centre, bàsicament l'eix Monestir-Estació, però amb potencial d'eixamplament o d'allargament cap a l'Avinguda Cerdanyola, i amb necessitat, jo no dic potencial, sinó d'eixamplament entre les places de, podríem dir, Barcelona i Can Quitèria, per una banda, i la plaça de Sant Pere i de Pep Ventura, per l'altra banda. Uh-huh. Llavors, aquí del que es tracta és de que hi hagi punts destí en aquestes places que queden fora de l'eix, perquè són punts destí els carrers que connecten guanyant vitalitat comercial. I això és el que fa molts anys que es mira de fer. Uh-huh. Això té molt a veure, per exemple, amb la rehabilitació del Mercat Vell. Potser els veterans recordaran com estava de desertitzat el carrer Major, també el carrer Sabadell i altres, no? Llavors, la revitalització del Mercat Vell ha tingut un efecte molt important, no només a la plaça Sant Pere, sinó també al carrer Major, al carrer Sabadell i altres de l'entorn, no? Endavallada, etc. No? Té molt a veure també amb la rehabilitació que es va fer en el seu dia a la plaça Barcelona. La plaça Barcelona ha millorat, diguem-ne, com a espai de visita habitual per part d'una part important de la ciutadania, i això ha millorat la vitalitat comercial dels carrers Sant Antoni, del carrer Xerric, etcètera, etcètera, no? I això, diguem-ne, distribueix millor la demanda de metres quadrats de lloguer de l'espai comercial, atempera la pressió sobre l'eix comercial principal i eixampla i millora les condicions, diguem-ne, d'usabilitat comercial, no?, d'experiència comercial en el conjunt del nucli, no? Per tant, això ha de continuar així. Sí que és veritat que hi ha activitats que és molt difícil de limitar. En el seu dia es va fer una distinció entre el que es deia zones fredes i calentes, potser ho recordaràs. Uh-huh. Les zones fredes són les activitats bancàries, sanitàries, etc., no? Que són activitats de serveis a peu de carrer, però que, per exemple, el dissabte a la tarda no estan oberts, i que, per tant, refreden les zones comercials. I això es va poder gestionar a través del planejament. Però va donar molts problemes, també, perquè el planejament també és molt lent, tant de posar com de treure, no? Quan va arribar la crisi i tenies locals comercials tancats que tenien demanda, per exemple, per instal·lar un centre sanitari, i havies de dir que no perquè era una activitat de comerç fred, doncs la veritat és que feia mal. I resoldre això va trigar un any i mig, perquè canviar el planejament és molt lent, no? Uh-huh. I, clar, el tema ungles, tema forns, no? Tema aquestes activitats comercials tan recurrents, la veritat és que no tenim instrumental apenas, a no ser que aturis el conjunt de l'atorgament de llicències, no? Llavors el que hem de fer és informar amb la mesura possible i confiar, diguem-ne, que els operadors, quan s'implanten, fan estudis de mercat, no? Però no sé fins a quin punt tenim instruments per intentar propiciar un mix comercial, diguem-ne, el més interessant possible a l'espai públic. No el tinc clar. Els mercats sí, però l'espai públic...
1: És complicat. Parlem d'habitatge. Estem en plena crisi habitacional. És un fet. Sabem que aquí

0: A Sant Cugat hi ha en marxa diverses promocions d'habitatge protegit. Creieu que això és suficient per frenar la problemàtica? I des de Junts, quines polítiques creieu que es podrien fer des del municipi per intentar revertir aquesta situació que ara mateix és força crítica?
1: El primer que necessitem és un diagnòstic acurat. I jo crec que no el tenim a nivell de país. Quan el preu d'un bé puja és perquè hi ha més demanda que oferta en un context territorial i en un temps determinat. Aquí a Catalunya, a Barcelona, tenim un problema greu que es reprodueix al conjunt de la península ibèrica, que és que tenim zones superdenses i moltíssimes zones desertitzades, pràcticament, amb risc de desertització. I aquest és un problema d'infraestructures, de distribució de la demanda, no? Aquí a Catalunya es veu molt clarament. El nucli metropolità, l'entorn metropolità, tenim 13 dels 15 quilòmetres quadrats més densos d'Europa. I en un context residencial amb el qual som rècord pel que fa a gent que viu en pisos i no en cases d'Europa. Clar, això indica coses. Indica que a poca distància, a la comarca de l'Anoia, per dir alguna cosa, a la Segarra o l'Alt Penedès o d'altres, hi ha municipis que costen igual un 20%, no?, el metro quadrat del que costa aquí o a Barcelona, i estan a 30 o 40 quilòmetres lineals, però arribar és tan car o tan lent o tan difícil que no formen part, diguem-ne, del que mentalment entenem com a mercat residencial del perímetre metropolità, no? I això és un problema molt greu, i això té causants directes. L'àrea metropolitana, també, com a institució política, diguem-ne, ha pres decisions, en fi, ha tingut una estratègia política que ha fet molt de mal, en aquest sentit, molt de mal, no? I el que ens trobem ara és que en el conjunt de l'àrea metropolitana s'està expulsant molta gent, de la que més pateix econòmicament, cap a la tercera i quarta corona, i s'està creant un problema social greu en municipis que estan a 50 quilòmetres de Barcelona, diguem-ne, no? I això és fatal, és fatal. Els joves no es poden emancipar, la viduïtat és un altre element gravíssim de risc habitacional, els divorcis, les separacions, els sotracs econòmics de qualsevol tipus, això és molt greu, a tot arreu, no? Doncs a Sant Cugat encara més, encara més. Encara més per què? Perquè Sant Cugat és un municipi percebut com a millor, i que ja té molta demanda per venir-hi a viure, no? I això és el que hem viscut, no? Doncs, amb tot plegat, cap on vull anar? Doncs que jo crec que a nivell general, no? Estem arribant a la conclusió, primera, aquí a Sant Cugat, de que hem d'intentar promoure tot l'habitatge protegit que siguin capaços, comprometent el mínim possible el creixement de la ciutat. Sant Cugat no vol créixer. I créixer massa no té gaire sentit, perquè no resolem el problema de Sant Cugat. A Sant Cugat el nostre problema és que la gent de Sant Cugat s'ha de poder quedar a Sant Cugat. Nosaltres no hem de resoldre el problema del país. El problema del país s'ha de resoldre a infraestructures i eixamplant aquest perímetre habitacional metropolità, i fent raonable, adoptant mesures com ara, per exemple, és escollita pròpia, això no és de partit, però una tarifa inversa, jo ho escrivia ara en un article, en la T-mobilitat, no? Que per als desplaçaments quotidians, com més lluny vas, més barat és el títol de transport, no? Perquè d'alguna manera has de, diguem, de deixar clar la intenció política d'eixamplar aquest perímetre, no? I en canvi, què estem fent? Estem, doncs, no nosaltres, aquí a Sant Cugat, però al context nostre, densificant encara més alçades, més... Estem encara empitjorant i creant més costos de congestió i empitjorant les condicions de vida de la gent. Doncs aquí a Sant Cugat jo crec que tenim un model singular, que és dir, entenem bé el problema, sabem què és el que hem de fer, que és intentar retenir la nostra gent, per tant, promoure quan més habitatge protegit, millor, comprometent el mínim possible el creixement de la ciutat, d'aquí la proposta de Can Camps, i d'aquí també la proposta molt clara i molt, jo crec que molt assenyada, que té tot el sentit del món, que és dir, escolti, sobretot volem promoure habitatge protegit per la gent de Sant Cugat, i per això el dels 10 anys d'empadronament, no? I això, aquestes són les posicions del govern, que jo crec que són les encertades.
0: D'això dels 10 anys d'empadronament et volia preguntar, perquè bé, en els últims mesos ha pres força aquest discurs en Junts, i hi ha qui diu, no?, que esteu intentant no perdre aquells votants que potser dubten de si votar Aliança, perquè tenen aquest discurs més fort cap pel que fa la immigració i tot això. Com ho veieu vosaltres?
1: Ridícul. Aquest tipus de plantejament és absurd. O sigui, jo crec que... És que, en el fons, tots els grups municipals compartim el mateix objectiu, que és que la gent desencoat no hagi de marxar.
0: Mm-hmm. Però no ho veieu excloent, com veuen altres partits, eh? El fet de dir els 10 anys d'empadronament, no ho veieu excloent per altres habitants?
1: No. No sé, francament. No sé.
0: Posem pel cas una persona, sí, una persona que hagi nascut aquí, no? Que l'alcalde sempre fa l'exemple que s'han aginat d'Erasmus, que s'han aginat 3 anys a viure fora, després sí. Torni, no? L'empadronament intermitent, però que ja ens sumideu, i una persona que no sigui d'aquí, que no hagi nascut aquí, però que porti 10 anys aquí o que en porti 9, estaríem parlant d'una persona que també té aquest accés?
1: Sí, aviam, jo crec que és de sentit comú plantejar, no? Que algú que porta, doncs, no sé, 2 anys de residint a Sant Cugat, clar que té drets, i naturalment, i benvingut, i no hi ha cap problema, vingui d'on vinguis, tingui la raça que tingui, tingui el color de la pell que tingui, no hi ha cap problema. Però té tot el sentit, diguem-ne, que les polítiques de promoció pública d'habitatge es plantegin com a objectiu, sobretot, que la gent d'aquí no hagi de marxar. Diguem-ne, l'exemple que hem de posar, potser, és una persona de 80 anys que ha esdevingut vídua, i que aquesta sí que ha de marxar, no? Quan té tota la vida arrelada aquí al municipi, totes les amistats, la família, tal, i potser aquesta sí que ha de marxar. Clar, la persona de 2 anys m'és igual d'on vingui, com si ve de Suècia i és un empresari... És igual. No és una qüestió de... És una qüestió de sentit comú. Jo crec que tothom estaríem d'acord, però aquesta qüestió s'utilitza en el context polític amb el qual estem, amb un punt molt elevat de demagogia, la veritat, ho haig de dir. Mm-hmm. Però jo, vaja, no tinc cap dubte de que si parléssim fora d'aquest context 3 anys enrere, en qualsevol dels grups que ara estan dient tot això, no veurien cap problema amb aquesta proposta.
0: I més enllà d'aquesta proposta que ja dieu des de fa temps i que també s'ha posat en el Parlament, quines polítiques us plantegeu a nivell municipal? Perquè evidentment aquesta proposta no és suficient, no tothom té accés a habitatge protegit perquè no n'hi ha suficient, i tu ara mateix entres a Idealista o Fotocasa i és que veus autèntiques barbaritats a 1.100 euros per 50 metres quadrats. Llavors, sí. Amb això, què es pot fer des del municipi?
1: Des del municipi. A veure, nosaltres el que hem de fer és donar compliment una mica a les previsions que tenim del pla d'habitatge assequible del mandat passat, que ara hem de materialitzar amb un pla local d'habitatge, amb tots els ets i uts, que ja hi estem treballant, el regidor d'habitatge, el company Francesc Duc, amb el company Enzal Pedrós, i el conjunt del govern participarem d'això, per tenir un pla local d'habitatge amb tots els ets i uts, no? Projeccions a llarg termini, fins on ha d'arribar a Sant Cugat, fins on volem que arribi, i que ens permeti veure la composició sociodemogràfica conjunta d'ara i en cada moment del futur, per veure quina és la demanda estimada potencial d'habitatge protegit. I per tant aconseguir acumular aquest estoc d'habitatge de titularitat pública municipal i veure quins usos, quins destins concrets li hem de donar, no? Hem d'arribar a aquell 10% o el que sigui, el percentatge és igual si ha de ser un 10, un 15 o un 7, però allò que es determini amb un pla ben fet, hem d'arribar a tenir-lo, no? I això passa per idea, per plantejaments com el de Can Camps, millor que el de Caramaller. El de Caramaller està molt bé, però és privat i, per tant, implica que és un percentatge alt, però un percentatge del total del que es promogui podrà ser habitatge protegit. A Can Camps no, és sol públic i és el 100% del que es promogui podrà ser habitatge protegit. Per tant, tenim més potencial de promoció d'habitatge protegit a Can Camps en relació amb l'interès de no generar un creixement excessiu a la ciutat. I aquesta és una molt bona política. Això té el seu recorregut. Caramaller tenim el repte de la via del ferrocarril i de les franges de protecció de la R8. A Can Camps això no hi és. I a més és titularitat pública. Sembla que el govern de la Generalitat veu bé el projecte, perquè ja sabeu que el primer propietari d'allà és l'Incasol, que és Generalitat. I per tant això, francament, pinta molt bé. Jo felicito les residories implicades, sobretot la residoria d'urbanisme, l'Àngel Pedrós, per aquesta iniciativa, perquè va clavada, diguem-ne, cap on hem d'anar. Sol públic, habitatge protegit, abundant, correlacionat, diguem-ne, amb la demanda present i futura d'una ciutat que li hem de posar un sostre del poblacional, no? 120.000, doncs 120.000. Si són 120.000 estables en el futur, podem inferir en cada moment quina és la demanda d'habitatge protegit estimada en funció de diversos escenaris d'evolució de l'economia, no? I, per tant, podem crear l'estoc públic necessari per fer-ne front, doncs, cap aquí, cap on hem d'anar. Mm. En paral·lel, desenvolupant les promocions previstes, i desenvolupant les altres línies, no? Que són les col·laboracions amb el sector privat, amb ànim de lucre, sense ànim de lucre, el que convingui, per anar generant això, instruments que permetin que la gent no hagi de marxar.
0: Pel que fa a Can Camps, que és el Golf de Can Sant Joan, evidentment els terrenys són de l'Incasòl, hi ha una part que també Rubí hi té a dir, comentaves que la Generalitat ho veu amb bons ulls. Veieu viable ara mateix aquest projecte, tenint en compte això, que el sòl és a l'Incasòl, que Rubí també hi té a dir, i la Generalitat també. Realment el veieu viable?
1: Bueno, jo crec que és el que té, diguem-ne així, del gros. Aparentment sembla que és el que té les millors condicions, perquè no hi ha DIF, per exemple, aquí implicat. No s'ha de cobrir una via. Uh-huh. No? Caramaller és un projecte molt bo i molt ambiciós també, però té aquest altre repte que és important i que depèn d'institucions estatals. Aquí estem en un context el polític institucional més proper i que sembla que tots els estres estan alineats. Pinta bé. Rubí, jo confio que perdó, que serem capaços de col·laborar amb aquesta iniciativa. I crec que sí, espero que sí serà, jo crec que sí.
0: Mm-hmm. I de Can Ammaier, que comentaves aquestes dificultats doncs, amb Adif i suposo que també en Ferrocarrils, no? amb tot el d'allò, en quin punt està?
1: Continua madurant, però, bueno, però té incerteses importants. No? Hi ha diversos sectors, que ara Manlleu és molt gran. No? Per mencionar un element diguem-ne d'incertesa important que tothom entenem que és important, no? És l'AVE. No? El TGV passarà per Sant Cugat o no? Hem de fer un intercanviador ferroviari important entre les estacions de l'Hospital General i Renfe de Rubí, pel qual passi l'AVE. Bueno, és un tema que està aquí plantejat. Si això és així, això ofereix moltes oportunitats a molts tipus i també ha d'incidir naturalment en la composició, o sigui, en quins usos li hem de donar en aquell entorn, no? Perquè quan es promouen desenvolupaments d'aquest tipus urbanístics no estem parlant només d'habitatge, naturalment. Uh-huh. Els usos han d'estar, això que li diuen, mixtificats, no? I per tant hi ha d'haver també llocs de feina coherents amb el context econòmic i empresarial de Sant Cugat i de Rubí, no? Per tant, aquí, bueno, podem plantejar moltes coses molt interessants, no? I amb això estem.
0: Uh-huh. Pel que fa a cultura, una de, també, parlant de sempre les vostres propostes, era donar més suport a les entitats de cultura i als artistes. Justament ara, per Festa Major, esclatava o es donava a conèixer la plataforma de Cultura al Carrer, que, entre altres coses, reivindiquen doncs, que el límit dels permisos sigui fins a les 11 de la nit, les traves burocràtiques... Sabem que la Cristina Paraire ja estava, està començant a tenir contacte amb aquestes entitats per veure quins són els problemes i com es pot arribar a un acord. Quan vosaltres pensàveu en potenciar la cultura, us imaginàveu que dins de les entitats de cultura hi havia aquest xup-xup que ha fet néixer aquesta plataforma?
1: Sí, aviam, no... Vull dir, tots els plantejaments són legítims, són normals, són coneguts. I nosaltres, sobretot, el que volíem era, en primer lloc, normalitzar un aspecte crític, no?, que és la relació econòmica entre ajuntament i entitats, no? Normalitzar-la vol dir recuperar els saldos que per les circumstàncies econòmiques del mandat passat doncs es van perdre entre els exercicis 22, 23 i amb alguna incidència fins i tot el 24, i això haig de dir que estic molt content, però molt content de saber que entre el 25, el 26 i el 27 haurem no només normalitzat la situació, sinó també recuperat tot allò que no es va poder aportar el teixit associatiu, que considerem importantíssim durant aquests anys del 22, 23, 24. No? I, a més, ho farem amb un escenari adaptat a una llei més exigent, però que haurem aconseguit simplificar, estic convençut, aquesta relació administrativa burocràtica, o fer-la més fàcil, no?, entre ajuntament i entitats. I, a més, avançant els calendaris d'una manera molt clara, que jo crec que és allò raonable, no? Les subvencions del 26, per dir una cosa, si és possible, les haurien de preveure perquè estiguin adjudicades i atorgades durant el primer trimestre del 26, no el mes de desembre, com venia passant, no? En fi, normalitzar les coses, no? D'altra banda, tenim aquesta qüestió que no és homogènia tampoc amb el teixit associatiu de les entitats, no? Efectivament, hi ha entitats que voldrien fer un ús molt més intensiu, molt més, fins molt més tard, no? En moltes de les places del nucli i tot això, i per fer qualsevol tipus d'activitat. Perquè la nostra posició és coneguda, és clara, i jo crec que és la de qualsevol govern, que és això d'estar, bueno, una mica regulat, no? Hem d'intentar repartir l'impacte entre la ciutadania que hi conviu. Hem de generar un escenari de convivència raonable entre la ciutadania que hi viu i les activitats que es desenvolupen a l'espai públic. Jo crec que aquí és on segur que tenim un espai de trobada, que hi ha algunes entitats que voldrien una miqueta més, que hi ha altres que ja els estarà bé, i que, en fi, això ja se sap que el 100% d'acord i de consens doncs probablement no s'aconseguirà, no? Però estic convençut que trobarem una, en fi, posicions prou consensuades i basades en el seny, en el sentit comú.
0: I quan parleu de potenciar aquestes entitats, què és el que us imagineu? Quina empenta o què és el que necessiten les entitats per vosaltres?
1: Bueno, les entitats el que necessiten és marc per treballar, no? Llibertat d'actuació i poder fer el que han de fer, no? Però l'administració pública, nosaltres com a govern som molt, molt, molt conscients de la importància absolutament cabdal que té el teixit associatiu en general per la vitalitat que té Sant Cugat com a municipi, no? En fi, si per alguna raó, que espero que no passarà mai, toco fusta, no?, desapareguessin totes les entitats, bé, aquesta ciutat nostra faria una passa enrere descomunal en tots els àmbits, amb la cultura, amb l'esport, amb l'eix estrictament social, en tots els àmbits, no? Per tant, són entitats crítiques per a la qualitat de vida del nostre municipi, i això ho tenim claríssim, no? I per tant, hem de ser capaços de tenir un escenari de cooperació entre l'administració pública i societat civil organitzada màxim, òptim, i això moltes vegades es produeix, i tenim exemples de col·laboració boníssims i clamorosos amb aquest municipi, i amb d'altres ens tenim àmbits de millora amb els quals hem d'anar avançant, no? Generant espais de confiança i de cooperació que al final aportin això, més oportunitats, qualitat de vida, vitalitat, dinamisme cultural, esportiu, salut, de tot al nostre municipi.
0: Carles, per acabar, amb equipaments esportius, una altra de les grans potes que ara mateix tenim moltíssims equips a les ciutats, diversos clubs, i estan apretats, bueno, no sé si és la paraula correcta, però amb molts problemes de logística, d'organització per repartir els equipaments. Quina és l'aposta que feu per repartir això?
1: L'aposta és que estem avançant amb el plantejament d'un pla d'inversions d'equipaments en el llarg termini, que encabir moltes coses. La ciutat té moltes inversions importants pendents. L'àmbit cultural, biblioteques, diverses, l'espai d'exposicions, etc. En l'àmbit esportiu, com molt bé deies, equipaments del propi ajuntament, l'espai de la brigada, la policia municipal, la Casa Mònaco, no? Drets socials, s'ha de reallotjar. Hi ha moltes inversions molt importants, molts equipaments importants pendents, no? I tot això doncs ho estem acabant de planificar, inserit en un escenari econòmic viable, i que per tant això el que il·lustrarà és doncs una idea prou ben treballada en quin moment del calendari tot pagat anirà entrant, no? I en l'àmbit esportiu també, naturalment, ja sabeu que, bueno, el que tenim ara al forn, diguem-ne, ja avançat, no? És el complex aquàtic de Mirasol, és el pavelló multiusos, no?, que antigament en deien de la rítmica, no?, allà a la Guinardera, però que hi ha altres instal·lacions molt importants que han d'anar veient la llum, col·locant-les adequadament en un calendari amb el qual ja hi hagi la previsió de quan allò tindrà pressupost per anar tirant endavant, no? Estem parlant d'un doncs, un pavelló gran, estem parlant de diversos equipaments que estan pendents.
0: Deies ara el complex aquàtic de Mirasol, sembla que està aturat, no? O torna a haver-hi traves?
1: No, el complex aquàtic és un projecte que té dues fases. La primera acabarà durant els propers mesos, i la segona, que és diguem, el que té a veure més amb el gimnàs i altres equipaments tangencials, té un... Bueno, li quedarà un any i pico més, però no està en marxa.
0: Molt bé, doncs estarem atents. Carles, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i recordem que la informació continua constantment amb el butlletí horari i a la xarxa www.cugat.cat.
1: Gràcies.

0: és que...
1: Les hormones són missatgers químics fascinants que regulen innombrables funcions al nostre cos. Però sabies que algunes hormones poden influir en el nostre comportament de formes inesperades? Un exemple curiós és l'oxitocina, coneguda com l'hormona de l'amor. Aquesta s'allibera en grans quantitats durant moments de connexió emocional, com ara un part, la lactància o fins i tot en abraçar algú estimat. Tot i això, estudis recents han revelat que l'oxitocina també pot fomentar comportaments competitius o d'exclusió en certs contextos socials. Per exemple, quan s'allibera en un grup, pot enfortir els llaços entre els seus membres, però també pot augmentar la desconfiança envers persones alienes al grup, un fenomen conegut com el parroquialisme. Aquest doble paper de l'oxitocina mostra com una sola hormona pot tenir efectes oposats depenent la situació. A més, el seu alliberament no només passa en humans. En animals com els gossos, l'oxitocina augmenta quan interactuen amb els seus amos, reforçant aquest enllaç. Aquest descobriment ressalta la complexitat de les hormones, que no només regulen funcions físiques, sinó que també modelen les nostres emocions i decisions socials de maneres sorprenents, i de vegades contradictòries.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Una de les sentències de presó més curtes de la història és la del britànic Joe Loya, que va ser condemnat a tan sols 30 segons de presó. Aquest cas insòlid va tenir lloc als Estats Units i sovint es menciona com un exemple extrem i simbòlic de com el sistema judicial pot aplicar la llei amb flexibilitat. La història darrere del cas és curiosa. L'acusat havia comès un delicte menor i el jutge, tot i considerar-lo culpable, també va tenir en compte diversos factors atenuants, com el penediment sincer i la col·laboració amb les autoritats. Per això, va decidir aplicar una sentència simbòlica de 30 segons de presó, només per complir amb el requisit legal de la condemna. Loya va ser portat a una cel·la i abans de que pogués asseure's, ja havia complert la seva pena. Aquesta mena de sentències són molt rares i solen generar debat públic sobre la coherència i la utilitat de les penes curtes. Tot i que hi ha hagut altres casos amb condemnes extremadament breus, la de 30 segons és considerada la més breu de les registrades formalment.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
3: Vins i Teca amb Dominic Hitcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola a tothom, estem aquí amb Vinzenteca, hem escoltat Dream On by Moabi i avui tenim a la Montse Catasús, una convidada molt especial. Benvinguda, Montse.
1: Moltes gràcies.
0: Havies estat ja a Sant Cugat, ja coneixies?
1: Bueno, alguna vegada, però no massa, no m'ho conec gaire.
0: Bueno, ara parlàvem de que vius en un lloc molt tranquil, no? I això, clar, és... aquí s'està bé, és tranquil, però hi ha llocs encara més tranquils, com per exemple el Penedès, que parlarem una mica del Penedès, de... perquè tu treballes a Torres des de fa 2000...
1: Des del 2011.
0: Ah, sí. Doncs ja és un temps, eh?
1: Sí, són 15 anys, quasi, sí, sí.
0: I Montse, bueno, ets enòloga, uh-huh. I ens pots parlar una mica de la teva trajectòria, de com has arribat, fins a on has arribat...
1: Doncs, bueno, jo vaig estudiar enologia a la Universitat Rovira i Virgili, però, bueno, abans d'estudiar a la Rovira i Virgili vaig estudiar a Espiells, a Sant Sadurní, uh-huh. que és una escola que fan un grau superior d'enologia i viticultura, que està molt bé, i bueno, arran d'això, doncs, vaig començar en el món del vi, no? De fet, a mi el tema del vi sempre m'havia agradat, sobretot perquè quan era petita m'agradava el vi ja com a beguda. I, de fet, el meu pare també havia treballat a Torres, visc a 5 cases de la cooperativa del meu poble, que és la Granada, i bueno, una mica doncs, la passió i les arrels i el Penedès, que és una zona de vins, doncs, em va portar cap a aquests estudis, no? I, bueno, a partir d'aquí, doncs, jo vaig treballar en diverses bodegues del Penedès, no sé, com vaig fer les pràctiques a Reventós i Blanc, després també vaig passar per Jove i Camps, vaig treballar a Ferrer i Catasús, també, que és una bodega que també està al meu poble, que, de fet, som parents. Mm. Després, bueno, vaig estar treballant a Covides, bueno, diverses bodegues del Penedès. També vaig treballar a Nova Zelanda, vaig anar a fer una barema, no? A la zona Malboro.
0: Ostres!
1: I després vaig fer unes altres pràctiques a Bordeus, a Mouton Rothschild, bueno, una bodega molt, molt bonica. I després, bueno, amb tots aquests tours, anades i vingudes i baremes entremig dels estudis, doncs vaig començar el 2011 a Torres. I d'allà també vaig fer una barema a Xile, a Torres Xile, que és una de les bodegues de Xile. I, bueno, i a part d'això, entremig també soc diplomada en sommelier. Sí, vaig estudiar aquí al CET. Ah. I després, doncs, bueno, per un tema d'interès personal, perquè m'agrada molt el tema de la sostenibilitat, doncs també em vaig formar a l'Associació d'Agricultura Espanyola de Biodinàmica, que també em vaig formar amb la Marisol i el Julio. I després també m'he format amb regenerativa a l'Institut Savory i després també amb el Francesc Font.
0: Ah,
1: sí. Sí que he anat fent coses.
0: Sí, sí, no has parat.
1: Sí.
0: I a l'Institut Savory on és això?
1: Bueno, a l'Institut Savory d'Argentina, mm-hmm. és una escola... de l'Alan Savory. L'Alan Savory és un dels mentors de la regenerativa i llavors hi ha una escola que bueno, utilitzen el seu mètode.
0: Ah.
1: Sí, sí, sí. I em vaig formar, bueno, online amb aquesta escola.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: Sí, bueno, jo et vaig conèixer a través una vegada del Miquel Figuini, que,
1: sí.
0: que fèiem vins naturals, bueno, de mínima intervenció. I després a Mas Rebell, que també hi havia una jornada de viticultura regenerativa.
1: Sí.
0: I trobo que és un tema molt interessant i que té moltes coses per parlar, no? Però abans d'entrar en això, llavors arribes a Torres i...
1: Bueno, a Torres he estat durant 11 anys molt dedicada a l'elaboració de vins negres. O sigui, jo estic dintre l'equip d'enòlegs I aleshores, a finals del 2020, com que bueno, el Miguel Torres Fill coneix una mica els meus interessos personals pel tema de la biodinàmica i els temes de sostenibilitat, doncs em demana una mica que ajudi a fer aquest canvi, no? Uh-huh. A l'empresa. Ell, la veritat, que estava doncs, molt convençut per llibres i pel·lícules que havia vist, doncs ell tenia ganes de fer aquest canvi i va pensar en mi, no? Perquè, bueno, al final, quan fas un canvi d'aquest tipus, també estàs fent un canvi de paradigma, no? Uh-huh. I em coneixia amb aquest tema i bueno, em va demanar, no? Llavors, a partir del finals del 2020, vam fer un equip a Torres i que es deia Terra Viva, era un equip intern, no és una marca ni res, que bueno, estava format per diferents companys, enòlegs, enginyers agrònoms, biòlegs, i bueno, vam començar a fer aquest canvi, no? Mm-hmm.
0: Sí, sí. I ens pots explicar una miqueta la història de Torres, perquè tenen cellers bueno, a Espanya, sí, molts llocs, sí, i després sí, arreu del món.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, doncs mira, família Torres bueno, és una empresa del Penedès del segle XVI, uh-huh. I llavors bueno, va fundar el seu celler a Vilafranca al Penedès el 1870, uh-huh. És a dir, que té més de 150 anys, uh-huh. L'empresa. I bueno, és una empresa que sempre ha sigut bastant pionera en temes d'innovació i de recerca. Llavors, té un projecte que es diu Torres en Earth, no? Uh-huh. És un projecte que neix el 2008. Uh-huh. I aquest projecte doncs, inclou un 360 amb temes de captura de CO2. Des de les vinyes fins a un projecte de varietats ancestrals, de recuperació de varietats ancestrals molt interessant, fins als nostres proveïdors, i incloent la viticultura regenerativa, no? Uh-huh. Però un 360. I llavors, a més, Torres té empreses, té bodegues, aquí a Catalunya tenim Jean León, uh-huh. Després hi ha el Purgatori, que està a Costers del Segre, després a Torres Priorat, és a dir, el Priorat també, la casa mare, que és a Pacs del Penedès, al Penedès, i després també a La Rioja, uh-huh. A Ribera del Duero, a Ribera del Duero, Rueda, després a Ries Baixes, uh-huh. Xile i Califòrnia.
0: Carai.
1: Sí.
0: I tots són amb gent que o família de Torres, o també hi ha gent que no són de la família, que porten...
1: No, la família gestiona tot. Uh-huh. El que sí que és veritat que Califòrnia, uh-huh. ho gestiona la germana del senyor Torres, uh-huh. de la quarta generació.
0: Sí, sí, sí. I tu has visitat tots aquests llocs?
1: No, tots no, però la majoria sí. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I llavors, sí, jo he llegit sobre Torres i Andrés, i també lo de les varietats ancestrals, la recuperació és... Ho feu juntament amb l'INCAVI o...?
1: Bueno, és un projecte intern de Torres, però sí que és veritat que INCAVI és una institució, l'Institut Català del Vi, i s'han fet col·laboracions, uh-huh. i això uh-huh. sí. Però és un projecte de Vostre. Torres, sí, uh-huh. que va néixer el senyor Torres el 1980. Uh-huh. Ell va fer un any sabàtic, se'n va anar a estudiar a Montpellier, uh-huh. i allà va conèixer un professor que, bueno, una mica el va com animar a que potser a casa seva, no, a la seva bodega, pues podríem fer una recerca sobre varietats que havien resistit a la filoxera. Llavors és un projecte que en principi és només de Catalunya, i llavors el que es feia era a través de diaris locals a preguntar als pagesos si tenien alguna varietat o algo estrany en les seves vinyes que no sabien què era. Mm. I si no sabien què era, doncs, bueno, doncs hi havia un equip de Torres de Viticultura que anaven allà, revisaven, a vegades sí, sabien què era, el que passa que els pagesos no sabien, no? Mm. Llavors, no, falsa alarma, mm. però a vegades no. I llavors el que fèiem era nosaltres treballar també amb l'Institut Francès de la Vinya, i llavors es feia, bueno, a través amb especialistes, doncs a través d'un estudi embalogràfic, a través d'un estudi del DNA, es mirava si estava, hi ha una base de dades a l'Institut Francès de la Vinya de totes les varietats que hi han registrades fins a dia d'avui al món, no? I si no estava dins aquest registre, nosaltres començàvem la recerca. I això és un procés molt lent perquè primer a identificar, no? I després amb aquesta planta es sanejava, es replicava en in vitro, després d'aquí es passava doncs, en diferents camps d'assaig, i llavors es feia una mica d'estudi doncs, com anava a nivell de viticultura. Després també es feia elaboracions amb el nostre departament de microvinificacions, que tenim un celler petit, però fem unes 300 microvinificacions anuals de diferents proves d'innovació, bueno, de varietats ancestrals, de proves de vinya, de mil històries, que de fet la Mireia Torres, la filla del senyor Torres, és la directora d'innovació. I bueno, doncs, aquest estudi al final dura mínim 10 anys i nosaltres hem buscat, o sigui, hem trobat 64 varietats, però ara n'hi ha 5 que són les que hem desenvolupat bé i que actualment estem elaborant com a vins, però que també estan dintre de la DEOS, no? O sigui, tenim una varietat que es diu Forcada, Gonfaus, la Pirene, la Carol, la Moneu. Per exemple, la Forcada i la Moneu estan dintre de la DEO Penedès. Llavors tenim la Pirene i la Gonfaus que estan a Costers del Segre, i llavors tenim la Carol que està a la Conca de Barberà. I ara actualment ja estan dintre les DEOs i hi ha gent que ja les, no només nosaltres, les fem
0: servir. O sigui, aquestes varietats estaven a Conca de Barberà i no estaven al Penedès i els veu traslladar ja.
1: Són varietats que s'han trobat a diversos llocs de Catalunya. El que nosaltres sí que tenim diferents camps de proves, no? Un que és Pirineu, Prepirineu, a 900 metres, que tenim una finca a Tremp. Després una altra que està a la zona de Costers del Segre, a l'Aranyó, que és una zona, una és continental, continental, l'altra semicontinental, i després el Penedès. Llavors, veient una mica com es desenvolupen, nosaltres les hem plantat a les finques que nosaltres tenim. Sí, sí, sí.
0: Ha de ser tan interessant això.
1: Sí.
0: De trobar una varietat perduda i recuperar-la i veure que torna a fer vi i que el vi està bo. Bueno, també depèn de com es fa el vi, no? Però que són coses molt... A part que el tema del canvi climàtic és molt interessant.
1: Sí, la veritat és que totes aquestes varietats doncs, estan molt adaptades perquè, no sé, suposo que per això estan aquí, no? Són totes de cicle llarg, per tant, que és el que es busca. Tenen molt bona acidesa, que és el que ara no tenim. Per tant, és que encaixen moltíssim i són molt resilients. Vull dir que al final estan aquí per alguna cosa, al final.
0: Sí. Doncs això ho trobo fascinant. I llavors, si dius que són prefiloxèriques, van resistir a la filoxera?
1: Van resistir a la filoxera.
0: Però estan en peu franc o en peu...
1: No sé jo ara com les van trobar, però pel que sigui, la filoxera no els va enganxar. Segurament estaven en peu franc.
0: I aquests pagesos, quan col·laboren amb això? O com, a part de, evidentment, suposo que diuen, mira, tinc una varietat que no sé què és.
1: A veure, a col·laborar no, però sí que se'ls va donant feedback de com està anant la cosa, no? De com va la recerca i si, bueno, sí, això sí.
0: Perquè és un procés llarg,
1: sí,
0: fins
1: moltíssim.
0: Que no doni un vi mínimament,
1: moltíssim.
0: Ha de passar com 4 o 5 anys 10, o més.
1: 10 anys són el procés i sí, vull dir que hi han de les primeres varietats que ara tenim que ens funcionen són el Carol, que és del 1998.
0: Imagina't.
1: Vull dir que... I el Carol ara actualment està dintre d'un dels nostres cupatges estrelles, que és el Grans Muralles, el binari d'or d'enguany. Doncs em porta, no sé, depèn de l'any, es juga el percentatge, però un 9, un 10%. Sí.
0: I compartiu aquesta informació amb tot el món o com funciona?
1: Sí.
0: Hi ha gent interessada a conreure també, a plantar aquestes varietats?
1: Sí, de fet al Penedès ja hi ha bodegues que planten forcada i moneu, el Penedès va ser la primera zona on es van autoritzar i des del 2018-2019 i ja hi ha bodegues que tenen forcada i moneu i amb vins que, de forcada i moneu. Vull dir que al final, el que passa que sí que és veritat que nosaltres no tenim... O sigui, aquestes plantes estan en viveristes. O sigui, això, nosaltres no cobrem res per això, perquè o sigui, la planta és patrimoni natural. Nosaltres hem fet una recerca, perquè també Torres té les possibilitats de fer-ho, però no ens guanyem la vida amb aquestes plantes.
0: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres, ara, això ja està fet, i llavors, doncs...
0: Compartiu la
1: informació. Cadascú... Sí.
0: Clar, jo crec que això és molt important, el compartir la informació amb cellers, qualsevol informació que pugui ser interessant.
1: Sí, de fet, és un projecte que hem divulgat molt, i també amb l'Incavi, abans que em preguntaves, no? Ells també han fet els seus projectes de recerca, hem col·laborat també.
0: I internacionalment també teniu, o sigui, o és només a nivell local, internacional?
1: Com de compartir?
0: Sí.
1: O de... Bueno, clar, cada vegada que ve alguna visita o algun especialista que s'interessa, doncs nosaltres fem, per exemple, jo moltes vegades faig la cata o l'explicació i sí, ho donem a conèixer al món, està clar.
0: Clar, perquè aquestes varietats potser interessen a llocs també on, bueno, a tot arreu s'està patint les calors i però...
1: Clar, no. Nosaltres, per exemple, tenim vins que ja són d'aquestes varietats, no? O sigui, n'hi ha que són només 100% aquestes varietats, que són vins que ara tenim més a restauració o per cata sommelier, però després hi ha altres vins, com tenim una gamma que es diu Clos Ancestral, el negre doncs porta ja quasi un 50% de la moneu combinat amb garnatxa i ull de llebre, el blanc és 85% forcada i 15% xarel·lo, no? Són dos vins del Penedès amb cupatges que nosaltres els hi diem del canvi climàtic.
0: Sí, sí.
1: Per tant, ja estan per arribar al món aquestes varietats, no?
0: Sí, sí.
1: Si estan dintre de vins...
0: Que divertit.
1: Sí.
0: Doncs anem a fer una petita pausa amb música i seguirem d'aquí una estona.
1: Molt bé.

0: Bé, ja hem tornat, hem estat escoltant Downtown by Moabi i estem aquí amb la Montse Catassús de Torres i seguirem ara amb el tema de la viticultura regenerativa, que també és una cosa molt interessant. Així que, no sé, Montse, ens pots explicar de què tracta una mica i com es pot comparar, o sigui, quines diferències hi ha amb la viticultura o l'agricultura regenerativa i la viticultura una mica més tradicional o...
1: Convencional, que li
0: Sí.
1: diuen, no? Sí, de fet, l'agricultura regenerativa és una agricultura que n'hi diuen holística, no? Perquè no es fixa només en la planta, no? Planta i substrat, perquè es mira així l'agricultura convencional com que el sol és un substrat i poca cosa més, sinó que es mira tot el que hi ha a l'entorn, no? Al final, l'objectiu és fer sòls vius, no? Fins ara, jo també que sóc enòloga, doncs quan em explica un vi, doncs expliques sòl calcari, sòl argilós, pissarres, però és sòl, és un sòl físic, un sòl sense vida, no? Però hi ha alguna cosa més, o sigui, evidentment que influencia, no? Però hi ha alguna cosa més, no? Llavors, quan estàs parlant d'un sòl d'aquest tipus, és un sòl que no té prou intercanvi amb la planta, no? A nivell de nutrició. Llavors, clar, quan hi ha els minerals, no? La planta no els pot agafar directament, no? Llavors, clar, necessita, doncs, un agent extern que som nosaltres, amb l'agricultura en convencional, que ajudi en aquestes mancances que a vegades té, no? A portar, no? Una cosa externa. Doncs l'agricultura regenerativa el que mira és de recuperar els cicles biològics, no? Quan fem sòls vius, el que volem és que el sòl estigui actiu a nivell de microorganismes, no? I activitat, no? Llavors, què passa? Amb el món de la viticultura, sobretot, no? Quan jo estudiava em deien, bueno, els sòls per vinya han de tenir menys d'un 1% de matèria orgànica, no? Allò, doncs, bueno, la fitxa tècnica, lo típic, no? Aquest vi ve de sòls amb pobra matèria orgànica. Això era una virtut. Clar, però amb tan poca matèria orgànica és molt difícil que hi hagi vida als sòls. Doncs aquí ja canvia molt la pel·lícula, no? Llavors, totes les accions que es fan de regenerativa és per arribar a fer vius aquests sòls, però aquests sòls, perquè siguin vius, hi ha d'haver vida a tot el voltant, no? Llavors, una de les primeres coses que hem de fer és activar i incrementar de nou la matèria orgànica, no? La matèria orgànica, doncs, la podem activar de moltes maneres. Doncs, per exemple, una és la coberta vegetal. Un altre és, bueno, doncs, si pots fer...
0: Expliques una mica què és la
1: Sí, la coberta vegetal és com sembrar amb la vinya, no? Diferents tipus de gramínies o diferents tipus de plantes, sí, perquè això aporta matèria orgànica, no? En el sòl. Lleguminoses, bueno, diferents tipus que ajudin a nivell d'estructura i nutrició. A part de que una coberta vegetal és verda, està en fotosíntesis i tot el dia està captant, no? La fotosíntesis, aquest CO2 que es fixa en el sòl, no? Llavors, aquí ja tenim una de les claus de l'agricultura del canvi climàtic. Estem captant, o sigui, les cobertes vegetals, que són unes grans emmagatzemadores de CO2 i matèria orgànica, doncs, a més, ens ajuden a que, en lloc d'emetre CO2, el captem, no? Si tu veus ara, vas per algun lloc i veus una vinya marró o una vinya verda, doncs a mi em surten les fletxes cap amunt, emetem CO2 o capturem CO2, no? Això són dues coses que hi ha visualment, no? Jo tenia un professor que em deia un viñedo sin cubierta o marrón és una herida al suelo, no? Deia. I això, no? Llavors, després aquestes aportacions es poden fer en matèria orgànica, a través amb els animals també, i bueno, tot el que sigui millorar aquest increment de matèria orgànica, perquè

0: això, no? Llavors, clar, també fa que les plantes sempre estiguin sanes perquè ja no és esperar una carència, no? Que falti alguna cosa per aportar, sinó que això fa que sempre que les plantes ho necessitin, tenen el que necessiten, no? Disponible perquè això està actiu.
1: Perquè només una pregunta. Hi ha una vinya, no? Imagina't una vinya que no s'ha, mai s'ha fet res. I una vinya que s'ha fet molta cosa. Convencionalment d'aplicar pesticides i tot això. La vinya que no s'ha fet mai res ja és autosuficient?
0: A veure, no s'ha fet res a nivell de... No s'ha tirat... No
1: mai. Imagina't una vinya que no sabia ningú que existia i que ha anat fent. Evidentment estaria molt crescuda i estaria molt d'això. Però dic, a nivell de necessitat de nutrients i de tot, ja tindria suficient sense la nostra ajuda?
0: Sí i no. O sigui, clar, aquí hi ha un tema de que si aquesta vinya tingués animals per allà, sempre, segur. Però si no, no ben bé, perquè el que són el que és les cobertes vegetals necessiten... una mica l'efecte de ser tallades, sí, perquè s'activi i les arrels vagin creixent i llavors això crea de nou la bomba de carboni. Si no, a vegades, si està com abandonada, això crea com una...
1: Una lluita.
0: Una compactació, també, una compactació. I, clar, la coberta s'ha de gestionar, perquè si no s'ofega, tampoc entra oxigen, vull dir, hi ha d'haver... O sigui, està molt més avançada, però no tant. Evidentment que si tu deixes una vinya abandonada es torna bosc, perquè és la regeneració natural. Però si tu la gestiones, que dius, bueno, jo quasi que no li faig res, depèn. Si tu gestiones la coberta una mica, doncs sí. Però si no... doncs, bueno, tindràs que fer coses, segur, no? Llavors, una altra cosa important per regenerar tot això és la gestió d'aquesta coberta, no?, que dèiem. Per exemple, Savory, no?, Alan Savory, que és un dels mentors que abans comentàvem, ell deia que, o també el Pierre Boisen, no?, que són l'Alan Savory amb el manejo holístico, que té un llibre que es diu Manejo Holístico, que és un manual per començar amb la regenerativa, o el Pierre Boisen amb el que és la gestió de la coberta raonada o gestió del pastoreig raonat, el que fan és imitar una mica el que és la natura, no? Savory deia, per exemple, que es reflexava amb els ramats salvatges, no? Que ells van com apinyats, corren, mengen una mica sense trencar massa la vegetació, defequen i se'n van. Sí? Llavors, el que ells van estudiar és un model d'agafar els ramats i dirigir-los una mica, que estiguessin moltes, per exemple, molts animals amb molt poc espai, molta concentració i molt poc temps. Val, això per què ho feien? Perquè si tu fas un pasturatge normal, doncs a vegades et poden eliminar la coberta. Sí? Llavors, era una manera d'activar la bomba de carboni, activant les plantes. El fet de mossegar s'activen perquè l'arrel torna a créixer i s'activa molt. Però, i d'altra banda, doncs, defequen i estan incrementant la matèria orgànica. Per tant, el sobrepastoreig... s'havia d'evitar, no? Però una mica es van fixar en el model, Savory es va fixar en el model dels ramats salvatges que van corrent junts per protegir-se dels depredadors. Sí, sí. I llavors, què passa? Aquest és el model, però si no sempre tens animals, perquè no sempre tenim animals i cada vegada hi ha menys pastors, cada vegada és més difícil, doncs això ho pots gestionar amb maquinària, no? Per exemple, una de les coses que la regenerativa diu és que deixis de llaurar, no? Però tot té un procés, no ho pots fer, perquè la planta està acostumada a viure d'una manera i tu de sobte li canvies les condicions, no? És com, bueno... Llavors,

0: Per què es deixa de llaurar? Perquè primer amb el llaurat doncs trenquem la coberta de vegetal i la coberta vegetal la idea és mantenir-la el màxim temps possible. I la coberta vegetal, i a part, el llaurat és un volteig. I si tu volteges, el que fas és, per exemple, microorganismes que volen viure amb oxigen, els enterres i al revés. Per tant,
1: Sí.
0: estàs canviant molt les condicions. I llavors el que es fa per substituir això es fa un llaurat vertical, no? Es fa un llaurat vertical que es fa un o dos cops l'any, com a molt, just per aquesta descompactació i bàsicament són eines de transició, que n'hi dic jo, no? Perquè al final el que diem, no?, de posar compost, posar cobertes, les cobertes poden ser espontànies o les pots sembrar segons el que t'interessi, si vols regenerar més o menys ràpid. Després la descompactació i després també una altra eina molt interessant és el roller, perquè hi ha moments que tu decideixes baixar la coberta, un, perquè pot ser per competència, no? Perquè a vegades doncs, hi ha zones com el Penedès que hem patit molt la sequera, hi ha moments que les has de baixar perquè no creïn competència quan comença el cicle vegetatiu. Llavors es fa amb roller, no s'eliminen, es baixen i fas que, pues, que es morin lentament, però estan allà i es puguin activar en un altre cicle. O bé les pots deixar doncs, més temps que surti la llavor, que floreixin i després ja es ressembren soles, no? Però clar, això ho has de gestionar molt bé. Però són eines de transició. Un cop tens el sòl actiu, ja no et neixen el mateix tipus de plantes ni molt menys, no? De fet, hi ha un estudi molt interessant que es diu l'estudi de plantes bioindicadores. Hi ha un home que es diu Gerard Duzerf que ha fet un estudi molt interessant, que té molts llibres, i et diu que cada planta que trobes al sòl t'està dient què està passant en allà, no? Pot ser una carència, pot ser una carència mineral o pot ser que t'estigui parlant de com està el teu sòl, de compactat o de contaminat o... I és un estudi que es sol fer per veure, bueno, a simple vista, quina coberta espontània t'està sortint, perquè és una analítica, no?, d'això. Llavors, bueno, a través d'això, pues, és una manera també d'anar coneixent i cada any canvia, no? Llavors, diuen que quan un sòl està molt regenerat, ja no et surten plantes tan altes, ja sempre et surten baixetes. Clar, les plantes que són altes, arrels pivotants, això t'està indicant que tens un sòl molt compactat. I llavors la planta t'indica, però també et corregeix, sí? Per tant, males herbes no n'hi han, totes t'estan dient alguna cosa. I després amb aquest 360 que dèiem de la regenerativa, a part de tota aquesta gestió del sòl, també és molt important la biodiversitat, activar la biodiversitat, no? Els cicles biològics, no? Pues, trencar el monocultiu, no? Al final, el que busques és, per tenir aquesta microbiologia, necessites que tot estigui viu perquè tot estigui actiu. Llavors, bueno, nosaltres hem fet corredors biològics, no? Ja ho vam fer en Torres de Nerd, però encara n'hem fet més. Després també potencies que hi hagin altres arbres al voltant, no? O, per exemple, nosaltres tenim un projecte d'agroforesteria, que també, pues, una manera de trencar el monocultiu. I bueno, són diferents eines que t'ajuden a que tot sigui cada vegada més complex i divers, no? Per exemple, també tenim arnes d'abelles, no? Les abelles, doncs, són grans pol·linitzadores, no? O sigui, és a poc anar recuperant els serveis ecosistèmics, els cicles biològics, tot, no? Perquè hi hagi tot, perquè tot sigui un sistema viu, no? I un sistema que cada vegada necessiti menys coses de fora, però és un procés.
1: I teniu diferents camps així de prova, suposo. Deveu tenir una vinya amb, pues, aquestes plantes, una altra.
0: Sí, clar, nosaltres vam començar la regenerativa a finals del 2020, vam començar el 21 amb dos proves pilots, una vinya Mas de la Rosa i l'altra Mas la Plana, que són dos dels nostres grans vins, I després van continuar per totes les finques. O sigui, ara actualment devem tenir unes 600 hectàrees de les 1.000 que tenim, però tots són camps de proves. Mm-hmm. És a dir, amb tot tenim testimonis, amb tots fem una... És molt important fer el monitoratge, que és a dir, saber què està passant en cada moment a nivell de sòls, a nivell de retenció d'aigua, a nivell de tot, i és molt important, i tenim testos a tot arreu. A part de que tenim molts projectes de recerca en el qual, en els quals estem involucrats, no? Vull dir, és molt important saber què està passant, d'on veníem i què està passant, no?
1: Clar. I quan triga un sòl en refer-se?
0: Depèn d'on estigui.
1: I depèn del que li han fet, també,
0: sí,
1: suposo.
0: Sí, depèn dels orígens. Mm. Clar, a Torres, actualment totes les vinyes ja estan amb ecològic, per tant, això ja és una... està molt avançat.
1: Tot el Penedès, no?
0: Sí, tot el Penedès, sí. Però clar, nosaltres totes aquestes 1.000 hectàrees no estan totes al Penedès, estan repartides llavors per tot Catalunya. Llavors, tot això ja està amb ecològic, que ja és un pas... Però, clar, depèn, no? Per exemple, si estàs en una zona que no plou, la regeneració és molt lenta. Mm. O sigui, és molt lenta, perquè l'aigua és molt important perquè les cobertes facin la seva feina, perquè, clar, tot és aportar nutrició i vida, i si no hi ha aigua, no hi ha vida, tal. Vull dir, és la típica frase, però és així. Llavors, costa moltíssim. No et sabria dir exacte, però en llocs on plou, en 5 anys pots tenir una bona regeneració. Uh-huh. En llocs on no plou, potser uns 15 mínim per començar a notar coses de veritat.
1: És bastant temps, però és clar, crec que, sempre ho dic, penso que no ens hem d'anar per aquest camí.
0: Mm. Clar, al final també vivim en un món de la immediatesa, no? Però clar, ens estan dient, vull dir, ja tenim molts, sobretot aquest any aquí a Catalunya i a la resta del món, estem veient fenòmens, no?, del canvi climàtic, aquestes pluges torrencials, tot això ens està avisant que aquí hi ha coses que estan passant. I clar, el sòl, o sigui, el que en parlàvem abans a l'agricultura convencional, parlàvem d'explotacions agrícoles, no? A mi em parlàvem d'explotar, no? Per tant, li has tret més suc del que... O sigui, li has tret tot el suc que podies. Per tant, estem perdent sòls fèrtils, no? Diuen que el 2060, haurem perdut moltíssima fertilitat de sòls. Per tant, no podrem cultivar. Llavors, o anem una mica enrere... O, saps? Llavors, els que estem aquí, potser ho veurem, però què deixem, no? Mm. Llavors, això és una mica el que ens hem de plantejar i és una filosofia de vida, no? Per exemple, la família Torres, doncs, és una empresa familiar, estan a la cinquena generació i tenen aquesta visió d'anar deixant, no? I doncs amb aquest projecte Torres en Earth, que s'han buscat vinyes doncs en zones que bueno, amb el canvi climàtic doncs que es pogués plantar zones de més alçada, tant a Catalunya com a Xile, zones més al sud, doncs en aquí també s'estan buscant agricultures que puguin frenar una mica i puguem tenir sòls fèrtils per més anys, no? Llavors, què és més fàcil ara? Bueno, fes convencional, si vols, és molt fàcil, però què deixes, no? És allò que diuen pan para hoy, hambre para mañana, no? Llavors, clar, hi ha molta gent que diu, bueno, és que això és molt complicat. No, és un anar fent, al final és un anar fent, és un reaprendre, és un canvi de paradigma molt important, però és un dir, bueno, però jo vull tenir vinya molts anys en aquí, no?
1: Sí.
0: Que...
1: Sí, sí, totalment. És el que... És cap on hem d'anar, crec.
0: Mm.
1: I sí. Té alguna cosa a veure... Jo entenc que, per exemple, per fer viticultura ecològica és més difícil en zones, per exemple, on hi ha molta pluja o coses d'aquestes que costa més de... La regenerativa també depèn d'on estiguis... pot funcionar o no? Vull dir que és més fàcil o més difícil?
0: Bueno, cada zona té els seus reptes, no? Al final, hem de partir que l'agricultura regenerativa és un pas més que l'ecològica, perquè, de fet, tu ja parteixes de que estàs fent la part de l'ecològic i has de fer un esgraó més. Però, clar, per exemple, en una zona de molta pluja, per exemple, a Galícia, tu segur que tens uns sòls amb molt bona matèria orgànica ja, no? Però tens els problemes fúngics, no? Al final és treballar per trobar un equilibri. Quan una planta està equilibrada, les malalties també disminueixen. Per tant, una zona on te plou molt pots tenir el problema de les malalties fúngiques, una zona com el Penedès que no plou gens pots tenir el problema per la sequera. Sí. No tens malalties fúngiques, no? Doncs al final és cadascú ha de fer servir les seves estratègies per arribar a aquest equilibri. Hi ha zones que són molt més fàcils, però totes hi poden arribar.
1: Mm-hmm. I aquest, diguem, l'immoviment, o, bueno, no, és, hi ha altres parts del món on també s'està...
0: Sí, sí, sí, de fet és mundial això. Mm-hmm. Pioners, els australians són molt pioners, també als Estats Units també, Sud-àfrica també, vull dir que és un moviment mundial, vull dir, de fa bastants anys, la veritat. El que passa que des del 2020 hi ha hagut un boom, sobretot aquí, a Espanya, a la zona de Catalunya, hi ha hagut un boom, però ja va començar potser fa 30 anys o així, per exemple, a Austràlia, ara me'n recordo com el... Darren Doherty és un dels referents, no?, en allà, igual que l'Alan Savory... o el Joel Salatin, que són persones que fa molts i molts anys que estan treballant amb regenerativa, no? Per exemple, nosaltres, quan vam començar a finals del 2020 amb regenerativa, ens passava que buscàvem bibliografia i ja n'hi havia, perquè ja hi havia molts exemples. El que passa és que no en trobàvem tants en viticultura, en trobàvem amb altres cultius. Llavors nosaltres, juntament amb Clos Mogador, Can Feixes, The Regen Academy, de l'empresa del Francesc Fons, Clos Mogador, Jean León i Torres, vam decidir muntar una associació de viticultura regenerativa. De fet, aquests mateixos actors venien d'un projecte de recerca sobre... la coberta vegetal, no?, com beneficiava els sòls vius, no? I arran d'aquest coneixement, doncs, es va parlar de poder fer una associació que ens ajudés, doncs, a conèixer més gent que estigués com nosaltres i poder unir coneixement. Clar. I compartir, no? Llavors, primer ho vam obrir a nivell estatal, ja teníem els estatuts fets i tot, però rebíem peticions, gent que ens coneixia, de tot el món, i ho vam obrir al món.
1: Ah,
0: i ara doncs, l'associació té 125 socis de 9 països diferents del món. Per tant, és una associació internacional i bàsicament ens dediquem a divulgar
1: i a compartir informació.
0: Correcte, jo en soc secretària fins ara. No sé, ara si canviem a junta, no, ja veurem, fins ara de l'associació i bueno, ha sigut la feina que anem fent, no? Anualment tenim un simposi de viticultura regenerativa que la fem per streaming i presencial i tenim ponents tant nacionals com internacionals i la nostra feina és donar a conèixer la regenerativa.
1: Clar. Sí, sí, compartir informació crec que és bàsic, perquè potser algú fa alguna cosa en un lloc que li va molt bé i funciona i poder compartir-ho, tenir una associació... I què s'ha de fer per...?
0: Bueno, tenim una web que es diu viticulturaregenerativa.org i en allà doncs, pots demanar... Hi ha un formulari per inscriure's i llavors, bueno, les empreses que són d'unes 5 persones doncs paguen 60 euros anuals. Si ets de 5 a 50, són 120. I si ets més de 50, són 200 euros, no? I llavors nosaltres el que fem és... cada mes fem un webinar tècnic d'alguna cosa, de la regenerativa, perquè els nostres socis coneguin què és la regenerativa, no? I bueno, busquem tècnics de diferents coses i així aprenen, no és com una escola. I a més, doncs, fem aquest simposi, a més tenim un grup de WhatsApp, que bàsicament tots són viticultors o bueno, gent que treballa a la bodega, i comparteixen coses, són xarxes, això va sol, no?
1: Sí, sí.
0: I es creen sinergies, doncs al final jo et conec a tu, ai, doncs me'n vaig a veure.
1: Clar, contactes.
0: Contactes, sí, sí. O jo he sembrat tal i no m'ha funcionat, i l'altre li diu, al final és això una associació, no?
1: Sí, perquè jo l'altre dia, bueno, fa un temps vaig llegir una notícia d'un celler a Ciudad Real, que es diu Verum, que han aconseguit reduir el CO2, la CO2, quan fan el vi i el converteixen en carbonato sódico.
0: Sí, sí, sí.
1: I això
0: sí.
1: Trobo que sí. No tothom ho sap. Sí, imagina't sí, que dius, sí. Ostres, doncs... S'han de convertir sí, aquestes
0: sí.
1: coses, no?
0: De fet, ara que dius això, nosaltres també tenim molts projectes d'aquests de captura de CO2 sí. i estem amb coses així, però segurament que els meus companys, que tenim un departament de canvi climàtic, segur que es coneixen sí. ja, entre a veure, vull dir, ja... Sí, sí, sí, però és això, no? Sí. Crear sinergies sí, al final,
1: sí.
0: no?
1: Sí, sí, és...
0: Sí.
1: És fonamental, crec, que en aquest moment, i a part que tenim les eines per compartir molt ràpidament.
0: Sí, sí, sí.
1: Abans
0: sí.
1: estava algú a, jo què sé, al Bierzo i algú que estava a Catalunya, igual no...
0: Correcte.
1: Fins que arriba la notícia ara.
0: Sí, no, jo, nosaltres, per exemple, que fem webinars amb tots els socis, doncs es connecta gent d'Argentina i gent d'aquí, vull dir que...
1: Clar, clar.
0: Sí, sí, al final... És això, no? I bueno, al final també és veritat que el concepte regeneratiu, així com l'ecològic o biològic, doncs va trigar els seus anys en donar-se a conèixer, doncs el regeneratiu també, també és el...
1: I els webinars els feu en castellà o en anglès? O...
0: De moment els estem fent en castellà. Sí, l'únic que sí que és veritat que els simposis a vegades posés amb la llengua original de... Sí, sí. I dintre l'associació també hem creat una certificació.
1: Ah.
0: Una certificació de viticultura regenerativa.
1: Ah, perquè això faltava, no existeix. No?
0: Bueno, n'hi ha moltíssimes.
1: Sí.
0: El que passa que de viticultura específicament,
1: sí.
0: jo no en conec cap de moment, eh? Potser ara algú ens truca i ens diu, pues sí, n'hi ha una. Pues, jo no les conec. Però, bueno, una manera de poder posar un segell en el teu vi, de dir, aquest vi es fa d'aquesta manera.
1: I tu, a veure, tu creus que realment un vi fet amb viticultura regenerativa o un vi no fet amb viticultura regenerativa notes alguna... No.
0: O sigui, jo dic que no ho sé. Perquè nosaltres portem molt poc temps, des del 2021, o sigui, són 4 anys. Com et deia, estem en una zona que no, la regeneració no és fàcil. Llavors, bueno, teòricament, tu estàs creant unes condicions úniques en el teu lloc, no?, on estàs. Allò que en diuen el terroir, això és terroir pur i dur, perquè tu crees la teva pròpia biodiversitat, els teus propis... microorganismes, per tant, jo crec que ha de ser diferent. El que no sé si ho serà o no és una hipòtesi, no?
1: Clar, tot això s'ha de veure més a llarg temps,
0: clar,
1: no?
0: Però bueno, gent que sí que fa, per exemple, Clos Mogador, que també fa molt de temps que està en això, doncs bueno, en René Pare, ell ho diu, que ell ho veu diferent, no?
1: Sí, sí.
0: Per tant, la hipòtesi és que sí, que, sí, sí. que han de ser diferents.
1: Bueno, ja estem quasi. I tinc l'últim. No sé si volies afegir alguna
0: cosa
1: més.
0: Sí, volia afegir que, bueno, dintre d'aquesta inquietud que té família Torres, doncs amb el tema del canvi climàtic i això, doncs estan dintre d'una associació que es diu International Wineries for Climate Action, que és una associació internacional que agrupa, doncs, bodegues que estan fent accions, no?, per reduir aquest CO2. I després també que bueno, família Torres també és membre dels Premium Family Vini, perquè són 12 membres d'empreses, bueno, de bodegues centenàries, no? Vull dir que és una...
1: Sí, sí.
0: És una empresa...
1: Sí, i que ha anat tenint relleu generacional, que
0: Correcte.
1: A vegades això costa.
0: Sí. Ara estem en el cinquè
1: sí.
0: Al final també és això, una empresa de més de 150 anys, però que sempre intenta estar innovant i al dia
1: sí.
0: i és el tarannà, no?
1: Doncs felicitats. Doncs abans d'acabar, faig la pregunta que sempre faig, que
0: sí.
1: Si fossis una varietat o un vi, quin series?
0: Ostres, és complicat, eh? Però jo potser seria un cabernet sauvignon.
1: Ah, sí?
0: Sí, tot i que hem parlat de les varietats ancestrals i tot plegat. I una perquè, primer, és una varietat que m'agrada moltíssim. Després, perquè m'agrada molt Bordeus, França, no? I la cultura francesa m'agrada molt. Després, perquè és una varietat que és molt resilient, i jo crec que sóc una persona molt resilient. És una varietat que s'adapta molt a qualsevol lloc del món. Jo també m'adapto molt bé a qualsevol lloc on te vaig, sóc bastant plàstica. I no sé, això bàsicament, o sigui, trobo que...
1: I que té molts estils, no? També.
0: Sí, té molts estils.
1: Sí,
0: és bastant tot terreny
1: sí,
0: i jo
1: sí,
0: també
1: sí.
0: Sóc molt tot terreny.
1: Sí, sí.
0: Per tant, no sé, trobo que,
1: molt
0: que
1: bé.
0: Tenim afinitat. Suposo que per això m'agrada.
1: Molt bé, Montse, doncs moltes gràcies per haver vingut i fins una altra.
0: Moltes gràcies
1: Adeu.
0: Per convidar-nos.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
3: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
4: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
5: Joder, qué tropa.
4: L'hora dels joves.
6: Mai us heu preguntat per què és l'hora dels joves i no els 57 minuts dels joves?
7: Hòstia, comencem malament, eh?
6: No, bueno, benvinguts al programa. Som el Joan, el Pedro... Ai, el Genís no està.
8: El Genís s'ha cagat.
6: Avui el Genís no està, però estic jo!
7: Està el Pedro.
6: Està, hòstia, és històric,
7: eh? Està el Pedro, Don
6: venim,
7: Pedro.
6: Ojo, perquè venim de fer el programa en directe des de plaça Octavià, quasi 2 hores i mitja de programa, dient tonteries, perquè al final és l'únic que vam dir, tonteries, i fent matemàtiques.
8: És veritat.
7: Oh!
8: I fent-les bé.
6: Us va agradar o no?
8: Sí, molt.
6: Molt?
7: Molt, molt, molt. Molt? Sí, molt. Sí, sí, molt. Sí. Bueno, va passar molt xulo.
6: Podem començar als 57 minuts?
7: Bueno,
6: que ja els hem començat, ja.
7: Ja, els portem començats des de fa un temps. No?
6: Quant temps, ja?
7: Portem ara mateix 1 minut i 18... Llavors són els 56 minuts i 40 segons dels joves.
6: Doncs comencem
8: concretament 55
6: segons. Els 56 segons, minuts ai, 55 i els 30
8: minuts.
6: Segons.
8: No, 55 minuts i
6: calla,
8: 30 segons.
6: Calla, hombre.
8: Ai.
7: Comencem?
6: No.
7: Avui, notícia especial de l'hora dels joves.
4: Cugat.cat, notícies.
7: Bon dia, bona hora mateix, Martí.
6: Vale, no, una cosa, és una notícia i s'ha de dir. Avui no portem cap de les persones que estem aquí guió.
8: Zero, però el Joan té un pròtip i és el pròtip de l'ordinador.
6: No, però Joan ha de llegir les notícies, però tu no portes guió, jo no porto guió, sé una mica el que vull dir.
8: I
6: el Genís no porta ni guió, ja. Espectacle. I ara parlarà el Joan.
7: Una protesta per reobrir Cuixarola desafia les restriccions per la pesta porcina africana, PPA, ojo, no PP d'Andalusia.
6: Oh, som-hi amb aquesta brometa.
7: Fa 6 mesazos que tenim aquestes limitacions.
6: I fa 6 mesos que es dius aquesta brometa.
7: I més que els diré fins que no acabi la PPA, doncs...
8: El Partit Popular.
7: Ja l'obriré. Això, mobilitzats per la campanya Reobrim Cuixarola, s'ha trobat al parc de la Riera de Cerdanyola. Des d'on s'ha saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll.
6: Can Cuello.
7: Can Cuello, exacto.
6: Can Cuello.
8: Can Coll.
6: Home, ara com que ha vingut el papa i tot s'ha de dir en castellà, doncs ara és Can Cuello.
7: Can Cuello, claro.
6: Segona notícia, ha vingut el papa!
7: El papa!
6: Per si no us havíeu enterat.
7: Per si no us havíeu enterat, el papa... El papa.
6: El papa americano.
7: El papa ha vingut a Catalunya, en concret primer ha passat per Madrid.
6: Primer Espanya i després Catalunya.
8: No enterar-se seria greu, eh?
7: Exacte. I ha vingut el papa. Vale? I el papa anar a la Sagrada Família. Ai.
6: Ai, a Montserrat.
7: A Montserrat. Allà a Brian.
6: A Brian. I no va pujar amb cremallera a Montserrat.
7: Oh, tio, que va pujant en cotxe.
6: En cotxe, amb el papa mòbil.
7: Ai, el papa mòbil. Ai.
6: En el papa mòbil.
7: Atenció, Txema Vallès. La Generalitat dirà que no a Vallaterra, però els veïns recorren i acabaran venint a Sant Cugat.
6: Això és el que ha dit ell.
7: Això és el que ha dit Txema Vallès.
6: Passarà? Potser sí, potser no.
7: Llavors, l'alcalde assegura que el director de l'Incasol veu amb bons ulls el projecte de Can Camps, confia en renovar aquest any els convenis amb el Lloret i reclama l'Estat amb una oficina permanent del DNI. És a dir, ha sigut a tirar bombazos. Bàsicament ha agafat... oye, mira, l'Incasol veu bé Can Camps. Sí, vinga, va, 3.000 habitatges. A veure, també hem de dir que està en campanya, eh? Nous busos i més servei de la Floresta de les Planes. Pimba! Conveni renovat amb el Lloret. Pimba, amb l'MD.
6: I diners per cultura, no n'hi ha.
7: La residència Volpelleres no començarà les obres aquest estiu. Pimba! Podem tenir 2.000 pisos nous i en tindrem 5.500. Pimba!
6: M'acaben de dir una cosa per l'orellera. Última hora, el pinganillo. Hi ha festa major!
7: Espera, un moment.
6: No, és que... Hi ha festa, o sigui, ja és festa major, perquè han penjat ja a falta de...
7: Espera.
6: Quasi 17 dies...
7: Podem continuar amb...
6: A falta de quasi 17 dies per festa major, ja han penjat les banderoles, tio.
7: Podem continuar amb les notícies?
6: És que em sembla 19 indignant.
7: Dies, un moment.
6: No, 19 dies
7: continua,
6: no.
7: Continua, Txema Vallès,
6: us sembla... Estem a 11.
8: És el 25.
6: És el 25. 19 dies, complicat.
8: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24...
7: Hòstia, us fotreu a comptar en antena.
6: 19, no. 9.
8: 19?
6: 9.
8: No.
6: Visca 12. Les mates, venim
8: del Xixó. Joan, 9 o 19. Joan, 9 o 19. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21...
7: Que no ho
8: 10,
7: sé.
8: Eh? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 25. 19.
6: 25? Què?
7: Txema Vallès continua dient el català o el defensem nosaltres o no el defensa ningú.
6: Uau, notición.
8: No ho ha dit absolutament ningú, això, la veritat.
7: I, bombazo, Vallès respon a Cultura del Carrer. No acabo d'entendre quan parlen de restriccions.
6: Bueno, pues espera que t'ho dic. Les restriccions que tu poses a l'hora de fer soroll a les 11 de la nit, por ejemplo, és un petit exemple. Unes restriccions que poses també a fer actes pel carrer, per exemple.
8: Bombazo.
6: És un petit exemple. Unes restriccions... Bueno, de fet, no són restriccions. De fet, són coses que tu poses que són subvencions per cultura que surten durant festa major. Però quina merda és aquesta? De veritat, i més coses.
0: Cugat.cat, notícies.
7: I això ha sigut la bomba del partit.
6: Jo ja m'he anat a dormir.
7: Sí. Següent titular, a biblioteques. Bueno, és un altre gran tema
6: espera't,
7: de la setmana.
6: Espera't. El mateix que dèiem de cultura al carrer, vols que t'ho tregui per la biblioteca?
7: No, espera. Els treballadors denuncien que l'Ajuntament va obrir sales d'estudi durant la vaga, que va haver-hi una vaga a biblioteques.
6: Vale, una cosa.
7: I bàsicament l'Ajuntament acusa la biblioteca les biblioteques acusen l'Ajuntament de vulnerar el dret a vaga i ho denuncien a Inspecció de Treball, perquè diuen que bàsicament les biblioteques han de mantenir-se obertes com a refugis climàtics.
6: Vale, la cosa és, jo vaig estar parlant amb una amiga meva que estava fent la SELE, vale?
7: És veritat, selectivitat.
6: Em va dir, bueno Martí, que sàpigues que la biblioteca està oberta. Jo, dos dies abans, li vaig dir, ojo que ha sortit aquesta vaga, no estarà oberta ni els divendres ni els dissabtes. I va anar el dissabte i va dir, pues està oberta. I jo em vaig quedar amb una cara de, soc imbècil, una mica. Però no, resulta que va ser l'Ajuntament que ho va obrir sense permís, per dir-ho així. O sigui, la biblioteca no anava a obrir.
7: Ah.
6: I l'Ajuntament va dir, bueno, pues te l'obro perquè és un refugi climàtic i estem per selectivitat i és una sala d'estudi. I dius, però vale.
7: Que també que s'ha ajuntat tot. Bueno,
8: jo t'haig de dir que jo he fet ús bastant de la biblioteca aquests dies. És a dir, ha anat bé, i no només jo, sinó tots els clients que tenien la selectivitat.
7: Però que s'ha ajuntat tot. És a dir, s'ha ajuntat la selectivitat, s'ha ajuntat el papa, s'ha ajuntat les vagues de profes.
8: El papa!
7: S'han ajuntat les vagues de biblioteques. És a dir, ha sigut històric.
6: Els de metges, també.
7: Les de metges també han estat presents, no les he vist gaire, però...
6: I les dels estudiants?
7: També.
8: Ah, sí?
6: Hombre, ben fet.
8: Vaga
6: jo recordo fer-ne una. Però, un dimarts o alguna així.
8: Quan?
7: No, els de les unis no.
6: Jo sí. Jo no estic a una unitat.
7: Bàsicament que l'Ajuntament està picat amb les biblioteques i no creiem que...
6: Bàsicament l'Ajuntament està picat amb tothom.
7: Sí.
6: És que una mica més hi està picat amb Cuan Media.
7: Home, no, això jo crec que no ja. Però jo crec que això ja no, eh?
6: Que, per cert, parlant de Cuan Media...
7: Atenció! Titular.
6: Bombazo!
7: Pi.
6: Del tiro...
7: Tira'l.
6: No, que no vull que caigui al terra.
7: Tira'l.
6: Ai, vaya pista.
7: Que no es pot tirar baixa.
6: No es pot tirar baixa, s'ha de tirar al teta.
7: Senyores i senyors...
6: Torners del Globus...
8: De Cugat Media.
6: Per Festa Major.
7: Home, no!
6: Estupendo.
7: Un any més, tirant globus. Gràcies.
6: I tirant merdes, també.
7: Tirant merda, també.
6: Al final és l'únic que farem.
7: Per aquest any, novetats... No hi haurà emissió en directe.
6: No. No hi haurà YouTube.
7: No hi haurà YouTube, però sí que els àrbitres... jo...
6: Bueno, això no es podia dir encara.
7: Bueno, em presento, sóc el vostre àrbitre. Ja podeu enviar-me DMs o sobres blancs a la meva direcció de casa, aquí a Cugat Media tinc un apartat postal.
6: Que, de fet...
7: Podeu passar el que vulgueu.
6: De moment, encara no tenim... Bueno, que sàpiga, encara no tenim patrocinadors.
7: De moment.
6: Per tant, feu una crida aquí. Si algú vol patrocinar, endavant.
8: I si algú vol patrocinar l'àrbitre, també, no?
7: Sí, si algú
8: també
7: vol patrocinar l'àrbitre, l'àrbitre ho tindrà en compte.
6: I els comentaristes també es poden patrocinar.
7: Exacte,
6: eh?
7: Els comentaristes tindran poders especials.
6: Jo puc dir coses, si vols. Jo puc dir que a la final del 1970 del Torneig de Globus d'aquí Sant Cugat també es va passar una cosa així, llavors les normes poden canviar, eh?
7: Déu t'escolti. Doncs, bàsicament, això han estat els titulars del dia d'avui. Esperem que us hagi agradat molt.
6: Tinc un altre. I un últim.
7: Tira'l.
6: Ojo.
7: Ojo, piojo.
6: Farem, però això s'ha de dir una mica en veu baixa, una coseta a l'estiu que no és això.
7: Sí,
6: que no és el Torneig de Globus.
7: Sí. Sí, senyors.
6: Però això... I ja ho rebreu més endavant.
7: Comencem.
6: El què?
7: Ara mateix. A la nova secció.
6: Històries absurdes.
7: Històries absurdes.
6: Històries absurdes de Pedro.
7: Hola, bona tarda, Pedro.
6: Pedro, què ens explicaràs avui? Perquè no tens cap mena de guió.
8: Bueno, després d'aquesta presentació del Joan i del Martí, avui farem històries absurdes amb el meu guió, que tinc aquí...
6: Ara, treu-lo.
8: Ara el treuré, un moment, si us plau.
6: Ah, vale.
8: Abans haig de presentar la secció, d'acord? Històries absurdes és el que no vol saber...
7: Mireu com sona el guió. Mireu.
6: Sona moltíssim.
8: El que no vol saber...
7: Quan no vol saber.
6: Perdó, torna-ho a dir.
8: El que no vol saber...
6: Quan no vol saber. Perfecte.
8: Molt bé, doncs trec el guió, però espereu un moment. Abans, Martí, què tal? Bé?
6: Estic molt bé, la veritat.
8: Que bé, molt bé. Sí. Joan, tu bé?
6: Perdona, volia seguir parlant, eh?
8: Doncs no, perquè és la meva secció, Joan, tu bé?
5: Hola. Hola, buenas.
6: Perdona, qui ets?
5: Hola, jo soy... Soy Fernando Simón.
6: Sí, bueno, ¿y por qué no le preguntas si está bien? ¿No? Porque creo que
8: Fernando
6: tiene la bola
8: Simón,
6: una mica...
8: ¿Usted está bien?
5: Bueno, es que me comí una almendra, ¿sabes?
6: Y... Escolta, abans d'això en sis, ens hem de preocupar més per l'antivirus?
5: L'antivirus...
6: No, l'antivirus.
5: Ah, el antivirus. Bueno, como Sanidad ya no ha dicho nada más, pues mira...
6: ya no estás enterando.
5: Ahí se ha quedado.
6: Perfecte,
5: molta gràcia. Dios te oiga, hijo.
6: Venga, adéu. Per què tenim el telèfon del Fernando Simón?
7: I per què no?
8: Sí, sí. Vale, vaig a treure el meu guió.
6: Venga, va. Per tercera vegada consecutiva, treu el seu guió, no té res.
8: No hi ha res, un moment. Vaig a escriure algun moment, sisplau.
6: Bueno, mentrestant, què tal, Joan?
8: Molt bé. Molt bé, he acabat d'escriure.
6: Si has de dir alguna cosa, digueu, si no, passem.
8: Primera història absurda.
6: Vols que passem a la tertúlia?
8: Sí, passem a la tertúlia, nois.
6: Vinga, anem a passar a la tertúlia, som-hi.
8: Què és això, tio? No, soc conscient que
6: passem,
8: això és inamitible.
6: Passem a la tertúlia.
8: Soc conscient que això és inamitible.
6: Passem a la tertúlia.
8: A veure, Martí.
6: Ah, no, de fet tinc una notícia.
8: Oh.
6: I no és absurda, és notícia. Bastoners de Sant Cugat torna a actuar al Cruïlla.
8: Ole, ole, mi niño.
7: Ole, tu, machote. Ole.
6: No, però en sèrio, o sigui, el Cruïlla, per qui no sàpiga, és un festival de música que es fa al juliol, val? I és durant la nit, no? I els Bro dels Bros, sí?
7: Que els, els companyers.
6: Els
8: Bros.
6: Els companyers, els Bros. No, Bro dels
7: Bros. Brous, els caldos.
6: Bro dels Bros.
8: Brostons.
6: Bro dels Bros és una companyia de dansa urbana. I ens van veure un dia...
7: Però la Guàrdia.
6: Sí, efectivament. I ens van veure un dia per Festa Major i ens van dir, ui, volem aprendre això. I els hi va ensenyar, bueno, jo no, els que els ensenyen això, els hi vam ensenyar, els hi va agradar tant que van voler fer un espectacle combinant bastons i ball de bastons amb hip-hop i dansa urbana.
7: Collons.
6: Vale? Està molt guapa, sí? I el dia, no sé quin dia el faran a Sant Cugat. O sigui, jo us recomano anar-lo a veure. És un dia del 2027, crec, o alguna cosa així. Però està molt guapo, la veritat, i jo us ho recomano veure-ho.
8: I veu veure el castell que li vam fer el papa?
6: Llavors, acabem de parlar d'això.
7: A la palabra del papa.
6: Nosaltres, aquest any, com que hem fet l'espectacle aquest bo, que es diu, que és bo, sabeu que es diu, què és? És pal en japonès.
8: Sí o no?
7: Ah, bo, sí.
6: Bo, vale? Sí. Bé, jo amb un palito.
7: Jo feia pal.
8: No hi havia un del Kung Fu Panda que es deia bo?
6: Sí.
7: Jo feia arts marcials.
6: Sí, era un panda, per això es diu es Kung Fu bo. Panda. Es diu bo.
8: El panda es deia bo,
6: però
8: no?
6: Es deia po,
7: po.
6: No bo.
7: Ai, quasi.
6: Vale, la cosa és, ara vull acabar. Ens van convidar al Cruïlla i nosaltres vam dir que sí, per tant, el dia...
8: Vosaltres sou els castellers?
6: Bastoners de Sant Cugat.
8: Ah, vale, vale.
6: No faig castells, espavila.
8: Bueno, fas tantes coses que...
6: Espavilling. Llavors, Bastoners de Sant Cugat ens han convidat a fer un espectacle i a ballar amb ells al Cruïlla. I anem gratis, com a convidats, com a artistes,
8: uep,
6: dos dies amb entrada pagada. Gràcies, Pedro. Molt amable.
8: Bueno.
6: Papa de Roma.
8: Pues veu veure el castell que li van fer el papa?
6: Sí.
8: Molt maco.
6: Saps que no vaig veure?
8: No.
6: La Sagrada Família.
8: Ostres.
6: Perquè estava de recuperacions.
8: Pues això és criminal, tio.
6: Bueno,
8: jo avui tenia la selectivitat i ho vaig veure igual,
6: Jo ja ho veuré,
8: Va ser, és que t'ho prometo, pell de gallina, O sigui, va ser pell de gallina al màxim,
6: gallina
8: tio.
6: De piel.
8: Vale. O sigui, va ser, lo d'ahir a la Sagrada Família va ser una realització que anirà superbo.
7: Què habla de papa? Home de papa. Home de papa la tertúlia, no? Que habla de papa.
8: Què veu veure? Què heu vist i què no heu vist?
6: Bueno. Primer tertúlia.
8: Vale.
6: Què vaig veure? Doncs pues mira, l'entrada del papa a Barcelona, O sigui, quan va arribar...
9: A la catedral.
6: Sí, vale. Quan va arribar... Bueno, no, primer amb avió.
9: Amb avió, vale,
6: amb avió,
9: sí.
7: Ibèria.
6: L'estaven seguint amb el Fly Radar i dius, bojos.
7: Bueno, i de fet el tenien, ja ven dos cases, no? Acompanyant-los.
6: Sí, sí. Llavors, després, quan va arribar a Barcelona, doncs van fer una mica de catedral i no sé què i no sé quantos, i aquí vas desconnectar, fins que el dia següent, crec que va ser, que se'n va anar a Montserrat, que jo aquí no ho vaig veure, però sí que vaig veure l'entrada al... A la missa que hi ha gegant que van fer el...
9: La Sagrada Família?
6: No. A l'estadi.
9: Bueno, no era una missa.
6: Bueno, no sé què era.
9: Una trobada.
7: Montjuïc.
6: L'estadi Lluís Companys. Que, per cert, des d'aquí ja vam tindre la setmana passada el Pau del Super 3, Titus. Gent... O sigui... Senyor 3CAT.
7: La Corpo.
6: La Corpo pels amics.
7: La Corpo de veritat, no aquesta.
9: Ojo.
7: La veritat.
9: Ojo.
6: Si el Papa ha pogut reunir 700.000 persones o més per fer una missa en directo, vosaltres podeu reunir moltes més per fer una festa dels súpers 2.0.
9: Facto.
6: I recuperar-lo, que l'any que ve farà 20 anys. Espavileu. Ja està, ja ho he dit. Ah, i Oques Grasses també fa 4 putos concerts, Pues, tal, 9 d'octubre, no me'n recordava.
9: Jo crec que 3CAT no té un duro.
6: 3CAT no té un duro, però sí han fet el 3CAT en viu.
9: Què és allà?
6: Que era tot gratis. Una festa dels súpers 3.0.
9: Això quan va ser?
6: Fa un cap de
7: setmana. Ah, però tu vols la 2.0, no?
6: Jo vull la 2.0. No, bueno, jo vull la original.
9: Martí, has de superar la teva etapa de nen.
6: Jo vull la original.
7: Mira, jo crec
6: que... Ho vull tancar així, tio.
7: Mira, jo crec que allò és tan història de Catalunya que no és replicable.
6: Sí, perquè
9: factors.
6: Si tu fas... O sigui, una festa, remember, dels 20 anys aquests que han passat de la festa, és a dir, de la família dels súpers.
7: Però estava ple de nens rates,
9: ja,
7: com
9: però
7: nosaltres.
9: Els nens ara no veuen a la família dels súpers.
6: Tu els hi dius, als infants d'ara, no farem res.
7: O
6: però els hi dius...
9: Bé, Messi.
6: Del 2000 al 2017... Tots aquests et van a la festa dels súpers? Bueno,
9: no,
6: és
9: que
6: clavat.
9: No.
6: A tu et diuen.
9: Jo crec que no, perquè ara és gent adulta que treballa, té compromisos.
6: Perdona, a tu et diuen de que es fa una festa dels súpers un cap de setmana. I tu pots anar gratis i vas.
9: Ah, bueno, gratis.
6: I tu també, i jo també,
7: i
6: tothom.
7: A veure, també t'he de dir
6: que... Jo crec que les persones que ens estan escoltant aquí, clar, que no ens està escoltant ningú, però bueno, les persones que ens estan escoltant i que han viscut la família dels súpers, hi anirien.
7: Que potser és perquè som nosaltres, però...
9: Martí, el promotor...
7: Les altres persones diran... Hòstia, mira, doncs jo sóc una persona que potser treballo, guanyo 500 euros de merda al mes, tinc pèls als collons... potser no és la cosa que més
6: sí,
7: faria.
6: És gratis. Què més vols?
9: Però Martí,
6: com, una festa de la
9: cosa dels nens és que tenen... Plan,
6: però
9: no
6: que jo
9: res
6: no
9: t'estic
6: no dient que vinguin els infants. Jo t'estic dient que vinguin nosaltres.
9: Sí. Jo crec que no crida tant l'atenció. Però què faríem
6: els,
9: allà?
6: Els actors, no, els actors que tornen 20 anys després, nosaltres ens tornem a trobar 20 anys després tots els súpers d'aquella època i es fa una festa de la família del Súper 3
7: que el senyor Pla,
6: fent remembering.
7: Que el senyor Pla una mica més de la palma. O sigui,
6: el senyor Pla té 65 anys.
7: Està a les últimes, ja, el senyor Pla.
6: No,
7: ja estava a les últimes,
6: no,
7: a la sèrie.
6: No, no, perdó, no té 65, té 55. Es diu Domènech.
7: Domènech. L'avi Domènech.
9: El Domènech.
6: No, es diu... No. Però es diu Domènech. De fet, el vam contactar perquè vingués aquí.
7: Ah? I què?
6: No, ens va deixar en vist.
9: No.
6: Com el...
9: Bueno, però a un email no saps com si es deixa en vist o no.
6: Va ser per Instagram.
9: Ah...
6: Què posa? Visto hace...
9: 3 meses.
6: 6 setmanes. I tu, gràcies.
7: Ah.
6: Gràcies, molt amable. Bueno, senyor 3CAT, sisplau.
7: Tricat.
6: Tricat. Espavileu.
7: 3 gats.
6: A part...
7: 4 gats, ja no, ni 4 gats,
6: ara,
7: ja, són 3.
6: Ara t'he de dir, ara són 3 gats, però t'he de dir, hi ha bastanta gent també reclamant-ho, pel TikTok, per Instagram, per tal, hi ha bastanta penya dient-ho, això.
7: Evidentíssimament, tata.
6: Volem una festa dels súpers.
7: S'ha picat.
6: Bueno, quants minuts de programa?
9: Bueno, veureu el Mundial, penya, o no?
7: Va, mundial.
9: S'ha de treure el tema.
7: Vale, anem a veure quins partits... Vale.
8: Avui, Mèxic, Sud-àfrica, eh? Ojo.
6: No,
8: a les 4 del matí, Corea del Sud, República Txeca, eh?
6: Moment,
8: sisplau,
6: moment. Vale, això és molt important.
7: Avui estem a dia 11 del 6 del 26.
6: Fa 15 anys...
8: Ojo, s'estira el dato.
6: El 2010...
8: Ojo el dato...
6: També va començar un 11
7: vale, pera,
6: del 6 del 2010. Un moment! Ho dic jo.
8: No ho creu.
7: Espera. Un moment que necessito música.
6: Jo estic repassant. Perdó, fa 16 anys, no 15.
8: Molt bé,
6: estem al 2026. Em pensava que estava al 2025.
8: Aguanta-la.
6: Moment.
8: Tenim.
7: Dóna'm un segon.
6: 11 del 6 del 26.
7: Dona, pera.
8: Comença el Mundial!
6: Un moment. Deixa'm parlar.
7: Un moment, Martí. Un moment.
6: 11. Estic repassant el que ja he dit.
7: Un moment, un anunci de 6.
6: 11.
7: No, pera.
6: 11 del 6 del 2026. Fa 16 anys, 11 del 6 del 2010. També va començar el primer Mundial. Bueno, el Mundial de Sud-àfrica. Vale? Ojo. Va començar amb un Mèxic-Sud-àfrica.
8: És conya?
6: No.
8: És conya?
6: No. Aquest Mundial, que comença?
8: Mèxic-Sud-àfrica.
6: Vale. 2010, Espanya va estar al grup H. 2026, Espanya està al grup H. 2010, Mourinho torna al Madrid.
7: Oh!
6: 2026, Mourinho torna al Madrid. 2010, l'entrenador, que no sé com es diu, de Mèxic, entrena a Mèxic. 2026, el mateix entrenador entrena a Mèxic.
7: Ho estem sentint.
6: Un momentet,
7: és el moment.
6: Un momentet, perquè també falta alguna cosa. 2010. Ojo, eh? És que això és heavy, eh? 2010. Quants anys tenies, Pedro?
8: 3.
6: 2026. Quants anys tens ara?
8: 18.
6: Suma-li 19 perquè és l'any
8: sí,
6: dels 19.
8: Sí, el 14 fa 19.
6: És l'any dels 19.
8: El 14 de juliol, sí.
6: El 3, si tu el multipliques per 3...
8: No.
6: 9.
8: No.
6: Efectivament. De nou.
8: No pot ser.
6: Això vol dir que Espanya no guanyarà.
7: No, és mentida. Jo crec, senyores i senyors...
6: Jo crec... No, i ara en serió. Jo crec que no guanya i no hauria de guanyar.
8: Martí, fora de l'estudi.
7: Get out!
6: Estic d'acord. Que en salta el copi.
7: Ai!
6: S'ha emocionat una mica massa, ja.
8: Jo crec...
6: Ah, no!
8: Jo confio
6: i,
8: que guanyarà.
6: No, hi havia una cosa més. 2010, el Madrid venia de dos nadapletes. 2026,
7: no!
6: El Madrid ve de dos nadapletes.
10: Campeones, oe, oe, oe.
7: Tortuga ninja, xubatesa.
8: El dictador.
7: Ara, Mourinho dictator. Martí?
6: Dictator. No, ja se m'ha acabat, eh? Tampoc.
8: No tens més factors, Martí?
7: El Barça, aquest any, jo crec...
6: Guanya la sisena.
8: El Barça... O Espanya?
7: A Barça.
8: Ah, vale.
6: De fet, et diré una cosa més.
8: Quina?
6: I molt important.
8: Quina?
6: El Barça
8: sí?
6: Guanya la cinquena i la sisena.
8: Què? Cinquena què?
6: Cinquena Champions femenina.
7: Ah, oh! Vale. Sí, segur.
6: Segona consecutiva.
7: Les noies són molt bones.
6: I la sisena masculina.
8: Després de 12 putíssims anys...
6: No es diuen paraulotes en aquesta ràdio.
8: Perdó. És que, tio, portem molts anys.
7: Però estic canviant de música perquè...
6: Vale, escolta una cosa. Tu vols que Espanya guanyi?
8: Sí.
6: Joan, tu vols que Espanya guanyi?
7: Sí. Jo pel futbol sóc espanyol. Pel jo futbol.
9: No.
7: Pel futbol.
9: Tu no? Vale, molt bé, Martí. D'acord, moltes gràcies per la teva aportació. Que vas amb Cabo Verde o que, amb Curaçao?
7: Curaçao.
6: És que... Curaçao, no.
9: Molt jo... bé, vale. Ves amb Argentina, ok, Leo saps, Messi.
6: Saps
9: molt
6: amb
9: bé,
6: qui guai. Vaig?
9: Amb qui?
6: Amb la selecció... de Catalunya.
9: Vale, molt bé.
7: Alineació de la selecció de Catalunya.
6: Posa els segadors.

0: Alineació de Catalunya.
1: Però un moment, bueno, que estaven dient Catalunya, Titu, que no han dit ni la primera paraula.
2: Alineació de la selecció de Catalunya pel Mundial 2026.
1: Tu dius porter és tal, jo dic l'alineació.
2: Vale. Porter.
1: El Tió.
2: Defenses.
1: Vaig amb un 4-4-3.
3: Uep! No, si no existeix. Si no existeix cap de suro. 4-3-3.
1: 4-3-3,
3: o 4-4-2.
1: 4-3-3.
3: 4-3-3, però ofensiu, defensiu, equilibrat.
1: M'és igual.
3: Desenvolupa la tàctica, seleccionador.
1: Jo vaig amb 4-3-3,
3: vale?
1: 4-3-3, a les dues puntes, d'extrem...
3: No, laterals.
1: Doncs laterals, poso a la Moreneta... I a la Verge Maria de Núria. Al centre poso Puyol. A dos cracs.
2: Cracs.
1: No. Craquista. No posarem futbolistes. Poso dos cracs. A dos reis de la pista.
2: Puc posar un de davanter? De davanter m'agradaria posar un.
1: De davanter quan et toqui.
2: Vale.
1: Marc al 93.
3: Marc Gasol.
1: No.
3: Marc Márquez.
1: Marc Márquez i a l'altre costat.
3: Jo hagués ficat els germans Gasol. Jo hagués ficat els germans Gasol. No, perquè són més
1: alts. Espera un moment. Espera un moment.
3: Espera un moment. Espera
1: un moment.
3: Falta,
1: què queda, Joan? Centrals.
3: No, centrals és els Márquez.
1: No, llavors...
3: Hauria ficat els Gasol.
1: La part del davant...
3: Vale,
1: o sigui, els mitjans.
3: Mig centre.
1: Ara,
2: davanters.
1: Mitjcentres.
3: No.
1: Davanters, espera't.
3: No teniu ni idea, tio.
1: Centres. Mitjcentres. Vale. Lo que sigui.
2: Centre...
1: Extrem dret. Sílvia Riols. Extrem esquerra. Un de la CUP.
2: Ariadna Sierra.
1: Me sirve.
2: Extrem centre,
3: o sigui, punta.
2: Jordi Pujol.
1: I l'altra punta, perquè és un... no, són tres. Vale. És igual, posarem un de recanvi, vale?
2: Vale.
1: Extrem centre, des de Brussel·les, Carles Puigdemont. I centre, davanters. Comencem... Amb la dreta.
3: Però, sí, els davanters és el que acabeu de dir. Heu dit extrems
2: no.
3: I punta.
1: Bueno, doncs és igual. Aquests eren del mig. Jo què sé, els davanters.
2: Els mig.
1: Els de davant. El falso 9, no sé com
3: no, el punta.
1: El punta.
3: Però era,
1: el punta. El que és el Rafinha? El Rapinha?
3: No, el Rafinha és extrem.
1: Va, doncs això.
3: Extrem.
1: Ah, doncs l'extrem.
3: Esquerra.
2: Extrema dreta. No,
3: extrem esquerra és el Rafinha.
1: Una cosa. Jo estic dient...
3: 4-3-3.
1: Hi ha 3. Vale, doncs el primer.
3: De davanters.
1: De davanters.
3: Extrem dret.
1: Vale, doncs extrem dret. Posarem...
3: Però ja has ficat la Sílvia Oriols.
1: Que no, que aquí és el centre, cago en dena, a veure si escoltes.
3: És que...
1: Extrem dret. De davanter, posarem a un històric.
2: Ep.
1: A un historiquíssim...
2: Titan.
1: Megadolonte, que pesa 5 tones.
2: Atenció.
3: La Sagrada Família.
1: El cremallera de Núria. A l'altre costat, el cremallera de Montserrat.
3: Aquests carrilegen molt, eh?
1: I al davant, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
3: No. Seleccionador.
2: Seleccionador.
3: Vale, puc.
1: Els suplents.
3: Rodalia Renfe. Està lesionat. Està lesionat.
2: Vale. Transports Metropolitans de Barcelona. Molt bon. Molt bon suplent.
3: Bon suplent. Bon repulsiu. Per fer un bon canvi.
1: M'agrada. Sí, bon suplent. Següent.
2: Després, Rodalies, però que està lesionadíssim.
1: Jo tinc un suplent.
3: Jo també tinc un altre.
1: Jo tinc un suplent de defensa. L'Àliga de la Patum.
3: Jo tinc un altre, sisplau.
1: A veure.
3: Que és un jugador que s'ha tret la nacionalitat catalana.

0: Balcònic a Platja d'Aro.
1: Va, dos últims.
2: I de suplent de... com se diu? De suplent de porter, la Guàrdia Civil.
1: I jo tinc un últim suplent. Suplent d'àrbit. Jordi Pujol amb el seu cas d'Andorra, Suïssa i no sé què més.
0: I Florentino Pérez.
2: Seleccionador.
1: Seleccionador, Martí Civit. Vale, ara ens posem en sèrio.
2: Un aplaudiment. Des dels vostres cotxes.
1: Vale, jo el que em pregunto és, aquí a la ràdio, s'escolta el que està sonant?
2: Demà, no, bueno,
1: quan està sonant això, que és un divendres o un diumenge?
2: Divendres a les 8 de la tarda.
1: Bon cop de fal.
2: Jordi Pujol.
1: No, escolta una cosa, saps què posaria també, que no ho hem dit?
2: Què?
1: El camp seria la plaça Sant Pere de Berga.
2: No.
1: On fan la Patum.
2: Està la Berga.
1: No, però jo posaria... Ui, tant.
2: Camp, plaça Sant Jaume.
1: No.
2: Sí, sí,
1: no,
2: sí.
1: No. Plaça Sant Pere de Berga. I caben 6.000 persones...
2: amb 20 metres quadrats.
1: 20 metres quadrats. Què més vols? Ai, mare meva. Escolta'm una cosa. Què tal, vosaltres? Com aneu de festes?
2: Partim el cul.
1: No, de festes, dic.
2: molt bé, la veritat.
1: De festes vas bé? Tu n'has fet alguna ja a la uni?
2: Alguna barbacoa així...
1: No, tontorrona. De festes. Plan, sí. La típica festa de jueves universitario.
2: Juernes. Ah, juernes, sí.
1: Li diuen juernes?
2: Juernes, clar.
1: Juernes. I tu, Pere?
3: Zero.
1: Ah, que sapigueu els oients d'aquest programa, aquest estimat programa, que de fet, recordo que el Peyo ens va dir que no ens inflapaloréssim, que no sabem si algú de França ens està escoltant.
2: Ara,
3: pues,
2: espero
3: que no,
1: Tu, el de França,
2: jo us he de dir una cosa.
1: Un moment, que sapigueu que el Pedro es diu Pere, el Joan es diu Giovanni o Joan.
2: Johan.
1: O el Gordo.
3: O Juanito.
1: El Janis es diu Chenis o el Jani Maligna.
3: Correcte.
1: I jo em dic Martí, Martini o...
3: O Martínez.
2: O nen autista.
1: O, no, home, no.
2: No, perdó.
1: O subnormal.
2: Sí, subnormal. Sí.
1: També.
3: Potser 18 minuts de programa.
1: 18, espera. No.
2: Una cosa, nois.
1: Boig, portem
2: 30. Sabeu com són les festes universitàries?
1: No.
2: Així.
4: I tu comportes la patrulla.
5: Jo. De anís. Hasta aquí, de moscatell. Hasta aquí, de conyac. I entonces és un pòssim de M.
2: I festa, noi.
5: Què és M?
1: M.
3: Això no és legal.
5: Sí que lo és, tio.
0: Para los caballos.
5: Para caballos.
1: Vale, la cosa és, l'altre dia em vaig trobar... Bueno, no em vaig trobar, em vaig trobar un vídeo d'aquest xaval el 2026.
2: No.
3: Com està?
1: Està rebentadíssim.
0: Està petao, no?
1: Està rebentadíssim. També t'he de dir... Aquesta és la barreja normal de Patum.
2: La Patum, és la festa més lesiva de tot Catalunya.
3: La Patapum.
2: És la Patapum.
1: És la barreja més normal de Patum. O sigui, jo crec que...
0: Cubat estàndard, no?
1: Exacte. Cubat estàndard de 10 euros, perquè si hi ha qui s'han cubat costen 5 i són cubatetes de merda...
0: Ja.
2: No, poca conya. A Barcelona, Costa Breve, cubates 3 euros.
1: No estem fent aquí publicitat.
2: No, ho sento. Pip.
1: Però... Vale. No, bé, ara us porto un tema de conversa bastant important. Pedro, quantes vegades has anat al teatre aquest any? El que portem fins a juny.
2: Al teatre?
1: Al teatre, no a teatre.
2: Ja. Ostres, no ho sé, deixa'm pensar.
1: Joan, tu també pensa-ho. Jo us puc dir que hi he anat 5 vegades.
2: 5 vegades?
0: Jo crec que 0, eh?
1: Està bé. Està bé, 5.
2: La mare que em va matricular.
1: 5, sense tindre cap...
0: O sigui, teatre és obra de teatre o pot ser música?
1: Teatre, o sigui, anar al teatre. Entrar per la porta del teatre i veure un espectacle.
0: Ah, doncs diverses vegades, sí.
1: Diverses vegades, molt bé. Joan?
2: Jo, la veritat, necessito prendre el meu temps per respondre aquesta
1: pregunta. El Joan està sempre jugant al Minecraft, que jo sempre ho veig.
2: No.
0: Teatre, auditori, consideres teatre?
1: Sí, vale, teatre, auditori, Emma Vilarsau, per exemple.
0: Diverses vegades.
1: Es diu teatre. Han anunciat ja la nova programació del Teatre Auditori Emma Vilarasau.
0: Això sembla.
1: Ho sabeu?
2: Qui és l'Emma Vilarasau?
0: No ho sabia, però...
1: No saps qui és l'Emma Vilarasau?
0: És el nom de l'auditori. No?
1: Sí.
0: Teatre Auditori Emma Vilarasau.
1: Quan va néixer la Emma Vilarasau, podem apagar l'aire? És que m'estic...
2: No.
0: Sí, jo també tinc fred.
2: S'està de conya, s'està de conya.
1: Tinc molt fred, eh? Ara tinc fred. M'està agafant.
2: Que no.
0: Com no apaguem l'aire, apago la llum.
1: Vale. Ràdio a les fosques. Això és l'eclipsi.
0: Ràdio nocturna.
1: Ah, no, l'eclipsi no. Com es deia?
0: Crims.
1: No. Sí, l'eclipsi. L'eclipsi que els hi tanquen els ulls.
2: Sabíeu què?
0: No.
2: Sabíeu què?
0: No.
2: Voleu una proposta de la SEL?
1: Sí. Passem al meu concurs.
0: Podem mirar les correccions de la SEL?
1: Podem passar al meu concurs?
2: No. Podem mirar una proposta indecent, si voleu. Sabeu què passa?
1: No.
0: Ojo, proposta indecent.
2: Mireu.
0: És que he tancat la llum i el Joan ja...
1: Està anant més ràpid, perquè si no els nostres oients...
2: No, home, no, però si són...
0: Però si han marxat fa mitja hora.
2: Ja. Sí. Ja, al principi del programa han dit...
1: Portem 20 minuts de programa, han marxat fa mitja hora. Vamos.
0: Heu escoltat l'himne de Curaçao, sisplau? Molt important.
1: No.
0: Heu escoltat
1: l'himne de Curaçao? Parlem de Tim Payne?
0: Sisplau. Tim Payne. Ué, la cabra, és la cabra.
1: És la cabra.
0: És la cabra absoluta.
1: Va parlar...
0: És el coat.
1: Va enviar un vídeo parlant castellà.
2: Poso l'himne de Curaçao?
0: Sí, poso l'himne de Curaçao.
2: Necessiteu l'himne de Curaçao. Vale, anem a escoltar
0: l'himne... L'himne nacional de Curaçao, sisplau, tothom de peu.
1: Què? Però si això és un tràiler d'una pel·li.
2: Calma.
0: No, això no és. Mira.
1: És un tràiler d'una pel·li.
0: Ara et posaré la nova versió de l'himne. Espera, deixa'm un moment.
1: Perquè estem veient sardanes.
2: Cuida'l. Ah! Cago en la mare que et va matricular.
1: S'ha desconnectat.
0: Himne, us ficaré la nova versió de l'himne.
1: Però vés allà i busca-ho. Vale, mentrestant, jo vaig parlant. Escolta'm.
2: Sí, parla.
1: No, la cosa és... Heu escoltat ja el nou himne nacional... una cosa, el copi.
0: L'himne de Curaçao.
1: No, vale, no. Saps què podem fer? Que amb això no salta el copi. Escoltar els himnes.
0: Va.
1: I fer un rànquing.
0: Vale, va. Jo, és que el lololó és molt lololó, eh?
1: No posaràs... Aquí no es posa l'himne d'Espanya.
2: Tu per què no?
1: Es posarà l'himne de Mèxic, que no sé quin és.
2: Vale, no posarem l'himne d'Afganistan, perquè... Letra, talibanes.
1: No, una cosa. Posa l'himne d'Argentina, perquè és que no sé com és. I em fa il·lusió sentir-lo.
0: Però no en salta el copi?
1: No. Amb himnes, no.
0: Ah, no?
1: No.
0: No
1: tenen copi.
0: Ah, no ho sabia.
1: Tenen copi de drets d'autor. Però no tenen copy per si ho testo aquí. No, però la cosa és aquesta. Posa l'himne d'Argentina. És que no l'he escoltat mai. Què diu? Emparada, separada, separada. O alguna cosa així, o què? O carne, assat, empanat.
2: Verdista. Escolteu.
1: Vinga, va.
2: Escolteu, eh? Molt sardana, en plan.
1: És sardaneta, eh?
0: Això és Argentina?
2: Sí.
1: M'ha recordat una mica Star Wars, al començament.
0: Leo...
2: I al vídeo surten soldats entrant a una casa, en plan, anar a fer una raid, saps? És històric.
1: Vale, posarem ara l'himne...
0: De Cabo Verde.
1: No.
0: Sisplau, una mica de seriositat.
1: No, saps qui podem posar? L'himne de Mèxic i Sud-àfrica.
0: És veritat.
1: Que és el primer partit.
2: Himne de México.
1: Himne de Mèxic, va. Aquest t'he de dir té lletra.
2: Té lletra, és veritat.
1: La majoria d'himnes, no. Yeah. Menys el d'Espanya, que és lo.
2: Lo.
0: La meva família és de Mèxic.
1: T'he de dir, m'estan venint ganes d'aixecar-me i cridar, saps? O sigui, és com molt...
2: D'agafar el fusell i...
1: No, no. A veure, posa l'altre, va. El de Sud-àfrica.
2: L'himne de Sud-àfrica.
1: Sud-àfrica.
0: Samina, mina,
1: no,
0: waka, waka. Samina, mina, sacare,
1: waka. Bueno, va ser l'himne del 2010.
2: Espera, un moment.
0: Fiquem l'himne del Mundial.
1: No, moment.
2: No, però si és,
0: que és millor que aquest que això.
1: Moment, pots posar l'himne de Sud-Àfrica?
2: Sí, sí, sí.
1: Home.
2: A veure.
1: Posa l'himne.
2: Dios bendiga Àfrica.
0: God bless Africa.
1: Sona com si estiguéssim a una pel·li dels anys 50.
2: Potser és que la qualitat és la que és. Vale, anem a posar una altra cosa, vale? Mira, escolteu això, vale?
1: Himne de Qatar.
6: Aquí, y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
1: Moltes gràcies, Mariano Rajoy.
2: El llegat que ens ha deixat aquest home.
7: A ver si es capaz de contestar en un minuto.
8: Sí, es que me ha pasado,
7: bueno,
8: una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí
7: crear
8: y no
7: empleo
8: entiendo mi letra.
7: Y para los...
6: Realmente es algo absolutamente impropio del año 2011. Año en el que vivimos.
1: Los catalanes me gustan, hacen cosas.
2: Voleu fer un concurs a Martí? Martí.
1: Ja toca?
2: Sí, sí, sí. Yeah. Bueno, minut 43.
1: On surt el temps?
2: Pues, on surt el temps?
1: Fot-li.
2: Fot-li que és de Reus? Fot-li que és de Reus?
1: Fot-li que és de Reus.
2: Pues vinga, senyors,
0: Reus.
2: Comencem
0: Reus
2: amb...
0: Reus en el Curaçao.
2: No. Fora.
1: Bueno, va, fot-li.
2: El Joan té traumes amb Reus.
1: Fot-li.
2: Què?
1: Que em busquis les gralles de Castellers, llavors.
2: Ah,
1: perquè...
2: vale. Tu ho faig,
1: bueno,
2: jo, tu ho faig jo.
1: El toc
2: no,
1: de gralles.
2: No tens auriculars? No passa res, estic jo.
1: Sí que tinc auriculars. Calla. I això no és. Vale. Avui, ja que... Silenci.
2: Ja les tinc.
1: Silenci.
2: Perdó.
1: Vale. Avui, ja que heu
2: toc
1: vist
2: de Castells.
1: Que... ja que no tinc guió, no faré ni un concurs... ni zona zero ni res. Avui farem una cosa molt més emotiva, que és un top 5 de Catalunya. I començaré jo, després anireu vosaltres, vale? El meu top 5 comença amb els Castellers.

0: Bé, els castellers, si algú no els coneix, són torres humanes, vale? Que es pugen uns sobre els altres i cauen.
1: Bueno, de vegades sí, de vegades
2: puta mare, això sí.
0: tu imagina't, vas a un turista i li dius... Pregunta, què és això? I tu, bueno, cauen.
1: És el més semblant que tenim al balcòning aquí.
0: No, és el més semblant que tenim a una secta.
1: A part, els gegants sí que és una secta.
0: No, no.
1: Els bastoners, els diables.
0: Calla. A part dels esplais i els caus, que això són molt sectes.
1: No, però les colles de castellers són els càrtels més grans de tot Catalunya.
0: Colles de castellers, hi ha orgies...
3: Epa!
1: S'havia de dir, orgies. Hi ha...
0: Hi ha de tot, és igual, deixem-ho així. Top 4. Gegants.
1: Top 4. Atenció. Ui, espera, anunci del ID4 a Volkswagen, molt bonic, eh?
0: Boig, t'he deixat 2 minuts per fer-ho,
1: ja, tio, però és que no es podia.
0: Vinga.
3: Què és això?
0: A veure, no.
3: És el nom de la Rosalia.
0: Toc de vermut. Vermut, amb B baixa, eh? No m'ho busquis amb B alta.
1: Ara sí, ara sí, ara sí.

0: Com veieu, al Martí li ha agradat només merdes històriques.
1: No, espera't, que estem en el top 4. Entrem al top 3.
0: Top 3.
1: Jo et diré les festes majors. Vale? Festes majors, qualsevol festa major. Posa'm una musiqueta de la Patum, per exemple. Però festes majors, qualsevol festa major, qualsevol festa...
2: Les d'Ulldecona.
1: ...del nostre país, anomenat Catalunya. Aquest precisament no. Perquè és el Tabal de la Patum.
0: Ah, pues potser
1: pots posar,
0: Patum,
1: pots posar una altra cançó. Gràcies.
0: Hasta aquí, Denis!
1: Prou. Oja, boig. Bé, festes majors, qualsevol... Ah, i una cosa. Si vosaltres sou d'un poble o d'una ciutat, no intenteu ser la millor festa major. Perquè ara hi ha molta gent que diu la Patum és la millor festa major. M'és igual. La Patum és molt bona festa major. Sí, t'ho accepto. Però hi ha la de Tarragona, hi ha la de Sant Cugat, hi ha la de Barcelona, hi ha la de Bogassa, hi ha la... etc, etc, etc. Que totes són molt bones festes majors. Top 2.
0: Toc 2? Som una marxa militar, tio.
1: Top 2. No, és que això és turcs i cavallers. Llavors, tal, el d'esto. Top 2. Jo et diré la mania que li tenim al foc. Amb els diables, amb qualsevol cosa que tingui foc, per Sant Joan, per exemple.
3: Real.
1: Foc.
0: Bueno, Catalunya, pel foc i per
1: Catalunya cagar, plan, és igual a foc.
3: Pel fet de defecar, en plan, cagar, tio.
1: Un moment. Pots cagar? Això és en el teu top, no en el meu. Foc.
0: Que això sí que sou els sàdics.
1: Això, exacte. Bé, diables també, però és que és el mateix, diables, trabucaires, que també surt una mica de foc per allà. També et podria dir, jo què sé, les molasses, tot el que sigui foc a Catalunya ens encanta, no sé per què. Tenim una obsessió al foc, Sant Joan, molt bèstia. Top 1, i ja arribo en el meu final, el meu preciós final, i després ho feu vosaltres, lògicament. Top 1, Catalunya. Topo Catalunya, que és tot, al final, és el poble, és la gent, és, no sé, la llengua, és la cultura. Ens estem posant com molt melòdics. No, melòdics no, perquè seria una melodia.
2: Sentimental.
1: Jo què sé. Ara, escoltem-ho.
0: Quina obra d'art.
1: Ens encanta Catalunya. Bé, aquest ha estat el meu top 5. Joan, vas tu.
0: Top 1, aquesta obra.
1: No, top 5. Top 5.
0: Jo la veritat que no estic ficat en molta cultura popular.
1: Però és que pots dir qualsevol altra cosa,
0: Qualsevol altra cosa, vale. Top 5, 100%.
1: De Catalunya,
0: Pont aeri. Perquè aquesta precisitat no la té tothom. La màquina del pont aeri no la tenia ningú. Absolutament ningú. El Martí està volant. Vamos, volant com la gent que estava al pont aeri. Jo crec que bàsicament el...
1: Top 4 del Joan.
0: Top 4 del Joan. Atenció, perquè no ens donarà temps a fer tots els tops.
1: És igual, el Pedro no cal.
0: Pedro, vols dir... fem top 3. Va,
1: top 3.
3: Que ningú hagi inclòs el Barça em sembla un insult.
1: Bueno, és que tu ets molt futbolero.
0: Ja, la veritat.
1: Però sí.
0: Sisplau.
1: Visca el Barça.
3: Per tot el que representa.
1: Escolta.
3: Què és això?
1: Nen, lo de buscar coses càntic del Barça...
3: Després, les festes quincanals d'Ulldecona, el meu poble.
0: Un moment.
1: Festes majors!
3: No, quincanals. Hi ha majors i quincanals, ojo. Cada 5 anys, les quincanals. La versió en reggaetonera.
0: Visca Piqué.
3: Visca Shakira.
0: Visca Shakira i visca Catalunya. És l'únic que puc dir ara mateix. Bueno, anem a deixar una mica de música perquè pugueu estar... Atenció. Martí busca en el meu ordinador... Ui, la Coca-Cola. Els anuncis de la Coca-Cola.
1: Un momentet, sisplau, s'està complicant la cosa.
0: Ara sí. Martí...
3: El Martí està platòric. Està
0: has de declarar. Avui estàs molt català.
3: Està cat...
1: Sí, perquè ha vingut el papa.
3: És
1: el
3: català sexual.
0: El papa parla català.
1: No, però és que ahir em va posar com molt...
0: El papa ni papa molt, de català, eh?
1: Molt content.
3: I calent, també.
1: No, calent no, però em va posar com molt content perquè ho he vist avui, al final. Ahir no vaig veure res. Tot el tema d'Antoni Gaudí... No Antonio, eh?
0: Antonio!
1: No Antonio!
0: Antonio Maria!
1: Televisión, la 1! No.
0: Televisión Española.
1: Antoni Gaudí, amb accent a la I, perquè si no és Antoni Gaudí.
0: Gaudí.
1: Toni Gaudí, i no va a Gaudí, perquè el va atropellar un tramvia. Efectivament. Ah, avui m'han enterat que no va morir d'atropellat del tramvia.
0: Perquè hem de parlar de l'atropellament de Gaudí amb els salamons de fons. No em sembla graciós, saps?
3: Avui... Podem posar... Se lo llevo...
1: No, el taxi. No, una cosa.
3: El tramvia.
1: Avui m'han enterat que no va morir perquè el va atropellar el tramvia, que sí.
0: Que patriota.
1: L'únic que el va atropellar
3: sí,
1: el tramvia...
3: Sí, va morir dos dies després.
1: El va atropellar el tramvia i ningú el va reconèixer perquè anava vestit com molt de pobre, perquè així ell ho volia ser, vale? Llavors, ningú el va reconèixer i ningú el va portar a l'hospital, fins que un xaval va dir, bueno, però el portem, no?, igualment. Llavors allà van dir, hòstia, si és l'Antonio Gaudí! Uoooh!
0: Antonio!
1: I va morir. I va patar.
0: És que m'imagino en plan la que s'avecina, saps? Que vas allà, et veuen allà...
3: L'Antonio!
0: Agafa allà, et veu el teu i diu, Antonio!
1: Has cremat més el micro.
0: Hòstia, perdó.
1: Perdó,
0: oient, ho sento pels ulls.
1: Bueno, quants menors queden?
0: Arreglant banderes de ciutats per dos de Marc Lesant. És increïble, quan, això quants, heu de veure aquí.
1: Quants menors queden?
0: Us queden aproximadament 2 minuts i mig.
1: Bueno, doncs, pues, Pedro...
0: Anem a acomiadar el programa.
1: Sí, sí, Pedro, ja escolta'm una cosa.
3: Què?
1: Tu voldries fer temporada sí?
3: Jo sí.
1: Cinco por el culo traínco.
0: Sí,
1: venint... dos programes a l'any.
3: No, però l'any que ve estaré per aquí. Per
1: l'any que ve estaràs... Oh!
3: Segurament sí.
1: Oh, molt bé.
3: Si tot va bé, sí. És. Potser Joan, va malament, no ho sé.
1: Tu vas dir alguna cosa? Tu vas
0: jo
1: dir
0: vaig
1: sí.
0: Dir sí i només sí.
1: Jo sí, vaig dir sí, però m'hauria de pensar.
0: No, home, no.
1: Sí, sí. No, i una altra coseta.
3: Jo l'any que ve intentaré comprometre'm més.
1: Una altra coseta, molt important. Ara que ens queden 1 minut i mig, pot ser, més o menys.
0: 1.45.
1: Bueno, 1.45. Estigueu atents a les nostres xarxes socials, perquè sortiran coses molt interessants aquest estiu.
0: Bombes.
1: I bombes, i moltes bombes. Ens veiem al torneig de globus, i ja està.
3: Toma.
1: I visca el Barça, i visca... Torno. Visca el Barça i visca Catalunya.
0: I visca la Festa Major de Sant Cugat...
1: I adéu.
3: I visca el Mundial.
0: No, encara no, nois.
3: No, i visca Sant Cugat, conxo. I visca Cugat
0: Teniu,
3: Mèdia.
0: Teniu uns altres 30 segons.
1: Gràcies, Juanmi.
3: Vale, comptem fins a 30.
1: Està de vacances, però gràcies.
0: Gràcies, Joan Miquel Fernández, gràcies, Cristina Mur, gràcies. Sí.
1: Uri.
0: Un tribut
1: Jessica.
0: A la Sílvia.
1: A la Sílvia,
0: que ens ha deixat.
1: Que ens ha deixat, ha deixat Cugat Mèdia.
0: Està
1: a la Jèssica.
3: Per què? Què ha anat a fer?
1: Re, no ho sabem.
0: Ha anat
1: a un altre lloc.
0: Un
1: saludo a la... És que va ser penós, tio. Bueno, okay. Penós, o sigui, em va fer pena. Quan va marxar del grup, que veies, Sílvia Ferrer Cugat Mèdia
3: ha deixat
1: el grup. No!
0: Portàvem
3: tants
0: anys!
3: No, la policia!
0: No, ho vam deixar! No!
3: Una grande. Ara sí, senyors.
1: Bueno, vinga, adéu.
3: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: El Teatre Auditori Emma Vilarasau acollirà el 19 de març a les 8 del vespre el 19è concert Música per a la Solidaritat. L'actuació, de caràcter benèfic, està organitzada pel Rotary Club de Sant Cugat i té per finalitat ajudar i potenciar projectes i entitats culturals i solidàries. Música per a la Solidaritat comptarà enguany amb la participació del grup tribut de música dels 80 i 90, los 80 principales. Per parlar de tots aquests detalls ens acompanyen el Carles Lázaro, president del Rotary, la Montse Moral, membre del Rotary i coordinadora del concert, i l'Anna Fitó, presidenta de l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Vallès Occidental, que és l'entitat beneficiària del concert d'enguany. Molt bon dia, benvinguts.
8: Bon dia. Bon dia.
7: Com esteu?
9: Molt bé.
8: Molt bé.
9: Molt bé.
7: Per qui no conegui, si és que encara queda algú, la Música per la Solidaritat, expliqueu-nos una mica com va néixer aquesta iniciativa i com ha evolucionat ja amb aquests 19 anys de vida.
8: Bueno, la idea era fer un projecte per col·laborar amb una entitat que en principi tenia que ser de la nostra zona. És un dels lemes de Rotary, ajudar, i del club, ajudar sobretot al nostre entorn. O sigui, aquesta idea va sorgir per això, per donar un impuls a totes aquelles entitats que necessitaven, que tenien un projecte i que nosaltres els volíem ajudar.
7: I amb aquests 19 anys ja que el projecte està en marxa, com ha anat canviant, com ha anat evolucionant, com ha crescut?
8: Bueno, ha evolucionat. El format estructural és més o menys el mateix. L'únic que sí que hem anat modificant tot el que són els concerts, la tipologia de concert. El primer era més un tipus de música més clàssica i hem anat ampliant el nostre, espectre de visitants o de donants. Per què? Perquè volem que aquí vingui gent des dels 10 anys o abans fins a fins als 90 i pico, 100 o els que siguin, no?
7: Per a tots els públics.
8: Per a tots els públics. I la veritat és que el canvi ho vam fer fa uns 3 anys, vam fer un canvi molt radical del tipus de música, i és un goig veure avis ballant, gent jove ballant, i al final surts amb una energia diferent, i el que volem és que tota aquesta gent torni a venir a l'any que ve. Mm-hmm.
7: Què és el que fa diferent a aquest projecte? Quin esperit té, no? Perquè de concerts solidaris n'hi ha molts. Però què diríeu que marca la diferència del Música per la Solidaritat del Rotary?
8: Bueno, primer, que molts dels que assisteixen som amics. El segon, que no som professionals. O sigui, no fem un concert per fer un concert. Fem alguna cosa per donar aquestes ajudes a una entitat, i ho fem 100% gratuït. No hi ha cap cost per part nostra.
7: Quants diners s'acaben recaptant normalment en altres edicions? No sé si teniu més o menys les xifres al cap. I quines són les perspectives que teniu per aquest concert? Ja teniu un bon gruix d'entrades venudes, que la gent no s'adormi, que si es despisten potser es quedaran sempre, però més o menys quina xifra teniu al cap perquè podeu donar aquestes entitats? Bueno,
8: jo crec que, Montse, sobre uns 15.000 euros, no. La recaptació una miqueta menys, és el que vam recaudar l'any passat. Com sempre, aquest any volem una miqueta més per poder ajudar. Hem de pensar una cosa, que el beneficiari del concert és amb un 90% en aquest any AFA i un 10% a la nostra causa solidària per excel·lència, que és la lluita contra la polio.
7: Després farem un apunt també d'aquest repartiment i el perquè és important per vosaltres. Aquest any el concert serà amb los 80 principales. Ens deies, fa 3 anys han canviat una mica la dinàmica, entenc que va per aquí, i jo volia saber per què havíeu triat justament aquest grup tribut, no? Que a més té molts guardons, els Premis Arc, de millor espectacle. Què us va portar allò a l'hora de seleccionar-los per venir a Sant Cugat?
9: Mira, nosaltres, Rotary, una de les característiques de la nostra filosofia és el servei, l'esperit de servei i l'amistat. I, de fet, el bateria del grup dels 80 principals és molt amic d'una companya del nostre club. I això ens va facilitar també poder accedir amb ells. Aleshores, funcionem així, a base de contactes, amistats i evidentment, aquest tribut, s'ha de pagar, però ens fan unes condicions d'amics. Aleshores, ha vingut per això. O sigui que també tenim una mica allà sobre tocant. Mm-hmm. El que deia ell. Què fa diferent aquest concert? Pues que és això, aquest esprit de servei a la comunitat i amb l'amistat, sempre.
10: Què trobaran els espectadors al concert de los 80 principales del Rotary? No? Què ha d'esperar el públic?
9: Pues bona música, passar-ho bé i tindre la sensació, jo el que dic, que ser solidari és divertit i ser bona persona també. I nosaltres és el que volem posar en valor, que pots fer el bé passant-ho bé, i això és el que farem, passant-ho bé. I ajudar, i bé, i veig ara la cara de l'Anna i veig com somriu, i això és el que a mi m'agrada, ens agrada, provocar somriures.
10: Ara el Carles ho deia, eh? 90% dels fons que es recaptin seran per la Favellers, el 10% restant seran per la polio, no? Que és com la gran causa del Rotary. Jo no estic convençuda que gairebé tothom que ens escolti en serà conscient, perquè n'hem parlat moltes vegades al programa, però perquè és important seguir destinant aquests diners a la polio.
9: Per què? Perquè encara hi ha el virus i no hi ha fronteres. Ho vam viure amb la Covid, doncs també el virus de la polio encara es mou, i a més en llocs tenim moltes zones en conflicte, hi ha molts conflictes armats, no només el que coneixem d'Ucrània i el recent de Gaza, però també anant a l'Àfrica, i a tots aquests llocs poder mantenir el sistema de vacunació de la gent, el sistema sanitari no funciona, llavors aquí hi ha focus on es pot tornar a revifar aquesta infecció. De fet, recentment aquí a Espanya han tingut problemes amb el sarrampió, per culpa de la gent que no es vacuna. Pues imagineu-vos en un lloc que hi ha guerres, que no es pots vacunar, no? Pues, mentre hi hagi conflictes bèl·lics i mentre hi hagi virus de la polio salvatge a dos països que encara és endèmic, hem de seguir.
10: Uh-huh. Anna, enguany la Favellers ha estat l'entitat que han escollit des del Rotary per ser la beneficiària d'aquest concert solidari. No sé com vau rebre la notícia que havíeu estat els escollits, per dir-ho d'alguna manera.
11: Ho vam rebre amb molta il·lusió, molt bé. La veritat, va ser un acte molt maco. Vull dir que, a part de que coincideix amb que fem 25 anys d'existència, amb la qual va ser com un doble valor, no? Allò de dir, mira que bé, ens han escollit i a més ho podem celebrar. Mm-hmm. No? I quan preguntaves el tema dels 80 principals, jo crec que hi ha una altra cosa que per mi i per l'entitat és molt important, que és que en aquest concert on hi ha cançons dels 80-90 hi pot haver gent de moltes edats, i això és una sensibilització importantíssima pel tema de l'Alzheimer. Uh-huh. Perquè a nosaltres, clar, ens va molt bé la recaptació econòmica, però l'altre objectiu primordial que tenim és la sensibilització de tota la població. No podem fer que aquesta malaltia corri només a càrrec de la família. És una malaltia massa dura, massa cruel, amb uns costos econòmics elevats. Estan parlant de 35.000 euros a l'any. No tothom té una jubilació d'aquest cost, eh? Uh-huh. Això, per començar. I amb què molt sovint la persona cuidadora és una persona tan gran com la persona que pateix la malaltia, amb la qual em sembla una mica, que socialment no hauríem de permetre això. Uh-huh. No pot ser que un avi o una persona de 80 anys en cuidi una altra de 83 amb un problema d'Alzheimer, que la cura és molt, molt difícil.
10: Ara ens explicaves l'impacte que té això en la visibilitat del que feu des de l'AFA, també en la visibilitat d'aquesta malaltia tan cruel que afecta, a més, a bona part de la població i que ens interpel·la a tots i a totes, perquè de la població i que ens interpel·la a tots i a totes, perquè al final és una qüestió social. A nivell econòmic, Anna, què implica per vosaltres l'ajuda i aquests fons que es puguin recaptar amb aquest concert solidari?
11: En aquest cas, el projecte el vam presentar per obtenir fons per poder canviar o tenir medis informàtics i logístics més actuals, perquè fa molts anys que tenim els mateixos, i clar que van molt més ràpid i són molt més útils, no? I també per comprar material per fer el que en diem un espai respir, que és donar un servei de 3 hores diàries a persones que pateixen la malaltia, i en aquí doncs hi ha molts jocs, hi ha moltes elements que els poden ajudar encara més a estar motivats i a, bueno, a conservar encara les capacitats que tenen, val? I per altra banda també a comprar unes carpes i elements d'aquests perquè fem parades, per sensibilitzar, doncs, bé, ara mateix no en tenim, perquè les últimes ens les va endur el vent. I llavors ens anirà molt bé.
10: A renovar totes aquestes qüestions. Sí. Quines són les necessitats principals que té actualment el col·lectiu de familiars? Que a vegades ens oblidem, ara tu ens deies, no? Aquestes persones que cuiden, aquestes persones que estan malaltes d'Alzheimer i els malalts d'Alzheimer...

0: a casa nostra?
1: A veure, amb el col·lectiu, o sigui, quan una persona es fa gran o no, no tan gran, perquè també hi ha casos de persones joves, i comença a veure que perd facultats que habitualment feia sense cap problema, no que se li lenteixen, que va més lent, no, sí que les perd i no pot retrobar-les, hauríem d'aconseguir que tothom fos conscient d'anar al metge. I quan es va al metge, seria necessari, primer, que el metge no ho aixequi a l'edat, perquè no, a vegades, tu amb l'edat perds, i això n'hem de ser conscients tots, tothom. Però hi ha coses que perds que no hauries de perdre, és a dir, que no és per l'edat. Aquí els metges haurien de tenir un paper molt important en escoltar molt bé i veure què li passa a la persona per poder derivar-la, si cal, a neurologia. Tot això hauria de ser un procés ràpid, perquè si no es perd molt temps. D'entrada ja, en aquesta malaltia, fins que no aflora, fins que la família o l'entorn no se'n dona compte, la persona ja la té ben arrelada, perquè han passat uns quants anys abans que ha sortit que s'ha vist, no? Per tant, és important saber això. Quan tenen el diagnòstic, jo crec que és molt important també que hi hagués una labor des de sanitat o amb compaginació, amb entitats o així, d'explicació. A mi em trobo, i últimament molt sovint, que quan els hi fas tota l'explicació t'acaben dient i això no m'ho haguera pogut dir el metge, val? Perquè quan el metge o l'infermera, és a dir, sanitat, perquè quan venen, sovint ja ha passat un temps a què els han donat el diagnòstic. No? Venen perquè tenen dificultats en cuidar, en com ho porten. Llavors, això és molt important. I, per altra banda, l'entorn hauria d'estar molt sensibilitzat. Explico un cas, una anècdota, perquè il·lustra molt bé. L'altre dia venia una família i em deia, bueno, la sort que tenim és que ho sap, o sigui, ho sap tothom, i el bloc també, o sigui, allà on viuen també. Per tant, quan necessitem, o la meva mare necessita una ajuda, està d'alguna manera vigilada. Té xarxa.
0: Aquesta xarxa, no tan important?
1: Això és molt, molt important, i això encara no s'està donant.
0: Hi ha algun... Digues, Anna, perdona.
1: No, i una altra cosa important i que no em vull oblidar és que hi hauria d'haver un sistema... Jo ho comparo amb l'escola, suposo, perquè he sigut mestre durant molts anys. Però tu tens un fill i tens itinerari. No te'l quedaràs totes les hores a casa. Val? Tu pots tenir la teva vida, el teu treball, i continues tenint itinerari. Hi ha un malalt d'Alzheimer i no hi ha cap itinerari. T'espaviles com pots. Això no és just, no pot ser. I a més, torno a repetir, perquè molt sovint l'edat de qui cuida és important tenir-la en compte. Té malalties, té mil coses. Per tant, s'hauria de crear un itinerari, hi haurien de haver suficients places públiques, sabeu que soc públic, de la pública, i suficients residències, si calen, que també són necessàries, perquè es pogués portar molt millor la cura d'una persona amb Alzheimer i que la persona i l'entorn cuidador, això no li traurà ningú. Ja té bastanta pena, bastant pes a sobre amb la pèrdua d'aquella persona que coneixia, aquella persona que hi havia i que la coneixia d'una forma determinada, desapareix. Es converteix en una altra persona. Això ja causa molt malestar i emocionalment toca molt. Doncs almenys que la part més pràctica, la part de cura, de ara fem això, estés gestionada pels organismes des de l'Estat, Generalitat, Ajuntaments, que ajudés a les famílies, realment.
0: Reivindicacions fetes, Anna. Queda molta feina per fer en aquest sentit. Tant de bo tothom hi posi de la seva part, sobretot les institucions, i també la societat civil que organitzada, ja veiem que també és capaç de fer moltes coses. Montse, com és això d'organitzar un concert d'aquestes dimensions al Teatre Auditori amb 900 butaques amb finalitats benèfiques?
2: A veure, és un repte apassionant. Jo vaig començar, quan vaig entrar al Rotary, ara farà 19 anys, pues em vaig trobar que el club començava a plantejar-se aquest projecte i en aquell moment ho feien amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb la Flora i amb el Josep. D'aquí jo vaig aprendre molt de la Flora, perquè jo no tenia ni idea de res. A veure, no coneixia ni...
0: La tindrem dijous, el programa.
2: Sí, no, només, a veure, Rotary canvia vides i Rotary és apassionant, perquè a través d'aquest projecte he pogut conèixer gent meravellosa, com el Gerard Fanon, i molta gent del teatre, i moltes entitats que treballen, i gent com l'Anna, i com abans la Isabel, perquè van fer el concert per l'AFA, i el van fer. Llavors, l'enfoc sempre ha sigut per ajudar a entitats d'aquí, i en el principi sempre era per ajudar també a músics d'aquí. El que passa és que jo vaig estar, com molt ben dit, un temps retirada, perquè estava en un altre projecte vital, i el club va decidir pues, obrir-ho més. I vam agafar la línia dels tributs, perquè està molt bé, i ara pues, estem en aquesta fase que també és molt engrescadora. En aquests moments, pues, ja és el 19è, dona molta feina, però jo ja em porto molt bé. Jo m'hi trobo...
0: Ja tens per la mà.
2: Sí, ho tombo per la mà. I m'ha encantat, ara que ja he deixat una mica allò de la governadoria, tornar aquí. Però m'he trobat que tinc un equip. Abans ho feia sola, bastant sola. Aquesta vegada no. Tinc tot un equip que m'ajuda, eh? I a més tenim nous membres en el club que són una canya, com per exemple els que ens ajuden a fer les difusions en xarxa. Bueno, el maco és treballar en equip, eh? Però jo m'hi sento molt bé i molt motivada i bueno, i estem passant-ho bé, no, Anna, amb tot el que estem fent?
1: Amb molta energia, sí, sí.
2: Sí, i estem... També vull dir una cosa, eh? Quan escollim l'entitat, també valorem molt el projecte, però també el feedback que puguin tenir. Jo estic molt contenta de la resposta que com estan col·laborant també l'associació de l'Alzheimer amb tot el concert i endavant, perquè en definitiva, i és molt important, i hem d'agrair als patrocinadors. Nosaltres sempre el primer objectiu és que les despeses es quedin cobertes amb els patrocinadors, i això ja ho hem aconseguit. Llavors, quan arribem a aquest punt, és quan traiem el cartell. Per tant, a partir d'ara, totes les localitats que es venen ja és donatiu. I aquí és el que estem avui, aquí. Hem d'omplir el teatre. A veure, si podem... Serà magnífic, però almenys la platea i un poquito más. Va?
0: Anem a veure com podem omplir el teatre. Les entrades ja estan a la venda. On i com es poden comprar?
2: Pues es poden comprar a la pàgina web del Teatre Auditori. I és bastant fàcil, perquè és entrar al lloc que posa estar Emma Vilarassau, Sant Cugat, i llavors hi ha l'opció de les ventes de
0: vas al calendari.
2: Sí, després també hi ha espectacles paral·lels, però no és la programació del teatre. Llavors ja surt la...
0: Si no anem al calendari, cliquem el dia 19 de març i ens
2: 19
0: sortirà...
2: 19 de març, exacte. Hi ha Sant Pere, eh? El dijous.
0: Sant Josep, Sant Pere...
2: Ai, perdona,
0: Sant
2: Pere no, Sant Josep, què estaria passant? Sant Vinga. Pepe, Sant Pepe.
0: Tothom convidat a entrar a la web del Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat, les entrades a un cost de 25 euros, el dia 19, a les 8 del vespre, però... Si no hi podeu anar, també teniu una altra opció, que és col·laborar amb la Fila Zero.
2: Exacte.
0: En el número de compte el direm, però el posarem també a la notícia per a aquella gent que hi vulgui col·laborar, que és l'ES1703140000100013451400. Com que és molt llarg, el deixarem escrit.
2: Sí,
0: si no, la gent també es pot informar a través de la vostra web, del cartell...
2: La veritat és que la Fila Zero cada any ens sorprèn positivament, eh? Vull dir que hi ha molta gent solidària. Hi ha gent que a vegades no pot venir, però sí que vol col·laborar. Jo és que em sento molt agraïda als patrocinadors i a la gent, eh? L'ideal és que la gent vingui, perquè els artistes viuen dels aplaudiments i de la gent que els escolta. I tot això fa una sinergia, fa una màgia, que és transformadora per tots.
0: Doncs tothom convidat aquest 19 de març al Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat, a aquest concert de la música per la solidaritat amb els 80 principals a favor de l'AFA Vallès, una bona causa. I molt curt, Carles, perquè estem fora de temps.
3: Res, que comencem a les 19.
0: A les 19.
3: A les 19, a les 7. Val? De 17 a 20, com el que fem és amistat, prendrem una copa de cava per tots els que vulguin i ens farem fotos, ens parlarem, ens coneixerem, val? I l'únic que vull dir és que el millor regal pel pare és el concert, però el millor regal pel pare és que vingui tota la família.
0: Fantàstic, doncs amb aquesta puntualització feta, tothom a les 7 al Teatre Auditori a fer aquest espai de coneixença. Moltíssimes gràcies, Montse, Carles i Anna, que vagi molt bé.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu. Moltes.

0: siempre.
1: Bon dia, Sant Cugat. Sembla que aquest hivern etern no es decideix a marxar i els cirerers florits han estat només un miratge de la primavera. A més, diuen que un eclipsi lunar de sang ens ha robat l'energia i la situació geopolítica actual no convida gaire a l'optimisme. Però no patiu, amb l'ajuda de Sota Sons, això sí que ho remuntarem, no com l'eliminatòria del Barça d'ahir, i no marcarem 3 gols, sinó que en marcarem uns quants més. Ara ho veureu, per guanyar temps a un rellotge que sembla que ens està derrotant. Fot-li música.

La primera bona notícia i també un indicatiu que la primavera és a prop és que comença el cicle del Bocamoll i demà mateix, dijous, tenim la gran, grandíssima Mandy Rules inaugurant el cicle a partir de les 8 de la tarda, com sempre, amb entrada gratuïta al casal de Torreblanca. L'artista empordanenca presenta disc i el seu directe de temes propis on barreja anglès, francès, català i castellà d'una forma màgica. I seguim també amb més música, més agenda.

Tenim molt bones notícies pels amants del funk i el soul, i és que Bruno Mars ha presentat nou disc, sí, però encara millor. Aquest dissabte presentem un nou concepte de festa a la Tasca del Sol de Valldoreix, una festa que es diu El Sotasol, una coproducció de Sotasons, on portarem alguns dels millors DJs, punxadiscs, etc. del gènere, afegirà vinils i també alguns directes molt funkis en format acústic per omplir els nous tardejos del local de Valldoreix un dissabte al mes. Aquest dissabte, per inaugurar el cicle de Sotasol, ompliran la música i els plats Rickinder Sounds i Fonodisco Club amb les freqüències més gruixudes, aquella Tasca del Sol, així que veniu a ballar a moure l'esquelet.

I per entrar en calor tropical, escoltem Neu Sobresura, i és que aquest mateix diumenge torna la col·laboració de Pinya con Salsa i Sota Sons, una festa mensual al Café Belgrado, que està sent un veritable èxit.

I si sou amants de la música en directe de petit format o del soul a casa nostra, de ben segur que fa temps que seguiu l'estela d'aquest home que sona. És en Pol Cardona, a.k.a. Pol de Gala, ja estarà al cicle de petit format del Bocamoll el 19 de març. I és que, si us plau, entreu a l'Instagram de la Pua ara mateix o a la web de l'Ajuntament o seguiu les xarxes de Sota Sons, perquè la programació d'aquesta primavera al cicle del Bocamoll és realment per no perdre's ni un sol dijous de concerts. El que passarà al casal de Torreblanca, a la seva terrassa, serà pura màgia.

I escoltàvem Lester Wax, un altre cantant que formarà part d'un cicle que s'ha transformat en un autèntic èxit pels amants del gènere, que és el Blues Grado. Un cicle que un cop al mes porta el millor blues al Café Belgrado, en el que, i és que en el que portem d'any, ja ha portat el Chino Swing Light, Dota Blues, la Memi Sila, Sweet Marta, Johnny Bixton, i el diumenge 22 de març ens portarà també la gran Huchi Kuchi Sonia i en Lorenzo Spinozzi a la guitarra. Així que si us ve de gust viatjar al temps, entreu a l'ambient únic del Café Belgrado, demaneu un whisky i veneu a al·lucinar amb aquesta música d'alt nivell.

I si ens endinsem en la música negra, en la música d'arrel, en aquest cas en el soul, acaben el mes de març i a les portes de Setmana Santa, que ja olorarà ben bé a primavera, ja estarem dins d'aquesta estació que tant ens agrada a Sota Sons, l'estació amb més música en directe de la ciutat, de Sant Cugat. Doncs entrant aquesta Setmana Santa tenim la grandíssima Jéssica Abú, el vermut del Café Belgrado, i és que el planasso Sant Cugatenc per excel·lència els diumenges és el de fer la passejadeta pel Mercantic i acabar prenent el solet a la terrassa del Café Belgrado, escoltant música de qualitat i fent unes patates braves. Així que no us en no voleu, penya, com hem vist. Hi ha molts, no, moltíssims bolassos i planassos aquest març per despedir l'hivern amb ritme. I qui sap, potser hem de despedir el món, però si tot rebenta, que ens enganxi ballant. Salut i música.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema tan formidable amb què hem obert avui és In the Mood, una de les peces més representatives de l'orquestra de Glenn Miller. Per bé que no era pròpia d'ell, era una peça popular a la qual Miller li va imprimir un segell tan especial, tan personal, que la va fer seva per sempre més. I és que Glenn Miller serà avui el nostre protagonista. Glenn Miller no va ser mai un músic cinematogràfic. No va ser mai un compositor de Hollywood, però la seva música era tan brillant, era tan impossible mantenir-se indiferent quan sonava una de les seves melodies, que és lògic que el cinema no sols les utilitzés, sinó que fes aparèixer el mateix Glenn Miller amb la seva orquestra en algunes pel·lícules. Una d'aquestes pel·lícules va ser Sun Valley Serenade, Serenata de la Vall del Sol, que a l'estat espanyol va tenir l'imaginatiu títol de Tu seràs mi marido. Els primers anys de Miller van ser molt durs econòmicament. De fet, va abandonar els seus estudis a la universitat perquè l'únic que de debò li interessava era la música i s'ho suspenia contínuament. Però com que no tenia diners, es veia obligat a empenyorar el seu trombó i treballar en una benzinera per poder viure. Als 24 anys es va casar amb el seu amor de tota la vida, una companya d'estudis que es deia Helen, i li va regalar un collar de perles d'imitació perquè no tenia diners per a més. Però quan tenia 37 anys i la seva música sonava contínuament per ràdio, ell va regalar a la Helen un collar de perles autèntiques i també li va regalar aquesta melodia amb el mateix nom, Collar de Perles.

Collar de perles, un regal de Glenn Miller a la seva dona. No va ser l'únic gran regal que li va fer, perquè tots dos van estar sempre molt units. Ella no va ser mai una mera esposa que espera que el marit torni de gira. La Helen va influir molt a la seva carrera, fins al punt que és probable que ell, sense ella, no hagués arribat mai a desenvolupar el seu talent. Ho dic en el sentit que ell es delia per tenir una orquestra pròpia i fer que sonés amb un segell especial, un segell que fos inconfusible i li donés personalitat. Però es va abandonar a la comoditat de fer de músic de sessió, de cobrar i no preocupar-se de res més, i va ser la seva dona qui el va sacsejar. Li va dir que l'havia decebuda. Li va dir que aquell no era l'home que l'havia enamorada amb els seus somnis artístics. I ell va reaccionar. L'any 1942, Glenn Miller va aparèixer en una segona pel·lícula titulada Esposes d'orquestra, que girava entorn dels embolics i les gelosies de les dones dels membres d'una orquestra. Però tot plegat era un pur pretext argumental per donar cobertura a Glenn Miller, que era el veritable reclam de la pel·lícula, de la pel·lículeta, més aviat dit. Si voleu gaudir de Glenn Miller cinematogràficament, us recomano Música i llàgrimes, del gran Anthony Mann. Aquesta pel·lícula explica la vida de Glenn Miller magistralment interpretat per James Stewart. Una de les grans melodies que sona a Música i llàgrimes és la que descriu la ruta d'un tren que surt de l'estació novaiorquesa de Pennsylvania, que passa per Baltimore i Carolina del Nord i arriba a Tennessee a l'estació terminal de Chattanooga. La cançó, és clar, es diu Chattanooga, Chattanooga.

Chattanooga Choo Choo, una cançó que va fer famosa internacionalment la ciutat de Chattanooga, a l'estat de Tennessee. L'èxit va agafar Glenn Miller en plena Segona Guerra Mundial i ell, per raons patriòtiques, va decidir apuntar-se voluntari a la Marina per dirigir una orquestra militar i poder animar les tropes de les bases americanes. Aquesta decisió tenia mèrit perquè suposava renunciar als molts diners que guanyava cada setmana amb la seva orquestra. Però la Marina el va rebutjar i aleshores va provar sort a l'aviació, que sí que el va acceptar. Al principi, ell estava molt desil·lusionat perquè s'havia pensat que podria tocar les seves músiques. I, en canvi, li van dir que res, que es limités a dirigir l'orquestra, tocar les marxes militars de sempre. Però és clar, a Miller aquestes marxes l'avorrien i, finalment, transgredint una mica les normes, va aconseguir col·locar la seva música. I com que l'Estat Major va veure que amb aquells temes els soldats s'animaven, li van donar carta blanca. Miller va estar 2 anys a l'exèrcit fins que un dia de molt mal temps i boira, el 15 de desembre de 1944, el petit avió en què viatjava no va arribar mai a la seva destinació. Va desaparèixer. Dic desaparèixer en el sentit més literal del terme, perquè les restes de l'avió no s'han trobat mai, i encara menys el cos de Glenn Miller. En principi, com que no hi havia el cos, no podien declarar-lo oficialment mort, i li van amagar la informació a la seva dona durant 8 dies, fins al 23 de desembre. No podien allargar més perquè estava previst que el dia de Nadal Miller oferís un concert des de París que seria transmès per ràdio i ella l'escoltaria des de casa seva. I efectivament, el dia de Nadal, l'orquestra de Glenn Miller, dirigida per un amic d'ell, el compositor Jerry Gray, va oferir el concert. De tota manera, fixeu-vos-hi, no va ser fins al desembre de 1945, fins al desembre de 1945, és a dir, un any després, que Glenn Miller va ser reconegut mort oficialment. Van investigar, no van trobar res i van decidir que l'accident havia estat fruit d'una combinació de 3 fatalitats. Un error humà, una fallada mecànica i el mal temps. En tot cas, Glenn Miller va morir molt jove, tenia només 40 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Roc Casas a les vies de so i per tancar també aquest record a la música tan meravellosa que Glenn Miller ens va llegar, escoltarem el tema Pennsylvania 65,000, que ell va dedicar a la seva dona, a la Helen, el dia del seu aniversari. I és que el 65,000, el 65,000, era el número amb el qual ella telefonava sovint quan ell estava tocant el Cafè Rouge, que hi havia dins de l'hotel. El dia de l'aniversari de la Helen, Glenn Miller va portar en secret tota la seva orquestra a casa seva i van tocar a la Helen aquesta cançó, Pennsylvania 65,000. Fins la setmana vinent, amics.

0: efecte psicològic que fa que el temps sembli passar més ràpid a mesura que ens fem grans. Aquest fenomen s'explica en part per la manera com el cervell processa les experiències. Quan som petits, gairebé tot és nou. El cervell ha de processar molta informació nova, i això fa que els records siguin més densos i detallats. Com a resultat, quan mirem enrere, aquell període sembla més llarg. En canvi, a mesura que creixem, moltes experiències es tornen repetitives. El cervell ja no necessita prestar-hi tanta atenció ni generar records tan detallats. Això fa que, en retrospectiva, el temps sembli haver passat més ràpid. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte conegut com a percepció del temps. També influeix factors com la rutina, l'estrès o la manca de novetats. Per això, moltes persones senten que els anys volen quan es fan grans. Curiosament, introduir experiències noves, com viatjar, aprendre coses diferents o canviar la rutina, pot ajudar a alentir aquesta sensació subjectiva del temps.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha un tipus de gel que pot cremar. Aquest material s'anomena gel inflamable o gel de foc, i el seu exemple natural més conegut és el methane hydrate. Aquest gel es forma quan el metà queda atrapat dins d'una estructura de gel a temperatures molt baixes i pressions elevades, com les que es troben als fons dels oceans o en zones del permafrost. A simple vista, sembla gel normal, però si s'encén, el gas metà que conté pot cremar, creant una flama sobre el gel. Com si tinguessis un tros de gel que, en lloc d'apagar el foc, el manté encès. Quan el metà es consumeix, el gel es desfà, deixant només l'aigua. Aquest fenomen és important perquè aquests dipòsits contenen enormes quantitats d'energia potencial. Alguns científics consideren que podria ser una font d'energia futura, tot i que també plantegen riscos ambientals, ja que el metà és un gas d'efecte hivernacle molt potent. Aquesta curiositat mostra com la natura pot combinar elements aparentment oposats en una mateixa substància, creant materials que semblen impossibles, però que existeixen realment.
1: Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts, que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos grita, que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades ens acompanya l'Alba Gordó. Molts la coneixereu per la seva etapa com a regidora de Medi Ambient i comissionada per l'emergència climàtica al mandat passat a l'Ajuntament, però avui ens acompanya per parlar d'un nou projecte, Beyond Growth Project. Es tracta d'una iniciativa de divulgació a internet i a les xarxes socials orientada a repensar la relació entre creixement econòmic, benestar social i sostenibilitat ambiental. Recentment, el projecte ha llançat el seu primer curs en línia per fer reflexionar sobre una nova manera d'entendre l'economia, l'urbanisme i la societat, tot posant el focus en la justícia social i els límits ecològics. Parlem amb ella per saber què la va impulsar a crear aquest projecte i com pot influir en el debat ciutadà al voltant del futur que volem construir plegats. Alba Gordó, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Ben tornada a l'estudi Ramon Bernils.
1: Gràcies.

0: gràcies.
1: No sé què et va portar a crear aquest nou projecte. Quant temps fa que el tenies al forn i amb quin objectiu neix?
0: Sí, fa bastant de temps. És veritat que jo vaig estudiar física i química i arran d'aquí després ja vaig entrar una mica al camp de l'energia. Vaig estar a Alemanya, doncs amb una gran química a Alemanya, i aquí ja vaig començar a entrar doncs, en tota la problemàtica del canvi climàtic. I també en la meva etapa aquí com a regidora, doncs això també em va tensar molt més en comprendre doncs, la complexitat d'aquest problema i a trobar-hi solucions senzilles que puguem aplicar i que ens facin il·lusió d'aplicar, no? Perquè de vegades ens fa com a molta por aquest repte i jo crec que no, és un repte, però sobretot és una gran oportunitat per transformar la manera com vivim i viure vides molt més plenes.
1: El projecte es titula Beyond Growth Project, que podríem traduir més enllà del creixement.
0: Sí.
1: A què fa referència aquest més enllà del creixement, que és com l'eix vertebrador del projecte?
0: Sí, té com a dues maneres d'entendre-ho, no? D'una banda, és que les persones tenim ganes sempre, no, de créixer, de fer, d'esdevenir la millor versió de nosaltres mateixes, i una mica això ho hem anat fent al llarg dels anys doncs, de diverses maneres, amb les arts escèniques, amb les arts plàstiques, no, amb tot aquest desenvolupament cultural, i d'un temps ençà, sobretot des que hem tingut accés a grans quantitats d'energia, no, s'ha transformat aquesta inquietud, segurament, no? Ho hem volgut entendre com que sempre necessitem doncs, disposar de més i més i més objectes i de més i més experiències i de coses cada vegada més exòtiques. No? I això, el nom aquest de més enllà del creixement, doncs, ve a posar en qüestió això, no? Perquè, a més, avui en dia sabem doncs, que les noves generacions no són precisament les que estan més satisfetes amb la seva vida. Sabem doncs, que tenen una salut mental doncs, més fràgil i més complicada de la que tenien anteriors generacions. Sabem que tenim a casa nostra, per exemple, un 30% dels infants en risc de pobresa. Això és un de cada tres, Alba, és moltíssim. I, per tant, que tot aquest creixement no hem estat capaços de revertir-lo en benestar i en qualitat de vida. No? I és hora ara d'apostar pel benestar, per la qualitat de vida i per poder seguir visquent en aquest planeta.
1: El teu perfil de LinkedIn i dius que Beyond Growth neix com un far d'esperança i una crida a l'acció que desafia les narratives econòmiques dominants. Quina és l'alternativa que proposeu a aquest sistema capitalista que ara ens deies, no? que defensa aquest creixement constant de l'economia, que això va molt lligat també al consum de recursos, d'energies fòssils.
0: Exacte. Ens hem dotat d'un sistema que és, diguem-ne, inèdit en la història de la humanitat, no? De fet, només fa 250 anys que amb l'aparició doncs, d'aquests recursos fòssils hem pogut generar, doncs, fer augmentar cada any el PIB entre un 3 i un 4%, o en alguns moments fins i tot més, i és una cosa que no havia passat mai abans, doncs, fins al descobriment de la màquina de vapor, no? Les societats havien anat doncs, evolucionant tecnològicament i hi havia hagut un desenvolupament, però a nivell econòmic i a nivell sobretot de consum de recursos no hi havia hagut aquesta explosió tan grossa, no? Que hi ha hagut en aquests darrers anys. El que passa que, clar, tots els informes ens diuen doncs, que estem posant el planeta en escac i que estem posant en escac la nostra pròpia supervivència. I això és molt fort, perquè jo ara que tinc fills...
1: La nostra supervivència, perquè el planeta, al final, la resiliència seguirà endavant, l'espècie humana serà la que acabarà.
0: Absolutament. Llavors, a les persones que estimem, els nostres fills, els nostres nets i el conjunt de la humanitat, en aquest sentit, doncs, es pot enfrontar amb unes situacions molt crítiques. Però és que, a més, a dia d'avui, l'objectiu del sistema que tenim a dia d'avui no és en cap cas satisfer les nostres necessitats. És mantenir-se i és créixer i és extreure cada vegada més profit, no? més plusvàlua. Per tant, en cap cas no és satisfer les nostres necessitats humanes. És una mica fins i tot el contrari. És que estiguem sempre descontents perquè ens mantinguem, no? Doncs, amb aquesta roda de consum ingent. I aquest consum passa que no està desvinculat dels recursos de la terra, al contrari, malgrat els esforços que s'han fet, propostes que s'han fet, doncs, de plantejar que si aquest consum es podia, doncs, desvincular de tot el, bueno, del materialisme, no? Dels recursos del planeta, no hem estat capaços de fer-ho i sabem que no serem capaços de fer-ho i ens està acabant el temps i necessitem nous plantejaments que, a més, aprofitem i que ens puguin fer més feliços i dotar-nos això, de més benestar.
1: Després, si tenim temps, parlarem de la COP que justament va començar aquests dilluns. Ara parlaves del creixement, no? Hi ha algunes veus que diuen que el creixement zero o el decreixement són idees impopulars perquè poden semblar que impliquen sacrificis, que són frens al progrés, que vol dir menys consum. Tu parlaves de la il·lusió al principi, no? Com abordeu aquesta resistència d'una part de la població que realment que també hi és?
0: La proposta de més enllà del creixement no és estrictament, diguem-ne, no té com a objectiu en si que no és que l'economia deixi de créixer. Aquest no és l'objectiu. L'objectiu de més enllà del creixement i de la proposta de Beyond Growth és a satisfer les necessitats humanes. Llavors, posar l'objectiu al que és realment important, sí? Que això fins ara no ens està passant.
1: Canviar el focus?
0: Canviar el focus. I, a més, això sí, limitar i reduir l'extracció de recursos fòssils i de recursos limitats, no?, de la Terra, que sabem, doncs, són els fòssils, no?, els recursos fòssils, però també són els minerals, etc. No? Per tant, l'objectiu en si és satisfer les necessitats humanes i és garantir que les persones avui i en un futur puguin viure vides més dignes, més plenes, i això, que no pot ser que tinguem un de cada tres infants en aquest risc de pobresa.
1: Per vehicular tot això, una de les primeres propostes que heu fet és un curs gratuït, que són 90 minuts, que es titula Beyond Growth in a Nutshell. Sí. Què és i què hi trobarà la gent?
0: Mira, això és un... és veritat, ho vam fer en anglès perquè era la manera amb la que ens vam sentir més còmode per començar, però el títol ho diu molt clar, no? És, quatre pinzellades del que és més enllà del creixement, no? Són 90 minuts que, a més, es poden fer... no cal que t'asseguis, diguem-ne, al teu ordinador, etc. No. Tu t'hi pots connectar des del mòbil tornant de treballar al tren d'en peus,
1: Càpsules.
0: Són càpsules d'entre 5, una mica menys, però entre 5 i 10 minuts, la major part d'elles, i molt fàcils d'entendre, que no cal que es tingui cap mena de coneixement previ, sí?
1: Són gratuïtes?
0: I són gratuïtes, també, efectivament, i ho seran sempre, no? Això ens ho havíem preguntat. La idea és que ho siguin sempre perquè volem arribar al màxim de gent possible i volem que això arribi sobretot a tothom. Què es trobarà la gent? Doncs són tres blocs. El primer bloc és explicar en quina fase està la crisi climàtica i de biodiversitat. Sabeu que hi ha nou límits planetaris, no? I això, doncs, s'explica una mica amb tot el rigor, de manera introductòria, per saber en quin punt som. Un segon bloc explica per què no ens n'estem sortint de fer front a aquesta crisi climàtica, no? Avui, això, ahir va començar la COP, i ja, em sembla que ja fa bastants anys, no? Potser és del 2015 que sí que hi va haver aquella il·lusió de l'acord de París, però darrerament... és una cosa que ens incomoda bastant, no? Perquè som conscients que no, segurament no s'avançarà tot el que s'ha d'avançar, i per tant, aquí explicarem per què no estem avançant prou. I l'explicació, així en resum, així una mica spoiler, no? És que ho seguim subrogant tot a la necessitat de creixement. Si traiem el creixement com a objectiu de l'equació, tot se simplifica molt. Aleshores, després d'aquest segon bloc, que és aquest de per què no ens en sortim, hi ha un tercer bloc de dir, ostres, com ens en podem en sortir, no? I quines propostes... podem fer i com tenim temps no només de reaccionar, no només de capgirar aquesta crisi climàtica, sinó de viure vides, insisteixo, més plenes i més lliures. I aleshores, aquest és, em sembla, que el missatge més important. Per tant, si algú diu, escolta'm, no ho acabo de veure del tot clar, no d'allò, el més important és el tercer
1: bloc.
0: El tercer bloc és el més important, però és veritat que els altres dos són importants per contextualitzar.
1: Ho deies, eh? Per ara tot aquest projecte està en anglès. Comentaves que era l'idioma amb el que us havíeu sentit més còmodes per crear-lo. No sé si teniu previst també traduir-lo al català, perquè les persones que no tinguin un bon domini de l'idioma, tot i que té els subtitulets en anglès també, però vaja, puguin també accedir a aquest contingut.
0: Sí, absolutament. Això és sobre la taula, però és veritat que no ho veurem en els propers mesos. Per tant, sí que en tan bon punt tinguem l'oportunitat de fer-ho, ho farem i us ho vindrem a explicar, també.
1: En el vídeo introductori, defenses que hem de dotar de nou significat paraules com abundància i satisfacció, no?
0: Sí.
1: Com es fa aquest canvi de paradigma? És aquest canvi de focus que ens has estat explicant durant la conversa, però com dotem d'un significat diferent al que hem tingut, almenys a la narrativa oficial fins ara?
0: A mi em sap que és evident que hi ha un gran malestar, no només dels joves molt, però el conjunt de la societat pel que fa al món que ens estem trobant, no? I sobretot a les expectatives de futur. No? Hi ha un gran malestar que crec que des dels que ens reivindiquem com a demòcrates hem de ser capaços d'entomar i de capgirar, exacte. I això una mica ho hem vist, no, ara recentment a Nova York, no, que hi havia un gran malestar de molta gent, no, que desesperada doncs havia apostat doncs per propostes molt extremistes i molt, bueno, no, del Trump, i quan s'ha fet una proposta engrescadora, il·lusionadora, doncs s'han pogut sumar amb una proposta completament diferent, no? Per tant, que aquest malestar hi és evident que el gruix, que el gruix dels joves i una part molt important de la població no pot accedir a un habitatge, això hi és. Com revertim això? Bé, no, fent el curs és un fantàstic primer pas, i sobretot jo crec que és mirant sobre el que és realment important a la vida, diguem-ne. I quan veiem això, el que és realment important, haurem de redefinir la manera com ens relacionem amb el món i com ens relacionem amb les estructures de les que ens hem dotat, perquè no pot ser, insisteixo, que tinguem aquest un de cada tres infants amb risc de pobresa, no pot ser que tinguem els preus del lloguer que en molts casos calen més d'un sou per poder-los assumir, i per tant tot això és hora de que ho revertim, i que ho revertim amb una proposta que sigui sostenible en llarg termini. Per tant, una idea que també és molt important al llarg de tot el curs és que, malgrat tenim més recursos que mai, també els tenim més mal distribuïts que mai. No?
1: Cada tenim menys rics, que són més rics.
0: Tenim uns rics molt, molt, molt, molt rics, que es poden comptar gairebé amb els dits d'una mà, que a més es troben, en molts casos, no es troben gairebé ni a casa nostra, i en canvi tenim un gruix de la societat que cada vegada es percep que té menys opcions de vida. I aquí és molt important fer-hi èmfasi, i aquí, de fet, Oxfam també aquests dies de la COP n'està parlant àmpliament.
1: És un discurs aquest que fas i que centra el projecte, que potser té molts adeptes en el món acadèmic, perquè, de fet, és un discurs que va acompanyat amb dades, no? No és una qüestió de percepcions. Però sembla que no acaba de passar la barrera a la ciutadania més de base. Tot i que sí que hi va haver un moment d'auge amb Fridays for Future, amb la Greta Thunberg, que el canvi climàtic va empoderar i va centrar el discurs públic. Però sembla que possiblement per altres qüestions socials, i que són les mateixes persones activistes que les han abanderat, hagi passat a un segon pla. Què creus que ha passat? Perquè la gent no continuï engrescada i amb ganes de lluitar, tu deies, des de la il·lusió, no? I no des del derrotisme, per revertir aquests acords que es van prendre a la cimera de París el 2015 i que estem lluny de complir.
0: El que és evident és que, o el que cada vegada s'està fent més evident, és que totes aquestes lluites són la mateixa lluita, i que són la lluita pel benestar de la ciutadania en aquest planeta, i perquè no pot ser que n'hi hagi uns molt poquets que es facin amb absolutament tot, no? Aquí hi ha molts interessos de molta gent, de corporacions molt potents, que no volen que es parli d'això, no? De fet, avui sortia doncs un estudi que s'ha publicat en el si de la COP, no? de la gran quantitat de recursos de les indústries petroleres, no?, per fomentar la desinformació al voltant del canvi climàtic, no? Això és un tema cabdal. I de l'altre, que és que de vegades les lluites, quan s'atomitzen, no?, fan menys por que no pas quan és una lluita més, doncs, de que és el conjunt del sistema que no ens està funcionant, no? I la proposta de Beyond Growth el que explica és que necessitem repensar-ho absolutament tot perquè no ens està funcionant el que hem tingut fins ara. Ens ha deixat de funcionar.
1: Clar, tenint en compte l'auge de l'extrema dreta arreu del món amb discursos negacionistes del canvi climàtic. De fet, Donald Trump ja va anunciar, quan va sortir escollit president per segona vegada dels Estats Units, que sortien de l'acord de París, si no m'equivoco, es farà efectiu el febrer del 2026. Creus que aquest plantejament està en l'agenda política i les propostes de la majoria dels partits, tenint en compte que no és l'únic poder que hi ha a la nostra societat, però sí que és el que fa efectiu les lleis que fan possible aquest canvi del sistema?
0: El que passa que això, el tema de fons aquí és que no es pot lluitar pel canvi climàtic si no es va a l'arrel del problema, que és aquesta necessitat constant d'alimentar aquest sistema amb més i més i més creixement. I això sí que va a toca, diguem-ne, el nervi no només dels Estats Units, sinó de tots els estats-nació de com s'han constituït fins avui. Perquè són, vaja, no? Hem dit que això va començar al voltant, doncs, de fa uns 250 anys. Els estats-nació també, doncs, més o menys agafen aquesta forma al voltant de, o a partir d'aquest moment, i per tant és un canvi profund en aquest sentit, no? Però alhora és que és molt més senzill del que ens pot semblar a priori. Aquí és on ens hem d'agafar, que és una cosa molt més senzilla de fer, molt més molt més similar al que nosaltres entenem, diguem-ne, no?, de com haurien de ser les coses al conjunt de la societat, diguem-ne, no?, és molt més senzill de fer aquest canvi. I alhora és que tenim tant a guanyar, Alba. Tenim tantíssim a guanyar, no només un futur, diguem-ne, amb aquest planeta, diguem-ne, pels nostres fills i per nosaltres mateixos, sinó és que també tenim a guanyar una vida més plena per nosaltres mateixos a dia d'avui, que molts de nosaltres treballem de sou a sou, no?, de més de 8 hores en molts casos, per viure en petites habitacions, amb prou feines podem pagar-nos, no?, a arribar a final de mes, amb unes vacances, no?, amb què s'arriben, doncs, amb molts esforços. I jo crec que hi ha una altra manera de viure. I aquesta abundància que dius, ostres, com repantegem l'abundància? És que potser l'abundància és senzillament la satisfacció i el disposar de temps. És disposar de temps i disposar d'unes condicions mínimes de vida. Potser amb això podem ser més feliços que mai, perquè, de fet, ja comencen a haver-hi nacions que no estan creixent, en què els joves són més feliços ara que no pas els que ho havien estat mai, els seus antecessors. Per tant, això ho estem veient, per exemple, al Japó, que els joves del Japó són més joves del que ho havien estat mai, i tanmateix és una nació que no està creixent i que fa molts anys que no creix.
1: Ara, amb el canvi de primera ministra, veurem com va tot plegat.
0: Veurem.
1: La nova dama de ferro, l'anomenen.
0: Ja veurem. Però vaja, que els joves són ara més joves que mai, més feliços més que mai, això hi ha dades que ho suporten.
1: Com en temia, se'ns ha acabat el temps sense poder abordar totes les preguntes. Segur que en seguirem parlant, perquè és un tema que ocupa i preocupa la ciutadania. Alba Gordó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos el projecte.
0: M'agradarà molt seguir-ne parlant i que se'n parli molt. Moltes gràcies.

0: Amb l'arribada de la Setmana Santa, milers de persones es desplacen i deixen les seves llars buides durant uns dies. Un període de descans, però també que pot comportar riscos si no prenem les precaucions adequades. Farem un recordatori, perquè és un tema que hem abordat en diverses ocasions i ho farem dels principals consells de seguretat tant a casa com durant els desplaçaments que hi podrem fer. I ho farem acompanyats de l'Anna Massa i el Paco Bustos, que són agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat i Proximitat dels Mossos d'Esquadra. Els dos, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal? Una època aquesta de molta feina o no? O l'habitual?
1: És l'habitual d'aquestes dates. Quan s'apropen períodes de vacances, de la gent surt a gaudir els dies a fora, doncs, bueno, hi ha una major activitat de les persones que es dediquen a fer activitat delictiva.
0: Mm-hmm. I durant aquest període de la Setmana Santa, que augmenten els desplaçaments i també l'activitat que es concentra en punts molt concrets, quins diríeu que són els principals riscos de seguretat que detecteu aquests dies?
1: El risc principal és l'habitatge. L'habitatge es queda buit, o sigui, la gent marxa i es queda buit. Llavors el que han de fer és prendre les mesures adients, adequades, per intentar evitar per evitar que entrin a robar-nos. Què hem de fer? Doncs que aquesta vivenda no sembli que no hi havia ningú. Que hi hagi alguna finestra a la part de dalt que es vegi que no estigui tancada totalment, el que és la persiana, que vegi que com si hi hagués moviment sense haver-ho, no? Si poden deixar alguna llumeta perquè per la nit es pugui encendre amb un temporitzador, doncs també perfecte, perquè així sembla que hi havia algú. Després, les normes bàsiques que tothom ja sap, que és tancar-ho tot bé, en clau, les portes, si tenen alarma, connectar l'alarma, que s'han trobat gent que no ha connectat l'alarma perquè no ha donat importància, i és important, ja que ho tens, que l'activin, i si tenen les finestres, que són corredores, que no tenen passadors, doncs abans de marxar no costa res posar uns passadors, que és un cost molt econòmic, posar-ho i així eviten també de que puguin obrir-la fàcilment. És intentar evitar-ho. I si reben, que ja no rep tanta correu com antigament, de tantes cartes i paperassa que abans es rebia molt als correus, doncs a les bústies hem d'intentar que estiguin buides. Si no podem nosaltres, doncs el veí que sí que estigui per la zona, demanar-li que si veuen que han posat papers o el que sigui, doncs que ho treguin.
0: Ara que parlaves del veí, aprofitar si tenim un veí o veïns de confiança, perquè tenim relació, doncs d'avisar-los que aquests dies no hi haurà ningú a casa, per tant, si escolteu alguna cosa que pugui ser sospitosa, que sabeu que no hi ha ningú, vull dir que poden estar pendents. També, vull dir, fer aquesta mena de xarxa també és important?
1: És molt important. La participació ciutadana nosaltres la valorem moltíssim. I si un sap que el seu veí i veïna no hi serà i sent soroll, molta vegada, si no ho saps, pots pensar que és el veí que ha fet algun soroll, ha trencat algun, se l'ha caigut algo, ha trencat algo, i no avises. És millor que avisi. És veritat que a vegades hem trobat situacions curioses, no? De que ens han avisat algun veí que hi ha soroll, que el seu sap que està de vacances i que no hi ha ningú, i han arribat i és un fill que viu en un altre indret d'aquí de Catalunya, ha vingut a fer la visita sabent que no estaven els seus pares, per tant, fer un vistazo, no?, que es diu. I s'ha trucat i la situació ha sigut, però no passa res. Però està bé. Nosaltres estem al servei del ciutadà a donar-les aquesta seguretat. Llavors està bé que es truquin, encara que sigui després una falsa alarma, que diuen.
0: Ja, però bueno, més,
1: però comprovent. I això és d'agrair. Nosaltres l'única paraula que tenim pel veïnat que es truca és d'agraïment. Gràcies per col·laborar, perquè entre tots fem seguretat.
0: Errors habituals que es cometen quan marxem de vacances, per exemple, i estic pensant molt especialment en les xarxes socials. Anna.
2: Doncs, per exemple, principal error que ens agrada, doncs, que bé, marxo de vacances, no?
0: Lluir, no?
2: Lluir, me'n vaig de vacances aquesta Setmana Santa, marxo demà a Nova York. I ja ho esbombo els quatre vents a través de les xarxes socials i ja estic comunicant que estaré doncs, uns dies fora. Doncs aquesta informació pot anar en contra nostra. Si persones que no ens interessen accedeixen a aquesta informació, doncs ja saben que no estem allà. Si tenen eines i formes d'esbrinar on vivim, doncs els hi posem la feina fàcil. Aleshores, evitar doncs fer-nos la foto amb la maleta sortint de casa, que aleshores sí, estem donant tota la informació d'on vivim, no? A més, el número del domicili... me'n vaig de Sant Cugat, cap a Nova York i ens fem la foto a la sortida de casa. S'identifica clarament el portal, potser alguna botiga que tenim al costat, doncs els lladres doncs ja saben on vivim. Mira, el portal que queda al costat d'aquest supermercat a Sant Cugat. Ja sabem on anar.
0: Mm. Algun altre error a banda de les xarxes, que és com molt evident?
2: Abans de marxar... Mm. Aquest seria el principal errada, no? Esbrinar-ho, esbombar-ho els quatre vents allà on anem i que marxem de casa, la veritat.
0: Val. Tornem de viatge, ja hem passat les nostres vacances, la mar de bé, tornem i, ostres, detectem que alguna cosa ha passat. Què hem de fer si veiem que la casa ha estat una mica regirada, que hi ha coses...
2: Primer de tot, si arribem i ens trobem que tenim la porta forçada, val, truquem de seguida al 112... Evitem entrar a dintre. Per què? Perquè no sabem si les persones encara estan a l'interior del nostre domicili. Segurament no hi siguin, però no ens hem de posar mai en risc. Hem de trucar al 112 que vingui algun policia a fer les primeres comprovacions. Si efectivament ha entrat algú, doncs el següent pas, doncs quin seria? Doncs seria, doncs, fer una valoració de tot el que ens han sostret i quan tinguem el llistat de tot el que ens han sostret, anar a comissaria a denunciar. D'acord? Això seria important.

0: aquells polvets, tal, per fer perquè així puguem esbrinar si hi ha empremtes dactilars o no. I fem les nostres comprovacions posteriors ja un cop a comissaria a veure si aquelles empremtes que hem trobat es corresponen amb alguna persona, amb algun delinqüent que ja tenim fitxat. Però l'important és no entrar al domicili si veiem que ha estat la porta forçada i algú truca al 112, esperar que arribi un patrulla, que faci les primeres comprovacions i aleshores ja, en funció del que es vegi a l'interior del domicili, doncs les víctimes del robatori ja rebrien una instrucció o una altra. Doncs ja podeu recollir-ho tot i quedar-vos aquí, perquè veiem que no hi ha empremtes, no hi ha possibilitat d'empremtes, però sí que feu revisió i un llistat dels objectes sostrets o, ojo, que aquí pot haver-hi empremtes, preservem aquestes superfícies, no les toqueu i esperem a que vingui la policia científica.
1: Bé, un altre dels indrets on podem tenir algun ensurt, pàrquings, cotxes, és a dir, com que hi haurà molts desplaçaments, segurament que un d'ells serà a un centre comercial, per exemple, no? També aglomeracions, els principals perills que ens hi trobarem aquí.
2: Bueno, hi ha un primer també quan marxem en un viatge que sigui junt amb el vehicle, que a vegades es aturen a les àrees de descans de les autopistes.
1: És que amb el tema del cotxe, això ho farem ara. Ara parlarem també dels desplaçaments amb cotxe, amb diferents situacions que ens podem trobar. Però dic que estan en el lloc o de vacances o sense haver sortit de vacances, però que anem a llocs on hi ha concentració de persones, també de cotxes, per tant, pàrquings amb molts vehicles.
2: Pues ha de tindre la mateixa cura que tenim aquí quan anem al centre comercial aquí de Sant Cugat. O sigui, sempre s'ha de tindre cura de que quan hi ha molta gent, pues mirar de que el bolso de la dona que estigui controlada, que no ho tingui darrere, si l'home també porta bolso, que també ho tingui davant, no porti obert, que sigui molt accessible, perquè s'aprofiten d'això, de que s'apropen i tenen una habilitat molt gran de poder obrir-lo i treure pues, lo que és la cartera o treure el mòbil. El cotxe, han d'evitar obrir el maleter i ficar coses darrere, com són jaquetes o tindre maletes en els pàrquings o al carrer, que la gent vegi que al darrere del maleter n'hi ha objectes que poden haver-hi coses de valor, perquè o estan per allà al tanto, estan molt controlant qui va, qui no va, on va la gent a comprar, i llavors el que fan és trencar un vidre i obrir el cotxe i emportar-se el que tinguin darrere. A vegades no té res de valor, però el lladre no ho veu. Veu que has deixat una jaqueta, que tens una maleta i que pensa que pot haver-hi alguna cosa de valor. Hem d'evitar-ho. Davant d'aglomeracions, davant de pàrquings on hi va molta gent, hem d'evitar aquestes circumstàncies.
1: I en aquestes zones, precisament, que poden ser els centres comercials o centres turístics, on hi ha molta afluència de persones, per evitar els furts o els robatoris, de què hem d'estar pendents i alertes?
2: Sempre hem d'intentar tindre una distància vital. Les persones s'han d'apropar molt. Si una persona s'apropa molt a que vol tocar-te, vol... cuidado. Hem de mantenir una distància vital que no s'ha d'apropar a ningú. Si s'apropen, hi ha el perill que t'agafin. Normalment, venen dues persones, a més en zones turístiques, ho tenen molt clar que van per tots els que són turistes, i venen dues persones, un et distreu parlant del que sigui, mentre que l'altre t'està robant la cartera. I amb això, pues, pot ser amb una fulla per signatures, per no sé quina col·laboració o ajuda que demanen, mentre que l'altre fa, amb un plano de la ciutat que diu que mira, que estic perdut, on puc anar a veure l'església del poble, i llavors, mentre que l'estàs indicant o no amb el mòbil o amb el plano que tingui a la mà, l'altre t'està traient de la butxaca el mòbil o la cartera. O sigui, qualsevol persona que s'apropi a desconeguda a parlar, a dir-te, hem de tindre molta cura, perquè normalment aprofiten per això. Després, al costat del cotxe, doncs, poden llançar monedes al terra, per dir, s'ha caigut, o claus, s'ha caigut, no són meves, sí, no, mentre que hi ha una altra que per l'altra part del cotxe t'obre, te treuen el bolso que t'has allà, o la cartera, o el que sigui, o el mòbil.
1: És que mira que són coses antigues ja, eh?
2: Sí.
1: Però et fan caure.
0: Sempre
2: sí.
0: funcionen.
1: Perquè estem tranquils, relaxats, no? És un període de vacances i potser doncs, hem deixat les tensions i és fàcil caure en aquestes trampes. Ara sí que parlem dels desplaçaments i de la seguretat viària. Anem en cotxe. Què és el que hauríem de portar sempre abans d'iniciar el viatge? Pensant en la nostra seguretat, si passés alguna cosa.
0: Doncs un

0: Equip de primers auxilis, evidentment, manta tèrmica, petita farmaciola, això sempre s'ha de portar en un vehicle, l'armilla...
1: Antireflectant,
0: sí. Val, és obligatòria, no és que hem de pensar, és que s'ha de portar, és obligatòria portar l'armilla reflectant en cas que haguem d'aturar el vehicle en una situació d'emergència i sortir a la via, ens hem de posar l'armilla reflectant. I l'hem de portar dintre de l'habitacle, no es val portar-la darrere del maleter. L'hem de portar en un lloc que asseguts dins de dintre del vehicle i puguem accedir per posar-nos-la i sortir ja amb l'armilla reflectant posada. D'acord, això és important. I també, recordem, nova normativa a partir del gener del 2026, la balisa. La balisa també doncs, l'hem de portar en el vehicle. Per si tenim qualsevol emergència, qualsevol avaria, s'ha de senyalitzar el nostre vehicle amb aquesta balisa. Seria potser les tres coses importants a tenir present. I telèfon mòbil carregat. Telèfon mòbil carregat per, si necessitem fer una trucada d'emergència, podem fer-lo també.
1: En aquesta època, justament, avui comença l'operació sortida, no? La primera part de l'operació sortida. Precisament, amb l'operació sortida i la de retorn, hauríem de planificar, no?, o poder planificar el nostre trajecte per evitar retencions, embussos, problemes. Què aconselleu en aquests casos?
0: Sempre s'aconsella, clar, s'aconsella evitar les principals hores en què es preveu la sortida massiva de tots els conductors. Això què vol dir? Doncs si comença avui el divendres, doncs a les 3 de la tarda, entre les 3 i les 6 de la tarda, és la zona de més concentració de vehicles. Doncs si, per exemple, anem a la segona residència, que tenim una hora de trajecte, doncs podem esperar a fer-ho després de sopar, per exemple. Retracem la sortida. I ens estalviem, en veritat, ens estalviem temps. Temps i retencions. Es fa una sortida més esglaonada. I per retornar a casa, el mateix. Doncs intentar fer-ho doncs, en hores, o retornem el dia abans, no esperar a retornar l'últim dia, o si ho podem fer-ho doncs, a la primera hora del matí del primer dia laboral, doncs també és una opció. Intentar evitar dins de les nostres possibilitats, exactament, tenim en compte les nostres possibilitats, si tenim una altra opció millor, evitar les hores de major concentració en què es preveu una major circulació de vehicles. En aquest cas, avui, dia de sortida, entre les 3 i les 6 o les 7 de la tarda.
1: I sobretot informar-nos, no, Paco? Perquè ara hi ha molts mitjans per tenir informació de com estan les vies i com està anant l'afluència. Per tant, tenim informació real al moment de quina és la situació.
2: Sí, jo aconsello que escoltin la ràdio, que la ràdio es informa molt i vas al vehicle, vas escoltant i te van dient si hi ha un col·lapse, si hi ha hagut un accident, si estat, bueno, han de buscar alternatives, que això és important. Però si em permet que faci un comentari no tan formal de policia, sinó jo menys informal, és que la gent ha de pensar que agafen vacances, que van a gaudir de les vacances a la família, que s'ho prenguin com el que és per gaudir, que no vagin en estrès, que no vagin patint perquè arribaran mitja hora més tard i que si troben caravana, doncs ja arribaran. El que no pot ser que tinguin estrès, tinguin aquesta sensació de que hem d'arribar ja i comença a fer infraccions per a fer avançaments no adequats, justos, que després venen els accidents i venen el que més vale, com es diu, arribar tard, que no arribar-hi. O sigui, prudència, que encara que nosaltres tindrem molts efectius a les autopistes, a les nostres carreteres de trànsit, de Mossos, que també es demano als ciutadans que s'ho prenguin com el que és, que no és l'estrès de cada dia que anem a treballar i anem que hem d'arribar perquè hem de fitxar. Van de vacances, que gaudeixen des del primer moment. Des de fer les maletes al sortir, han de gaudir.
1: Sí, senyor. Hi ha una situació que aquesta millor que no ens la trobem. Pot ser que patim un accident o bé presenciem un accident de trànsit. En aquests casos, què és el que hem de fer?
2: Bueno, si patim un accident, hem de tenir la frialtat de veure la nostra situació, de com ha quedat el vehicle. No per sortir corrents, sutes podes provocar que t'atropellin, depèn on sigui, la via que estigui, si serà autopista o si és una via ràpida. Hem de tindre les mesures que ha dit l'Anna, de posar l'armilla antireflectant, posar també la balissa, intentar avisar els altres perquè no es produeixin més accidents contra el teu vehicle. I a partir d'aquí, trucar al 112 perquè puguin vindre els serveis d'emergències, que són els que estan habilitats per posar mesures més de seguretat perquè no hi hagi més accidents, i els metges, l'ambulància, perquè atendre si hi ha algun accidentat.
1: Abans avançaves un tema que té a veure si fem un desplaçament una mica més llarg, no? Ens haurem de parar en una àrea de servei, haurem de descansar, ens haurem de prendre un cafè...
2: Sí.
1: Què hem de tenir cura en aquestes situacions?
2: Normalment, clar, quan fent això i anem en viatge llarg, doncs portem les maletes i tot el maleter, i hi ha coses que potser de valor que estan allà. Doncs si anem a fer això, que puguin veure el vehicle on estan, sinó que estigui en el pàrquing que hi passa la gent i es veu molt, que no estigui molt arraconat, perquè en aquestes situacions s'han trobat que han robat a vehicles. Per això també tenim un dispositiu especial en aquestes àrees de descans per intentar evitar-ho. Tant de persones uniformades, Mossos d'Esquadra uniformades, com no uniformades, per intentar evitar-ho. Però així són moltes àrees de descans, són moltes zones de pàrquing, i llavors no sé si poden arribar a tot arreu, i a millor estar en un lloc que han xampat algú, l'han portat a la comissaria detingut, i en aquest moment no queda ningú, cap mosso allà. La qual cosa, el ciutadà ha de col·laborar també en intentar evitar, perquè a vegades el que fem, bueno, ara anem aquí a fer el cafè, va, obre el maleter, deixa no sé quines coses, i està ensenyant que tens coses al maleter, i hi ha persones que a millor no són bones, a millor són dolentes, es dediquen a això. Llavors hem d'entendre... Cuidado amb això, cuidado en obrir el maleter, cuidado en deixar les coses al maleter, i el cotxe el més visible possible de la cafeteria.
1: Doncs no sé si ens ha quedat alguna cosa pendent per remarcar. Si no, en qualsevol cas, el millor dels consells és el que deia el Paco abans, que la gent s'ho prengui amb calma, que vagi relaxada, que entengui que està de vacances i que no per córrer més s'arriba abans, no?
2: Exacte.
0: Exacte, i tant.
1: Anna i Paco, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Que vagi molt bé i bona Pasqua.
2: Igualment.
0: Igualment. Bon dia.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest era el tema musical que Nino Rota va compondre per l'episodi Il Lavoro, la feina, del film Boccaccio 70, dividit en quatre parts, dirigida cadascuna per un director diferent, i que van ser Mario Monicelli, Federico Fellini, Luchino Visconti i Vittorio De Sica. L'episodi de Il Lavoro era el de Visconti i estava protagonitzat per Romy Schneider. Romy Schneider era austríaca de naixement, de Viena concretament, però el gros de la seva carrera el va fer a França, fins al punt de convertir-se en una de les actrius més importants de la història del cinema francès. Ara ja fa molts anys que va morir, 43 exactament, els mateixos que tenia en aquell moment, però l'empremta que va deixar tant a la pantalla com en el record de tots els amants del cinema és immensa, i penso que avui pot ser un bon dia perquè la recordem. El títol podria ser Tot recordant Romy Schneider, però la recordarem a través d'una faceta seva molt desconeguda, com era la de cantant. Va cantar molt poc, certament, però va cantar. Sempre, això sí, a propòsit d'alguna de les seves pel·lícules. Ara, precisament, l'escoltarem cantant una cançó d'una de les pel·lícules de la seva etapa austríaca, és a dir, del començament de la seva carrera. Romy Schneider tenia 17 anys. La cançó pertany al film La fornera i l'emperador.

La cançó de la Fornera i l'Emperador del 1959, cantada per Romy Schneider. En aquesta pel·lícula també hi apareixia la seva mare, Magda Schneider, que era una actriu alemanya força important i van treballar juntes en diverses vegades. En aquells anys, el cinema austríac només donava a Romy Schneider papers romàntics, especialment tota la col·lecció dedicada a Elisabet de Baviera, com van ser Sissi, Sissi Emperadriu i El destí de Sissi, sempre amb la seva mare fent el paper de la duquessa Ludovica de Baviera, mare de Sissi. Però Romy Schneider va fer també altres films de caràcter reial o ensucrat, com el del seu debut, Liles Blanques, que va rodar quan tenia només 15 anys. O, igualment, La joventut d'una reina, Porta'm amb tu o Un amor de París, pel·lícules d'ella. Precisament, a Un amor de París, un film que narra l'amor entre un pintor hongarès de mala mort, de segona fila, resident a París, interpretat per Horst Buschels, i una noia orfa i pobra que fingeix ser d'una família rica, d'una família benestant. És on Romy Schneider, que aleshores tenia 19 anys, canta aquesta cançó que es diu Mumty.

Monty, la cançó que una joveníssima Romy Schneider cantava al film alemany Un amor de París. Però és a partir del moment que roda Christine, estrenada a l'estat espanyol amb el títol de Amoríos, amb Alain Delon, que comença l'etapa francesa de Romy Schneider, que serà la definitiva. Delon va ser l'amor de la seva vida. Malgrat les turbulències que van patir, era el seu gran amor. Però ella era una dona molt independent, amb força caràcter, i Delon volia al seu costat una dona més submisa. Per això, en comptes de casar-se amb Romy Schneider, es va casar amb Natalie Delon. Una pel·lícula important a la filmografia de Romy Schneider i Alain Delon va ser La piscina, del 1969, que durant un temps va estar prohibida a l'estat espanyol per la seva càrrega sexual. També hi apareixien Maurice René i Jane Birkin. Després, hi ha un petit parèntesi en els anys 70, en la carrera de Romy Schneider, en què intervé en algunes produccions nord-americanes, però, com passa sempre amb la majoria d'actors i d'actrius i actrius francesos que han fet el mateix procés, Hollywood va ser només un capítol breu de la seva història. Van ser els anys que va rodar, allà als Estats Units, Els Vencedors, un film bèl·lic amb molts actors coneguts i de diverses nacionalitats. Per exemple, Albert Finney, Jean Moreau, Melina Mercury, Elke Sommer, Josh Piper, Maurice René i Peter Fonda. El Cardenal, d'Otto Preminger, que va tenir molt d'èxit. Presta'm el teu marit, amb Jack Lemmon. I Com va això, gateta, amb Peter O'Toole, Peter Sellers i Woody Allen. Després d'aquesta etapa, ja a França un altre cop, Romy Schneider roda un conjunt de pel·lícules molt bones, especialment les que fa sota la direcció de Claude Sautet, com Les coses de la vida, amb Michel Piccoli, Max i els traficants de ferralla, també amb Michel Piccoli, Ella, jo i l'altre, amb Yves Montand, o Una vida de dona, amb Claude Brasseur. La seva darrera pel·lícula la va fer el 1982, el mateix any de la seva mort, a causa d'un infart. Tenia només 43 anys. Michel Piccoli, íntim amic de Romy, va dir: "Ella i jo teníem la feblesa de lliurar-nos a accions que no sempre van ser molt virtuoses." Doncs bé, nosaltres tancarem aquest Cinema a la Xarxa que ha tingut Roc Casas a les vies de so, escoltant-los justament a tots dos, a Michel Piccoli i a Romy Schneider, cantant la cançó de la pel·lícula Les coses de la vida. La va compondre Philippe Sardà i es diu La cançó d'Helena. Fins la setmana vinent, amics.

ってめっちゃ美味しい。

c'était l'amour sans amitié.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts, que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llocs d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La intel·ligència artificial ha passat en pocs anys de ser una tecnologia gairebé invisible a convertir-se en un dels grans temes del nostre temps. Cada dia apareixen noves eines, aplicacions i debats que plantegen preguntes de fons. Què és realment la IA? Fins on pot arribar? Quins beneficis pot aportar i quins riscos comporta? I encara més, podríem arribar algun dia a parlar de consciència artificial? Per reflexionar-hi, l'Associació d'Amics de la UNESCO Sant Cugat Valldoreix organitza dues conferències titulades Què és i cap on va la IA a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Les impartirà el científic valldoreixenc Joan Gaia Beltran, químic, bioquímic clínic, informàtic i autor del llibre De la intel·ligència a la consciència artificials, que avui ens acompanya el Faves Contades. Joan, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me. Digueu.
0: Dues conferències, la primera serà demà a les 6 de la tarda a l'Arxiu Nacional i una segona part, que serà ja després de Setmana Santa, el 15 d'abril, també a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, i també a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Si et sembla, comencem per allò que és més bàsic, i de fet, que és una part del títol de les teves conferències, no? Què hem d'entendre per intel·ligència artificial?
1: Uf, a veure, has començat per la pregunta més difícil de totes, evidentment. A veure, el problema està, i això és el que em va motivar a mi a fer les conferències, en què molta gent parla de la intel·ligència artificial sense saber exactament què és i com funciona. I aleshores es fa moltes vegades una, entre cometes, filosofia que no acaba de ser ajustada al que és la realitat d'això, no? Jo crec que és molt interessant la motivació que em va portar a mi. Va ser aquesta, veure que molta gent em parlava, dic, no és, això no és, no? I, esclar, jo vaig començar-hi a treballar als anys 90 i aleshores, la veritat és que ho vaig deixar cap d'un temps per falta de medis, vull dir que tampoc, però sempre que des d'aleshores ho he anat seguint, no? I aleshores em va sorprendre això. I jo crec que hi ha una tendència a mitificar la intel·ligència artificial i aleshores per desmitificar-la, jo moltes vegades el que faig en aquestes conferències és desmitificar la intel·ligència natural. I fer veure, primer, que no som tan intel·ligents com ens pensem nosaltres i que hi ha moltes, però moltes més semblances entre una i l'altra del que realment aparentament pensem, no? Vull dir...
0: Creus que el terme intel·ligència artificial és adequat?
1: Sí. Mira, contundentment sí. Es posa en qüestió, però es posa en qüestió amb això que dèiem a partir d'unes posicions. A veure, si parlem, per exemple, d'intel·ligència dels animals, que ho són, tenen una altra, nosaltres som tan poc intel·ligents que som incapaços d'entendre que alguns animals també tenen un altre tipus d'intel·ligència, dic, no sé per què no se li pot aplicar el terme intel·ligència. Quan el mecanisme del funcionament de la intel·ligència artificial i el mecanisme d'aprenentatge són molt més anàlogs, no dic iguals, però dic anàlogs, que els de la intel·ligència natural.
0: La intel·ligència artificial és una revolució que podríem dir que és comparable a altres grans canvis tecnològics de la història o ens trobem davant d'una situació que és totalment nova?
1: Mira, hi ha grans canvis de la història que són situacions noves. A veure, el més gran va ser el que va iniciar la revolució industrial, que és el de la màquina de vapor, i després el tren. I si un analitza, és molt fàcil trobar a internet, hi ha una informació sobre la revolució industrial i sobre l'invent del tren, que és una de les aplicacions de la màquina de vapor, no? I és brutal el que va passar en aquella època, però extraordinari. O sigui, hi havia gent que es dedicava a destruir màquines perquè allò els hi, no? Els ludites que en deien, perquè allò els hi destrossava absolutament el món, no? Quan es va inventar l'automòbil, la gent havia arribat a dir bestieses, com que quan arribàvem a 40 quilòmetres per hora el cos humà es descomposava. I en aquella època ja no sabien, és que no ho sabien, que a dalt de cavall de carreres es va a 60 km per hora. És a dir, hi havia unes contradiccions, el que avui en dia direm fake news, no? Vull dir, que s'han inventat... Sí que és una revolució i és una cosa totalment nova, com altres aquestes, vull dir que han canviat absolutament l'aparició del llibre de l'impremta. diguem-ne, va provocar que l'ensenyament fos una cosa molt més extensa i molt més allò, i va millorar molt la vida social, no? I va revolucionar absolutament, era una cosa absolutament nova que tothom pogués tenir llibres a casa seva, que abans només els tenien els rics, els molt rics, a més, no? És una gran revolució, sí, a la qual hem d'estar preparats perquè molta gent patirà, sí.
0: Tu ens deies, la incomprensió de moltes persones de què és la intel·ligència artificial és el que t'ha motivat a fer aquestes xerrades. De fet, no són les primeres que fas sobre aquesta qüestió, i ho hem explicat, també tens un llibre on en reflexiones, no? Què hi trobarà la gent a les xerrades que fas demà i el 15 d'abril? Ho dic perquè no cal ser expert, possiblement, oi? Per venir-les
1: no.
0: A sentir?
1: No, són conferències de divulgació, això està clar. És a dir, per tothom. Ja n'he donat no sé quantes, perquè cada conferència que n'adono me n'en surten una o dues més, m'entens? La gent em diu, oi, és molt interessant, dona'm una altra. I fins i tot porto el calendari aquí de les conferències que he donat i de les que he de donar. Vull dir, Déu-n'hi-do, no?
0: Tens una llista llarga.
1: Sí, una llista llarga que ensenyo, no? I ahir mateix me'n va sortir una altra, que no està apuntada. Són conferències de divulgació, per tant, qualsevol les pot entendre. Qualsevol que tingui, evidentment, una mica de sentit.

0: dolenta, no? Sinó l'ús que, se'n faci.
1: No, no, perdó que et corregeixi això final, eh? La tecnologia no és neutra. Vull dir que la tecnologia la fan una determinada gent i la fan d'unes determinades raons i la fan per unes determinades coses.
0: Els biaixos.
1: I per tant, bueno, i això genera que hi hagi biaixos, efectivament. Biaixos que jo sempre, com que vaig comparant amb els humans, aquests biaixos també els tenim nosaltres.
0: Sí, tant.
1: Més ben dit, els té la intel·ligència artificial perquè els tenim nosaltres, eh? Com és una conseqüència que els tinguem nosaltres. Perquè com que aprèn de nosaltres, doncs aprèn el que hi ha. I així de clar, m'entens? A veure, és una revolució i hi ha un gran perill. Un, que és el prendre-se'l com una persona. I això, hi ha aquestes coses que diuen del suïcidi i tal, però també amb la gent gran, dels adolescents i tot això, que hi ha cites, d'uns pocs casos, i altres que estan sorgint ara, que és la gent gran que s'aficiona i que viu sola i que, doncs, perd la sociabilitat, diguem-ne, per culpa d'això, no? És molt més interessant parlar amb persones que parlar amb una intel·ligència artificial, i això ho hem de tenir present, m'entens? La gran avantatge, doncs, que moltes feines es podran fer millor, es podran fer més ràpides, més eficients, i després que nosaltres tindrem a la mà més coneixement. És a dir, ens pot perjudicar a l'hora d'aprendre, perquè com que ja tenim una màquina al costat que ho sap tot, doncs per què hem d'aprendre nosaltres? Però resulta que sap tot si nosaltres sabem alguna cosa prèviament. Per tant, ja veurem què passa. Però l'altre gran perill és el tema dels llocs de treball. Si no ens atrevim, i encara hi ha gent com la COE, per exemple, que suposa la reducció d'hores de treball, vol dir que aquesta gent està disposada a despatxar molta gent, m'entens? I, bueno, hi ha solucions socials per això, no? I també, sobretot, el gran perill, la gràcia no és definir el gran perill de la pèrdua de llocs de treball, sinó aquest perill, com es pot conjurar, i es pot conjurar formant-se. És a dir, aquell que l'escrivà que tota la vida havia escrit a mà les actes i les d'allò i tot això, i un dia li surt la màquina d'escriure i no aprèn a escriure a màquina, es va enfonsar.
0: Aquest, van quedar obsolets.
1: Va quedar obsolet i el van fer fora de l'Ajuntament, de lo que fos, de la notaria, del despatx de lo que sigui, perquè no sabia escriure a màquina, m'entens? Dius, bueno, doncs ens hem de formar i, anant una mica a l'utopia de Tomàs Moro, treballar menys hores. Tens? Vull dir, perquè és que no se n'han de treballar 8. Quan vam l'any 15 o 12, no sé, me'n recordo que va ser la revolució de la canadenca, que es va reduir a 8 hores a l'hora de treball.
0: Doncs mira si ara, fa anys, això, eh?
1: Mira si fa anys. Ara ha d'haver una altra revolució per la qual, doncs, treballem no sé quantes, però moltes menys hores que hi ha. Sobretot els treballs aquests que, no, que són més carregosos, enfront dels que són més de fruir-los, no? De gaudir-los.
0: Hi ha una altra gran qüestió, i que de fet tu abordes en el teu llibre, que és la governança de la intel·ligència artificial. Qui ha de crear aquestes normes per les quals es regeix, a com es crea aquesta IA i quines normes s'han de complir?
1: Mira, cabdal.
0: Perquè més d'Europa a Estats Units veurem un abisme.
1: Totalment. Hi ha tres models mundials sobre la governança de la intel·ligència artificial. És el model d'Estats Units, liberalisme absolut, que cadascú faci el que vulgui, es basa en el principi de que les limitacions i les regulacions limiten el progrés, i per tant el progrés no s'ha de limitar. Fixa't, parteixen d'una cosa que és vàlida, però vull dir, com acaben. Després hi ha el model xinès, que és el model contrari, és a dir, del control absolut. Dic el model xinès, però que està, hi ha una sèrie de nacions, no? Podríem posar Rússia, etc, que estan en el mateix àmbit, no? I alguns països àrabs, que estan en el mateix àmbit del control absolut. O sigui, no solament es controla la intel·ligència artificial, sinó que la intel·ligència artificial serveix per controlar. I després hi ha l'europeu, que l'europeu diu, no, endavant, vull dir, i a damunt investiguem tot el que sigui, tal. Ara, siguem prudents, és a dir, quan fem coses noves que encara no estan encaixades amb la regulació,

0: fem-les amb un espai de prova que no comprometi la realitat. I d'altra cosa és regulem i els temes de privacitat, els temes de control, els temes d'autonomia de les persones, etc, que en tot això no ho pot tocar-ho. Jo crec que a Europa anem en bon camí, tot i que, esclar, hi ha molta gent que critica la normativa europea, que curiosament cal dir que Espanya es va avançar en un any amb trampa, perquè es va avançar quan Europa encara estava treballant amb l'esborrany, i l'esborrany era públic, m'entens? I llavors Europa va dir, fem la llei, i ai, Espanya es va avançar un any, no? I, però bueno, hi ha molta gent que critica realment les insuficiències de la legislació europea, que en té, segur, com totes les lleis, però jo crec que és la via, no és el final, però és la via d'una regulació amb una base, diguem, ètica, bàsicament.
1: Com amb Tamí, estem arribant al final de l'entrevista, sí. I ens queden moltes qüestions que m'hagués agradat abordar, des de la consciència, des de la sostenibilitat, de l'ús d'aquests sistemes que necessiten de molta energia i de molta aigua per refredar-los, de com són una eina a la guerra, no?
0: Sí, sí. Ho hem vist. Deixa'm corregir-te una cosa.
1: Digues.
0: El gran problema de la sostenibilitat és, evidentment, el consum elèctric. Enorme. Bueno, fins i tot el Trump ha dit que aquestes empreses es muntin la seva electricitat perquè no vol que comprometre l'electricitat dels ciutadans, però el de l'aigua hi ha molta exageració, moltíssima. Els sistemes nous treballen amb circuits tancats i d'aigua poc en gasten. Vull dir que atenció.
1: I s'està investigant, des del Sincrotró Alba vam tenir un investigador que estaven treballant en sistemes d'emmagatzematge que fossin eficients.
0: Sí,
1: per tant, tothom convidat a la conferència que faràs demà i el 15 d'abril, que podràs explicar tot això molt més temps, extensa. Ens queda un minutet i mig, Joan, per acabar. Tu creus que estem prou preparats com a societat a dia d'avui, com a mínim, per conviure amb la intel·ligència artificial, o encara hi ha molta confusió i ens falta el que tu apuntaves fa una estona, formació?
0: No estem preparats, segur. I els que menys preparats estan, jo crec, amb tots els perdons, però incitant-los, diguem-ne, són els mestres.
1: Els docents.
0: Tots els docents, diguem-ne, que tenen un paper fonamental en tot això. I, efectivament, no estem preparats i falta formació. Ei, per això faig la conferència.
1: Doncs tothom convidat a aquesta conferència del Joan Gaya, què és i cap on va la IA, amb totes aquestes qüestions que hem parlat i moltíssimes més. Tothom convidat demà a les 6 de la tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya i una segona part el 15 d'abril. Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Faves Contades.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Endavant.

0: Bon dia, avui a l'espai polític de Cugat Media ens acompanya Marco Simarro, el portaveu de la CUP. Marco, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, quin és el balanç que fa la CUP d'aquests dos primers anys i ja uns quants mesos de mandat?
1: Bé, una mica ras i curt, ho hem dit a altres ocasions. Per nosaltres ha sigut el retorn de la política convergent, diguem-ne, de tota la vida en el govern de la ciutat. Al final tenim un govern que té majoria absoluta, però falcada per una minoria d'esquerra, no? En aquest sentit, el lideratge polític i ideològic és de Junts, amb l'alcaldia al capdavant, i per tant hi ha una dretanització evident en les polítiques del govern, i en aquest sentit el que veiem és que Esquerra té un paper, doncs, clarament de falcar una necessitat que és més de Junts que no d'Esquerra. Llavors aquí nosaltres veiem profundes divergències internes que creiem que són problemàtiques de cara a qüestions com polítiques d'habitatge, polítiques socials i tota una sèrie de coses que per nosaltres creiem que haurien d'estar molt més a l'ordre del dia de l'agenda política del govern actual per les problemàtiques que té la ciutat en desigualtat i en habitatge, i no ho estan, perquè l'agenda política al final que impera és la de Junts, i és una mica aquest retorn al Sant Cugat més elitista i més excloent que a nosaltres, evidentment, ens preocupa molt.
0: Ara parlarem d'aquestes polítiques d'habitatge o més socials que comentaves. Abans, però, i parlant una mica del govern, quina és la relació actual de la CUP amb el govern i, en concret, d'Esquerra, amb qui havíeu sigut socis de govern en l'anterior mandat, i més d'una vegada heu donat a entendre aquesta, si se'm permet dir, decepció que sentiu?
1: A veure, la decepció és un concepte que hem fet servir per descriure la nostra relació segurament més amb Esquerra que amb el conjunt del govern. Evidentment, nosaltres a nivell polític som bastant antitètics amb Junts, com a formacions polítiques. El que passa que amb Esquerra veníem de governar per, diguem-ne, trencar aquella herència convergent de 32 anys, configurant una ciutat cara elitista i excloent, i ells, sense pensar-s'ho massa, per no dir res, doncs d'un dia per l'altre fan govern en aquest nou mandat amb Junts, o falquen aquesta alcaldia, falquen el retorn del Junts més a la dreta del govern de la ciutat, i per nosaltres això evidentment no deixa de ser una decepció. Al final la relació política és, diguem-ne, poc fluida amb el govern en general. I bueno, de fet, ja cada cop jo crec que ho és menys, no? S'està polaritzant la situació tant al govern de la ciutat com al plenari. Al darrer ple vam veure com hi havia un parell de mocions molt significatives en termes d'eix esquerra i dreta, on Junts, malauradament, doncs va guanyar la batalla en termes d'habitatge ajuntant-se amb el PP i Vox per demanar derogar la llei de regulació de lloguers, per demanar eliminar la zona de mercat tensionat a Sant Cugat amb les conseqüències d'això que podria tenir pels llogaters al nostre municipi. També van plantejar una moció sobre temes de multireincidència i ocupació, generant aquest excés d'alarmisme amb qüestions que tenen a veure amb vulnerabilitat social i que no es miren el tema de les desigualtats que generen situacions de vulnerabilitat, i són tota una sèrie de coses que estan al final guanyant pes al si del govern de ciutat, i en les que veiem que Esquerra, doncs, no hi pot fer absolutament res. Per tant, clar, la nostra relació amb el govern, doncs, és de confrontació política, de discussió, debat i alhora de proposta de cara a la ciutat. De fet, exemple de les relacions que podem tenir amb el govern, que cada cop estan, diguem-ne, més desdibuixades, és un espai de treball que es va obrir, diguem-ne, a finals del curs passat en relació a un pacte de creixement de ciutat, no? Això no sabem tampoc on ens durà. El govern té cert interès en fer un pacte per moderar el creixement de la ciutat, i ens va plegar tots els partits. Nosaltres, evidentment, com un mes, doncs, hi vam anar per aportar el nostre criteri. Nosaltres sempre parlem de la qüestió de l'habitatge públic, de com controlem també el mercat immobiliari de temes privats. No només hem de parlar de limitar o no el creixement, sinó de com fem perquè la ciutat deixi d'expulsar i generi molt més amb habitatge públic. Llavors, clar, són espais on hi ha molt poc marge de maniobra. De fet, ja veiem que és difícil l'acord inclús entre Junts i Esquerra. Per tant, que nosaltres puguem aportar coses és difícil. És un espai on també està en Vox, i nosaltres, evidentment, no entenem com d'entrada ja no fan fora un partit que és un partit excloent, que no per res de la mirada social de l'habitatge i de les coses que considerem fonamentals. I en aquest sentit nosaltres doncs, fa escasses dues setmanes ens vam aixecar de la taula i hem deixat de participar d'aquest espai. Llavors, una mica això també és significatiu i il·lustratiu de les relacions que puguem tenir amb el govern. Nosaltres no sabem on arribarà aquesta proposta de pacte i que s'estan treballant. De totes maneres, nosaltres volem treballar per allò que creiem que és important i necessari i invertir el nostre temps en aquestes coses que creiem que és important i necessari. Per això és un exemple també una mica de com estan també les relacions en el govern en general.
0: Parlaves ara d'aquest bloc de dretes que s'havia pogut veure en el ple d'aquest mes de novembre. Com enteneu des de la CUP aquest bloc, justament en un tema tan concret com l'habitatge, amb tantes dificultats, en el que Esquerra, que forma govern amb Junts, també situa com un dels punts més difícils i que més necessitat té d'actuar aquí a Sant Cugat?
1: Bueno, és que és problemàtic. Al final, Sant Cugat, si fem una ràdio feia molt ràpida, és de les ciutats que és més cares per viure. En termes de lloguer estem als 1.400 euros de mitjana mensuals. Estem, si t'has de plantejar comprar més de mig milió d'euros, la hipoteca, diguem-ne, comença per aquí. Som la segona ciutat catalana amb menys població d'entre 25 i 34 anys, el que vol dir que estem patint un èxode juvenil de persones en edat d'emancipar-se. Tenim una ciutat que, per la seva orientació a la demanda internacional, però en aquest cas l'altament qualificada, el que coneixem com expats o nòmades digitals, diguem-ne, estan tensionant encara més el que és l'oferta de lloguer, i tot això genera una problemàtica al voltant de l'habitatge que és urgent atendre i resoldre. I en aquest sentit el que veiem és que Junts va per una banda, Esquerra per l'altra, tots dos més o menys diuen prioritzar l'habitatge, però el que veiem és que res no canvia i que la ciutat en aquest sentit està anant cap a pitjor et diria que per la meitat de la població. És a dir, l'habitatge és la principal problemàtica detectada, percebuda i per part de la ciutadania a nivell de Sant Cugat. Segons dades de l'Observatori Sociològic i també del Baròmetre Inclusiu, sabem que gairebé la meitat de persones doncs, diuen tenir certes dificultats per arribar a final de mes pel tema dels costos de l'habitatge, i també sabem que un quart de la població està en risc d'exclusió social. És que hem de fer alguna cosa amb tot això. I nosaltres creiem que amb Junts al capdavant d'aquest govern no es pot fer res que vagi en la línia de millorar aquesta situació o de reduir aquestes desigualtats. I en aquest sentit, doncs, el paper que fa Esquerra és un paper minso, un paper fins i tot més ell en relació a les voluntats que té el propi govern de Junts. I això, clar, és problemàtic. La ciutadania ho ha de saber i la ciutadania també jo crec que ha de saber a quins representants polítics, diguem-ne, escull per posar el capdavant de les polítiques municipals.
0: Parlant d'aquesta crisi habitacional, quines mesures

0: d'activitats o el mecanisme administratiu local que sigui necessari per impedir que proliferi el lloguer de temporada. Nosaltres el lloguer turístic el tenim bastant taponat, està bastant controlat, però el lloguer de temporada, que és el nínxol on l'oferta, diguem-ne, dels propietaris d'habitatge ha anat a parar, s'està reduint l'oferta residencial perquè al final els propietaris el que fan és trobar un nínxol de millor mercat, que és el lloguer residencial, hem de parar això, perquè això és una sagnia i per tant, això es pot fer amb alguna eina a nivell d'Ajuntament. Això ho podríem frenar. Altres coses que podríem fer a través de l'Oficina Local d'Habitatge. Actualment té una borsa de lloguer assequible d'uns 70 pisos, que això són propietaris particulars que van a l'Oficina Local d'Habitatge, decideixen posar en lloguer a través de l'Oficina Local d'Habitatge el seu immoble i el posen a un 20-25% per sota el preu del mercat. Doncs això també està bé, però per què només hi ha 70? Per què no fem una campanya gran i en tenim 100, 200 o 300 pisos en aquestes condicions, incidint en les lògiques del mercat i llavors a la baixa, baixant preus, no? I a partir d'aquí, doncs també hem presentat mocions com, per exemple, al mobilitzar el parc buit d'habitatges. Segons dades de l'INE, tenim més de 2.000 habitatges sense ús residencial o buits, i per tant aquí hauríem d'anar a estar amb l'Ajuntament, de la mà d'inspectors o de la mà inclús de l'Agència Catalana d'Habitatge, en aquests llocs, veure qui són els propietaris i obligar-los a que es puguin, que es posin a un preu assequible al mercat de lloguer, no? El que no podem permetre és que hi hagi una especulació permanent amb l'habitatge a la nostra ciutat. Jo crec que qualsevol persona passeja pel municipi, veu grues, no?, de noves construccions i el cartell doncs segurament no baixa de 600.000 euros la proposta de compra. Qui es pot pagar això? Doncs clar, cada cop menys gent i cada cop més gent altament qualificada, per exemple, que ve de fora de la ciutat.
1: Què em dius de Can Ametller o l'ecobarri de Can Sant Joan?
0: Mira, Can Ametller, tant llavors com a dia d'avui, tenia més certeses que l'ecobarri o ecodistrict, ara no recordo com es diu, a Can Sant Joan, perquè la Can Sant Joan, diguem-ne, que té moltes mancances en termes de dir no hi ha substància darrere de la proposta. Nosaltres ens vam trobar amb un titular de 3.000 habitatges públics nous en sòl de l'Incasòl i, per tant, serà molt fàcil de fer i totes aquestes coses que a aquest govern li agrada molt, no? Ostanta cartelleria. Al final veiem molts nous cartells a molts indrets de la ciutat amb la mal anomenada segona residència pública, amb la nova centralitat de jutjats, amb la Mirada, per exemple, i en aquest cas doncs amb els 3.000 habitatges allà al Golf de Can Sant Joan, però el que no tenim són certeses darrere. I, per tant, sense certeses, nosaltres no podem valorar una proposta que, evidentment, cal augmentar el parc públic d'habitatge, però el que no cal és fer política escenogràfica amb una necessitat tan bàsica i tan urgent com l'habitatge. Per tant, nosaltres creiem que això forma part també d'aquesta política una mica de màrqueting electoral que ara doncs, Junts també s'hi ha sumat, no? Com que veu que l'habitatge és una problemàtica real per bona part de la gent, és una cosa de la que ells mai s'havien preocupat en aquests termes, doncs ara també necessiten posar propostes sobre la taula. I jo crec que van treure els 3.000 habitatges aquests allà al Golf de Can Sant Joan una mica per tenir la proposta estrella d'aquest govern, no? Perquè la seguir parlant de Can Ametller és parlar d'una proposta del govern anterior i jo crec que aquí també hi ha aquest joc polític de voler-se diferenciar. Però clar, això és jugar amb l'habitatge per fer electoralisme i penso que això és un error de cara a les necessitats de Sant Quatencs.
1: Tot i això, el projecte de Can Ametller en l'anterior ple, no el de novembre sinó el d'octubre, es va fer una modificació, no?, per poder tirar endavant.
0: És un procés que veiem que va molt lent. També no estan sent gens transparents amb totes aquestes qüestions. L'àrea d'urbanisme és bastant opaca a ulls, diguem-ne, tant de l'oposició com de la ciutadania i constantment estan havent-hi doncs, algunes modificacions de planejament en diferents indrets de la ciutat, però sobretot aquí on comentes. I nosaltres no se'ns explica massa per on van els trets de la proposta de Can Ametller, perquè diuen, no, si això ho hem anat treballant, ho hem deixat, diguem-ne, estem fent un punt i seguit respecte al que vam treballar al mandat anterior, però tampoc no sabem quines són les noves línies de treball. Clar, hem de saber una mica què s'espera del desenvolupament d'aquella zona, hem de saber de quina, bueno, de densificació no estem parlant, hem de saber de quins enllaços intermodals esperem en termes de les avingudes que tenim allà, del transport públic, de la connexió amb Rubí, és a dir, tota una sèrie de coses que han d'estar sobre la taula i de moment nosaltres no en sabem res. Per tant, front a aquesta opacitat també és difícil fer política o opinar d'algunes propostes que tingui el govern.
1: Ho comentaves ara en aquesta resposta i també en l'anterior i precisament és algo que coincidiu tots els partits o gairebé tots els partits de l'oposició, i és aquesta manca de transparència que reitereu constantment i que moltes vegades us entereu, no, us assabenteu dels grans projectes a través dels mitjans de comunicació o com

0: posaves l'exemple, perquè veieu un cartell que indica que hi haurà un nou projecte. A què es deu aquesta manca d'informació, de traspàs d'informació?
1: Clar, nosaltres no podem respondre, diguem-ne, a ciència cierta a què es deu. El que sí que creiem és que, bueno, és un govern que ells van tirant milles, tenen el suport necessari per fer, tenen una majoria absoluta, al final. No depenen de l'oposició per acordar qüestions importants, i qüestions importants generalment són temes d'urbanisme, grans contractes o temes pressupostaris, i com que no ens necessiten en aquest sentit, ells van fent com creuen. Clar, jo crec que això és problemàtic de cara a l'oposició. A l'oposició, al final, representem milers i milers i milers de ciutadans de Sant Cugat, ens han votat, a nosaltres també, i per tant, per ells també hem de donar la cara, no? Llavors, aquesta manca de diàleg, que a vegades n'hi ha més, a vegades n'hi ha menys, però crec que és també un problema en termes de fer desenvolupar una feina política com caldria.
0: En el ple aquest de novembre, l'oposició, tots els partits de l'oposició, excepte Vox, en el debat dels pressupostos, vau abandonar el debat. Per manca, bueno, us havien passat la documentació, sembla ser, el dijous. Això suposa molts pocs dies abans del ple que tenia lloc dilluns per informar-vos. No sé si us ha donat temps de fullejar aquests pressupostos, ni que sigui per sobre, i si la CUP ja té algun posicionament o alguna idea al respecte.
1: Mira, la veritat és que l'estàvem dijous al matí i jo me'n recordo preguntar-li a Ramon Gutiérrez d'en Comú Podem, dir-li, escolta, hem rebut alguna cosa? Que no se m'hagi escapat, perquè falten escassos dies. Vam tenir junta de portaveus uns dies abans, on vam dir-li al tinent d'alcaldia Carles Progres, el que pots fer és convocar-nos a diferents hores del dia d'aquesta setmana i intentem veure si ens podem trobar, perquè així ens expliqueu una mica el plantejament de pressupost. Això no va passar, rebem la documentació, com dius, al final del dia del matí de dijous, i una documentació una mica també en brut, no? Clar, això ens és impossible, treballar degudament per el que, diguem-ne, la gent ens ha posat en el ple i a l'Ajuntament, el pressupost municipal de 170 milions d'euros d'una ciutat com Sant Cugat, 100.000 habitants, pràcticament, la 12a ciutat de Catalunya, o sigui, és important. I jo crec que aquest, quan parlàvem d'aquesta manera de fer, que ells van tirant milles perquè tenen la majoria absoluta, perquè realment no es necessiten, i al final el que fan en relació a nosaltres quasi ho fan més per deferència a vegades que no perquè creïn que és el seu deure tenir degudament informada l'oposició. Clar, nosaltres, bueno, de fet, una conversa al nostre despatx ens vam com emprenyar una mica en relació a la qüestió del pressupost i vam suggerir, ostres, és que i per què no participen d'aquest debat? Perquè si no, què hem de dir en un debat on no t'has pogut preparar degudament? Bueno, doncs anem a fer una mostra de desconformitat en com el govern es relaciona amb nosaltres, sobretot amb la qüestió del pressupost. És una idea que vam compartir amb la resta de grups i fins i tot doncs vam arribar, diguem-ne, a posar-nos d'acord amb el PP en aquest sentit i vam fer aquest gest de protesta per exigir un major respecte institucional als grups de l'oposició en relació a qüestions com el pressupost, no? Evidentment, aquests dies doncs, farem una valoració de la proposta del govern i tenim el ple de desembre per discutir-ho.
0: El govern, de les poques coses que s'han pogut veure d'aquest pressupost per ara, el govern anuncia un augment important en despesa social, ¿vale? No sé si pots valorar ja algú del que suposa aquest augment, si us satisfà, tenint en compte la importància que té per vosaltres aquesta cartera, precisament.
1: Bueno, haurem de valorar en què es tradueix la despesa social, perquè no és el mateix les partides pressupostàries, això a vegades és més difícil d'entendre, però dels serveis socials en si, que les polítiques socials en termes més amplis. No hem de veure en què es tradueix. El que sí que sabem és que les partides, per exemple, de subvencions, doncs també han baixat, és a dir, el suport social, podríem dir-li, a l'associacionisme cultural i d'entitats del nostre municipi s'ha vist reduït. Per tant, nosaltres també entenem que això és un enrere en relació a la despesa de polítiques socials. Llavors hem d'afinar bé o mirar amb lupa quin és aquest augment que diuen de la despesa social. De totes maneres, nosaltres una crítica que hem fet als anteriors pressupostos és que la seva proposta en relació a l'àrea de drets socials va ser continuista respecte a on la vam deixar nosaltres. I clar, si tu tens en compte que el cost de la vida ha anat en augment els darrers anys, mantenir una despesa al mateix lloc on estava és reduir el suport econòmic i social que pots fer des d'un ajuntament a ajuts per l'habitatge, ajuts a l'alimentació, en temes d'educació, és a dir, tota una sèrie de coses que creiem que han d'anar en augment en proporció a la situació de Sant Cugat. Recordem que un quart de la població està en situació de risc d'exclusió social a la ciutat. És que és important i no deixem de veure com els darrers informes l'exclusió social va en augment. O sigui, diguem-ne, s'ha generat una situació d'exclusió social estructural i, a més, mica en mica, cada any està augmentant a la ciutat. Doncs això, diguem-ne, ha de ser atès per l'Ajuntament.
0: Això és el que anava a preguntar, no? Basant-nos en les últimes dades del baròmetre i, precisament, que Drets Socials era una cartera que depenia de tu, que coneixies perfectament, saps en quin punt es va quedar en l'anterior mandat. I tenint en compte, no?, com les dades d'exclusió social no fan més que créixer i en la situació en la que estem, fa suficient Sant Cugat? Què més falta per fer en cas de que no faci suficient?
1: Jo crec que falta una voluntat clara d'entendre com la teva ciutat genera desigualtat. O sigui, primer has de tenir una diagnosi conscient del que la teva ciutat és. I jo crec que aquesta diagnosi... Junts i Esquerra no la tenen, i si la treballessin, segurament tampoc no la compartirien ni entre ells ni segurament amb nosaltres. No? Nosaltres som els que diem que aquesta ciutat, tal com ha estat dissenyada, és constitutiva de moltes situacions de desigualtat. No? Llavors, a partir d'aquí, el que cal és prendre's en sèrio la despesa pressupostada en l'àmbit social de l'Ajuntament i anar molt més enllà de l'estrictament necessari. Això pot voler dir contractes de serveis d'atenció a dependència doncs més grans, pot voler dir noves línies d'ajuts, com en el seu moment doncs vam implementar línies d'ajuts que no existien, per exemple l'ajut a l'escolaritat, perquè entens que hi ha una mancança clara en el suport del material escolar de moltes i moltes famílies de la ciutat. Llavors has d'anar molt més enllà del que, diguem-ne, del mínim que podries fer, no? I jo crec que al final és posar-te un percentatge, un índex percentual de cap a on vols portar tu la despesa d'habitatge. Si tens un pressupost de 170 milions, doncs hauries de tenir molt més que els 9 milions i escaig que deu haver-hi ara, no?, en despesa social. Llavors, per nosaltres això va per davant que qualsevol altra proposta de doncs, grans biblioteques faraòniques amb una despesa que encara no sabem d'on traurem, o altres projectes que creiem que no són necessaris per les necessitats que té bona part, sinó la majoria de la societat santcugatenca.
0: Llavors, més enllà d'aquesta aposta clara, aquesta inversió en millorar els serveis socials de la ciutat, quines són les inversions que creieu vosaltres que haurien de ser prioritàries, ja sigui el 2026, el 2027, no tenen per què ser executables ara mateix?
1: Uh-huh. Hi ha una qüestió en relació als equipaments que nosaltres creiem que és molt bàsica. És a dir, la gent crec que també està una mica cansada de que els governs facin grans anuncis de nous equipaments, que seran fantàstics, seran, diguem-ne, l'última moda en biblioteques, per exemple, i ho tenim a l'exemple de la biblioteca, però, mentrestant, els equipaments que tenim, que són molts a Sant Cugat, equipaments esportius, equipaments culturals, centres cívics, equipaments educatius, les bressols, les escoles també de primària i secundària, independentment de qui en tingui la competència, que cada vegada que plou, per exemple, tenen goteres. O que els vestuaris de molts equipaments esportius doncs estan que semblen del segle passat. Doncs nosaltres sí creiem que cal una inversió clara i planificada, però immediata, és a dir, que es pugui dur a terme en un any, de posar a punt tots els equipaments de la ciutat. Abans de parlar de nous equipaments, el que hem de fer és posar a punt els que ja tenim, que tenen un ús intensiu molt gran per part de la ciutat. Hi ha moltes entitats esportives, moltes associacions culturals, moltes entitats que fan ús d'aquest espai, molta ciutadania, i es mereixen uns equipaments en condicions els existents. Després podem parlar de fer-ne de nous, i si hem de parlar de fer-ne de nous amb una mirada una mica més llarga, en l'àmbit cultural, no? Per exemple, nosaltres diem... Sí, necessitem una nova biblioteca central, però el que necessitem també és una biblioteca a la Floresta, per exemple, que doni sortida a les necessitats de la Floresta de les Planes, que si som en poblacions tindrà uns 5.000 habitants. Clar, això és rellevant dir-ho, perquè si no el que farem és centrar tots els esforços econòmics en una grandíssima biblioteca, segurament serà xulíssima, si això no ho neguem. El que passa és que deixem de tenir inversió en llocs on també ho necessiten. I més enllà d'equipaments, també podríem parlar de l'espai públic, i em podria tornar a la Floresta de les Planes, però també alguns indrets de Mirasol, per exemple. Cal reurbanitzar zones perquè la mobilitat també sigui acord a les necessitats del veïnat a molts d'aquests barris que sí que estan una mica més abandonats. O podríem anar-nos també al barri del monestir Sant Francesc, que després de la, diguem-ne, de la vianantització de la Vinga Saranyola encara té moltes millores per rebre aquest barri, no? Tenim la Villa de Montserrat, que no sabem què en farem, però tenim possibles millores que podríem fer a la plaça del Coll. És a dir, tota una sèrie de coses que creiem que s'han de posar sobre la taula, i en aquest cas l'Ajuntament prefereix penjar cartells en indrets reservats per alguns equipaments que és que, insisteixo, no sabem quan serà la realitat.
0: Quin paper vol tenir la CUP, el que queda de mandat?
1: Pues el paper una mica que hem estat tenint fins ara, que jo crec que és un paper de... A cada dit que movia el govern en una direcció o una altra, nosaltres estàvem allà per dir el que pensàvem, en bo o negatiu o una crítica constructiva, diguem-ne, que hem d'estar fent un seguiment molt clar de la política actual del govern. Creiem que hem de seguir assenyalant les clares divergències que hi ha ideològiques en relació sobretot a les polítiques socials i d'habitatge entre Junts i Esquerra. Creiem que això és important assenyalar-ho perquè la gent ha de saber qui està governant i de qui espera què. I també creiem que hem de seguir tenint un paper mobilitzador de la ciutadania, de la societat. Al final nosaltres no deixem de fer feina molt més enllà de l'Ajuntament. L'Ajuntament és el nostre dia a dia. Som ara mateix doncs, tres persones treballant allà, però, òbviament, al voltant de la CUP hi ha desenes de persones que participen cada setmana en assemblea. Llavors tenim una feina molt més enllà de la institució per mobilitzar també la gent doncs, en favor del dret a l'habitatge, en favor d'un ús de l'espai públic lliure, flexible, en condicions, no? No com ara, que ha estat tot molt més restringit, i per tant aquesta doble dinàmica, no? D'una mica societat i institució de la mà per treballar per un Sant Cugat doncs, més inclusiu, que garanteixi drets i que no sigui ara, doncs, com és ara, excloent i exclusiu.
0: Mm-hmm. Suposo que aquest és el cas de les últimes dades del CEO, que situen o dibuixen una aliança enfortida amb un Junts, empatant amb un Junts que perdria 15 escons. Evidentment parlem del Parlament de Catalunya, però això és fàcil aterrar-ho a Sant Cugat. Davant d'aquestes dades, com previsualitzeu el futur aquí i com podeu entendre o no les actituds de certs partits?
1: A veure, és lògic que ens preocupa un auge d'aquests partits que al final viuen de la fractura social. Jo crec que això s'ha de dir. No viuen del que la gent vol sentir, que moltes vegades fa aquesta barreja, sinó que atien uns sentiments que són molt humans, però que al final són rendibles també políticament i poden ser potencialment conflictius, no? Com la por, el neguit, l'ombra del dubte sobre la persona que et camina al teu costat. Llavors nosaltres creiem que això contribueix a fracturar la societat. I nosaltres som dels que pensem que hem de construir una societat inclusiva i igualitària, i a més també aspirem doncs, a la independència del nostre país. I totes aquestes coses creiem que es fan aplegant persones, agregant-les. Per tant, a la línia contrària una mica d'aquest auge d'aquest tipus de partits. I això és problemàtic, sobretot en tant en quant, doncs, per exemple, a Junts, diguem-ne, ja no els funciona que els diguem esteu seguint l'agenda de l'extrema dreta. Ells ja ho saben que ho estan seguint. Ho estan intentant fer per aturar aquesta sagnia de vots que tenen amb Aliança Catalana. La correlació és evident i és directa. I nosaltres, clar, moltes vegades hem dit el que esteu fent és un flac favor, ja no a vosaltres, sinó a un projecte que hi ha més enllà de vosaltres, que podríem anar-nos al 2017, quan érem molta més gent plegada per un projecte comú, per una il·lusió comuna, per una aspiració comuna i col·lectiva i entusiasta. No? Ara mateix estem parlant de sentiments molt més en clau negativa, i això creiem que pot tenir un impacte a Sant Cugat, no, evidentment no defugim d'estudi, i també una mica això haurem de veure com venen les eleccions, però ja et dic, nosaltres en la línia de treballar per erradicar l'exclusió social a la nostra ciutat, per erradicar polítiques xenòfobes o directament racistes en relació a, per exemple, al padró. És a dir, nosaltres la nostra mirada inclusiva, agregadora i entusiasta la volem seguir mantenint, i creiem que és l'única via per canviar coses d'aquest model de ciutat i del funcionament de la societat que vagin cap a millor per a la majoria de la gent.
0: Si no m'equivoco, Marco, aquest és... ja sumes dos mandats, no?, dels 8 anys. Per tant, a la CUP normalment, quan sumeu els 8 anys, marxeu. No sé si ens pots dir alguna cosa, si estàs pensant ja en el relleu, si... No sé què teniu sobre la taula ara mateix.
1: El que volem és arribar a les eleccions del 2023 en les millors condicions possibles, i el que sí que et puc dir és que estem treballant amb molta antelació respecte als mandats anteriors en relació a possibles relleus I per tant, doncs, en breus, doncs, segurament tindré unes notícies perquè volem fer la feina ben feta, amb temps i planificació, i insisteixo, per arribar també nosaltres en les millors condicions possibles al 2027.
0: Perfecte, Marco, doncs estarem atents a aquestes notícies. Moltes gràcies per estar avui aquí a l'espai polític de Cugat Mèdia.
1: A vosaltres.
0: La informació continua amb el butlletí horari, la segona hora del Faves Comptades, amb Carme Reverte.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va a pas de tortuga. Hi ha dies que sembla que tothom corri i a tu no t'ho sembla. Sents que vas tard, que no dones a l'abast, que mentre tu encara estàs obrint els ulls, la resta ja ha fet 100 abdominals, ja ha anat al mercat a comprar la verdura fresca i ha penjat un post a l'Instagram. I tu? Doncs tu et mires el cafè com si fos una prova d'accés a la vida adulta i et preguntes, vaig massa lenta? O és que el món va massa ràpid? Doncs avui vull parlar-te d'una fauna. Segurament la coneixes, la de la tortuga i la llebre, però te l'explicaré de diferent manera. Mira, escolta, la llebre corre tant que es confia i s'atura, es distreu. I la tortuga? La tortuga no corre, però tampoc para. I aquí és on està la lliçó. I no és sobre guanyar, és sobre com avances. Perquè potser tu no tens pressa, no ets de les que fan soroll, o potser no tens una vida perfecta com les de l'Instagram, però tens una cosa molt i molt important, la persistència. I això no surt als reels, però saps què? Et fa imparable. I la creativitat no neix corrent, neix en silenci, amb la constància i en fer un pas rere l'altre. No et deixis enlluernar per les llebres, perquè moltes corren tant que no saben ni on van. I tu, tortuga sigilosa, sense pressa, però en direcció. A la teva manera, ja estàs arribant, al teu ritme i amb sentit. Així que, si avui et sents lenta o cansada, recorda, no cal córrer per arribar a bon port.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
4: Þetta lag segir sögu sem endar og það heitir Reykjavík.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el Pla d'Acció de Gent Gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, amb mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara. La informació continua a www.cugat.cat.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Cada vegada que s'acaba un any és habitual fer balanç i plantejar-nos nous reptes personals per al que comença. Cuidar-nos més, fer més esport, menjar millor, deixar de fumar, tenir més temps per nosaltres o per la família, llegir més, aprendre un idioma o tocar un instrument, són només alguns dels propòsits més repetits. Però realment és bo fixar-nos objectius coincidint amb l'inici d'any i, sobretot, com ho hem de fer perquè no quedin només amb bones intencions? Per esbrinar-ho, parlem amb la Cindy Peñalver, que ella és pedagoga i coach. Cindy, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Per què tendim a plantejar-nos a propòsits d'any nou, justament amb el canvi d'any, quan comença l'any? Què té de simbòlic aquest moment?
1: Bueno, suposo que són els inicis, no? Quan s'inicia alguna cosa, doncs ens plantegem o ens visualitzem amb una altra vida o amb la vida que volem tenir, llavors ens plantegem tots aquests propòsits que sovint es queden amb somnis, no? O desitjos, com molt bé deies, i no acabem d'assolir-los.
0: És bo tenir propòsits, una llista d'objectius?
1: Oh, i tant. A mi m'agrada molt tenir propòsits perquè ens marquen la direcció, però han d'estar ben plantejats perquè no es quedin, no, i caiguem com moltes vegades, o a mi m'ha passat moltes vegades, en este valle de la frustració, no? A vegades ens plantegem moltes coses que com no estan ben orientades o ben plantejades acaben no sent factibles o acaben no ser assolibles. Llavors ens frustrem i ens dona la sensació que no som capaces d'arribar allà. Però tenir propòsits, objectius, per mi és molt bo.
0: Anirem per pams i veurem com ho hem de fer en el cas que ens marquem propòsits,
1: sí,
0: perquè no caiguin en aquesta frustració o allò al calaix. Quins són els tipus de propòsits que ens hauríem de plantejar? No sé si cal diferenciar, per exemple, entre objectius vitals, objectius a llarg termini o objectius més immediats i concrets.
1: Això va segons cadascú. Cadascú té la seva vida, no? I jo, no tant és quins objectius, sinó com els plantegem. Perquè siguin realment un caminet per on podem seguir i transitar. Jo diria que, sobretot, una cosa és que sigui relevant per la teva vida, que hi hagi un canvi positiu, que hi hagi algo que una vegada tu assoleixis allò, et creï una vida millor. Crec que és allà on hem d'anar sempre que ens proposem alguna cosa.
0: Hi ha propòsits que ens posem per pressió social més que per una necessitat real, ara que parles d'això, que quan el complim sigui per millorar la nostra vida, no sé, parlo de les qüestions a vegades més d'estètica, no?
1: Total, sí, bueno, el tema de l'1 de gener i voler començar una dieta, o és des d'on, no, t'ho planteges? Perquè estar saludable sempre és boníssim, però voler aprimar simplement per veure'm millor i deixar de menjar perquè he menjat molt aquestes festes, evidentment és des d'on ho fas. Llavors és molt important el pensar des d'on ho fas i per a què ho fas, no? No, el per què sovint ens pot portar excuses, no? Perquè em veuré millor o no sé jo tant. Jo sempre m'agrada plantejar un per a què, per estar més saludable, per tenir més força, per, no? Si parlem de salut,
0: una finalitat,
1: és una,
0: no?,
1: finalitat, però realment que tingui aquesta rellevància amb la teva vida, no? Perquè jo puc aprimar molt, però després estar malalta, no? Llavors, realment, això serà positiu per mi.
0: En aquesta llista hauria de canviar cada any? Té sentit repetir objectius que arrosseguem d'anys anteriors? Això ens dona una pista que potser no és assolible o d'altra banda, perquè no ho hem plantejat prou bé?
1: O potser perquè no ho hem plantejat prou bé. Si cada any tenim el mateix objectiu i no l'acabem d'arribar, no, a aconseguir, potser és perquè ens ho plantegem d'una manera que no és la que ens ajuda a arribar-hi, o potser perquè no depenen de nosaltres, no? Ara, abans de connectar-nos, em deies, bueno, hi ha objectius que no depenen de mi. Si no depenen de nosaltres, més val que ens plantegem uns que sí que estiguin dintre de la nostra parcel·la de poder.
0: Abans de fer la llista, és important fer un exercici d'introspecció per saber d'on venim i en quin punt ens trobem, per saber cap on podem anar?
1: Amb aquest exercici que et porto ja ho veurem, tot això. O sigui, primer de tot és plantejar-te un objectiu i a partir d'aquí desgranar-ho i veure això, si és assolible per nosaltres, si realment és realista per la nostra vida en el moment en què estem, i fent aquesta feina veurem si potser no és l'objectiu que no és viable, sinó com l'hem formulat.
0: És allò de si el tenim pendent d'altres anys, no?
1: Exactament.
0: Fer aquesta anàlisi per saber si el repetim i el plantegem d'una manera diferent o el descartem perquè allò ja no té cap sentit.
1: Sí, és aquesta paraula que utilitzen molt els coaches, no? Per arribar a llocs on no has arribat encara, potser has de buscar mapes diferents, no? Doncs avui ens plantejarem un altre mapa a veure si ens porta allà on volem ser-hi.
0: Quins són els passos que hem de seguir per plantejar-nos objectius que siguin coherents i que estiguin alineats també amb la nostra realitat?
1: Mira, doncs jo et porto un exercici que es diu l'exercici SMART, que vol dir intel·ligència en anglès, no? I utilitzarem les sigles per poder analitzar una miqueta aquests propòsits. Comencem per la S. Sí, la S serà, si és específic. Jo et porto un exemple, per exemple, que moltes de les persones que comencen l'any al gener es plantegen que és tenir una vida més saludable, no? Si agafo l'objectiu tenir una vida més saludable i agafo aquesta S de SMART, voldrà dir que m'haig de plantejar si és específic. Clar, a grans termes, una vida més saludable pot dir moltes coses, no? Llavors, per on començo a caminar? Se'm fa una mica un món. I per això a vegades doncs, no l'he tingut, una vida més saludable. Però què volies dir realment? Doncs agafo dintre de lo que és saludable per mi, que faig una anàlisi, no?, de pensar què és saludable per mi, i penso, vale, doncs tindré una vida més saludable si camino més. Doncs vull caminar més.
0: No? Què vol dir caminar més? No?
1: Clar, exacte. Llavors, de moment agafem el caminar. Sí? Vale, d'acord. Doncs hem fet específic, doncs aquest any 2026 vull caminar més. Vale. Això seria una miqueta més específic.
0: Perfecte, tenim la S.
1: La S, vale? Llavors agafeu paper i boli, tots els que ens esteu escoltant, i anem a fer aquest exercici. La S seria específic. La M seria mesurable. Com sabré que l'he aconseguit, que l'he assolit, no? Aquest... Llavors seria dir, d'acord, doncs vull caminar més, vull caminar 50 minuts a la setmana. O 60 minuts a la setmana, una hora a la setmana. Doncs, per fer això, faré 3 dies a la setmana. Vull caminar 20 minuts, 3 dies a la setmana. Aquí ja anem desgranant una miqueta més i ja ho tinc doncs, més mesurable. Quan porti un mes i pugui dir que dilluns, dimecres i divendres he caminat 20 dies, sabré que he aconseguit, no?, aquesta...
0: I si vaig bé o malament.
1: Exacte.
0: No? Per
1: poder mesurar alguna cosa. Vale, doncs ja tenim la M.
0: Vinga.
1: SMART seria la A, que seria si és assolible per mi. Assolible vol dir pensar en el meu cos, si el meu cos pot fer-ho, no? Jo tinc la força o tinc el fondo, no? Puc caminar 20 minuts al dia? Si el meu cos està preparat i no és un esgotament, no acabaré amb el fetge fora, és assolible per mi.
0: Només amb el cos i no amb la logística familiar, per exemple?
1: Ara, això vindrà després.
0: Vinga, no ens avancem.
1: Això vindrà després. Serà, ho puc fer? Preguntar, ho puc fer? Potser si jo em plantejo córrer una hora al dia, ja et dic jo que no. No és assolible per mi. Ara, en aquests
0: Clar,
1: moments...
0: Hauríem de començar per 10 minuts.
1: Ah, exacte. Llavors, és assolible per mi caminar 20 minuts al dia? Si és assolible, ja li poso aquest xec.
0: Vinga, tenim 3.
1: Tenim 3.
0: Anem a per la R.
1: Vinga, la R seria realista, aquesta pregunta que em feies. Amb la meva logística familiar seria on ho col·loco amb la meva agenda, amb el meu calendari. Si jo em plantejo caminar 20 minuts al dia i em vull aixecar a les 5 del matí, però tinc dues criatures petites, després tinc una jornada laboral molt llarga, potser sí que ho puc fer, però si ho faig dintre de la vida actual, em pesa més que em dona, no? Aquest realista podríem posar també una barreta i posar si és rellevant a la meva vida, si m'aportarà algú positiu. Si jo em plantejo aixecar-me a les 5 del matí cada dia i a les 8 de la nit soy pellejo, perquè no
0: ja
1: puc
0: no
1: més...
0: Ja no puc amb la meva ànima.
1: Llavors no és realista actualment. Potser quan els meus fills siguin grans i ja no depenguin de mi, doncs aquest realista canviarà perquè la meva vida serà una altra. Llavors, realista vol dir on ho poso dintre de la meva agenda. Seria realista dir, doncs els dilluns, els dimecres i els divendres, quan hagi deixat els nens a l'escola, aniré caminant a la meva feina, que tinc 20 minutets. Això és realista, no? És com ho col·loco, on ho col·loco dintre de la meva agenda.
0: Per tant, els hem d'anar complint tots, no?
1: Sí,
0: exactament. Hem d'anar podent fent el check a cada lletra.
1: Exactament.
0: Si no,
1: ens hem de replantejar. Exacte. I per últim, seria la T. Seria de temporal. No? Li haig de posar una temporalitat.
0: Clar.
1: Quan nosaltres tenim una idea o un propòsit, perquè sigui objectiu, ha de tenir una hora, un temps. Ha de ser realment que jo pugui posar-ho, no?, dintre del calendari. Llavors diré, vale, doncs d'aquí... Jo, per exemple, ahir em vaig apuntar al gimnàs, no?, perquè vull estar més saludable. Doncs,
0: era un propòsit d'any nou, sí?
1: Era un propòsit, no?, que porto arrossegant molt de temps, però ho vaig analitzar millor.
0: Perfecte.
1: Llavors, del gener al juny, jo tinc aquesta temporalitat, intentaré anar 3 vegades a la setmana. Doncs, temporals. No dic tota la meva vida aniré al gimnàs, és que no ho sé. Haig de tenir una temporalitat. Pots començar en coses petites si veus que t'atabala molt. Doncs aquest mes. I després ja veurem. Però aquest mes ho faré. Perquè si ho fas in eternum, t'atabala. Molta gent, no? No ho aconseguiré. Doncs aquesta setmana ho faré, o aquest mes ho faré. I després tornar a revisar amb la teva realitat, amb aquesta R, si ho pots seguir implementant a la teva vida o modificant.
0: O si ho pots modificar per aconseguir el teu objectiu específic i fins i tot millorar-lo o no, si cal reduir-lo.
1: Totalment,
0: no?
1: Exacte. Llavors és important tenir una temporalitat. Quan començo i quan acaba aquest propòsit, perquè és important. Llavors, acaba o ho reviso. Però sí que si complim aquestes sigles...
0: Aquestes 5 lletres,
1: aquestes 5 lletres serà molt més factible poder arribar-hi.
0: Per tant, podríem dir que per tenir més números, per complir els nostres propòsits, hem de tenir aquest pla d'acció.
1: Totalment. I dintre d'un mateix pla d'acció, tenir petits plans d'accions interns, no? Si agafem el primer propòsit que he plantejat de tenir una vida més saludable, seguint aquestes lletres, ara diríem, doncs, el meu propòsit d'any nou, en comptes de tenir una vida més saludable, seria dilluns, dimecres i divendres caminar 20 minutets al dia després de deixar els nens a l'escola, no? I això ho intentaré fer fins al juny. I al juny revisaré què tal. Doncs aquí tindríem alguna cosa molt més concret.
0: Per tant, hem de fer aquest seguiment.
1: Sí. Sí, anar mirant-ho. A mi m'agrada molt
0: escriure... Amb quina freqüència? O això va en funció de cada persona?
1: En funció de cada persona, però sí que és interessant, doncs mira, si algú vol fer cada setmana revisar, o si tu tens la teva agenda a l'ordenador, no? I anar... Que hi càpiga aquest propòsit dintre de la teva agenda. Igual que et poses una reunió, posa't aquests 20 minutets i que tingui la importància de donar-li el lloc, perquè al final els propòsits haurien d'estar dirigits a cuidar-nos. No? A ser una cosa que ens senti bé i ha de tenir el mateix pes que qualsevol altra cosa a la nostra vida. Llavors jo proposo, posa-t'ho al Google Calendar, no? Posa't de 10 a 10 i mitja caminar, i quan et diguin, doncs escolta, et faig una trucada a les 10 i quart, doncs mira, en aquest temps no puc, però a partir de les 10 i mitja sí. També donar-li un lloc és important, perquè si no, només dic quan pugui o quan em vagi bé, sabem que això s'esfuma. Llavors, dona-li el seu lloc i la seva importància, perquè al final t'ho està regalant.
0: Per què ens costa tant canviar d'hàbits? Perquè moltes vegades aquests propòsits van relacionats amb uns hàbits que no ens satisfan prou o que creiem que podem millorar per estar millor, trobar-nos millor, no? Perquè moltes vegades van relacionats amb la salut, amb el benestar, o amb deixar un hàbit que és nociu, no? Com podria ser deixar de fumar, o deixar de beure menys alcohol. Per què ens costa tant canviar això?
1: El tema dels hàbits, si és una addicció, com podria ser l'alcohol o el tabac o qualsevol substància, no seria realista potser el pensar d'avui a demà ho deixo, perquè potser necessitem una ajuda, un acompanyament, un terapeuta, algú que ens acompanyi, no?
0: El propòsit hauria d'anar encarat cap aquí, buscar algú que m'ensenyi o que m'ajudi a...
1: Si jo he provat any darrere any de deixar de fumar i segueixo caient, potser la manera seria una altra. No vol dir que no ho puguis fer. És la manera en què ho has provat de fer ha de ser una altra.
0: Buscar aquest altre camí, no?
1: Buscar un altre camí. I en quant al per què ens passa amb altres hàbits, per exemple, és perquè el nostre cervell no busca la felicitat o no busca estar bé, busca la seguretat. Llavors, quan nosaltres repetim, això té a veure amb connexions neuronals, no? Quan nosaltres repetim molt alguna cosa, el caminet ja està creat. Crear un altre camí és molt difícil perquè surts d'aquesta zona de confort. Després de la zona de confort ve la zona de pànic. Què passa aquí? Que no conec què ve després. Però després de la zona de pànic, si hi ha una constància i un anàlisi, ve la zona de descobriment. Ve aquesta zona de... Ho he aconseguit, no? Aquesta satisfacció. Llavors, és molt important la constància per crear noves vies neuronals, no? Noves sinapsis, caminets nous a la nostra ment per ensenyar com es fa. És com si tu anessis pel camp i veiessis un caminet superben fet, no? Aquí ha passat molta gent, és molt fàcil. Buscar una altra via vol dir un esforç. A més, desbrossar, treure les males herbes, si hi ha una pedra gran... Però una vegada ho vas fent dia rere dia, aquest caminet cada vegada està més fet. Llavors, constància. També molta compassió amb nosaltres mateixes. Que un dia no ho fem no vol dir que haguem tornat enrere. si hem fet 10 passos i fem un pas enrere, hem fet 9. Vull dir, en portem 9, no vol dir tornar enrere.
0: Una mirada global.
1: No som perfectes, no ho serem mai, però el nostre camí no ha de ser perfecte, ha d'anar seguint cap endavant, passet a passet, i entendre que si un dia no ho he pogut fer, em respecto, ho entenc, no? M'abraço, i el dia següent em tornarà a sortir segur.
0: No sé si buscar aliats, per exemple, entre la família, els amics, els companys, també ens pot ajudar a mantenir aquest compromís.
1: Si és possible, perfecte, no? Perquè a vegades això, no? Vull doncs anar al gimnàs, però no trobo ningú al meu voltant, sí que és més fàcil. Si tinc... Mira, jo m'he apuntat al gimnàs amb una amiga. O sigui, ara ens escrivíem i dèiem, va, avui a les 5:30 anem a Zumba. Doncs això sempre és més motivador. Si ho podem fer, és fantàstic. Però sovint no ho trobem. Llavors, buscar què és allò que et motiva, no? Buscar un petit anclatge, potser, també. Doncs si hi ha una cançó que quan ho vagis a fer et motiva més. Cadascú es coneix, però una persona, encara que no tingui aliats, també ho pot aconseguir.
0: I fer aquest... Té repercussions en el nostre benestar fer aquest tipus de llista i no complir-lo? Al principi ens parlaves de la frustració, no? Com ens afecta? Si cada any ens fem els propòsits i veiem que arriba a mitjans de gener i anem fatal.
1: Clar, aquí pots crear una nova creença. No? Les creences es formen a partir de les nostres vivències. Llavors, si jo any rere any vull deixar de fumar i no aconsegueixo, potser a la meva ment tindré el discurs de no puc deixar de fumar. Llavors, sí que és perillós o sí que és nociu per nosaltres proposar-nos una cosa i no aconseguir-ho mai... perquè podem arribar... Aquí hi ha una fàbula molt maca del Jorge Bucay, la de l'elefant encadenado, no sé si la coneixes.
0: No, explica'ns-la.
1: És un elefant, no? És un circ d'aquests que hi havia abans, que feien servir animals, que hi havia un elefant molt petitet. Llavors, perquè no s'escapés, van agafar una estaqueta i una cadena. Llavors, com l'animal era molt petitet, amb l'estaca i amb la cadena, ell no podia marxar d'allà, i ho intentava. I ho va intentar diversos dies, fins i tot diverses setmanes. I ell va acceptar que no ho va poder fer. I va arribar un dia en què aquest animal pesava tonelades i seguia enganxat amb una estaqueta i una cadena. I no ho va tornar a intentar, perquè es quedava enganxat en el record de ho vaig intentar i no ho vaig poder fer. Llavors, que alguna vegada haguem intentat alguna cosa i no ens hagi sortit bé, no vol dir que mai ho puguem fer.
0: Hem de pensar-hi en aquest elefant, a vegades, quan entrem en frustració. Quan és un bon moment per fer el balanç i revisar el complert d'aquests propòsits?
1: Qualsevol moment. Gener és com l'excusa aquesta de
0: nous
1: inicis.
0: No cal fer això de llarg termini, oi?
1: No. O sigui, qualsevol moment, encara que sigui el 3 de febrer o el 5 de març, que comences els teus propòsits, benvingut siguin. Cada dia és una nova oportunitat per replantejar-te on estàs i cap a on vols anar. Llavors, a poc sí que és important... com dèiem, no? Si és setmanalment, si és mensualment, d'una manera molt visual, veure o anotar aquesta mesurable, aquesta M que dèiem, fer una miqueta de balanç, sí, perquè si no s'acaba oblidant. Cada persona doncs, ha de pensar... Jo, a vegades, jo, quan tinc sessions, no recomano setmanalment, els dilluns, per exemple, o els diumenges a la nit, doncs mira a veure com vas, per poder anar creant noves. Però si no hi ha una temporalitat per començar aquests propòsits. Cada dia és un bon dia per dirigir-nos allà on volem ser-hi.
0: Doncs amb aquests consells, amb aquest SMART, amb aquests 5 passos que hem de seguir per tenir més números per aconseguir els nostres propòsits, Cindy, jo crec que tenim les eines.
1: Vinga.
0: Ara només fa falta seguir-les.
1: Sí, exacte.
0: Cindy Peñalver, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, que vagi molt bé.

0: Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem mirar de prop una etapa tan apassionant com complexa. Parlem de l'adolescència, una etapa de transformacions, de recerca d'identitat i també de reptes que sovint preocupen pares, mares i també educadors. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en Psicologia General Sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre millor aquesta etapa vital. Lara, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Tots hem passat per aquesta etapa, els que ens venen per darrere ja arribaran en algun moment, i és una etapa ben especial, molt efervescent, amb moltes complicacions, també molt incompresa. És una etapa de canvis, en definitiva. Tu com la definiries?
1: Ostres, no és fàcil definir-la breument, a veure si...
0: Però des del punt de vista emocional...
1: Jo sóc una entusiasta de l'adolescència i treballo molt, m'agrada, i del que puc parlar és del que he anat coneixent a través de la clínica, no? L'he vist amb entusiasme i també amb preocupació, ara mateix, perquè ens arriben molts casos, perquè hi ha adolescents, hi ha molt patiment i hi ha una gran preocupació per diferents temes, no? I ens arriba la preocupació dels pares, de les mares, dels educadors, no? Perquè és una etapa molt vulnerable, també. Així que diria que m'animaria a dir que hem de poder entendre l'adolescència com una etapa on tot s'amplifica, les emocions, les pors, els dubtes, les necessitats, i on hi ha molta fragilitat, també. Aleshores, jo crec que l'hem de cuidar especialment, no? Mm. I això és el que veiem molt a consulta.
0: A més, és una etapa que té una durada que cadascú, doncs, la comença i l'acaba sense que hi hagi, diguem, unes fronteres clares, no?
1: Pot ser, a més, i pensem que s'està allargant probablement l'adolescència o el que entenem per adolescència, però també hi ha unes paràmetres molt concrets que tenen a veure amb un procés fins i tot físic, fisiològic, no? Amb tot el procés hormonal, no? És aquest pas de la infància a l'adultesa, on hi ha unes experiències hormonals, emocionals, de plasticitat cerebral, fins i tot, que sí que estan ben definides i ben acotades, no? Des de l'inici de la pubertat o aquesta preadolescència que podem anar ubicant als 12 anys fins als 18 aproximadament. El que passa és que podem entendre que hi ha una adolescència ampliada perquè s'ha anat allargant el pas a la vida adulta. Com a societat hem anat allargant una mica el pas a la vida adulta, perquè se'ns requereix estudiar més, perquè hi ha precarietat, perquè costa una mica més arribar a la vida adulta i emancipar-se, no? Que seria una mica l'ideal del final de l'adolescència, probablement. Així que, en realitat, està bastant acotat, i jo crec que està bé que ens animem a acotar-la, a entendre-la, a llegir-la, a pensar sobre ella, a definir-la bé, perquè ha canviat molt l'adolescència i la manera de viure l'adolescència en els últims anys, no? Estem parlant d'una adolescència on hi ha molta exposició, molta velocitat, molta exigència, on estem veient, i és part del que preocupa, molta soledat, molta vulnerabilitat i situacions d'assetjament, per exemple. Això ha sortit a les notícies, no? Van fer una vaga recentment molts instituts, no? Amb la preocupació d'aquestes situacions d'assetjament que ha portat a alguns adolescents fins i tot a suïcidar-se, no? I veiem adolescents que amb autolesions, amb diagnòstics d'ansietat, de depressió, i jo crec que tenim la responsabilitat d'entendre una mica millor què passa en aquesta etapa, que és una etapa que a vegades queda com mal definida o poc definida perquè queda allà entremig de la infància i l'adultesa, i a vegades en genera molts mals de caps, també als professionals de la salut mental, no?
0: Ara et faig una reflexió des del món adult. Mm. Deia jo al principi, tots hem passat per l'adolescència. Per què se'ns oblida aquesta etapa i se'ns fa tan difícil tractar els adolescents un cop som adults? Què ens passa?
1: És interessant la pregunta. No tinc clar per què se'ns oblida. però em sembla que sí que hi ha alguna cosa d'això. Diria que també se'ns oblida la infància, eh? No només l'adolescència. Penso que, sobretot en la criança o en els professionals que acompanyen la infància i l'adolescència, reconnectem i la intentem entendre des de l'adultesa. I crec que passa tant amb la infància com amb l'adolescència. I sobretot se'ns obliga en les parts més complicades, no? Jo crec que és molt fàcil idealitzar l'adolescència. De fet, hi ha com tota una cosa social de pensar que és una etapa on físicament estàs bé i tens poques responsabilitats i tot és meravellós i esperem molt dels adolescents, però se'ns oblida la part del patiment que implica, no? Així com també passa a la infància. Crec que ens costa molt més pensar en... O minimitzem, no? La infància, a vegades, lo infantil té gairebé un tracte pejoratiu, no? Ai, això és infantil, no? Les pors de l'infant semblen que les minimitzem, però els infants senten molta por i molt de dolor i jo crec que la volem negar moltes vegades i ens costa molt entendre-la i respectar-la. I amb els adolescents una cosa similar, perquè quan parlem d'adolescència hi ha alguns elements de la infància que són diferents i hi ha alguns elements de la vida adulta que també ens costa de veure, no? Així que diria que segurament hi ha una part d'això i després hi ha una altra part amb la que també em puc identificar i és que la vida dels adolescents, l'entorn de l'adolescent ha canviat molt. I no entenem res del que estan fent, no? Tenim una generació de pares, alguns ja que han jugat a videojocs, per exemple, i que consumeixen xarxes socials i pantalles, però que ja no entenen el que estan jugant i el que estan fent els adolescents, que no s'han educat amb el mateix entorn digital, social, i ha canviat tot tant que és molt difícil també poder-se ubicar i identificar amb el que els està passant.
0: És
1: un món absolutament diferent.
0: Tornem al tema que havíem deixat, el tema de l'assetjament i del seu impacte en l'actualitat. És una de les grans preocupacions i el que preocupa és l'augment d'aquestes situacions d'assetjament.
1: Sí, jo diria, no sé si augment, perquè segurament la violència sempre hi ha estat, però sí que s'ha donat un gran canvi i és que els adolescents, l'assetjament ja no para mai, perquè segueix fora de les aules, no? Amb els usos de les tecnologies, els adolescents ja no tenen refugi. Abans l'assetjament s'acabava quan l'adolescent marxava de l'institut i anava a casa seva, i ara segueix a través de grups de WhatsApp, de xarxes socials, i això fa que l'adolescent no pugui parar mai de rebre aquesta violència i ho viuen amb molt més patiment, no? Així que aquesta, sens dubte, és una de les tasques pendents, poder cuidar-los en aquests espais on estan molt sols i molt vulnerables, no? I on la presència adulta encara no sabem ni com gestionar aquests espais. Jo diria que l'assetjament des dels instituts hi ha protocols, hi ha maneres de treballar-los, hi ha segurament carences i coses que s'han de poder pensar i treballar diferent, però jo crec que hi ha molta intenció i molta energia dedicada a això, però hi ha tot un món que se'ns ha descontrolat i on els adults ens costa molt tenir-hi accés, no? I l'assetjament...
0: I jo diria que el primer pas, que és identificar aquesta situació, també se'ns fa molt difícil, no?
1: Se'ns fa molt difícil, en general, comunicar-nos amb l'adolescent i tenir espais de comunicació i de confiança efectius, i jo crec que ens perdem en general.

0: consens genèric de que els adults es puguin comunicar amb aquests adolescents que ens necessiten molt però que no ens volen gens, no? Mm. I en aquest no voler, a vegades, jo crec que els deixem una mica massa sols. S'ha d'anar en compte amb això, perquè dic això, però a la vegada també s'ha de respectar molt la intimitat de l'adolescent.
1: Jo penso
0: que això és important. Aleshores, l'equilibri no és fàcil de trobar com a adults, no?
1: En general, en aquesta etapa de la vida, pel que estàs dient i pel que també veiem i hem experimentat, la família, les amistats, l'entorn, juga un paper molt important.
0: Importantíssim. El més important, perquè a més l'adolescent té amb el grup social, i el grup és una mica l'experiència en aquest pas de la infància a l'adultesa, l'experiència del grup i de l'entorn social és el que el farà descobrir com està en societat, no? I és de màxima importància, i a més està passant en un moment on l'adolescent està construint la seva identitat, buscant constantment models d'identificació i construint la seva identitat. I tots els referents que tinguin aquest sentit són inputs que poden ser molt positius i molt saludables, o molt negatius i molt perillosos. Aleshores, tot el que pugui passar en aquesta etapa, com que hi ha tanta plasticitat i hi ha aquesta construcció de la identitat, és important, no? Quan parlem a diferents llocs sobre adolescència, i els clínics ho tenim molt clar, sempre parlem de que són vulnerables també perquè, per exemple, el consum d'alcohol o de drogues a l'adolescència té uns efectes molt més dolents pel cervell, que és un cervell que està en construcció i plàstic, que en la vida adulta, no? Aleshores, pensem que tot el que els hi podem estalviar en aquest sentit és molt important. I a un nivell no tan fisiològic, però en aquesta construcció de la identitat, tots els models negatius i les ferides i les experiències doloroses que queden en aquell moment queden incorporades en la seva identitat i en la seva manera de definir-se ells mateixos, no? Aleshores, no podem evitar que els passin algunes coses, però les hem de reparar en aquell moment de la millor manera possible, perquè el relat identitari quedi molt cuidat, no? Aleshores, a vegades no és només important què fan, que són molt actuadors, en general, els adolescents, i fan moltes coses, i busquen aquesta transgressió, i busquen moltes experiències, sinó el relat i la reflexió que puguin fer sobre les coses que els passen, no? I per això no em perdria mai la possibilitat de parlar amb ells, d'escoltar-los. Tenen... Potser de primeres no, però acaben tenint molt el desig de comunicar-se, de ser escoltats, d'entendre, de poder entendre què els passa, perquè és una experiència, no? Viuen experiències molt intenses i desconcertants, no?
1: Quan abans parlàvem al principi d'aquesta adolescència que canvia respecte de generacions anteriors, trobem la presència de les pantalles, no? Que és, pot ser una oportunitat, però també és un risc. Les pantalles han format part del seu dia a dia, des de ben petits. Com podem gestionar aquest tema sense generar un conflicte permanent?
0: Dificilíssim, i no hi ha una resposta concreta ni curta, segurament, eh? Les pantalles ens estan passant a tots. A vegades ens descuidem d'això, també.
1: Els adults, que...
0: Hem de començar a mirar-nos a nosaltres mateixos, segurament, perquè a vegades... I els adolescents saben reivindicar-ho molt, això. No entenen per què limitem algunes coses.
1: No els hi hem de donar lliçons, no?
0: Sí, que després els pares estan enganxats constantment. Jo crec que la reflexió sobre la vivència que fem nosaltres sobre les pantalles, les hores de consum, a la feina, el temps lliure, com les necessitem per regular-nos, per distreure'ns, per desconnectar a vegades, és importantíssim per poder entendre també què els passa amb ells. Les pantalles en general, dit en genèric, també és una mica complicat perquè dins del món de les pantalles pots consumir molts tipus de continguts i viure molts tipus d'experiències, no? Així que no és el mateix un adolescent que està jugant a un videojoc que pot ser més creatiu un temps concret, o un adolescent que està tirat al llit amb un mòbil veient contingut perillós en una xarxa social curt, molt estimulant i fent... durant hores sense límit, no? Aleshores, clar, podríem estar parlant hores i hores de totes les diferents experiències que poden viure, de quin nivell de maduresa es necessita per fer quin

0: tipus d'activitats dins del món digital. S'haurien de valorar tantes coses en general abans de poder donar pautes concretes, no?, sobre com gestionar això amb un fill. No és el mateix un adolescent que ve d'estar tot el dia sense pantalles i fa esport i té amics i se sent bé i després vol fer servir pantalles per alguna cosa concreta que té sentit i que és coherent i on no hi ha riscos, que un adolescent que està deprimit i que només es regula amb les pantalles i em depèn de quin tipus de consum, els graus d'autonomia, de confiança. A vegades el que preocupa una mica és que la nostra manera d'educar aquest espai és molt des de limitar, bueno, estan de moda els controls parentals, el tanta estona, d'aquesta manera molt concreta, el primer que et pregunten els pares és quantes hores ha de consumir pantalles, i no importen les hores, en realitat. Ni tan sols per valorar si hi ha un abús de pantalles o una addicció, importen tant les hores com el tipus d'efecte que té sobre la qualitat de vida de l'adolescent. Sí. I a vegades ens quedem molt encallats amb això. Hi ha moltes possibilitats, moltes de maneres de fer servir les pantalles i hi ha maneres de preservar la intimitat i a la vegada cuidar dels riscos del que poden consumir a internet. S'ha de poder parlar sobre el tipus de comunicació que estan tenint a les xarxes socials amb els seus companys i companyes, les situacions d'assetjament, de violència, els riscos fins i tot, no?, el consum de pornografia. Hi ha tot un tema d'educar la sexualitat aquí, el consum de pornografia comença a la infància, no a l'adolescència. Hi ha tota una feina aquí a nivell preventiu que s'ha de fer des de la infància, no?, amb la gestió de les pantalles. Així que em sembla un tema molt complex i que hem de poder començar a pensar amb calma i no quedar-nos només en aquesta gestió de límits, sinó poder comprendre, parlar, escoltar i ficar-nos dins i entendre molt més i molt més profundament el funcionament de tot el que els passa allà dins.
1: I que cada persona, cada adolescent o cada criatura és diferent, cada casa i cada família també és un món, i el propi entorn, doncs, tot això acaba generant una olla a pressió que potser aquestes receptes generalistes, sí, no?, serveixen de poc.
0: Serveixen de poc o ens deixen en una gestió molt superficial, no?
1: També.
0: I els acaba deixant molt, molt sols igualment, que és aquesta com la màxima preocupació que tinc, no?, d'aquests espais on poden parlar còmodament del que els passa, del que viuen, del que els preocupa. Si aquests espais existissin amb qualitat, no m'estranyaria, i no estranya perquè passa en consulta i en famílies que s'ho treballen bé, que van sortint temes, no?, d'ostres, és que m'ha passat això, m'han dit això, o m'han passat una cosa que no m'agrada, que m'incomoda, que em fa por, que no entenc, i l'adult pot anar gestionant el contingut del que està passant, o la tria del millor consum d'oci o de cultura que poden fer dins d'internet, no? Perquè a vegades, si els orientes una mica, si els acompanyes a decidir quin tipus de sèries, quin tipus de videojocs, hi ha coses que poden ser no només molt saludables, sinó molt interessants, que a vegades ens descobrim coses que poden
1: molt
0: ser...
1: Molt instructiu, molt pedagògic, no?
0: I fins i tot terapèutiques, diria,
1: Sí. Abans A veure, no m'ha sorprès, però sí que impacta, no?, quan ho diu una professional. Parlaves del creixement de la vulnerabilitat emocional, no?, d'aquests adolescents amb pressió pels estudis, pressió social, que també ha existit sempre, l'estètica...
0: Mira, a mi m'agrada molt, Carme, un llibre que es diu La societat del cansament. És de Byung-Chul Han. És un llibret petit, però que em sembla que fa un diagnòstic filosòfic i social del nostre temps que és molt encertat. Ell no parla concretament d'adolescència, però jo crec que l'adolescència és un mirall de la societat i m'ajuda molt a entendre-la, no?, aquest llibre. Intento dir-ho molt, molt, molt curt, però té alguns conceptes que em fem pensar en això que em preguntes, no? Ell parla de la cultura del rendiment, no?, i la descriu com una cultura on es busca la productivitat, l'autoproducció, i que genera un gran cansament psíquic. I parla d'aquest pas, que jo crec que es veu molt clar a l'adolescència, d'una societat molt disciplinària on tot era el no pots fer això i s'educava així des del no poder i des dels límits, a un pas d'una societat del rendiment on el que es transmet és que pots amb tot i a més has de poder amb tot i mai és suficient. I jo crec que això podem entendre-ho com a adults i ho experimentem de diferents formes, i crec que és molt representatiu del que estan vivint aquests adolescents i dels missatges que reben, i que poden ser també molt complicats, no? Són adolescents que competeixen no només amb els altres, sinó amb una versió ideal d'ells mateixos que no existeix, que els porta a estar molt ansiosos, que els porta a estar molt frustrats. Ho sentim constantment a la consulta, que tenen molta pressió per ser algú, molta autoexigència, molta por a l'error. Tot el que fan queda registrat, queda vist pels altres, es pots posar like o no like, és l'exposició absoluta, i a més queda en la memòria digital, vull dir que després no s'esborra mai, no? Ni tan sols es pot oblidar, així que imagineu-vos, no? La sensació de pressió i d'exigència que es viu, i la gran exposició que estan tenint. Per tant, tot el que puguem donar-los d'espai sense pressió, sense aquest soroll, on el rendiment no importi, on la comparació no existeixi, són oportunitats i són saludables, no? I hem d'anar en aquest sentit, perquè queden molt sols en aquesta possibilitat d'haver de poder amb tot, i potser una mica massa carenciats d'aquests límits que potser no hem de tornar a un model disciplinari on el no poder és l'únic, i que això genera molta desconfiança i molt de dolor, i a vegades situacions on es viu molta agressivitat per part de figures massa autoritàries, però no hem de perdre la figura d'autoritat, de límit, de contenció, no? I que aquests límits estiguin posats d'una manera coherent, i jo crec que això els ajuda a veure que realment no han de poder amb tot i no poden amb tot, i que et trobes algun moment que et pot frenar en algun sentit, no malament, no violentament, però que t'ajuda a descobrir aquests límits que són necessaris per créixer, no?, també. Mm. Sí que em resulta molt, molt bonica aquesta... Bueno, bonica no, en realitat és, però molt, molt, molt interessant aquest diagnòstic social, i m'ajuda a pensar molt en el que està vivint l'adolescència i també vivim els adults d'altres formes, no?
1: Lara, per avui jo crec que ja hem superat el nostre temps, però el que sí que farem, perquè és un tema que encara dona per tractar altres qüestions, és fer una segona part.
0: Perfecte.
1: En què acabem de completar aquesta visió sobre els adolescents. La Lara Weinberg, que la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Lara, fins a la propera.
0: Fins la propera, gràcies.
1: Que vagi molt bé.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: El primer objecte interestel·lar. Els objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar. Procedeixen d'altres sistemes planetaris i creuen l'espai interplanetari a gran velocitat, arriben al sistema solar i ens atreveixen. Quan aquests objectes entren al sistema solar, ho fan sense ser atrapats pel Sol, perquè van tan ràpid que només ens atreveixen, entren i surten. A diferència dels cometes, asteroides o planetes que orbiten el Sol, aquests objectes són viatgers solitaris. Van ser expulsats dels seus sistemes planetaris originals i vaguen per l'espai. Són testimonis de processos que tenen lloc a molts anys llum de distància de la Terra. Per tant, qualsevol informació que puguem obtenir d'ells és molt valuosa. A dia d'avui, ja n'hem descobert tres. El primer es va dir Oumuamua, el segon Borisov i el tercer Atlas. Anem a veure el primer. Oumuamua. El 19 d'octubre del 2017, el telescopi Pan-STARRS 1, situat a Hawaii, va descobrir el primer objecte interestel·lar. Inicialment es pensava que era un asteroide o un cometa del nostre sistema solar, però aviat es va comprovar que la seva trajectòria i la seva velocitat era tan gran que venia de fora. Tenia un origen extraterrestre. Va ser anomenat amb aquest nom tan estrany, Oumuamua, que vol dir missatger que arriba des de molt lluny, en hawaià. És un nom hawaià. Reflecteix perfectament el seu paper com a pioner conegut entre els objectes interestel·lars. Segons els primers estudis que es van fer, les seves fotografies, doncs aquest objecte és molt allargat. És 10 vegades més llarg que ample. I això gira i fa que brilli de diferent forma segons toca la llum del Sol. No es va detectar cap cua, per tant, no fa pinta que és un cometa, sinó que fa més pinta que és un asteroide. Ara bé, el pas d'aquest objecte va deixar molts dubtes, perquè es va veure una lleugera acceleració en la seva òrbita. Això volia dir que devia perdre material que impulsava aquest objecte en alguna direcció. Però no se li va descobrir cap coma ni cua típica de cometa. És un objecte una mica misteriós.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
3: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
4: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent, segurament, és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia quatre filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
5: What do you do when you discover that you're the odd one out?
4: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
6: Mary is wearing spectacles. What on earth?
7: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
6: I do, Father. Thank you. Mr. Bennett, did you know about this?
7: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
6: Yes. But I did not know that she would actually need to wear glasses.
4: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
8: I felt such a connection to this woman who...
4: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure-la a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent, i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
8: They need this story so much too.
4: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La Otra Hermana Bennett.
3: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita i li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: És clar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa. Una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap, no, i no sabrà exactament què és.
0: Pobre so.
1: Descobrim com se'n surt el gat, que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales. Així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur? Que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a berenar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys en ous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-la ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el lloc que me fan?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que al arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un poc pendent. Vine a banyar-te.
1: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te bé brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
5: Sóc la gateta Calista. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calista no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calista i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
3: Fina,
2: Kio,
3: Calixta, i som
6: gats.
7: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
8: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
7: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor. Buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
8: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc.
0: Li repetien sempre els seus papes, però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que hi havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic. I la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.

0: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat al nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
1: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Erigia Levert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa. Comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
0: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
1: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
1: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'hora del conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar, i tots els dies deia la mateixa cantarella.
1: No, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: No.

0: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant, i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
1: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
0: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
1: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
0: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
1: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
2: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps, a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat, que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen secs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l van portar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra, i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep, i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar els troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales. Així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Oh, hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur? Que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys en ous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el fang?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pep i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep Van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto.
3: Fina.
2: Kio.
3: Calixta. I són...
6: gats!
7: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
8: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
7: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
8: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-los sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent, encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques...
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Els casanencs Mans Amigues guanyen el Campionat de Catalunya a Ceret. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La colla de sardana esportiva Mans Amigues de Cassà de la Selva guanya la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la vila de Ceret, a la Catalunya Nord. Aquest és el programa 497 i tenim més titulars. Els veterans Albera Dansa, també de la Catalunya Nord, i els infantils Il·lusions de Cassà van guanyar la Copa Catalunya a les seves respectives categories. I oberta la convocatòria dels Premis Capital de la Sardana 2026. Repassem les bases. I descobrim l'obra i la història de Tirant lo Blanc. El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana passa per Ceret. I així us ho expliquem.
0: Estàs escoltant El Cuplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Notícies. Esports.
1: La cassanenca Mans Amigues ha guanyat per primer cop la Copa Catalunya, un certamen a jornada única que acull la població del nord de Catalunya, Ceret, durant el seu Festival de la Sardana, que ha arribat a l'edició 68 i que ha estat aquest cap de setmana. Els vermells i blancs es van enfrontar en una final amb els sabadellencs mirant al cel i l'enfrontament se'n va anar cap a terres gironines. El grup sardanista Amics de la Sardana de Cassà de la Selva també es van portar el primer premi a la categoria infantil amb el bon paper de la colla Il·lusions. I finalment el premi de veterans es va quedar a la Catalunya Nord amb Albera Dansa, que van ballar amb l'Albera de Paisatge de Fons. Després de l'error de la colla Sabadell, que no va acabar bé, la sardant almenys alguns dels seus dansaires. Tot plegat en el marc de la plaça de Toros de Ceret, on encara s'hi fan espectacles amb animals. La sort és que dissabte passat es va ocupar un espai on es maltracta els toros per fer-hi cultura. La desgràcia és que la setmana anterior i les que vindran s'hi seguiran veient aquesta mena de barbàries fetes espectacles per homes. Prova d'això és que els dansaires escalfaven i preparaven les rotllanes dels seus enfrontaments enmig dels fems ja secs dels animals que hi havia hagut dies enrere. Aquest certament no té res a veure amb el Campionat de Catalunya, però mesura el pols de les colles a mitja temporada. Recordem que les colles han acabat ja la primera fase del campionat i el reprendran al setembre després de la parada estival. I aquest certamen, que té el mateix funcionament que el Mundial, perquè ens entenguem, amb quarts de final, semifinal i final, i una revesca per allà al mig, serveix per apujar els ànims de les colles que guanyen i veure com ballen les altres. Hi va haver algunes absències, com per exemple la colla Mare Nostrum o les Violetes del Bosc, que també estan al campionat, o també a Tarragona Dansa, que està al campionat B. I els seus dansaires, però, estaven repartits per altres colles grans. No hi va haver categoria juvenil perquè només es va apuntar una colla, la Cabirols de Sabadell, que va competir en la categoria gran. I quan va arribar al final, l'organització va anunciar la sardana de la final, perquè recordem que en aquest certamen les sardanes no es coneixen prèviament, sinó que donen una llista de totes les que poden tocar i es fa un sorteig. Doncs bé, va tocar per la final. El Parc de la Guineu i la plaça va esclatar en una eufòria continguda pels dansaires. Una sardana perfecta, tothom se la sap, té molta energia i és un greatest hit de les sardanes. Tothom la podia ballar gaudint-la, per això la plaça doncs es va animar tant. Anem a veure la les classificacions que hi va haver en aquest certamen de Ceret, anem primer per la categoria de grans, com que és un funcionament d'enfrontaments eliminatoris per arribar a una final. Primer hi va haver un sorteig que va dividir les colles en dos grups. En el primer grup hi havia Mans Amigues, Cabirols, Nanúfers i Galzeran, i a l'altre grup per sorteig va tocar Sempre Galzeran, Mirant el cel, Solstici i la colla Maig. De tots aquests enfrontaments es va arribar a una final de Mans Amigues i Mirant el cel, i Galzeran, que va quedar quarta, i en tercera posició la colla Maig. Pel que fa als veterans, en un dels grups hi havia les Cireres de Ceret, que jugaven a casa, Dansaires de Maig, Ressò i Sabadell, i a l'altre grup, Albera Dansa Tramuntana, Aire Gironins i Amics Dansaires. De tots plegats, va guanyar l'Albera Dansa contra Sabadell. En tercer lloc hi va quedar Amics Dansaires de Caçà i en quarta posició, Aires Gironins. Pel que fa a la categoria infantil, fusionades les categories infantil i alevina, en primera posició hi va quedar Il·lusions de Caçà, seguida d'Antaviana Jove de Tordera, en tercera posició Xiroia de Barcelona i en quarta posició els alevins Taps, també de Caçà de la Selva. Hem escoltat aquesta sardana que va fer esclatar l'eufòria a la plaça per la final d'aquesta Copa Catalunya de Ceret. És el Parc de la Guineu de Pere Fontàs. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i és de 1976, dedicada a l'agrupació sardanista L'Ideal d'en Claver de Barcelona. L'escoltem, és de Pere Fontàs.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: I anem al territori.
1: Connexions al territori.
2: Aquest dissabte al vespre, l'agrupació sardanista Sant Feliu de Codines va celebrar la 24a edició del seu aplec de la sardana al pati de l'Escola FEDAC de Sant Feliu amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Hi va haver sopar popular, concurs de colles improvisades i ressupo de mitjanit. Sant Feliu de Codines encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest cap de setmana també l'agrupació sardanista de Ripoll ha celebrat la 73a edició de l'Aplec de Ripoll amb actes de divendres a diumenge. Diumenge es va dur a terme la diada central de l'Aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Coble i Juvenívola de Sabadell, el passeig de Regull. Imatges a les nostres xarxes socials. I l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols va organitzar una ballada més del seu cicle de sardanes d'estiu divendres a la nit, en aquesta ocasió amb la cobla Bisbal Jove del Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols. I per acabar, l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell va organitzar aquest dilluns una ballada de sardanes per la seva festa major amb la cobla La Principal de la Bisbal a la plaça Nova amb sardanes de Veu Mala, Molina o Cassú. Escoltem una sardana dedicada a l'Aplec de Sant Feliu de Codines, més concretament el primer aplec. És de l'any 2002 i és de Josep Farràs. L'escoltem a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.

0: cablejant.cat.
1: T'has llegit les bases?
2: Ja s'ha obert la convocatòria pels Premis Capital de la Sardana 2026, uns guardons impulsats per Som Sardana que reconeixen persones, entitats i iniciatives que han contribuït a la promoció de la sardana. Des d'avui fins al 30 de setembre, qualsevol persona, entitat o institució pot presentar candidatures per optar a les diferents modalitats. Entre els reconeixements hi ha les medalles al mèrit sardanista i musical, els premis a l'entitat, activitat, la formació, la comunicació i l'impuls sardanista nou de l'any passat, i també els reconeixements als aniversaris d'entitats, concursos, aplecs i programes de ràdio que assoleixen fites destacades. Pel que fa a les medalles, doncs les decideix la mateixa organització, però pels premis doncs es poden presentar categories. En el cas del premi a l'entitat, es reconeixeran entitats que desenvolupin propostes innovadores en el camp de la sardana o la cobla. A l'activitat es reconeixeran entitats o persones que han aportat a terme una acció que ha contribuït a normalitzar la sardana o la música per a cobla. En el cas de la formació, es reconeix doncs algun projecte o eina educativa que transmeti la cultura i la pràctica de la sardana o la música de cobla, tant a grans com a petits. I en el cas del premi a la comunicació, es reconeix a una entitat o persona que destaca per les seves accions de comunicació vers la sardana. A l'impuls sardanista, el reconeixement és per les persones que hagin destacat per la seva trajectòria, iniciativa o dedicació en la promoció, difusió o defensa de la sardana. També doncs les entitats que facin 50, 75, 100, 125 anys doncs poden presentar la candidatura per ser reconegudes pels seus aniversaris o també per als programes que tinguin 1.500, 3.000 o 5.000 emissions. El veredicte es farà públic el 21 d'octubre al Vendrell. Aquell dia es coneixeran les persones distingides amb les medalles al mèrit, els finalistes de cada categoria, les mencions territorials i el reconeixement d'aniversari. Els premis es donaran el 14 de novembre al Vendrell, actual capital de la sardana. Les bases completes de la convocatòria ja estan disponibles a la web de Som Sardana. Escoltem el Vendrell, capital de la sardana de Nevat, a càrrec de la Cobla Ressò. És una sardana estrenada aquest mateix març de 2026.

0: Això era el Vendrell, capital de la sardana, d'en Nevat.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, agenda de juliol i principis d'agost. Comencem a dimarts 28 de juliol. A 2 de 12 són les Santes de Mataró i per això hi ha ballada al pati de la residència municipal Sant Josep amb la cobla, la principal de la Bisbal. A la 1 a Mediona hi haurà ballada de festa major amb la cobla Catània i a la tarda... De dimarts 28 de juliol a les 7 a Llafranc, ballada amb la principal de Banyoles. A un quart de 8 hi haurà concert al pati de la residència municipal Sant Josep de Mataró amb la cobla, la principal de la Bisbal. I a 2 de 8, cicle d'estiu de Torroella de Montgrí, una ballada amb la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Girona hi haurà la ciutat de Girona amb una ballada i a les 9 del vespre, a Vallirana, ballada amb la ciutat de Terrassa pel seu cicle d'estiu. Dimarts que ve també sardanes a la fresca Terrassa amb la cobla Montgrins a partir de les 9 del vespre i a les 10 de la nit de dimarts a Puigcerdà hi haurà la Canigó. Activitats de dimecres 29 de juliol. Doncs a Palamós hi haurà 2 de 10 la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Matadepera, hi haurà la principal de la Bisbal. I a les 10 de la nit de dimecres que ve a Castelló d'Empúries hi haurà la Cobla Rossinyolets. També a les 10 de dimecres que ve a l'Escala hi haurà la principal de Banyoles. I dijous 30 de juliol a les 8 a Riudoms hi haurà la cloenda de sardanes a la fresca amb una ballada amb la principal del Llobregat i a les 9 del vespre a Banyoles hi haurà el cicle 7 de 7 amb la cobla i banda del col·legi Santa Maria de Blanes. A 2 de 10 cicle d'estiu a Banyuls amb la cobla als Casanovas i també a 2 de 10 nits d'estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la ciutat de Girona. També dijous que ve a les 10 a Calonja i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí a la mateixa hora Sant Pere Pescador hi haurà la principal de Banyoles. També a les 10 a Llançà hi haurà la principal d'Olot i a les 10 també a Vilassar de Mar sardanes a la fresca amb una ballada amb la cobla marinada. Passem a divendres 31 de juliol perquè a les 6 és festa major a la Garriga i hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda hi haurà una doble ballada a Olot, al Firal amb la Sol de Banyuls i la Juvenívola de Sabadell i a 2 de 8 a Vacarisses hi haurà una ballada de festa major amb la Sabadell. Divendres que ve també hi ha la 21ena Sardanes a la Fresca del Segrià, un cicle de sardanes amb la Bellpuig Cobla a Puigverd de Lleida. A les 9 de la nit i a 2 de 10, divendres que ve a Manlleu, hi haurà la Bisbal Jove que clou el cicle d'estiu de Manlleu. Divendres que ve també a 2 de 10, ballada de sardanes a Premià de Mar amb la Marinada i també a les 10 de la nit a Sils hi haurà sardanes a la fresca amb la principal de Cassà. A les 10 de la nit de divendres també a Tordera hi haurà la ciutat de Girona i a Figueres la Flama de Farners a la mateixa hora. Dissabte 1 d'agost, encetem l'agost a les 10 del matí a Cabrera de Mar amb una ballada de festa major amb la ciutat de Manresa i a les 11 hi haurà l'acte d'inauguració del monument de la sardana del Pla de Santa Maria. Atenció, amb una ballada amb la Reus Jove. Dissabte d'agost també hi ha la festa major d'Andorra la Vella. Hi haurà una ballada amb la Vents de Riell a les 12 i a les 5 de la tarda doble ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu a Ribes de Freser amb les cobles, la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. També dos de 6 de dissabte a Torelló hi haurà una doble ballada de festa major amb la Salvatana i la Canigó i a les 6 de la tarda a Vilallonga de Ter hi haurà una ballada de festa d'estiu amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve a 3 quarts de 7 del vespre, festa major a la Garriga amb una ballada amb la Sant Jordi i a les 7 de la tarda a Solsona hi haurà la juvenil ciutat de Solsona. Dissabte d'agost també a les 7, festa major de Caldes de Malavella amb una ballada amb la ciutat de Girona i a 2 de 8, cicle d'estiu de Malgrat de Mar, dissabte que ve amb la principal de Banyoles. Dissabte 1 d'agost també hi ha el 33è aplec de la sardana de les Borges Blanques a partir de 2 de 8 i a 2 d'11 de la nit amb la Reu Jove i la Vents de Riella i també a 2 de 9 festa major de Tona amb una ballada amb la principal del Llobregat. També a les 10 de la nit a Lloret ballada amb la Sant Jordi i passem a diumenge. perquè a les 12 hi ha el concert vermut de Festa Major Narcisa Freixas de Sabadell a la Garriga, amb la copla Maricel. També a 4:45 de la tarda, 26è aplec de la Sardana de Mollà, amb les coples Lluïsos, Copla Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. Diumenge 2 d'agost també a les 6 hi ha ballada a Sant Joan de les Abadesses amb la principal d'Olot, i a 6:45 a l'Ella hi haurà ballada de Festa Major amb la Ciutat de Manresa. Diumenge que ve també a les 7 ballada de l'Esquirol amb la Canigó, i a la mateixa hora Caldes de Malavella hi haurà la Ciutat de Terrassa. També a les 7 al Vendrell hi haurà la Mediterrània, i a 6:45 de diumenge a Sant Pol hi haurà la Flama de Farners. A Malgrat de Mar a la mateixa hora hi haurà la Ciutat de Granollers, i a la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenil Ciutat de Solsona. També 6:45 de diumenge a Cervera, el cicle d'estiu continua amb la Bellpuig Copla, i a la mateixa hora a Blanes hi haurà la Copla Xaloc. A Pineda a la mateixa hora hi haurà la principal del Llobregat, i a 6:45 també a Castelldefels i a Sardanes amb la Vila d'Olesa. El 2 d'agost també a Andorra la Vella hi haurà ballada a 7:45 amb la principal de la Bisbal per la Festa Major, i a Calella a 6:45 també hi haurà la Bisbal Jove amb una ballada. A partir de les 8 del vespre de diumenge que ve a Bellpuig hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, i a 8:00 a Palamós hi haurà la Foment del Montgrí amb la ballada de Festa Major de Sant Joan de Palamós. Diumenge que ve també a 8:00 a Gramunt hi haurà la Reus Jove pels cicle d'estiu, i a la mateixa hora el cicle d'estiu de Premià de Dalt hi haurà la Baix Llobregat. També diumenge que ve a 9:00 del vespre Sardejou de Festa Major amb la Contemporània a la Garriga, i a 11:15 a Sant Feliu de Guíxols ballada diumenge que ve amb el

0: Doncs el 40è aplec de la Sardana del Pirineu a Ribes de Freser, que arriba diumenge que ve, 2 d'agost, amb actes el dia 1 d'agost. Aquest aplec comença a 2:11 i continua a les 4 de la tarda amb les Cobles Ciutat de Girona Juvenil del Sabadell i Marinada.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I continuem aquest programa d'estiu amb una gran obra per a coble, Tirant-lo blanc, que consta de 4 actes. El casament del rei d'Anglaterra, desfeta i mort del turc, prometatge d'en Tiranina Carmesina i balls i festes de la gran victòria. Això en el cas d'aquesta adaptació per a coble. Una obra arranjada per a coble per a Joan Lluís Moraleda i que està inspirada en l'obra cavalleresca del valencià Joanot Martorell, que forma part de l'imaginari col·lectiu dels Països Catalans. L'obra de Martorell, impresa per primera vegada a València l'any 1490, es gesta segurament arran de la caiguda de Constantinople, capital de l'Imperi Romà d'Orient, en mans dels turcs el 1453. La seva obra reflecteix en un relat de ficció el pensament del mateix autor, que creia que la caiguda de l'Imperi Romà d'Orient no havia estat inevitable i encara somiava un alliberament de Constantinople. El protagonista homònim salva l'imperi de la ruïna i venç els turcs a diferents parts de la Mediterrània abans de morir d'un mal de costat. El compositor presentava l'obra per a coble inspirada en la novel·la El Premi Ceret Banyoles i guanyava l'edició de Banyoles per a obres de coble l'any 1986. Uns premis que li van fer aconseguir molta popularitat dins el sector de la coble, tal com explica ell mateix en la darrera entrega del projecte Fe de Músic, que signa Jordi Molina i que edita el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. El cas és que Moraleda no ha estat l'únic compositor inspirat per la novel·la de Joanot Martorell. D'aquesta ja llegenda cavalleresca se n'ha produït moltíssima música, com per exemple la cantata escènica Tríptic del Tirán de Amando Blanquer, estrenada a València el 1990 amb motiu del 500 aniversari de la novel·la, o la banda sonora de Tirant-lo blanc de José Nieto el 2006. Nosaltres avui escoltem la versió per a coble de Joan Lluís Moraleda. Això és Tirant-lo blanc. L'escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins i es pot recuperar el disc Música Catalana Contemporània de la Cobla Montgrins.

0: www.cablejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Banyoles acull del 17 al 27 de juliol una nova edició de l'Etno Catalonia, una residència, gira i festival internacional que reuneix una trentena de músics d'entre 16 i 30 anys procedent de diversos països per compartir repertoris, aprendre músiques d'arrel, també catalanes, i construir un projecte artístic col·lectiu que culmina amb una gira de concerts per Catalunya. Entre les cites destacades i del que fa a la Copla hi haurà l'escenari dels etnonians, la participació de la Transmediterrània Rània Orquestra, que és un projecte que té instruments de cobla i que també serà a l'Amsó de Cobla aquest agost, i el concert final de l'Orquestra Internacional previst pel 26 de juliol. També hi ha programat per aquest dissabte l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC, amb el seu espectacle Crui a l'Auditori de Banyoles.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, tanquem aquesta edició de juliol, la 497, es diu ràpid, del Coblejant, amb Festa d'Estiu, una sardana molt balladora d'Olivier Marquès que s'estrenava el 2013 a Béziers. El títol original era 21 de juny a Béziers, però es va canviar i després va aconseguir l'accèssit al Premi Popular de la Sardana de l'any 2013. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del el Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del el Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe, i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Aaron, ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric, i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Ja esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia, bon dia. Què tal? Com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-los una miqueta més a fons. Vinga, Júlia, ets la gran del grup, com
7: sí.
0: Estàs?
7: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
7: Correcte.
0: I aquí no, no?
7: És que per favor, vull dir.
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
7: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
8: Bon dia. Hola, a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és sí. L'esmorzar de formatge.
8: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
8: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
9: Ei, què tal?
0: Com bon estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
9: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
9: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si, és una cosa infinita d'admiració, perquè exacte. Jo no puc dormir després, jo no sé
7: sí,
0: com ho podeu suportar.
7: Bueno.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
10: Hola.
0: Com estàs?
8: Bon dia, Sara.
10: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
9: Sí.
0: Eh?
9: Sisplau.
10: Quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre, al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és
10: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
7: Primera pregunta.
9: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Tu estàs enamorat, Felipe?
9: Jo estic enamorat.
7: Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
9: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, mm-hmm. saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
10: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... I vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
10: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
4: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Uh-huh. Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
9: Jo també.
4: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
9: Sí.
4: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, m'he enamorat i també he patit
0: per amor. A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
8: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o...
2: t'agrada algú, està pillat per algú, no? Mm-hmm.
4: Sí.
2: Perquè mm-hmm. tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu Insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, mm-hmm. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
1: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
2: Sí, bueno,
4: moltíssim.
1: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
4: Parlar amb els amics, sí, per saber què passa. Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona, exacte, a la qual et vols declarar. Perquè, bueno, pot ser molt diferent. Si és algú que veus per l'Insti i parles amb els teus amics d'em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia, perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta
1: amics,
4: persona.
1: Com és això? I escolta, Felipe,
4: sí, sí,
9: digues.
1: Tu estàs enamorat.
9: Jo o estic enamorat.
1: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, doncs, en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
9: Doncs sí, bueno, com la Júlia, soc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
1: Allà on arribes t'enamores.
9: Sí, exacte. Doncs... em vaig canviar d'institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar d'institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
1: Atractiva.
9: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte veu una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
4: Hola, aquell... persona.
9: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
1: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
9: No, que la quiero muchísimo.
4: Oh! Sí.
2: Que bonic, sisplau, que bonic.
1: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
9: No vull posar noms ara perquè...
1: Massa cosa, no?
9: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest, i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
2: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí, et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil, o
1: com
2: potser...
1: Com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
2: Perquè és que jo dic, tipus, sembla més fàcil dir em moles o m'agrades, o fins, claro, i tot no dir-ho.
1: Per la càrrega que té la paraula t'estimo, no?
2: Exacte,
1: no?
2: Perquè tu dius a una persona sinònims, t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
9: Sí.
2: Saps?
1: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
4: Jo.
9: Ai, jo.
1: I això, jo, això és un
4: jo,
1: drama.
4: Sí, ho he de confessar. Jo m'he enamorat.
1: A veure,
4: sí, sí.
1: I com ho vas viure? Com ho vas gestionar, això?
4: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
1: Ja ho va saber o no?
4: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació, clar, molt propera, exacte, us estimeu molt, sí, i ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
2: Agafar
4: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí, que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
1: no
4: coses.
1: No vas necessitar, sí, distància. És a dir, com ho dius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més, amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic,
4: era,
1: com ho fas?
4: Clar, era tan bonic el vincle, mm-hmm, que jo amb 12 o 13 anys no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia de dir que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim. I, bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que... no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant.
9: Mm.
4: O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, clar, enamorar-se, sí, d'un amic.
1: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella en només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
9: Sí. I tant,
1: em veieu?
9: Sí,
1: i
10: però
1: tant,
10: sí, tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb,
4: ostres,
10: la meva millor amiga de la infància.
4: Ostres, literalment,
10: ràbia. Hòstia, literalment la conec des de que fa mesos.
1: I et molesta que facin
10: no? Perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, no, perquè, tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa?
4: Que bonic.
10: què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha... Jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
4: Però petons on?
10: Tipo la galta, el front, saps?
1: I, Aaron, tu creus que això que ja explica la Sara ho podrien fer dos nois?
10: Canvia molt la cosa, eh?
2: Jo estic... completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
9: Clar.
2: I, de fet, l'abraço... O sea,
1: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig?
2: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir pues, l'Aaron i Fulanito són parella o es passen el dia parlant o tot això.
9: Totalment, que a vegades ho diuen per enveja, eh?
2: També,
10: sí,
2: també.
10: Sí. I perquè s'avorreixen.
2: I perquè s'avorreixen.
10: Bueno, són nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
1: Jo només per tancar una cosa, eh? Però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles sí. a la vostra classe.
2: Sí, sí.
1: Em vegeu els que tenen parella actualment?
10: No.
1: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
10: Una cosa.
2: Sí.
10: Espera.
2: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
1: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
2: Perfecte.
1: Sí. Endavant.
6: Doncs sí que m'he enamorat, de fet ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
11: Sí. Per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
12: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
13: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
14: Jo crec que és una edat correcta, però enamorar-se és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
15: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me. La veritat, penso que és massa d'hora.
16: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
17: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que demanar-li els apunts.
14: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
13: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
15: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
6: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
15: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
17: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
12: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
13: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
15: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són impossibles, no?, que passin.
17: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
14: Tu mantens tot molt estereotipat, tinguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
1: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
10: Sí.
1: Clar, què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
10: Massa.
1: Què en penseu? Sí. Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
10: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Sí. Després podem parlar d'això, però... Sí. Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és el mateix procés a totes les pel·lis.
1: Exacte.
10: És un noi, coneix una noia, s'agraden mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
1: I que fàcil que és tot, no?
10: Que fàcil que
9: fet,
10: és tot,
9: jo soc... Ara, o sigui, no tenen en compte les variables.
1: Exacte.
10: Tot, sí.
1: Què vol dir les variables?
10: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
9: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom et coneix.
2: Guapo. 1,80 m, sisplau. Què passa amb els que no som tan alts?
1: Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
2: Exacte, sisplau.
9: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
10: No.
9: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt, molt estranya.
4: O també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per, tipus, diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
1: I què seria,
4: no?
1: Per tant, realista? Un amor realista, un amor sincer, Aaron?
4: Divers,
2: jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella? Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui,
1: exacte.
2: Està ple,
1: que bonic això, per favor.
2: Està ple de veure's, una abraçada.
1: Aaron, ets un romàntic, eh?
2: Sí, però és que...
4: Sí, sí, sí. O sigui, ocupio per un poema, vale?
2: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista, mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
4: És l'èxit.
1: Aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
4: A mi Oques Gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit. Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part del que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
9: És la persona.
4: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust...
2: Exacte.
4: És amor el que sents.
1: I el reggaeton dona aquesta imatge.
9: No.
1: Felipe, què vols opinar sobre això?
9: Sí, mira, jo a mi no m'agrada el reggaeton. O sigui, és... Perquè...
1: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
9: musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
1: Tu creus
9: era...
1: que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara? Que abans
9: o sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, no sempre és així, perquè és la dona, saps? No és una cosa que no m'agrada gens.
4: Una persona. Romantitzen el fet de la violació sexual.
9: Exacte.
4: Què collons és això?
1: Clar.
4: Què és això? No, és una anada d'olla molt heavy.
9: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, en tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Luffy, o Luffy es pronuncia, que la cançó de From the Start. I, sí, això em va passar fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs, clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre, quan jo parlava, sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis.
1: Clar.
9: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
1: Mira, diré més dades. Una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions i violència. Clar, és, el tema, jo crec que val la pena també, encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
4: Depèn, hi ha primers cops de tot.
9: Exacte.
4: Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
2: No, però
4: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
9: Jo tinc una opinió.
4: Tots són primers cops, digues, Felip.
2: Sí, digues.
9: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
1: I tant.
4: Sexe.
9: Jo crec que la pornografia... O sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
2: Exacte.
9: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners. Sí. I clar, tot això que hi ha no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
2: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
4: El plaer
2: llavors,
4: de l'home.
2: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir el dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues, he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu ben has dit, Felipe, amb el consentiment.
1: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, sí, què opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
18: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
19: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions i em sento preparat.
18: Per tenir una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
14: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
20: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
21: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
20: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
22: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
21: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
20: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
1: Clar, jo tinc una pregunta, ara. Una pregunta que vull que respongueu ràpidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
23: Els pares,
1: tu a qui vas?
9: El meu germà.
1: Tu, Júlia?
4: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. Mm-hmm. No sé.
2: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes... quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
4: Molt oberts.
2: Exacte, sí, sobre relacions i tot. I crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
23: Sí, la confiança també, que tens amb ells. Exacte, per parlar-ho. Sí.
4: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
1: Com sí, que sí, estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, molt perillós.
4: Sí, sí.
1: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
2: Tu que estàs enamorat, conta.
4: Sí, sí. Exacte, va, explica.
9: Sí. És que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan la cançó que no sé si tu recordatoris era, doncs sí, jo estava evidentment gelós perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi i que, doncs, és, sí, em fa estimar encara més perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa estimar més.
4: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
9: Clar.
4: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim. No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
2: clar, però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques que ens sentim còmodes amb aquella persona, clar, i pues, té una reacció al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
1: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
2: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho, respectar-ho. Et pots estar morint per, per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar. Exacte. ni has de ja, perdona, que posant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt això de pues, fulanita m'ha deixat.
1: Saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte.
2: I deixar anar.
1: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
23: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor per als teus aparells reproductors, saps? Clar. I hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic, que malament.
1: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res d'això, no, justament perquè forma part d'aquest respecte que vols.
23: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
1: Mira, us proposo una cosa molt ràpida, anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries? Jo... una cosa rapidíssima.
2: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Aquesta falta de llibertat a tu, Júlia?
2: Exacte.
0: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc. I això, sí.
1: Felipe?
0: Sí.
9: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
1: Amb això,
9: Clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
1: I tu, què no toleraries?
23: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
0: La ideologia és molt important.
23: La ideologia política.
1: Que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
9: Felipe,
1: va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a veure, a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
23: Sí.
1: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada. I entre tots l'haurem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
9: Vinga.
1: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és. A veure, obre aquest entrepà.
2: Després em menjo el pa, eh?
1: A veure si és d'embotir, si és de... Si...
9: És de paper.
1: Ah, és de paper. Hi ha alguna cosa? A veure.
0: No és de fuet.
1: Escoltem la Sara.
23: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
1: Escoltem, a veure. Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
9: Vale. Jo soc mediador.
1: Endavant.
23: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té... por de les possibles represàlies.
1: El repeteixo,
0: en Pau és el nòvio o...?
1: El Pau és un company de classe i diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veureu, ja veieu que això de l'entrepà...
9: Però quin és el problema?
1: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol... Ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
9: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu
0: 100%
9: ets,
0: m'encanta,
9: clar,
0: això.
9: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
1: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
9: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? I què? Yeah.
23: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
0: 100%.
1: Júlia, què vols comentar d'això?
0: Jo diria, Pau, endavant. Sí, 100%, és això. Sin miedo. Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix.
1: I tu?
0: Enamora't de qui t'enamoris. Sí.
2: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és, la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
0: cosa. Oh.
2: Llavors, jo li diria al Pau que sí que hi ha...
9: Sí que hi ha molts
2: motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la parolta, però els llancés a la merda. Uh-huh. I fossi com és. Perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
1: Creieu que, actualment els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada o encara continua?
23: He perdonat perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau, que trist que t'hagis oblidat a mi.
1: Sí, ara estic a parlar amb tu.
23: Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, clar, sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
1: Això mateix.
23: Sempre t'has d'estimar tu.
1: Que important,
23: pues, perquè,
1: és aquest missatge.
23: Si no,
2: moltíssim.
23: Sí, realment no ets capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
2: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que has estimat molt, et digués un demà i que és homosexual? Creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
23: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu, Sara, soc lesbiana... l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic, per què has trigat tant en dir-m'ho?
9: Perfecte. Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana i, clar, no passa res. Si em diu... jo li dic, però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina i punto. Uh-huh. I, clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè, clar, o sigui, tenir una opinió diferent... socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana i ja...
0: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè han creat també com un espai

0: al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència. O sigui, i sí, escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no? Convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati perquè allò que ha dit és molt fort.
1: Vale, sí, molt...
2: Espera, m'agafo la cadira.
0: Aviso, molt són bé. Parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
1: Concentració vale. màxima.
0: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant, haureu de parlar.
1: Ah, vale, hem de dir una resposta entre tots.
0: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
1: Vale, va.
0: Us diré tres persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
3: Això de negar
1: l'amor entre dues noies.
2: La nòvia del Lleó, per mi.
4: Jo crec, si fos el tutor d'aquests tres alumnes, crec que no faria pati i faria una xarra de classe.
0: Amb els tres.
4: Em sembla una brutalitat.
0: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú,
5: Sí. A veure, la segona noia...
0: El que considerem el més greu.
5: Sí, la segona noia ha de tenir pati.
0: Sí, el primer era l'amor d'entre dues noies, no pot ser.
1: L'amor entre dues noies.
0: El de la dieta per agrada més a la seva parella i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
1: A veure, el tercer que és un controlador, saps?
0: La red flags, clarament les tres, oi que sí?
5: Sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria de quedar sense pati, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè clar, li diu: estàs gorda, i és com un remordiment, però jo sincerament crec que en David s'hauria de quedar sense pati, perquè sí, com pots dir això?
0: Tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
5: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixar-ho de seguir perquè em poso gelos.
1: Sense
5: gelats,
1: és extrem.
3: Tipo, les altres dues persones, tipo, no era culpa seva, saps?
5: Exacte, és en David. Que...
3: És el, tipo, el David... És, qui diu això, tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
5: O l'altra persona.
3: Això.
4: Jo estic d'acord amb el...
1: Això, el David és el de l'últim, el de l'Insta.
2: No, el David és el primer.
1: El que diu de les noies. Les dues noies, sí. Aquest sense pati, o què?
4: Sí. Sense pati, jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pots recordar.
0: La Sheila deia que menjar, ja està dieta per agradar més al seu nòvio.
4: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
0: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
1: Sheila.
4: Hòstia,
2: per on comencem?
4: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-ho amb ella, seria estima't a tu mateixa i que... et fotin completament els pensaments i desamers, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona.
1: Voler canviar.
4: Amb específic, sinó perquè...
5: Jo vull dir una cosa sobre això.
4: Exacte, perquè si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues, són molts les preguntes i molts els pensaments de, joder, pues, jo és que no quedo per festes i tot això.
1: I és molta la gent que no està amb els
0: cànons. Que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati, eh?
4: El primer.
5: El David.
0: Felipe, tu volies dir alguna cosa,
5: oi? Jo volia dir una cosa que no és d'aquestes les persones, però jo tinc, en el meu cos, tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sé, que és com tinc això cap a dins i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè em feien doncs assetjament.
4: Sento.
5: Llavors em vaig canviar i clar, vaig aprendre d'aquest assetjament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
0: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
3: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar em fico al mirall, me miro reina.
1: Això ens ho diem amb la meva millor amiga.
0: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
5: El David.
0: La Sheila o el Lleó?

0: El David ens l'emportem, aquest, l'Aaron ens l'emportem.
1: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma. Oh, sí,
2: sisplau.
1: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
3: Però què dius?
1: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
4: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva, al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
1: Totalment d'acord.
0: Sí.
1: Júlia.
0: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte a tot el tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Ja.
1: Felipe, sobre l'amor, què hem après? A veure... Sí.
3: Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
0: Que sobre la societat, toma, anem a...
1: Sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor.
3: Bueno,
1: que avui
3: vale.
1: Estem tots enamorats.
3: Sobre l'amor que... pues pa'lante y si te dicen que no pues igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat doncs preciosa.
1: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
5: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
1: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, sóc fan absolut. Moltíssimes gràcies, Sara, Felipe, Júlia, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
0: Moltíssimes gràcies a tu.
1: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba i tothom que va a classe. Fins al proper episodi.
0: Tocava, tens.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa.

0: Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. Il était intimidé. Sa voix tremblait. Avec le tremblement, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il avait aussi appris la mort du petit frère. Il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert amb una escena de la pel·lícula L'amant, de Jean-Jacques Annaud, basada en la novel·la de Marguerite Duras, perquè serà ella, Marguerite Duras, la nostra protagonista amb motiu del 30è aniversari de la seva mort, que es va produir el mes de març de 1996. Marguerite Duras és una de les escriptores franceses més conegudes del món i ha esdevingut un referent feminista, però el seu univers creatiu era amplíssim i també escrivia teatre, guions de cinema i va dirigir alguns films. 15, per ser exactes. La seva actriu favorita era Delphine Seyrig. La va dirigir en dues ocasions i va dir que no només era la millor actriu de França, sinó probablement la millor actriu del món. Pel que fa a les adaptacions de les seves obres, de les obres de Marguerite Duras, L'amant, que ara sentíem, es va rodar el 1992. Estava basada en vivències personals d'ella, de Marguerite Duras, tenia moltes escenes eròtiques. Per la novel·la, Duras va guanyar el Premi Goncourt. Ha estat traduïda a una trentena de llengües i se n'han venut milions d'exemplars dels seus llibres. Ara escoltarem la veu real de Marguerite Duras llegint un text en què parla d'ella mateixa i de la seva joventut a Vietnam del Sud, on havia nascut. Ens dirà això. Tinc 15 anys i mig. No hi ha estacions en aquell país. Hi ha una estació única, calorosa, monòtona, la llarga zona càlida del sol equatorial. És com si no hagués tingut una casa natal. La vaig tenir, però és inaccessible i mai més no he pogut tornar-la a veure. Però potser el passat visqui aquí, en el present. Aquell lloc ja pertany al passat. Me'n puc servir per expressar exactament el que vull. Però com dir-ho davant de la seva existència? La història de la meva vida no existeix. No existeix.
2: J'ai 15 ans et demi. Il n'y a pas de saison dans ce pays-là. Nous sommes dans une saison unique, chaude, en automne. La longue zone chaude du soleil équateur. C'est comme je n'ai pas eu de maison natale. J'en ai une, mais elle est inaccessible. Je n'ai jamais pu la revoir. Cette maison m'a tenu lieu de maison natale. Mais le passé peut être ici, dans le présent. Cet endroit-ci, il est déjà dans le passé. Je peux m'en servir pour dire exactement ce que je veux. Comment dirais-je, de mon existence. L'histoire de ma vie n'existe pas. Ça n'existe pas.
1: La veu de Marguerite Duras parlant de la seva adolescència. Havia nascut a Saigon, Vietnam, perquè els seus pares s'hi van traslladar voluntàriament per fer-hi de cooperants i treballaven en escoles locals. Quan tenia 7 anys, el seu pare va morir i quan en va fer 19 va tornar a França. En realitat no es deia Duras, es deia Donadier, Marguerite Donadier, però va utilitzar el pseudònim de Marguerite Duras perquè Duras era el nom d'un poblet francès on hi havia casa seva. Als 25 anys es va casar amb l'escriptor Robert Antelme i al cap d'uns mesos va conèixer un altre home, un activista polític, se'n va enamorar i va ser el seu amant. El 2017 es va fer una pel·lícula titulada originalment El dolor, però estrenada aquí, com Marguerite dirà, París 1944, que parla de quan la Gestapo va detenir el seu marit i de com va lluitar ella perquè l'alliberessin. L'any 1971 va ser una de les signants de l'anomenat Manifest de les 343, en demanda de la legalització de l'avortament pel risc de mort que corrien el milió de dones que cada any avortaven a França clandestinament. Aquest manifest va aixecar molta polseguera, fins al punt que el conservadorisme de l'època el va anomenar el Manifest de les 343 putes. El cert és que va ser un manifest valent, arriscat, perquè exposaven... Bé, les dones que l'havien signat s'exposaven a anar a la presó, ja que totes confessaven haver avortat, i avortar era un delicte, aleshores. Entre les dones que van signar, a més de Marguerite Dirà, hi havia les escriptores François Sagan i Simone de Beauvoir, la directora Agnès Varda i les actrius Delphine Seyrig, Marina Vladi, Nadine Trintignant, Romy Schneider, Senta Berger, Catherine Deneuve, Stéphane Audran, François Fabian i Jean Moreau. L'any 1958, quan tenia 44 anys, Marguerite Dirà va escriure el guió i els diàlegs del film Hiroshima Mon Amour, d'Alain Resnais, que va ser molt comentat perquè els protagonistes eren adúlters i es passaven bona part del metratge al llit. Hollywood li va dedicar una nominació a l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. I en una de les escenes de Hiroshima Mon Amour, la protagonista camina pel carrer i escoltem els seus pensaments. Diu això: et trobo, me'n recordo de tu. Aquesta ciutat estava feta per a l'amor. Estaves fet per al meu cos, fins i tot. Qui ets? Em mates. Tenia fam, fam d'infidelitats, d'adulteri, de mentides i de morir. Des de sempre. Sospitava que algun dia apareixeries. T'esperava amb una impaciència sense límit, tranquil·la. Devora'm, deforma'm a la teva imatge perquè ningú després de tu entengui el perquè de tant desig. Restarem sols, amor meu. La nit no tindrà fi. Ja no sortirà el sol per a ningú. Mai, mai més, per fi.
3: Je te rencontre. Je me souviens de toi. Cette ville t'est faite à la taille de l'amour. Tu étais fait à la taille de mon corps même. Qui es-tu? Tu me tues. J'avais faim. Faim d'infidélité, d'adultère, de mensonge et de mourir depuis toujours. Je me doutais bien qu'un jour tu me tomberais dessus. Je t'attendais dans une impatience sans borne. Calme. Dévore-moi. Déforme-moi à ton image, afin qu'aucun autre après toi ne comprenne plus du tout le pourquoi de tant de désirs. Nous allons rester seuls, mon amour. La nuit ne va pas finir. Le jour ne se lèvera plus sur personne. Jamais. Jamais plus. Enfin.
1: Hiroshima Mon Amour, protagonitzada per l'actriu Emmanuelle Riva i el japonès Eiji Okada. Hi ha més de 30 pel·lícules escrites per Marguerite Dirà o basades en textos seus. Ella, a més, també en va dirigir moltes, com per exemple Baxter Vera Baxter, sobre una dona que explica la seva vida amb el seu marit i amb l'home amb qui té una relació. O La música... La pel·lícula es diu així, La música, sobre un marit i una muller que es retroben 3 anys després d'haver-se separat. O també Nathalie Granger, amb Lucia Bossé, Jean Moreau i Gérard Depardieu. O Dona del Ganges, sobre un home que torna als llocs on va viure un amor apassionat amb una dona que ha mort avui. O també la pel·lícula Àgata i les lectures il·limitades, sobre una dona i el seu germà que es troben en un hotel i afronten els seus sentiments incestuosos. El 3 de març de 1996, quan faltava just un mes perquè fes 82 anys, Marguerite Dirà va morir a casa seva, a París, d'un càncer de laringe. I com que ara just es commemora el 30è aniversari de la seva mort, nosaltres li hem dedicat aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Aiman Triqui a les vies de so. Direm adéu a Marguerite Dirà escoltant la cançó del seu film India Song. India Song és una història sobre la dona d'un diplomàtic que viu a l'Índia i té molts amants amb el coneixement del marit. La cançó del film la canta Jean Moreau i la lletra parla d'una cançó associada a dos amants. És, doncs, un dels amants que s'adreça a la cançó, que parla a la cançó i que li diu els records que experimenta quan la sent i els records que li porta de la persona estimada. Li diu això: cançó, tu que no signifiques res, tu que em parles d'ella i que tot m'ho vas explicar. Ai, tu, tu amb qui vam ballar junts, tu que em parlaves d'ella, ella que cantava, tu que em parles d'ella, del seu nom oblidat, del seu cos, del meu cos, d'aquest amor mort. Cançó que em parles des de la meva terra llunyana, tu que em parles d'ella, ara desapareguda. Tu que em parles d'ella, del seu cos esborrat, de les seves nits, de les nostres nits, d'aquest desig mort. Cançó, tu que no signifiques res, tu que em parles d'ella i que tot m'ho vas explicar. Tu que tot m'ho vas explicar. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: Molt bones a tots i a totes, us parla Francesc Balanyà. Benvinguts a una nova edició de La Rela, un programa aquest que dedicarem íntegrament a conèixer l'estratègia del país pel que fa a regadius. Ho farem des de la vessant de la investigació amb l'IRTA, sabent en tot el que treballen i, evidentment, doncs, les possibilitats reals de que això s'apliqui. És important, sempre, però més venint d'on venim, que no fa tant teníem diverses campanyes de sequera i, com diuen tots els experts, doncs aquestes més d'hora que tard tornaran a repetir-se. Per tant, una qüestió aquesta que és estratègica de país i que abordem amb una rela que comença ara mateix. Som-hi.
1: No és bon maig el que no deixa la bassa plena.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: La mel és un aliment molt enèrgic, ja que la seva composició és bàsicament sucre. En conté més del 60%, principalment fructosa i glucosa. Aquest aliment elaborat per les abelles també compta amb altres hidrats de carboni, enzims, aminoàcids, àcids orgànics, minerals, substàncies aromàtiques, pigments, ceres o polifenols, que li confereixen els diferents aromes, sabors i propietats beneficioses.
4: I és que els productes catalans són salut. Amb nom propi.
0: Doncs som-hi, ens hi posem ja amb aquesta entrevista que abordarà moltes qüestions, ho dèiem abans, de les que són estratègiques, no del món de l'agricultura, no del món de la ramaderia, sinó del país. Perquè això de la gestió de l'aigua, i ho hem dit moltes vegades amb sequera, és una qüestió de tots i totes. És com els incendis, que diem allò de que s'apaguen a l'hivern, doncs per evitar patir en el futur, doncs cal que hi hagi gent que hi treballa, i sabem que els qui són la referència en tot plegat és l'IRTA. I si un nom destaca per la seva trajectòria, complet qualsevol sala, és l'amic del programa del Joan Girona, investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA, també és el seu delegat institucional de l'IRTA a les Terres de Lleida del Pirineu. Joan, benvingut a casa.
5: Bon dia i, com sempre, molt content d'estar aquí.
0: I que duri. I dic això perquè s'ha metat que se'n jubila en breu.
5: Bueno. Un accident.
0: Però això ho hem de decidir entre tot el sector. Crec que si ho preguntéssim no te deixarien jubilar, no perquè no hagis treballat prou, sinó perquè malauradament per tu has treballat molt i molt bé. Per tant, això de part d'aquest valor. Però clar, em dóna la sensació que el relleu és molt bo, i per a mostrar un botó tenim aquí el doctor Víctor Blanco, també investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA. Molt bones, benvingut al programa, què tal?
6: Hola, bon dia.
0: Tu, allò, si toca fer el relleu, tindràs allò complicat, eh?
6: Difícil, difícil.
0: Però bueno, parlem fora de micròfons, i la veritat és que tot el que volem abordar dona la sensació, i ho dic amb el cor, no ho dic quedant bé, que aneu per la bona línia, perquè tenim moltes propostes a comentar que, com deia a l'inici, són estratègiques de país. Però així, a grosso modo, Joan, Víctor, qui vulgueu, aquell anar-nos preparant, perquè ens diuen, escolta, com el que deia els incendis, doncs amb sequera, doncs ara que tenim episodis de no estrès hídric en gran part del país, doncs què és el que s'està fent, a grosso modo, des de l'IRTA, i doncs anirem entrant amb cadascuna d'aquestes coses. Fíjate a prop del micròfon.
6: Pues justo eso, como bien dices, estar preparado, ¿no? El dedicarse, el conocer y el saber la situación que tenemos. Este año es cierto, venimos de una primavera, un invierno lluvioso, pero la realidad del Mediterráneo no es esa. La realidad nuestra está ligada a las sequías y sabemos que va a venir. Y no sabemos si va a ser más fuerte que la pasada, no sabemos cómo va a ser, pero va a tener un impacto porque es nuestra realidad. Cataluña va a estar en el Mediterráneo y va a vivir sequías en su historia y cada vez más severas, por lo que vemos en las predicciones de cambio climático. Entonces, prepararse para ello es lo que debemos. Intentar hacer que la próxima sequía tenga herramientas para que no sea tan, o que el efecto no sea tan negativo como las anteriores.
0: Claro, ya nos posarem de seguida amb aquestes eines, però abans de que ho fem, pregunta transversal per totes elles. Clar, sempre ens ha dit la gent de la investigació que requereix d'uns processos que són molt llargs, que la investigació per poder certificar doncs, requereix moltes vegades de dècades, i clar, tu pots arribar a unes conclusions, però buscant aquesta translació a la pagesia, segons el que sigui, amb la tecnologia pertinent, amb que sigui assequible, amb que hi hagi empreses que se'n facin càrrec, a vegades s'oblir de mateix doncs, que podeu concretar aquella proposta perquè aterri, capilaritzi el territori. Clar, de les diferents línies jo us aniré preguntant, doncs això, clar, a vegades són informacions de manejos que la cosa ja és diferent, eh? És a dir, del que estem treballant avui, quan pot ser una realitat pel nostre sector, és a dir, que aquests treballs d'avui se puguin aplicar doncs, en moments d'estrès hídric.
7: Bueno, és evident, és tal com tu dius, no? La recerca no és... Avui comencem a fer una recerca i demà ja tenim els resultats, sinó són coses normalment a llarg termini. Després, una vegada tens els resultats, aquests han de ser aplicables, han de ser assimilats per qui els ha d'aplicar. Però sí que t'he de dir una cosa, i és que quan la situació és extrema, i les sequeres són una situació, i per desgràcia, com deia el doctor Blanco, pues, les hem tingut, les tindrem, i segur que les tindrem més fortes, home, la gent reaccionem tots molt ràpid, no? Vull dir, tot allò que la millor estava, doncs vinga, va, mirem, doncs llavors ho intentem aplicar. L'important és tindre coses per aplicar, no? És tindre eines per gestionar, i a poc a poc, les hem d'anar tenint. I si ja en tenim algunes que en el passat hem fet i, per tant, ara ja les podem aplicar o les podem acabar d'aplicar amb la seva plenitud, però, està clar, hem de seguir perquè en el futur, perquè si no comencem ara, els resultats encara vindran més tard. Per tant, s'ha de començar, estem aquí. I després hi ha una cosa molt important, que a vegades la recerca és concretament allò que fas, aquell producte que estàs desenvolupant, aquella tecnologia, aquella innovació, però també és coneixement general. I davant d'una situació d'estrès, a vegades, el coneixement general, el sentit comú de tothom, no? Dels que fem recerca, dels productors, dels gestors de l'aigua, quan ho posem tots al comú, aquest sentit comú, en general, és el que realment te dona les solucions aplicades en aquell moment. I això també és un valor que jo crec que s'ha de posar en la seva... i valoritzar-ho, encara que sigui redundació de la paraula, doncs, redundit una miqueta, posar en valor aquests resultats i aquest coneixement global que hi ha de la situació, no? I això és el que estem fent.
0: I, a veure, que també que la meva pregunta a algú li pot fer pensar que l'IRTA, arran de l'última sequera, s'ha posat a treballar, no? L'IRTA porta dècades treballant, doncs, amb això, l'eficiència del rec i escenaris d'estrès hídric. Ja fa temps que l'apunten els experts i, per tant, diguéssim, seguiu transitant amb aquesta via.
7: Exactament.
0: I, a més, suposo que no sé si especulo, si amb la part positiva d'haver patit sequeres en el sentit d'aprendre i veure coses, com que s'ha sofert, de què passen. És a dir, ningú vol que hi hagi sequera, però la part positiva és que un investigador doncs, aprèn coses o veu coses perquè li ajuden doncs, amb aquest trànsit que ja està fent de la investigació. Això és així?
7: Sí, amb això que tu dius està clar. Només portem 45 anys treballant amb això.
0: Saps?
7: Només 45 anys. I la veritat és que hem après moltes coses, però sí que te'n dones compte en cada sequera que et falta alguna cosa. A títol d'exemple, una de les coses que sí que teníem ja estudiades i així era quan ens faltés aigua, com havíem d'utilitzar aquestes petites quantitats d'aigua que teníem. I això eren les sequeres que havíem tingut fins ara. En l'última sequera, després va ploure, però el mes de maig, no sé si ens en recordeu, de l'any 23, va arribar un moment que els canals d'Urgell van dir que tancaven i que no podrien obrir en tot l'estiu i que com a màxim hi hauria un rec.
0: I per fruita dolça.
7: I per fruita dolça. Quan el dones, aquest rec? Està clar, això és el que no sabíem, perquè sempre havíem estudiat amb poqueta aigua farem això i això i això, però no la situació de dir dona un rec simplement perquè no es morin els arbres. Arrel d'aquí, doncs amb el doctor Blanco, vam fer tota una sèrie d'experiments i així, i ara ja tenim plenament tipificat, publicat i documentat quins són els indicadors que ens diuen quan tu has de regar perquè no se't mori la planta, no per produir, perquè no se't mori la planta. Però això, si no sofreixes una sequera de la duresa de l'última, i segons tenim previst, i ho repetim, ens farem pesats amb això, les properes poden ser més llargues, més intenses i més doloroses, o estem ben preparats, o malament, no? Però que sí que en vas aprenent de situacions noves.
6: Sí, también dar valor a generar conocimiento general, pero a generarlo aquí, a que nuestros datos están tomados aquí, a que nuestros manzanos están en Mollerussa, a que el almendro está en Maials o a que tenemos en Reus avellanos, ¿no? Es información que si bien tiene un impacto global y que nuestra idea es de generar conocimiento y utilizar el conocimiento que hay en todo el mundo, también que la aplicación sea directa, que el payés pueda tomar esta información, pueda adoptarla y que la venga a ver si quiere, ¿no? Que ese también es nuestro trabajo, el transmitir esa información, y creo que en eso tanto el programa de uso eficiente del agua como el IRTE en general tiene una implicación muy alta.
0: Diem a vegades que la gent som de memòria curta en tots els àmbits de la vida. No sé si a la pagesia també li passa el mateix, perquè ara m'has fet pensar, a doctor Blanco, que no sé si heu fet alguna jornada de... Escolteu, si ve una sequera, el que dius tu ara, doncs hem trobat això, estem tenint això. Ara la gent, vaig a ser molt planer, li és igual, li pele la sequera, o no, diuen, escolta, jo ja vinc, també com feu vosaltres, i te us aneu preparant, o si ve una jornada d'aquestes, ens passa com a tota la societat, que ja no hi patim, ja no hi pensem, ho deixem de banda i després tot ja corre. La pagesia li passa això? No, bueno, tant?
6: Jo crec que hi ha una sensibilitat major, no? La sequía del 23 fue muy severa, creo que es una realidad que tenemos, pero también es cierto y es innegable que vivimos al día y que al final tampoco se le puede exigir, ¿no?, a ningún sector que sea un héroe. Y tiene un problema hoy y al final, como todos, el problema muchas veces de hoy es el que nos nubla o nos hace que sea nuestra prioridad. Pero sí que creo que hay una sensibilidad y de hecho eso se continúa trabajando y espero que así se haga, porque como digo, es una realidad que va a haber una sequía, no fue algo que pasó y ya no vamos a volver a ver.
0: Doncs va, anem amb les coses concretes, que sé que n'hi ha diverses que esteu treballant. Comenceu pel que vulgueu, ens endinsarem una mica i anirem doncs amb altres projectes.
7: Molt bé, pues mira, si vols, el primer bloc de coses que estem fent en aquest moment i que ens preocupen és una miqueta seguir en la... mirant a veure quanta aigua necessiten els conreus, com l'hem d'aplicar, però sobretot això que parlàvem de les sequeres, no? Com hem de gestionar els nostres regadius quan tenim una sequera? I aquí el doctor Blanco ens explicarà diverses coses. Després, una altra és, probablement, per regar tot el que s'hagi de regar en el futur, no tindrem prou aigua. Haurem de començar a utilitzar aigües de pitjor qualitat, aigües residuals de depuradores, aigües a la millor de pous que estan salinitzats, el propi Ebre a vegades baixa amb més salts dels que tocaria, o si hem de desalinitzar aigua de mar, fins a on podem utilitzar aquestes aigües, no? Aquest és un primer bloc de coses que jo crec que són importants, almenys nosaltres ens preocupen i creiem que poden tindre un efecte sobre com s'utilitzen aquestes aigües i sobre les situacions de futur.
0: Jo amb això, perdó, un dubte que sempre he tingut amb la vostra tasca, perquè hi ha situacions similars que ens heu explicat. La feina de l'IRTA és, el que dius tu ara, la detecció, possibilitats, si aquesta aigua és més òptima per un altre conreu i en quins moments. Tot això, alguns ho donem per fet. Però us toca també, permet-me l'expressió, el pollastre de... vale, que l'aigua estigui allà, moltes vegades el problema no és que estigui allà, sinó la logística de com la porto, com l'aplico amb uns preus raonables. Tot això també competeix a l'IRTA, el pensar com aprofitem aigües grises, per la gent que ens entengui, doncs els edificis, tirem, quan ens dutxem, aquella aigua, li diem grisa, no és la més òptima, però tampoc és una aigua terrible, per dir-ho així.
7: Evidentment que no.
0: Val? Llavors, com aquella aigua acaba amb una finca, aquesta logística, us hi toca posar-vos-hi, us toca parlar amb altres agents, és a dir, com és això? Perquè vosaltres podeu dir, aquesta aigua és meravellosa, l'aigua de mar aniria de Marte, que veiem que aigua congelada de la Lluna, és igual, seria fantàstica. Bueno, però clar, està a la Lluna o està a Marte, no? Llavors, això també us hi toca posar-vos-hi?
7: Això, mira, ara aquí s'ha encetat un valor importantíssim, jo crec, en el sentit de que no, bueno, en principi la nostra tasca seria dir, mira, escolta, aquesta aigua és bona fins aquí, fins a partir d'aquí no, i tot això. Però sí que a vegades et dones compte que quan, des de la recerca o des d'altres punts des d'altres coses, no? Però des de la recerca a vegades ens toca, i en el tema de l'aigües ens toca molt, a vegades és plantejar escenaris que ningú se'ls havia plantejat. No, home, l'aigua de mar, t'escolti, ai, l'aigua de les depuradores, de totes les ciutats que estan al costat del mar, se'n va al mar. I tu dius, home, i per què? Si aquesta aigua és bona, després què hem de fer? Desalinitzar, i que ens costarà molt més, aprofitem aquestes. Oh, però és que aquestes... Llavors, anar conscienciant a la gent de que això és possible, de que s'ha de fer, a vegades sí que és una tasca de la recerca. Una vegada tu hi has conscienciat a la gent, diguéssim, la logística de fer les tuberies, les canonades, dels bombejos, de la distribució, dels embassaments, llavors això ja ve sola, els hi correspon amb uns altres. Però passar de que la gent pensi de que és una barbaritat a que pensi que és possible, aquesta és una miqueta la nostra tasca.
0: Ho deia al principi, són reflexions de país. Doncs el millor exemple és que aquest...
7: Sí, sí, l'aigua és això, és país, eh?
0: Aquesta pregunta és molt complicada, podeu dir, no saber o contesta, però l'últim any, quants polítics, quantes administracions, no cal que digui un nom, us han demanat reunió explícita per dir com ens estem preparant per la sequera?
7: En general tenim...
0: No s'hi val una jornada en què el polític va tallar la cinta i a fer l'acte de presència, que està molt bé que hi sigui, eh? Però he de dir, escolta, com que hem d'estar preparats, què esteu fent, que cal que ens preparem, perquè clar, tot el que feu vosaltres, doncs evidentment, el que deia Joan, doncs si hi ha aquesta consciència social, per exemple, ara estem parlant aquí, no? Però si no hi ha un impuls polític, a vegades, doncs això costa una tira. Per això però faig aquesta pregunta. Últims dos anys, quantes reunions, allò específicament... Escolta, què estem fent? Què necessiteu? Que ens ajudem?
7: No, sobretot per interessar-se una miqueta per com estan les coses, ja sigui a través de l'IRTA o d'altres, diguéssim, organitzacions o col·lectius en els que participem, però el que veiem és que hi ha una sensibilitat i la gent va preguntant. Sí que és veritat, també t'he de dir que és veritat, que aquesta sensibilitat era molt alta mentre hi era la sequera i des de la sequera cap aquí, diguéssim, que ha baixat el to. Afortunadament, no ha passat el que havia passat en altres sequeres, que el dia de la sequera tothom estava allí, bueno, va, que això ho hem de fer, i així, i sense exagerar, dir-te que abans de que plogués amb una sequera, la prioritat de lo que fèiem era 100, i l'endemà de que havia plogut era 0. Ara no ha passat això. Jo crec que aquesta és la bona notícia que tenim. Home, evidentment, com deia el Víctor, no?
0: No és zero, però quan seria? Aquest és el dubte.
7: No, home, jo encara diria que...
0: Amb un altre potser no li portaria, però com que el Joan se mulli, mira, sí, parlem,
7: sí,
0: d'aigua...
7: Sí, sí, no. Pues, home, jo diria, pues, no ho sé, així, diguéssim, l'aprovat seria un 50, pues, potser li posaria un 40, però... Hosti, no, és zero. Vull dir, la gent segueix preguntant. Nosaltres voldríem que amb molta més intensitat, amb molta més preocupació, no nosaltres, sinó tothom que està al voltant dels temes de l'aigua i està preocupat, li interessaria que fos més gran, però, ostres, jo veig que, com a mínim, ara ha quedat la sensibilitat. Potser la patacada també ha sigut bastant més forta amb aquesta, o la patacada que ens esperàvem, eh? Potser ha sigut més forta i, per tant, tots en som més conscients, no? I, per tant, a partir d'aquí, escolta'm, ja no hi entrarem ni d'això, però sí que hi han coses com movem l'aigua d'un lloc com l'altre del país, del territori, d'allà on sigui. Això és una cosa que algun dia ens haurem de plantejar. Però ara ens assenyem amb el que ens havies convocat i ja està.
0: Has vist que, Víctor, a vegades fem preguntes complicades amb aquest programa? En anteriors ocasions, per seguir aquest fil de l'aprofitar aigües, recordo, i li dic al Joan, però evidentment Víctor, mm-hmm, podeu entre els dos, que havies plantejat també allò de anem fent el run-run, i crec que va funcionar perquè com a mínim se'n va parlar, ara sembla que quasi estigui extint, com a mínim al debat públic, de que parlem del rec, del rec de transformació, del rec, em sortirà la paraula, el
7: rec deficitari controlat i el rec de suport.
0: El rec de suport, que és el que volia dir, però tu parlaves aquest del rec d'emergència o de supervivència, allò, com a nou, sí, sí, concepte. L'explicàvem, és allò de fer, una mica el que dèiem abans, fer arribar l'aigua en moments in extremis, o perquè si no allò es mor, i es mor una economia, no? És un nou concepte, és un altre nou paradigma, que cal, també penso, anar-lo païnt. Jo vaig ser el primer, i aquí el vaig conèixer amb Antena, i sí, ostres... Sí. Quina gran reflexió, no? De país, no de sector. Què n'hi ha d'això? Que crec que també té a veure una mica amb el que parlem d'aquest rec de supervivència, d'emergència, quin punt es troba.
6: Bueno, no se conoce, ¿no? Creo que uno de los temas es que no se conoce cuánta es ese agua para que una planta no se muera, porque no es una realidad que hasta ahora se viva. Un productor tiene, ¿no?, su explotación, tiene sus fincas para producir y para sacar una rentabilidad. Entonces, el escenario que hablamos de la sequía del 2023, en el que se planteaba la supervivencia, es algo nuevo y algo en lo que no había una base sobre la que trabajar. Pero no había aquí ni había en otras zonas, porque es un escenario, como decimos, muy, muy extremo. Entonces, ahí es donde estamos centrándonos en... Bueno, el doctor Girona es un experto, ¿no?, en intentar crear o establecer estrategias de riego para aumentar el uso eficiente del agua, saber la sensibilidad, en qué momento se puede reducir el agua que se aplica y que no perjudique a la producción o que perjudique lo menos posible. Pero este escenario es completamente diferente, ¿no? Ya no estamos hablando de saber cuándo reducir, sino que tienes un tiro y tienes que aprovecharlo, porque, claro, el no aprovecharlo supone la muerte de los árboles y el fin de, bueno, de una economía al final. Entonces, el estudio y la determinación de qué es lo que nos, midiendo en planta, en suelo, las condiciones climáticas, qué es el umbral que tenemos que seguir para saber cuándo hay que parar, ¿no? Al final es como uno mismo cuando tiene la analítica, ¿no?, y va al médico, o cuando sabe, bueno, pues hay umbrales, o queremos conocer cuál es ese umbral para decir, mire, si llegamos a este punto, ¿no?, si la sequía tiene esta intensidad, esta duración, si se produce en este momento, pues no hay vuelta atrás. Eso es un poco lo que queremos conocer para evitar.
0: I també comparant d'aquest rec de supervivència, recordo que ja ho debatíem així, aquí en aquest programa, i diem que segurament el més complicat és precisament el que us preguntava, és la logística de com fem arribar l'aigua a aquests llocs, no? Crec recordar que llavors parlàvem del Baix Penedès, que era la zona que havia tingut menys pluviometria els dos anys més severs de sequera. Municipis com Calafell, Vendrell, Bisbal, per la zona, perquè us ubiqueu més o menys. I dic aquests municipis perquè així el cap ens ve que és zona turística, que hi ha moltes vies de comunicació, trens, carreteres, etc, etc, i clar, que fer-hi passar aigua per allà, doncs ara mateix sembla com algo molt, molt inviable, no? Però escoltant-te, jo el meu imaginari, com que parlo jo dels imaginaris, clar, diferent és potser fer arribar, doncs, canals regadius finca per finca, per tota aquesta qüestió i impediments que hem dit, però clar, si hi ha alguna manera que aquestes aigües de depuradores s'aglutina, doncs, i van en un mateix punt, diguéssim, potser la logística és menys complicada per arribar a fer un reabastiment, doncs, amb alguns canals que ja existeixin de dotació d'aigua. No sé si aquesta seria una de les vies, sabent que no són competència directa vostres, eh? Però com que segurament, com que hi patiu cada dia i penseu cada dia, segur que teniu una opinió més fonamentada que qualsevol altra. És a dir, com ho faríem? Insistim.
7: Home, a veure, jo dic que això no és directament un tema propi de l'IRTA, però sí que participem amb altres col·lectius així, no? Per exemple, n'hi ha un, que és l'Observatori Intercol·legial Català de l'Aigua, on estem els agrònoms, els industrials, els enginyers de camins i economistes, i debatim sobre aquestes coses. El que sí que tenim clar és que a Catalunya necessitem estar connectats hídricament, necessitem una xarxa hídrica interconnectada, que quan falti aigua aquí la puguem portar, i al revés, no? I llavors està clar, el que tu dius, les depuradores, l'ideal seria tenir un model, i això és l'ideal, probablement l'ideal mai serà el més pràctic, però pensant en aquests termes d'ideal, és tindre tota una xarxa de canonades que poguessin distribuir l'aigua residual allà on se produís i portar-la allà on se necessita. I aquesta és la d'això. Sobretot amb temes d'aigües residuals, on està clar, cada poble té la seva depuradora, cada localitat té la seva depuradora, i a la millor allà on se necessita està una miqueta lluny, no? El Caix del Penedès i el Baix Penedès n'era un exemple, i la idea era recol·lectar tota l'aigua de tota una sèrie de depuradores de diferents localitats per centrar-ho, per donar ric de suport a la vinya. Perquè al Penedès hi passa una cosa, al Penedès típicament la vinya ja ha anat molt bé, no s'ha tingut que regar mai, però no s'ha tingut que regar mai perquè plovia quan havia de ploure. El problema és que ara ha deixat de ploure quan ha de ploure, i està clar, la vinya, si no li dones aigua, com tots els conreus, necessita menys, ha de ser molt curós com s'aplica, però també necessita el mínim. I si tenim unes aigües que estem tirant al mar, perquè són aigües depurades, pràcticament bones, i les tirem al mar, home, què estem fent si tenim la vinya allò al costat? Bueno, doncs això, a nivell, aquesta reflexió a nivell de país, doncs llavors es necessita una miqueta... El que necessitem també és una interconnexió, per poder portar les aigües allà on se necessiten.
0: Clar, algú segur que ha pensat el que un servidor. Això és un eufemisme de trasbassament al cap d'algú. I no sé si és una paraula que és un sacrilegi a Catalunya per tot el que s'ha viscut en el passat. Per això també, quan es parlava d'aquestes interconnexions, qui ho criticava després? Penso en Esquerra, penso amb l'antiga Iniciativa per Catalunya els Verds, el primer tripartit, que vos parlaven de captació. Per no dir trasbassament, també. Penseu que... Segurament això és una mica d'opinió personal, però suposo que us heu trobat també al dia a dia, que això de connectar, tu has dit literalment, Joan, Catalunya interconnectada hídricament,
7: sí.
0: Que aquest d'on venim, aquest tabú de moure aigua, pesa a les decisions avui en dia de que això es tira endavant o no?
7: Penseu, ja, evidentment que sí. Home, està clar. La història sempre ha passat, i la història... A veure, i a vegades pesa en fonament, No dic jo, una cosa és el concepte d'interconnexió hídrica, que jo crec que l'hem de tindre en mente. Després està el com i per què i amb quines finalitats. També he de dir una cosa molt important, jo crec, i del qual n'estic realment orgullós, d'aquest observatori intercol·legial. Els que avui, dintre d'aquest col·lectiu, no? Està clar, els agrònoms ja sabem què és el que defensem, però a vegades els industrials o els de camins o els mateixos economistes tenien una altra visió de la realitat. Ostres, jo estic molt content perquè l'aigua per l'agricultura, l'aigua per produir aliments, que aquesta és realment la font, i al final mengem tots, no? Llavors els aliments que els produeixi un altre. Això en l'agricultura sempre ens ha passat, no? A vegades és un sector que ha estat criticat, però al final tothom menja cada 3 vegades al dia, tu. Per tant, d'algun lloc o altre tenen que sortir els aliments, i per produir aquests aliments necessitem aigua. Ostres, tu, aquest col·lectiu on estem, la gent que no són agrònoms, per dir-ho així, és, doncs tothom... coneixen perfectament les necessitats, suporten perfectament les necessitats i tenen aquesta visió de que no podem deixar l'agricultura sense aigua i que, a més, l'agricultura necessita o requereix de quantitats importants, perquè si una poma necessitem 40, 50 o 60 litres per fer-ho, no el podem fer amb 5. Per tant, hosti, necessiten volums importants d'aigua, no?
0: De 83 a 28 o 27 en l'excel·lència.
7: Correcte, correcte. Sí, un bon alumne.
0: Por ahí anava les xifres, no les he clavat, però era de 70 al...
7: De 60 a 27 era el rati. Però està clar, jo crec que si de 70 poguéssim passar 35...
0: És un gran què.
7: Però amb 5 no ho farem. I 35 segueixen moltíssima aigua. I, per tant, s'ha de tindre per produir aquella poma, aquell enciam, aquell carxofa, el que sigui, no? Després, amb la tecnologia, ja passarem dels 70 als 35.
0: Sí.
7: Però amb 5 no ho farem. I llavors, la gent comença a ser conscient de que això és una realitat. I, per tant, aquesta visió, almenys tu, de col·legues nostres d'altres professions... que abans a la millor no tenien aquesta sensibilitat, ara la tenen. I, per tant, quan diem una Catalunya interconnectada hídricament, ens referim, a veure, connectada sí, però després amb bon criteri, amb bona gestió, i no, escolta, millor, mira, portar aigua a Barcelona, perquè al final és el que sempre tots hem acabat pensant.
0: És que és just on anava. clar... Insistim, no és competència vostra, però segurament doncs, amb aquestes converses, amb polítics, amb membres de taules especialitzades com la que esmentaves i altres organismes, doncs segur que d'una o altra manera l'apareix de forma, jo crec que fins i tot molt directa, però segurament indirectament, amb el què en pensaran, com rebria la gent això. Perquè també, com molt bé deia el doctor Girona, venim d'on venim. I amb la gestió de l'aigua se'ns va enganyar, especialment amb les restriccions per mig, que no havia el trasbassament però després hi era, etcètera, clar. I la sensació, i a última sequera, que el mateix dia, i aquest programa ho vam recollir, que es deia que les piscines de Girona es podrien omplir, doncs a un viverista que cada gota d'aigua l'aprofitava el 3.000%, que grisos que era, crec que recordar, me'n recordo, el mateix dia que havia aquell debat pel turisme, que deia, no, aigua dels piscines garantit, doncs aquell senyor s'arruïnava, no?, paral·lelament.
7: Sí. Jo
0: crec... Llavors, sí. Perdó, llavors, com que venim d'escenaris com aquests i altres, no sé si també, part, insisteixo, no és la vostra feina, Politana i les seves de cor, la que arriben a les llars, però... amb aquest rànquing que moltes vegades hem parlat, la jerarquització de qui va segon, qui va tercer, o que sigui públic, o que sigui en aquest escenari quan li pertoca a cadascú, la sensació que si es fa alguna cosa serà per atendre aquelles necessitats i no pas les de la pagesia. Per tant, de ben segur, no sé si amb raó o no, però que si veiem una interconnexió de conques, de recursos hídrics del país, de ben segur, sigui cert o no, que el pensament que hi haurà és això es perdona aigua a Barcelona. No només, però el que pensarem al cap és aquest. I segurament, com que això hi és al cap, segurament, políticament, ningú voldrà fer-ho, perquè sap que li tocarà el rebre. Però si no ho fa, tornarem a estar igual. I per això dic que aquest relat, aquest mal pensament, que insisteixo, és més que lògic que hi sigui, clar, no és la vostra feina, però d'alguna manera toca combatre, perquè si no, no ens mourem. Està el Víctor clar. Es toca la barba dient té raó aquest xaval o no, o penses el contrari. Clar, te paso la patata calenta, sí, preguntes ja complicades amb aquest programa.
6: No, yo creo que igual nuestro trabajo es sensibilizar y sobre todo igual a una Barcelona metropolitana, ¿no? Que la conexión que igual tiene con el mundo agrícola no es tan fuerte, pero que sí que estoy seguro que, como bien se ha dicho, sabe que el agua es insustituible. Y es así. Y no se va a encontrar otro sustituto. Entonces, el saber utilizarla, ¿no? El tener un recurso que al final se da un valor y que todo el mundo entiende que se necesita para muchas otras actividades, es importante. Además, en casos ya de, pues igual, un sector en el que sí que sea más agrícola, creo que el tener en mente también el que, si bien es un utilitario y lo necesita para producir los alimentos que come todo el país, que debe también utilizar ese recurso de una manera sostenible, es muy importante. Entonces, sensibilizar, y por eso incluso programas como este, todas las charlas, todas las jornadas que se hacen son importantes para que lleguen a todo el mundo, ¿no? Para que nos esté escuchando una persona que no se plantea nunca ir a Aitona a ver la floración o que no tiene muy claro de dónde viene la pera, pero bueno, que aquí aprenda eso, ¿no? Que el mensaje cale y que genere también curiosidad.

0: que tu estàs allà anys, dècades, i dius, si ja ho tenim, borinot, som-hi, anem a aplicar. I que a vegades aquesta aplicació no hi sigui, com és que em temo que pugui passar per casuístiques com la que apunto, ha de ser dolorós i m'imagino que per això també feia la pregunta, perquè voleu aquesta implementació de coses que sabeu.
1: Sí, sí. No, evidentment, eh? El tema que has plantejat jo crec que és un tema cabdal, no només és allò que és bo, sinó després com realment se pot portar a la pràctica, no? Perquè a la pràctica també hi ha la voluntat humana de que realment se... Sí. Home, jo t'he de dir una cosa important. Jo crec que en l'última sequera, igual que t'he dit que en l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua la gent, escolta'm, coneix el que és el d'això, jo he vist que vam començar la sequera on l'últim que havia de rebre aigua era l'agricultura, tal qual, i hem acabat la sequera on es reconeixen els requeriments mínims de l'agricultura i no es posa pel darrere de qualsevol altra activitat. Bé, l'aigua de boca és l'aigua de boca, això hi estem tots d'acord, però a més, escolta'm, jo crec que aquí hem avançat una barbaritat. Però és que hem de seguir avançant, hem de seguir amb aquest debat, hem de seguir amb això, i evidentment que sempre que tu tens qualsevol utilitat, qualsevol instrument, qualsevol eina, aquesta eina es pot fer servir per un fi bo i per un fi dolent. Home, el que és important és que, primer, tindre l'eina, i segona, que cada vegada tots estem més conscienciats de per què l'hem de fer servir. I jo crec que aquí estem avançant, eh? És allò que tu em deies abans. Com estàvem... La sensibilitat, no? La sensibilitat de fa uns anys, de la sequera del 95 concretament, un dia era 100 i l'endemà era 0. Sí, sí. A la final de la sequera d'ara, hòstia, evidentment ha anat baixant. Nosaltres haguéssim volgut que no hagués baixat, evidentment, i que haguéssim seguit amb aquell interès i això. Però no està a zero. La gent està preocupada, la gent està parlant, i sobretot jo crec que ens ha posat a tot l'obligació d'uns reptes que hem de tenir, perquè quan vingui la propera sequera estem més ben preparats. I després ja discutirem. Jo crec que el bo és discutir posant això en valor, que això és molt important, no? I, per tant, uns ho voldran fer d'una manera, uns altres ho fer d'una altra. Escolti'm, pues discutim. Quina és la nostra tasca com a investigadors? Aportar possibles solucions. La decisió de quin es pren, evidentment, no serà nostra. Només faltaria això. Mare meva santíssima, per on aniria el món? Però sí que posar aquesta informació damunt de la taula.
0: Per això sempre els disculpo quan els faig sortir de les seves competències, però sempre és la mateixa. Com que en saben, deuen tindre converses d'aquestes cada dia, són veus autoritzades també, tot i que surti del seu àmbit estrictament d'investigació, al qual hi tornem ara, perquè és que parlem fora de micròfons i estan amb coses absolutament espectaculars. Eh? Faig només una puntualització, més que una pregunta, perquè crec també que s'ha de posar en valor, amb aquest programa ho hem fet moltes vegades, que tenim una Diputació de Lleida, allà hi treballa l'IRTA, amb aquell camp experimental, a la Fira Maials hem parlat moltes vegades, però que hi hagi una administració que no tingui competències directes com la Diputació, no és l'única, però com la Diputació de Lleida, que segueixi uns terrenys, que posi recursos, doncs això, que no és d'ara, que no sé quants anys porta, també pot ser... No sé quants anys...
1: Des del 2015.
0: Doncs fixa't. I que allà també doncs permet anar traient dades i tirant línies d'investigació també és digne d'aplaudir. I amb aquestes línies d'investigació, n'hi ha moltes, a mi, Víctor, crec que una de les que pot ser molt important amb... I torno, no sé si tant gestió de sequera que també, però sí ús eficient de l'aigua, és allò de saber llegir les dades. És a dir, d'una foto aèria, entenc bàsicament, però potser no només, sabem no el que li passa amb tota una parcel·la de 100 hectàrees, sinó quasi racó a racó, no? Amb això també s'està treballant.
2: Sí, sí, dentro del programa, en este caso el doctor Joaquín Belbert es un experto en teledetección, en identificación de estrés hídrico a nivel de imágenes satelitales, y creo que es una oportunidad muy fuerte, creo que es un desarrollo de los últimos años, pero que tiene una trayectoria y un futuro también muy grande, porque la tecnología avanza muy rápido y porque al final lo que somos capaces con una imagen satelital es de tener el detalle, ¿no? El píxel que es la hoja del árbol, pero ver comunidades de regantes, ver una superficie enorme, o sea que la capacidad de gestión ya no se mueve en un ensayo que vamos a decir pueda ser media hectárea en la que estamos probando algo, sino que ahora nuestro campo de ensayo estamos valorando superficies mucho más grandes que nos pueden dar una visión también mucho más

0: global. Entonces creo que eso es una oportunidad, creo que es un trabajo gigantesco con muchísima aplicación y con eso, con mucho presente y futuro.
1: Que entenc, si, si ho dic malament, per fer-ho comprensible, ja, ja m'ajudeu, eh? Que sempre que hem parlat allò del rec localitzat o de l'eficiència amb el rec, a l'imaginari col·lectiu, perquè fa molts anys era així, doncs penses en un gota a gota, que va ficant la goteta d'aigua, però és igual un arbre amb una punta de la finca que amb un altre, i és igual el dia no, però quasi. Vull dir, no es tenia d'anar en compte. Amb les eines que tenim actualment, no sé si també, entenc que també amb això IES i maneres de fotografia des del cel, siguin drons, siguin avions, siguin satèl·lits, amb lectura d'aquelles dades, del que ens diguin aquelles imatges i altres maneres de prendre dades, com la humitat del terra, amb sensors, etc etc, doncs fan que tu puguis tindre unes recomanacions, també veient previsions meteorològiques més endavant, de llocs de referència com, com tenim la sort de tindre a Catalunya, que puguis tindre allò de donar l'aigua quasi que necessita quasi cada planta. No sé si hi ha finques que ja estan així, però que s'està transitant cap, cap a aquest model, no? Que és algo que és absolutament flipant per allò de... És com una atenció personalitzada planta per planta, clar, i això fa que si, entenc, que si ho feis a grosso modo, doncs sempre tires una mica més cap amunt de despendir d'aigua que no passos cap avall, eh? Perquè no sé, si algun, si una planta necessita molt, doncs dones una mica més a totes, perquè ho feis tot de forma generalista. És a, cap aquí, cap on anem?
0: Sí, sí, exacto. La agricultura de precisión o el riego de precisión lo que busca es eso, es satisfacer en el momento adecuado la cantidad necesaria y para obtener el máximo beneficio. Entonces esa optimización de los recursos, esa utilización de los datos, porque al final por ahí es por donde vamos, para tener unos datos que nos ayuden a tomar decisiones, a poder ser más eficientes, esa capacidad de identificar zonas dentro de nuestra parcela que nos permitan saber el tipo de suelo diferente que tenemos, si vamos a poder o vamos a tener que trabajar diferente por esas condiciones, cómo debe de ser nuestro diseño. Desde antes de empezar ya podemos utilizar esas, esas herramientas hasta en nuestro día a día trabajar para eso, conocer el nivel de estrés, para saber en la parcela cómo, bueno, zonas donde tenemos más vigor, menos, cómo tenemos que manejarla, todo desde el riego, como bien se ha dicho, pero es una idea que se pueda ir a una optimización real, práctica y muy, muy individualizada.
1: Algunes coses d'aquestes, Joan, ja les tenim en finques, però m'imagino que el nivell d'excel·lència o això de precisió doncs pot anar més, però també perquè la gent s'ho vingui, perquè parlem d'aquest rec de d'aquesta agricultura de precisió amb aquest rec tan localitzat i tan precís planta per planta, passa amb algunes finques, però el percentatge encara és baix, és més alt del que ens imaginem, és a dir, fes una mica de radiografia, a grosso modo també, que no són les teves competències, però com que fas molt, molt terreno, de quin punt ens trobem i on creus que podem arribar i fins i tot quan, és a dir, on som ara i com podem tardar a arribar a determinats nivells.
2: Bueno, la mala notícia és que estem bastant enrere amb això.
1: Op.
2: Perquè necessitem millorar bastant, no? A Catalunya, per exemple, tenim més d'un 40% encara de terres regades amb rec per gravetat, per tant, atesa, per tant, això és difícil, és molt difícil de gestionar.
1: 40%?
2: Sí, més d'un 40%.
1: Uau, pensava que era menys.
2: Dels d'això, en altres zones d'Espanya estan bastant més avançats, aquí ens falta fer això, però bueno, jo crec que ara, amb la modernització dels canals d'Urgell, que ha de ser una realitat sí o sí, pues aquí donarem un gran salt i per tant estarem amb aquesta primera fase que és que puguem instal·lar sistemes de reg a la demanda, no? Vull dir que tu tinguis un got a got o una aspersió, una microaspersió o qualsevol altre sistema de reg que et vagi demanant aigua i el sistema li vagi subministrant, no? Aquesta és la primera part, però després hem d'aprendre molt amb com utilitzar aquests sistemes. O sigui, el sistema té una gran potencialitat i n'hem d'aprendre molt a com utilitzar això. I algunes de les coses que experimentalment nosaltres tenim clar com fer, després ho hem d'escalar a nivell pues, de macroparcel·la o a nivell industrial perquè es puguin aplicar. I després pues, hi ha d'haver operadors que l'operin perquè la gestionin, no ho farem nosaltres. I estem en aquest camí. Jo crec que ara, per exemple, hi ha hagut tots els projectes PERTE que han ajudat a la digitalització de tots els temes de l'aigua. Això ens ha d'ajudar... O sigui, aquí simplement hem posat la base, no? Bueno, pues ara nosaltres agafem aquesta base i fem-la servir per millorar la gestió de l'aigua, no? Perquè la finalitat és el que diu el Víctor, no? El que volem, el que necessitem, és que a cada planta li arribi cada dia l'aigua que necessita. I tu has dit molt bé, i si ve alguna combinació climàtica, com pot ser un cop de calor, que si no ens ho hem previst ens pot arribar a cremar les plantes, doncs puguem tindre aquesta previsió i també la podem aportar. Tot això necessita d'una gran flexibilitat de gestió, i aquesta flexibilitat de gestió només ens ho donaran els sistemes de recs modernitzats o supermodernitzats.
1: Clar, aquí no sé si entra un altre pollastre, un mal de cap per vosaltres, la fertil irrigació, perquè moltes d'aquestes conduccions doncs, no només doten d'aigua, sinó d'aquell aliment a la planta, i clar, potser necessitaria aliment en un moment, aigua en un altre, i per tant us heu de veure en un altre departament, o no sé si també és la vostra competència directament, i el creuar les dades pel punt més òptim, doncs amb aquesta ja dificultat de només necessitats hídriques, doncs se li multiplica a l'afegir-hi els adobs, no?
2: Sí, sí, sí, bueno, també està dintre del nostre programa tot el tema de fertilització i de nutrició mineral. La sort que tens amb els recs localitzats és que com que tu pots canviar la concentració dels adobs, encara que li donis més aigua, si li dones una miqueta més de concentració, en aquell moment ja li pots anar donant. Però, a veure, si l'aigua és tot un món, el de la nutrició mineral és quatre mons, perquè és realment encara més complicat. Però vaja, ho treballem de forma conjunta, perquè només ja, una cosa per així general, no? A veure, un bon rec no és un rec, és un sistema de fertirrigació. Vull dir, regar per un cantó i bonar per un altre, això és un desastre, com una calamitat, no? Per tant, un bon rec és un sistema de fertirrigació que combini les dues coses, i a partir d'aquí, al final és nutrir, tant nutrició hídrica com nutrició mineral.
1: No sé si, Víctor, ara especulo molt i em puc equivocar, si dic una barbaritat, els convidats que venen habitualment ja saben que me poden dir, Fran, que dius, és una barbaritat. Però pot ser que aquesta legislació tan restrictiva que hem tingut arreu de l'estat espanyol amb el tema dels drons, que eren quasi els primers elements voladors que ens podien transferir dades per aplicar-les, faci que tinguem aquest endarreriment que digui el Joan? Perquè en altres zones dona la sensació que allò de les lectures de dades, l'automatització, que l'automatització tu la fas, sí, pots recollir dades de forma automatitzada. És a dir, però com que aquí, i ens ho deien altres experts en la matèria, amb drons, encara no és pantalla superada, però veníem de restriccions, però anacròniques no, lo següent amb multes que els teus fills heredarien el que havies de pagar per fer volar un dron, clar, fa que tot això, doncs, al millor no hi hagi hagut empreses que desenvolupin, al millor no hi ha hagut un pagès que s'hi tiri perquè hi ha aquella proposta i per tant del costat copia o veu i s'hi fiqui. És a dir, penseu que són vasos comunicants aquesta llei restrictiva de drons, això de lectura de dades o d'aplicació en camp, o no té res a veure?
0: Bueno, yo creo que al final el que haya una legislación que permite, ¿no?, que ayuda o que soporta una actividad es indispensable, porque al final poner limitaciones sí que va a generar una restricción. ¿Es necesaria una legislación? Siempre tiene que, ¿no?, tiene que estar algo en ley o tiene que estar ordenado, pero sí que puede haber una limitación por ese lado. Sino también como idea general, mientras que los drones son una oportunidad o son una herramienta que sí que se utiliza, el hecho de que cada vez se vaya avanzando más, ¿no? Yo, y por repetir un poco las imágenes satelitales como oportunidad, bueno, permite que los drones era algo, ¿no?, que igual en los 90 sonaba película, que hoy en día, ¿no?, puedes comprar en una, aunque sea pequeño, en una juguetería, o puede sacarse el carnet una persona que quiera. Bueno, esperamos que con el desarrollo de los diferentes satélites, las imágenes que tengamos tengan una capacidad de resolución mejor, tengan unas herramientas y una información que sea mejor, y que el proceso o el procesado de ese procesado de las imágenes también sea más fácil y nos permita tener información directa, una información que sea, ¿no?, real, que sea disponible o que esté disponible para el productor, y que sea, pues eso, en unas escalas muy grandes y con una cadencia muy alta, que tengamos esa imagen con ese satélite que nos está dando fotos de nuestra parcela pues no una vez cada, ¿no?, cada semana, sinó que nos la dé de manera repetida en la misma setmana.
1: Clar, i de territoris molt més amplis, amb una regularitat garantida. Clar, tot això entenc que tant pel món de la investigació com per la mateixa pagesia i per l'escull aquest dels drons i les dificultats que hi ha hagut, pot ser, pregunto, pot ser aquesta una oportunitat que multipliqui la velocitat en què aquestes lectures i implementacions de tot el que parlem arribi al dia a dia a la pagesia, això és així?
2: Sí, sí, està clar. Evidentment, el dels drons, com tu dius, potser un petit fre, però bueno, jo crec que hem avançat en moltíssimes altres coses. I la veritat és que, per exemple, pues, sí que els drons cada vegada s'estan utilitzant menys, que sé jo, per exemple, per aplicacions de fitosanitaris. Vull dir, per coses que necessites físicament estar allí i menys per la presa de dades, això, pues perquè ja tenim o aquests grans avions que fan mapes en continu o així, o els mateixos satèl·lits i... Escolta, només, a veure, només cal que entrem a Google Earth i mirem la resolució. Sí, sí. Si a vegades tu dius, home, si jo veig el terrat de casa perfectament, doncs ja està, tu.
1: Em sento violentat. Com és que aquest senyor em veu també des de dalt, correcte. Ens queden 3 minuts. Abans parlàvem, dèiem, en una hora no ens sobrarà temps, mai ni sobre amb aquesta gent de l'Irta, i menys amb el Joan Girona, que amb el Víctor Blanco tampoc. Sobre tot això que esteu treballant, hi ha alguna coseta que no haguem dit, que vulgueu apuntar, un altre dia segurament tocarà parlar més de detingudament, o algun missatge que vulgueu llançar amb aquest tram final de l'entrevista?
2: Home, jo crec que hi ha una cosa, que aquest cap de setmana, no el següent, precisament el cap de setmana abans de començar la fira, perquè coincideix just amb el final del Congrés Internacional de l'Omeller i del Pistatxer, que celebrarem aquests dies, tindrem una reunió, investigadors de l'IRTA i investigadors de la Unitat de Califòrnia. Tenim un acord entre les dues institucions i nosaltres, de forma regular, cada any, cada 2 anys, ens trobem aquí o allà per debatre, això sí, a porta tancada, perquè d'això per tirar-nos els plats al cap, per dir d'alguna manera, però...
1: Califòrnia, lloc de referència, que a més també van patir una sequera brutal, incendis, i que, per tant, el que van aprendre, allò que diem, dels drames, compartir aquesta informació també per vosaltres, això deu ser un luxe i també maneres de produir, i també farem l'excel·lència amb diferències que uns i altres podeu retroalimentar, no?
2: Exactament. És un luxe per nosaltres, però ara no voldria que les meves paraules sonessin a pedant, sinó que també jo crec que és un luxe per amb ells, o almenys ells ens ho reconeixen, i per això fa tants anys que durem, perquè, diguéssim, en el nostre món, com a tot arreu, el debat, el poder contrastar les teves idees amb un altre, que algú et critiqui positivament, no?, per ajudar-te a millorar, és sempre un luxe. I aquest cap de, vull dir això, doncs dissabte, aquest dissabte i diumenge, de la setmana que ve, 2 dies abans de la festa major, llavors ja ens relaxarem, farem festa major, però abans tindrem aquesta reunió simplement per estar al dia, perquè en la recerca una de les coses més importants és no tancar-te amb tu mateix, sinó veure el que passa al món. I aquesta reunió precisament està sota aquesta filosofia.
1: I de fet, diria que de la darrera trobada d'aquestes que us aneu emplaçant a tenir, i assistia la consellera d'Agricultura, crec que també la Rosa, i sí que em parlava a la primera fira Agrobiotec, el mateix conseller Òscar Deig, i deia això, ostres, fan coses increïbles, però, ostres, és tan bonic veure com parlen de Catalunya i de l'IRTA, sí, un lloc de referència, que de veritat que ho veureu i sentiu orgull de Catalunya immens, i això ho diu el mateix conseller, amb un esmorzar allà en aquesta fira, que segur que serà de referència de l'Agrobiotec. Per tant, no només ho diu el doctor Girona, sinó també el mateix conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Víctor Blanco, et podrem tornar a enganyar, ¿no? Has estat bé, t'has estat bastant bé, ¿no?
0: Mucho, mucho. Además, dar las gracias también por ese papel, ¿no? Por darnos voz, por permitirnos que al final, a veces, ¿no?, nuestro trabajo salga del campo, del paper, del laboratorio y que llegue a, bueno, a la sociedad en general, que es muy importante que nos escuchen. También dar el valor eso del orgullo, ¿no? Creo que sí que es muy importante, y cero pedante, el decir que aquí se hacen cosas de mucho valor, que California es una referencia y no hay ninguna duda, pero que aquí también podemos sacar pecho. Creo que en este caso el doctor Girona tiene que estar, bueno, muy orgulloso. Él es uno de los que promueve estas actividades con California, pero bueno, las promueve desde la referencia, ¿no? También que es. Entonces, bueno, creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos aquí, mirando a gente buena, pero reconociéndonos a nosotros mismos también cuando hacemos algo bueno.
1: Absolutament d'acord. Moltes gràcies als dos. I Joan, més igual que et jubilis, jo et dic fins ben aviat.
2: Fins ben aviat. Francesc, ja ho saps.
3: La maduixa compta amb una abundant vitamina C, la qual té una acció antioxidant formidable, ajudant a alentir l'oxidació de les cèl·lules pel pas del temps. Per altra banda, aquesta vitamina intervé en la formació del col·làgen, ossos i dents, i afavoreix l'absorció del ferro dels aliments. Conté una proporció d'àcid fòlic significativa i aquest intervé en la producció de glòbuls vermells i blancs i la formació d'anticossos. Són molt recomanables per a persones que pateixen hipertensió arterial degut al seu elevat contingut en potassi i baix en sodi, i en totes aquelles que han de seguir una dieta controlada en aquest últim mineral. Per la seva particular composició, posseixen un efecte diurètic beneficiós en cas d'hiperuricèmia o gota i litiasis renal.
4: I és que els productes catalans són salut.

0: Arrela, el programa que atén la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El maig, el fava, primerenc o tardà?
2: Doncs fins aquí aquest programa que ja heu escoltat. S'ha dedicat íntegrament a parlar d'això que és tan important, que és la gestió de l'aigua del nostre país. I amb temes com aquests, que són capitals per a la nostra pagesia, i tornarem la setmana vinent, a la mateixa hora, a la vostra emissora local. Us ha parlat Francesc Blanya. Que tingueu una molt bona setmana.
3: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Són, això sí, menys que ahir, quan hi havia 195 en aquesta situació.
2: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la pressió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: I és que ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per l'incendi de Cubelles, que ara ja està estabilitzat. Es van cremar 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: On preocupen els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i en dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
0: Aprofitem, doncs, per conèixer la previsió del temps, això sí, a casa nostra, de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts del Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades a l'Alt Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també del ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució amb un dilluns, on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i, sobretot, amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
0: I en plana política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, això sí, encara sense data exacta, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% dels alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
0: I en els esports, el Barça femení tornarà demà al matí a la feina amb les proves físiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui en nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són, això sí, menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
2: A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Són el Montvell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellós, els Ports i Cardoboix.
0: En aquest sentit, la Direcció General de Protecció Civil manté també l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
2: Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada situa les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en menor mesura el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona.
0: Seguim parlant d'incendis en aquest cas, perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per el foc que va afectar Cubelles, que ara, això sí, ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: O preocupen els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero.
3: Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià, un home ha mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement.
5: Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000, en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
3: Des de principis de juny ja s'han multiplicat per 6 les hectàrees cremades a l'estat espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
0: Seguim aquí a casa nostra i parlant d'incendis, perquè fa un any el gran foc al Baix Ebre, que va calcinar més de 3.000 hectàrees, va transformar per sempre el paisatge. Tot i que les cicatrius d'aquest incendi encara són visibles, la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
2: I com ha canviat el bosc 12 mesos després? Les tasques de recuperació i la residència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal de Copate.
6: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sòl, l'herbàcia i l'arbustiva, els garrofers, les mates, margallons, esparregueres, etc., estan colonitzant la superfície per evitar l'erosió del sòl i a poc a poc vindrà la part arbòria, que és, bàsicament serà el pi blanc.
2: A diferència d'altres incendis que ha patit Terres de l'Ebre, aquest s'ha fet una neteja del sotabosc cremat. S'està eliminant progressivament la fusta caiguda. Aquest fet afavoreix a disposar un mosaic agroforestal òptim per a la crescuda de nova vegetació i també de fàcil accés per a persones i animals.
6: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal per dense, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
2: Tal com explica Argelic, es tracta d'un paisatge desolador inicialment, però que de mica en mica es convertirà en un nou entorn. Mai tornarà a ser el que era, sinó que per les circumstàncies s'ha convertit en un indret constantment en canvi.
0: Tal com ens acaba d'explicar Argelic, des del Copate, aquesta fusta caiguda normalment sol ser un dels principals contratemps posteriors a aquest incendi, i és per això que parlem ara d'aquesta fusta generada, en aquest cas per les fortes ventades del passat hivern, que ara s'està començant a retirar. Concretament, a la comarca, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és el que dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
2: A hores d'ara, al llarg de l'estiu, s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i alguns municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Guido Sincerotti.
7: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forest del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
8: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
7: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
0: Parlem ara de mobilitat perquè l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram estava interromput des del dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de l'infraestructura i garantir la seguretat de circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la represa del servei.
0: I d'altra banda, ahir a darrera hora de la nit es va restablir també el servei, en aquest cas de la línia R3, que havia quedat suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
2: Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora, però en aquesta línia s'estan fent obres i per això els usuaris han de fer amb l'R4 el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada i Bifurcació. I des d'aquest punt fins a Tor de Querol hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Obrim plana política perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya. Això sí, encara no hi ha data concreta per a que la consellera comparegui.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir què va passar. I des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
9: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
2: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
0: I qui també ha reaccionat referent a aquesta fallida per part del govern referent a les proves PISA és l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, que ha afirmat que la conseqüència de l'error en la mostra catalana és devastadora. En un comunicat, l'associació afirma que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
2: L'organització ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que s'han assabentat per la premsa. Lamenta també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 de juliol dos homes de 43 i 44 anys, presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment com és el districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.
2: Els investigats haurien sostret una setantena de paquets després de forçar el pany del vehicle, després de perforar-lo i manipular el mecanisme d'obertura. La investigació es va iniciar gràcies a l'avís d'un ciutadà que observa dos homes transportant una bossa de grans dimensions amb múltiples paquets i accedint a un immoble del barri. Les imatges enregistrades van permetre a la policia identificar els sospitosos i relacionar-los amb el robatori denunciat poc abans per un repartidor de missatgeria.
0: I anem a un altre punt de successió, en aquest cas per a les persones afectades per un accident de trànsit o els seus representants, ja que ara ja poden demanar telemàticament l'informe pericial extrajudicial a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses.
2: Per a fer-ho, s'ha posat en marxa un canal específic a través del portal de tràmits de la Generalitat. Fins ara, moltes sol·licituds es presentaven mitjançant peticions genèriques o fins i tot per correu electrònic. Amb aquesta nova eina, totes les sol·licituds hauran de formalitzar-se a través del tràmit habilitat per la GenCat. Aquest informe permet disposar d'una valoració mediofocoforense especialitzada sobre lesions i seqüeles patides, facilitant la resolució de conflictes entre afectats i companyies asseguradores sense necessitat d'arribar als tribunals.
0: Parlem ara d'iniciatives solidàries en l'àmbit local, perquè un santcugatenc recorrerà en moto la península Ibèrica amb un objectiu solidari, com diem, donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia.
2: Amics i familiars i regidors i un grup de motoristes l'han acompanyat en els primers quilòmetres del viatge, que començarà amb una primera parada a Tarragona. Cugat Media, Sergio Morales.
10: Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
11: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
10: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
0: Parlem ara de turisme, i és que el mes de juliol, el qual estem a punt de tancar, sempre s'espera amb moltes ganes en el sector de la restauració en tractar-se de l'inici de la temporada d'estiu en l'àmbit turístic, com expliquem. I Girona, en aquest cas, no és pas una excepció.
2: Ara, amb el mes a punt d'acabar-se, tal com deies, a diferents restauradors del centre de la ciutat fan una valoració sobre com ha anat l'afluència de clients. Un mes de juliol on ha tingut molta influència les diverses onades de calor viscudes aquests últims dies i l'arribada del turisme internacional que marca gran part de les vendes. Televisió de Girona, Xavi Morlans.
12: Juliol és un dels mesos que els restauradors tenen sempre marcats com uns dels més forts de l'any, i a Girona no és pas una excepció. Això pel fet que aquest mes suposa l'inici de la temporada alta de turisme, on bars i restaurants aconsegueixen gran part dels ingressos que tenen al llarg de l'any. En aquest 2026, però, diferents restauradors gironins coincideixen en que les altes temperatures han afectat el trànsit de clients. Així ho explica, per exemple, Aniol Rivera Fernández, encarregat del restaurant Tarlà.
13: Bé, el juliol, com a l'estiu en general, sempre depèn una mica del temps, i sí que és veritat que aquí a Girona potser ens perjudica una mica que facin aquestes calors perquè comporta que la gent vagi més a la platja.
12: O també Audrey Doré, directora del restaurant Vi.
14: El juliol sabem que és un mes una miqueta complicat perquè, òbviament, el turisme es concentra més a la costa que a l'interior. Nosaltres, jo crec que gairebé poc gent de nosaltres menjaríem fora al migdia.
12: En definitiva, molts coincideixen que potser aquest juliol ha estat una mica més fluix que el d'altres anys, però que confien que l'agost no vingui tan calorós i ajudi a recuperar aquesta baixada de clients, sobretot a les hores de dinar.
0: També referent a l'àmbit turístic, falten poc més de dues setmanes per a l'eclipsi de sol, visible de manera total a la part occidental de Catalunya.
2: Doncs bé, les persones invidents o amb problemes visuals també podran seguir-lo amb un dispositiu anomenat Light Sound, una tecnologia que permet percebre les variacions sonores. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Cambrils, la Marga Mallol.
15: Les persones invidents o amb problemes visuals també podran fer un seguiment de l'eclipsi del 12 d'agost a Cambrils. Serà possible gràcies a uns dispositius cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que permetrà percebre l'evolució d'aquest eclipsi a través de les variacions sonores. Ho ha explicat a Ràdio Cambrils la regidora de Turisme, Patricia de Miguel.
16: Que transforma la intensitat de la llum solar en diferents freqüències sonores, que fa possible escoltar d'alguna manera, no?, com la lluna va cobrint el sol fins a la totalitat.
15: La tecnologia dels aparells, desenvolupada per la Universitat de Harvard, permet escoltar com la lluna es va movent i cobrint el disc solar, transformant la intensitat de la llum en sons. Aquests aparells, una mica més grans que un telèfon mòbil, fan que quan la llum del sol és plena, emeten un to agut semblant al d'una flauta.
0: Parlem ja de cultura, comencem parlant de música. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilómetro Cero Tour, una gira que combina les noves cancions en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una edició que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual. Aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: I parlem ara de castells, perquè els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 de la temporada a la plaça de la Farinera en el marc de la Festa Major del barri de Santa Anna, on tenen precisament el local d'assaig de la colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellà de Sant Pere i Sant Pau han completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: Seguim amb més castells perquè la colla jove Xiquets de Valls també va participar ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8 a la ronda de pilars es van anotar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb el pilar i el 2 de 8 en folre. Al ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les dues s'està celebrant avui la Diada de Santa Anna, en aquest cas al Vendrell, i que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2:21, passem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, en aquest cas femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques en una temporada en què seran baixes jugadores clau com Alexia Putellas, Ona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana al matí s'entrenarà al marge del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
3: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest mateix matí és la de Martina Fernández. La central, formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. Ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Taylor McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistó serà el 12 d'agost contra el Montpellier al John Cruyff.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas masculí. El Nàstic va perdre per 0-2 amb l'Andorra i en l'estrena davant l'afició a la pretemporada al nou estadi Costa Daurada. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
4: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bones sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
5: Ens ha costat una mica més el tema de precisió perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
4: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: Seguim amb futbol perquè el Futbol Club L'Escala també ha perdut en aquest cas per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test de la seva pretemporada al municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens porta a la crònica Ivan García.
6: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B per la mínima, per 0-1. Ha valgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericos s'emportessin la victòria del Nou Miramar. El pròxim partit dels escalencs serà contra el Badalona, el pròxim cap de setmana, un partit en el que també doncs, se sumaran minuts a les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: I per la seva banda, Espanyol i Sabadell han empatat a un en l'amistós disputat ahir també a la ciutat esportiva Dani Jarque davant més de 1.500 espectadors.
0: El migcampista de l'Espanyol, José Greguera, jugarà cedit al Burgos durant una temporada amb l'opció de compra. De la seva banda, el Sabadell disputarà un nou amistós divendres contra l'Inter Escaldes Andorrà, al complex esportiu de Sant Oleguer.
1: I encara més resultats d'ahir, perquè el Girona va perdre en aquest cas per 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
0: El gol l'ha fet Álvaro García en el minut 89. L'equip juní continuarà ara la seva preparació a Vilabareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
1: I qui torna també demà als entrenaments és el Terrassa, amb la visita institucional, això sí, de l'alcalde Jordi Ballar i del regidor d'Esports, Alberto Muñoz.
0: El club ha convocat els aficionats a les 7 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa per animar l'equip en aquesta primera jornada.
1: També comença la pretemporada aquest dilluns el Badalona amb l'anunci del fitxatge d'Eric Nixon.
0: El migcentre ganès és la primera incorporació internacional procedent de les proves de l'any passat a Egipte.
1: Seguim parlant del mercat de fitxatges, en aquest cas el Cornellà, que renova els defenses Manel Lozano i Diego Garzón per un any més.
0: Serà la segona temporada del primer equip per tots dos jugadors.
1: I l'Atlètic Lleida, per la seva banda, fitxa Cristian Dieste, davanter procedent del Jerez Deportivo.
0: El futbolista aragonès té una ampla experiència en primera, segona i tercera federació. El fitxatge de Dieste se suma al de Josef Ogokati, màxim golejador de les lligues estatals, la passada temporada amb 32 gols.
1: I acabem parlant de trial, perquè Toni Bou ha guanyat la primera prova del trial de Gran Bretanya, disputada a Gales. D'aquesta manera, el pilot català fa el primer dels passos cap a un nou títol mundial. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
10: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
9: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
10: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
9: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
10: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: En 15 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són menys, això sí, que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
2: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, a l'INUNCAT, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Seguim amb més incendis perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles, que ja està, això sí, ara estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: On preocupen els incendis, però, contra les flames, és el Vall d'Uixó, el País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
0: Aprofitem, doncs, ara per conèixer la previsió del temps a casa nostra de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts del Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades a l'Alt Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també del ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució amb un dilluns on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i sobretot amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
0: I en plana política, la consellera Esther Niubó donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA a Catalunya.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
0: I en els esports, el Barça femení torna demà al matí a la feina amb les proves mèdiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són menys que ahir, això sí, quan n'hi havia 195 en aquesta mateixa situació.
2: A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals, com el del Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, Tevissa, Vandellós, els Ports i Cardoboix.
0: Pel que fa a la meteorologia, la Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i també el sud de Girona.
2: Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La prioritat més elevada es situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en un grau més baix el Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa i Osona.
0: Seguim amb incendis i és que ahir al vespre es va aixecar ja el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles i que ara ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
2: On preocupen ara els treballs contra les flames és a la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero.
3: Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià, un home mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement.
5: Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000, en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
3: Des de principis de juny ja s'han multiplicat per 6 les hectàrees cremades a l'estat espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
0: I ara fa un any aquí a casa nostra el gran incendi al Baix Ebre va calcinar més de 3.000 hectàrees i va transformar per sempre el seu paisatge. Tot i que les cicatrius encara són visibles, avui dia la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
2: Com ha acabat el bosc 12 mesos després, les tasques de recuperació i la resiliència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal del COPATE.
6: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sòl, l'herbàcia i l'arbustiva,

0: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal perdent-se, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
1: Seguim parlant de fenòmens meteorològics perquè la fusta generada per les fortes ventades del passat hivern s'està començant a retirar. En aquest cas, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és qui dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
2: A hores d'ara i al llarg de l'estiu s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i altres municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Gudo Sangarotti.
3: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
4: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
3: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
1: Anem ara a Rodalies. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram està interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparar l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir-ne la seguretat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la represa del servei.
1: D'altra banda, també recordar que ahir a darrera hora de la nit es va restablir el servei de l'R3 que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Obrim plana política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, encara sense data, això sí, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir el que va passar. Des del Vietnam també, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera.
5: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
2: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
1: I anem amb un apunt de política local en aquest cas, perquè Guanyem i Esquerra Republicana negocien un nou cartipàs per a l'Ajuntament de Girona després de la sortida de Junts del govern municipal.

0: Segons ha pogut saber la CN, la proposta incorpora dues noves regidories que assumiran els republicans, una d'Esport, Joventut i Ciutat Universitària, a què se l'ha de parar d'en Bertran, i una altra de Treball i Contractació Pública, que lideraria Raquel Robert. També s'inclou un paquet de mesures per agilitzar la contractació municipal i crear una oficina de manteniment d'equipaments. En l'àmbit de residus, es planteja incorporar la figura d'un assessor de govern dedicat exclusivament a aquesta àrea. La voluntat de l'alcalde és portar-ho a ple abans que acabi el mes de juliol.
1: Ens endinsem ara en crònica local. Comencem parlant de salut, perquè l'Hospital de Palamós al Baix Empordà estabilitza el nombre d'urgències, però ara rep pacients més complexos.
0: Si atenem a les dates més recents, el servei d'urgències de l'hospital ha tingut en activitat un 4% menor durant el mes de juny passat. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
2: El servei d'urgències de l'Hospital de Palamós ha estabilitzat el nombre d'atencions que presta al cap de l'any. El 2025 en van ser 62.334, amb un increment de només un 1% en relació a l'exercici anterior. Del total, un 19% de les atencions corresponen a usuaris de fora de la comarca del Baix Empordà i amb un canvi de perfil dels pacients. Ho ha explicat el gerent de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, el doctor Xavier Pérez.
3: El perfil de malalts que tenim són més complexes i això fa que el temps d'estar d'urgència sigui més llarg. I aquest és el gran repte que tenim. És a dir, no és tant un tema de volum, que sí que ho és, en general, pues, tenim moltes urgències a l'estiu, però especialment és el fet que els malalts, al tenir més complexitat, requereixen més proves diagnòstiques, més temps de valoració, més temps d'observació, tractaments a veure com responen, i això obliga a deixar-los en observació, en espais.
2: Gairebé dos de cada tres pacients que passen pel servei d'urgències de l'Hospital de Palamós esperen menys de 10 minuts per ser valorats pel sistema de triatge.
1: Parlem ara de comerç, perquè les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial a Sant Cugat del Vallès continuen sobre la taula.
0: Comerciants i restauradors del nucli antic asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant els establiments. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
4: Les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial continuen sobre la taula. Comerciants i restauradors del centre de Sant Cugat asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant dels establiments. També lamenten que molts locals no disposen d'espai per guardar-los a l'interior i alerten de les molèsties que això genera tant per als negocis com per als clients. El sistema es va posar en marxa l'1 de desembre de l'any passat, coincidint amb el nou contracte de neteja i recollida de residus. Des de l'Ajuntament defensen que el servei encara es troba en fase d'ajustament i asseguren que estan recollint incidències per introduir millores. Entre les principals reclamacions del sector hi ha augmentar la freqüència de recollida dels envasos i revisar el funcionament del servei. Escoltem Maria Valero de la carnisseria Sagarra.
5: El tema dels contenidors a les botigues, sobretot d'alimentació, és poc higiènic perquè hem d'entrar i treure els cubos cada dia a dintre i a fora de la botiga. Llavors, els contenidors queden a la nit a fora de la botiga, passen els gossos, es fan pipi, tiren les brosses que no són de les botigues, els veïns tiren les bosses a dintre. Llavors nosaltres el dia següent sí que és veritat que la recollida funciona molt bé, els contenidors estan buits, però els hem de tornar a entrar a dintre de la botiga sense netejar rodes i sense res.
4: Per la seva banda, des del consistori mantenen que continuaran fent seguiment del servei per adaptar-lo a les necessitats dels establiments.
1: I per la seva banda, les rebaixes d'estiu continuen omplint els aparadors dels comerços de Terrassa, amb descomptes que un any més busquen atreure nous clients.
0: Però realment els terrassencs aprofiten aquest període per comprar? Hem sortit al carrer per conèixer els seus hàbits de consum i també per saber com estan vivint aquesta campanya els comerciants de la ciutat. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
6: Les rebaixes d'estiu continuen als comerços de Terrassa. Els botiguers asseguren que les vendes funcionen, però també que la calor passa factura. Durant les hores centrals del dia, els carrers queden gairebé deserts i l'activitat es concentra sobretot a la tarda.
7: La gent no surt al carrer i llavors això sí que ho notem molt a les botigues. I després sí que ja quasi a l'hora de plegar és quan ja omple els carrers i ja sí que es comença a notar que la gent surt.
6: Malgrat això, molts terrassencs no deixen escapar l'oportunitat de fer un cop d'ull a les botigues. Encara que no sempre acabin comprant, aprofiten els descomptes per veure si troben alguna bona oferta.
8: Puedo dejarme rebajas unos 100 euros en rebajas en total, no cada mes, en total.
9: Hace otros años pues sí que ibas de rebajas, encontrabas cosas que valían la pena por a lo mejor 4 o 5 euros y ahora la más rebaja que vale la pena son 10 euros o así.
8: Más que todo ropa.
9: Sí.
8: Sí, más que todo ropa.
10: Pues sobre todo ropa en Inditex, pero hay veces que, aunque haya rebajas, nos vamos a lo que es nueva temporada.
6: Les rebaixes continuaran encara uns dies més amb l'esperança que la baixada de les temperatures engresqui encara més als carrers i les botigues de la ciutat.
1: I parlem també de memòria històrica, perquè a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, aquest cap de setmana s'ha inaugurat una escultura d'un soldat per retre així homenatge a les víctimes de la Batalla de l'Ebre, coincidint amb el 90è aniversari del conflicte armat. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
11: Una figura d'un soldat que ret homenatge als combatients i a les víctimes de la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre llueix des d'aquest cap de setmana a la vora del riu a Móra d'Ebre, al costat del Club Nàutic. Es tracta d'una escultura a tamany real elaborada per commemorar el 90è aniversari de l'inici del conflicte i el 80è de la Batalla de l'Ebre. Escoltem Rubén Viernes, alcalde de Móra d'Ebre.
12: Móra d'Ebre viu de cara al riu. Volem també transmetre i explicar als nostres futurs fills, nets, la història de la Guerra Civil, no només per recordar un passat, sinó per recordar el futur i trobar que les guerres no serveixen per a res i que els ponts el que feien era unir.
11: La figura reprodueix la postura indumentària i fusells reals a partir d'una fotografia històrica d'època en la que un soldat apareix de peu a la vora del riu mirant l'aigua i observant el treball dels portoners durant el conflicte bèl·lic.
1: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música, de festivals. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició dels Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: Querida pàgina en blanco. El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una nova edició del Sons del Món, que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades des de la seva història, segons el director Xavi Pasqual, i aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: Seguim parlant de festivals, en aquest cas el plat fort d'aquest cap de setmana a Tarragona el vam trobar al Festival Camp de Mar.
2: Y si gana la derrota habrá que volver a empezar.
0: La incombustible Luz Casal va presentar en gira el seu nou disc Me voy a permitir, el treball més eclèctic i inclassificable de la seva carrera, que es concedeix el capritxi de mostrar 10 cares, tantes com cançons, 10 actituds, 10 mirades, 10 maneres d'entendre el món. Aquest nou espectacle és un pont entre passat i futur que certifica la seva doble condició de compositora intuïtiva i talentosa i d'intèrpret excepcional.
1: Parlem també ara de Castells. Els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 d'aquesta temporada a la plaça de la Farinera, en el marc de la Festa Major del barri de Santana, on precisament hi ha el local d'assaig d'aquesta colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau ha completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: I per la seva banda, la colla Jove Xiquets de Valls ha participat també ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8 a la ronda de pilars. Es van apuntar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla Jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 en pilar i el 2 de 8 en folre. A la ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les dues s'està celebrant la Diada de Santana al Vendrell, que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques en una temporada en què són baixes jugadores com Alexia Putella, Zona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana Bonmatí s'entrarà al marge del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
4: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius, perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest matí és la de Martina Fernández. La central, que estava formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. I ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistós serà el 12 d'agost contra el Montpellier al Johan Cruyff.
1: Passem al futbol masculí. El Nàstic va estrenar la pretemporada amb una derrota per 0-2 davant l'Andorra. Davant la seva afició, l'estadi Costa Daurada. La crònica del partit des de Tarragona, Radio Tere Ortega.
5: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bona sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
6: Ens ha costat una mica més el tema de precisió perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
5: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: I per la seva banda, el Futbol Club L'Escala ha perdut per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test també de la seva pretemporada al municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
7: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B, per la mínima, per 0-1. Ha valgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericos s'emportessin la victòria del nou Miramar. El pròxim partit dels escalencs serà contra el Badalona, pròxim cap de setmana, un partit en el que també doncs se sumaran minuts a les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: Canviem d'esport, parlem ara d'atletisme, perquè l'atleta de l'Hospitalet, Maria Vicente, ha revalidat el títol de campiona d'Espanya d'heptatló al campionat que acaba avui diumenge a Màlaga.
0: Era el seu retorn a aquesta modalitat després d'un seguit de lesions. Vicente ha parlat de les seves expectatives de cara a l'Open de Birmingham.
8: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui, que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques. Vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tots els temes de les lesions i de més. O sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
0: En les últimes hores també cal destacar el sisè títol de Sara Gallego als 400 tanques, Pol Ferrer, que ha guanyat l'or en el decatló, Martí Sisé en salt d'altura, Marina Natinet en els 1500. Tot i això, Pol Ferrer lamentava no haver-se classificat per a l'europeu.
9: Soc molt exigent i et diré que no estic satisfet, ja que veníem amb un objectiu de buscar aquests més d'en 8.000 punts, que suposava una mínima per Birmingham, i una posició gairebé assegurada en el Road 2 que em permetria pues, competir en aquest gran campionat. Però no s'ha donat. No s'ha pogut competir a nivell mental. Sí, és cert pues, que venia amb moltes molèsties físiques, una lesió important al colze. I, bueno, el no haver fet combinades durant l'aire lliure doncs no estava del tot preparat tant a nivell físic com a nivell mental. Però, bueno, com hem dit al principi, campió d'Espanya, després de tot el que veníem, està molt bé i molt agraït.
1: Escoltem també Marina Martínez, molt satisfeta també pel seu primer hora absolut de la seva carrera.
10: És veritat que he trobat a faltar les meves companyes d'anys anteriors perquè bueno, tenen un gran nivell i s'ha notat, però tot i així tenim els nervis perquè aquí totes correm i aquest any les nenes han corregut moltíssim, el nivell ha pujat molt i doncs no era fàcil. Sí que ho tenia en ment, en plan, venia a guanyar i finalment doncs, ho he aconseguit i estic supercontenta. Això sí, no estic gens contenta de la meva cursa, crec que he corregut fatal. Però bueno, ha sortit i estic supercontenta.
0: La Federació Catalana encapçala el rànquing amb 7 medalles d'or.
1: I acabem en waterpolo perquè la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 jugadores catalanes ha guanyat la medalla de plata a la Copa del Món de Sydney a Austràlia. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
15: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
16: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
17: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
16: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
17: Perquè la teva salut és el nostre futur.
16: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
18: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
19: Cuidar de la família
12: començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
19: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El darrer ple municipal abans de l'aturada estival ha deixat decisions en àmbits com el turisme, l'aigua, les polítiques per la gent gran, la mobilitat i la seguretat. Entre els principals acords hi ha l'aprovació del nou recàrrec municipal sobre la taxa turística, la ratificació del recurs judicial contra l'àrea metropolitana de Barcelona per la futura concessió de l'aigua i el pla d'acció de gent gran 2026-2029. El plenari també ha aprovat tres mocions relacionades amb l'adaptació a la calor i la defensa dels drets LGTBIQ+. A més, la Junta de Portaveus ha reprovat els comentaris homòfobs publicats a les xarxes socials pel regidor de Vox, Jordi Guirado. El ple de Sant Cugat ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla d'Acció de Gent Gran 26-29, el document que ha de concretar durant els pròxims anys les polítiques municipals adreçades a les persones grans. El full de ruta incorpora 25 projectes, dels quals 19 són de nova creació i 6 de continuïtat. I també el ple ha aprovat una moció per reforçar l'estratègia municipal davant les onades de calor, a mesures que van des de la consolidació de la xarxa de refugis climàtics fins a la protecció dels col·lectius més vulnerables i dels treballadors exposats a temperatures extremes. El text també aposta per accelerar la implantació d'espais d'ombra, millorar la coordinació entre serveis municipals i reforçar la prevenció d'incendis forestals. I l'Ajuntament i la Unió Sant Cugatenca han acordat la dissolució definitiva del consorci que ha impulsat la recuperació de l'equipament. L'acord posa fi a un procés iniciat el 2021 i obre una nova etapa en la relació entre les dues parts que passaran a compartir l'edifici mitjançant una comunitat de propietaris. La divisió horitzontal estableix que gairebé el 78% de l'immoble serà de titularitat municipal i el 22% correspondrà a la Unió Sant Cugatenca. L'Ajuntament serà el propietari del el Teatre de la Unió, la Sala Clavé i el Pati, mentre que l'entitat conservarà els seus espais i assumirà l'explotació del bar com a via pròpia de generació de recursos. Res més per ara, la informació continua a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
3: Carl Sagan va fer cèlebre la frase «Les afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries». La idea era de David Hume, que el 1748, a la seva investigació sobre l'enteniment humà, escrivia «Cap testimoni és suficient per establir un miracle, llevat que el testimoni sigui d'una naturalesa tal que la seva falsedat fos encara més miraculosa que el fet que intenta establir». Hume ens avisava que fins i tot els miracles depenen de qui els explica, i Sagan en recordava que calen proves per tot allò que se surt del normal. Entre la credulitat i l'escepticisme hi ha un espai ple de misteri, i és precisament allà on neixen figures com el saurís, aquells que diuen tenir un do per trobar pous d'aigua, filons minerals o tresors amagats amb una simple vareta. I si al món rural català encara hi ha qui busca aigua amb una vareta, al món mediàtic internacional hi teníem el seu equivalent més famós, l'Uri Geller, l'home capaç de doblegar culleres amb la ment i llegir pensaments en directe. De fet, corre la brama que Geller va arribar a col·laborar amb empreses petrolieres, alguns diuen que fins i tot amb la Shell, tot per localitzar jaciments subterranis. Ell mateix assegurava que va fer prospeccions de minerals i petroli utilitzant els seus poders psíquics. Si és cert o no, potser és un dels seus millors trucs. Avui volem mirar tots aquests fenòmens amb esperit crític, però sense perdre la curiositat. Què hi ha darrere dels saurís i d'aquests poders que desafien la raó? autosuggestió, psicologia o alguna cosa més. I com sempre ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors habituals i de tots i totes els que teniu a bé de fer aquest viatge amb nosaltres. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben en un camp magnètic d'alta intensitat.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Deixeu-me començar amb un bon amic que ens vol compartir la seva experiència. Un amic, i creieu-me, molt escèptic, ateu i gens influenciable per les històries de fantasmes. En Jaume Vidal ens explica una anècdota que, com a mínim, ens podrà semblar disruptiva.
4: Hola, sóc en Jaume Vidal, sóc un propietari d'un petit càmping a la Catalunya interior i una vegada em vaig trobar amb un problema en el pou que subministra aigua al càmping. Vaig trucar a una persona que m'encarrega les bombes dels pous i va venir, no? Bueno, va venir, va arreglar la bomba del pou, tot perfecte. I un cop ja havia fet tota la feina, allò parlant allò de foteses, amb la feina ja feta, que jo li vaig dir que jo recordava com el meu pare m'havia explicat que per fer aquest pou va trucar amb una persona d'aquestes que busca aigua amb vares o amb pèndols i que va venir a la zona, va estar voltant durant tota una tarda, fins que va determinar el punt on deia que per allà passava dues vetes d'aigua i que per allà segur que tindríem aigua, que no hi hauria problema. Clar, jo li vaig explicar, li vaig dir que jo això no m'ho creia. I ell, sense dir res, se'n va anar cap al camió, va tornar amb un pèndol i es va posar a donar voltes per la zona del pou, movent el pèndol. Jo en tot moment em vaig fixar en què amb els dits no estigués forçant el moviment del pèndol. I vaig veure com de mica en mica el pèndol s'anava alineant amb una línia recta, deixava donar voltes i es movia d'un cantó a l'altre amb una línia recta, i quan es movia en aquesta línia recta de manera constant, va parar i va dir, diu, per aquí baixa la veta d'aigua. Repeteixo, jo em vaig fixar en tot moment en els dits que no estigués forçant el moviment del pèndol, no ho va fer. Jo no em crec aquestes coses, però ho vaig veure amb els meus propis ulls.
3: Doncs ja ho veieu, déu-n'hi-do amb aquest pèndol, eh? Què hi havia aquí? Un miratge? Un truc? Un imant? I ara sí, entrem en matèria. Saludem en Jordi Vilà, que és geòleg, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi Vilà, com estàs? Jordi? Jordi? Ei, hey, Jordi?
5: Va.
3: Què? Què fas? Què fas? Què fas?
5: Perdó.
3: Què fas?
5: Que m'has fet venir una altra vegada. És que estava, no, res, estava taladrant, estava intentant buscar aigua.
3: Havíem quedat aquesta hora.
5: Sí, estava intentant buscar aigua i estava mirant a veure si la trobava un taladro, bueno.
3: Ah, però és allò que ja m'ho vas dir, no? Que sí. Trobaves unes varetes aquelles que et vas comprar per internet, no?
5: El temo.
3: Però, tio, si allò que em vas ensenyar eren antenes del cotxe, tio.
5: Antenes és un receptor. Bueno, no sé, sí. Jo ho estava provant. Perquè jo he sentit a dir molta gent que, com en Jaume, que ha vist aquestes coses, aquesta espècie de màgia, no sé si dir-ho així. No?
3: Què t'ha semblat aquesta anècdota? És disruptiva. I escolta, en Jaume, de fet, ell ho diu, no? Que no, ell no creu, no és un creient fàcil, al contrari, no? Més aviat és molt ateu.
5: Sí. Mira, és una anècdota que no només l'he sentit a dir a en Jaume, sinó que l'he sentit a dir a molts altres llocs, i en contextos una mica curiosos, com per exemple amb preses d'aigua embotellada, amb petroleres, amb gent doncs, que contracta sauris per veure si troben aquesta aigua. Fins i tot ajuntaments i, evidentment, particulars. Jo he vist molt això. Si vols, t'explico una anècdota meva.
3: A veure.
5: Fa un temps. Sí. Em va contractar un senyor que volia fer un cultiu de tòfones. I em va dir, m'he comprat tot aquest terreny, no tinc un punt d'aigua, no tinc accés a l'aigua, estava lluny, la veritat és que estava lluny amb un sacarral, i vull trobar l'aigua. I ara sé tu, que ets geòleg, m'ho pots trobar. Jo vaig fer trigonometria, vaig veure, dic, mira, aquesta roca és un potencial aquífer, vaig buscar-la, on cau, a quina profunditat, tal, i li vaig dir, doncs mira, agafes des d'aquest punt, si baixes 300 metres, hauries de trobar aigua. Uh-huh. Perquè la roca que et punxaràs porta aigua, sí, endavant, no sé.
3: Vas utilitzar, diguem-ne, la ciència, la teva expertesa i els mapes, no?, diguem.
5: Exacte, mapes, trigonometria, ciència, vaig utilitzar. I em va dir, doncs, ostres, diu, mira que curiós, diu, perquè he contractat un saurí, també, com si haguéssim una segona opinió, i m'ha dit exactament el mateix punt que tu i la mateixa profunditat que tu.
3: Veus?
5: Dius, ostres, doncs mira, això em porta a pensar, jo quan he vist saurís treballant... No sé si dir-ho així. Jo quan he vist saurís treballant, t'he de dir que són uns profuns coneixedors del territori, que coneixen el territori pam a pam, i que es fixen molt amb el seu voltant, i que saben on hi ha les fonts, i que saben també on hi ha l'aigua. I et diré també una cosa, Sergi, que a Catalunya, si punxes, has de baixar més o menys, però trobes aigua, eh?
6: Clar.
5: Gairebé a tot arreu. Que sigui potable o no, és una altra cosa. Però que hi ha aigua, sempre n'hi ha.
6: O sigui, que l'aqüífer és molt extens, sota, almenys al nostre país,
5: sí,
6: no?
5: Sí, sí. I mira, diré ara una cosa, t'explico una cosa sobre els aqüífers. En Jaume parlava d'una veta d'aigua. I això ho he sentit molt a dir. És que he trobat una veta d'aigua. Una veta d'aigua, tu, què et recorda? Et fa pensar, doncs, potser en dos pams d'aigua que circulen a tota velocitat per dins de terra, no?
6: Com un riu molt petit, que va ràpid, no?
5: Sí, exacte, exacte. Sí. Doncs un aqüífer no és això. És ben diferent. Un aqüífer és la pròpia roca que té una certa porositat, per aquella porositat hi entra l'aigua com si fos una esponja, aquella roca reté l'aigua. Tu quan forades, aquella aigua, com que està sota terra, està a alta pressió, i aquella aigua, quan forades, fas un forat i toques aquella roca que té aquella aigua, l'aigua surt. L'aigua pot sortir a pressió, pot no sortir a pressió. Vale?
6: Sí, no és la idea d'un pou, tampoc.
5: No. Ni una bossa d'aquelles que de vegades ens diuen una bossa d'aigua. T'imagines, doncs, una cavitat immensa sota terra, plena d'aigua fins a dalt. Com si diguéssim, hi posaries la piragua allà i una llanterna i aniries per allà dins, no?
6: Es diu més del gas, però també és veritat que s'ha dit alguna vegada, si tens raó.
5: Sí, sí, sí. Doncs això, sota terra, no existeix, a no ser que siguis una gruta, una caverna. I grutes i cavernes n'hi ha, però no són a sota Catalunya. No estem foradats com un gruyer nosaltres.
6: Però, clar, aquest fenomen, no? És a dir, en Jaume ho explica d'una forma molt gràfica, no? Un senyor amb un pèndol, no? Això que es coneix això com la radiestèsia, no? Que es barregen diferents coses, no? I hi ha gent que diu que és capaç de detectar-ho amb la ment, n'hi ha que s'hi posen aquelles vares, no? I després hi ha aquest ofici del saurí, no? Que tu deies. Hi ha gent que s'hi dedica professionalment, sembla ser, però també és veritat que tu dius, no, coneixen bé el territori. La cosa és, quina tarifa és més barata? Si la del saurí o la del científic? Si al final
5: és la del saurí.
6: Clar, és la
5: més
6: barata.
5: Sempre és la del saurí. Sí, sí, sí, és la més econòmica.
6: Arriben a una conclusió per un mètode similar al del científic, igualment. El que passa és que fan la feina a casa, no? Entenc?
5: Mira, t'explicaré mètodes que fan servir els saurís. Primer t'explico una mica d'on va sortir el saurí, perquè per posar una mica de context. Jo he estat buscant fonts històriques. M'he remuntat a molt de temps, perquè, a veure, l'home busca aigua des de que existeix, no? Aleshores,
6: sobreviure ni que sigui, no?
5: He buscat, doncs, si hi ha des de l'època dels romans, si els egipcis buscaven aigua. Evidentment, tots buscaven aigua, però com la buscaven? Doncs mira, els egipcis tenien el riu Nil. Tampoc potser els hi feia molta falta anar a buscar sota terra, tot i que en tenien, eh? Però mira, la primera nota de veritat que s'està parlant dels saurís ve d'una xilografia de Sebastian Münster en un llibre que es diu Cosmografia, el 1550. 1550 hi ha una xilografia allà que es veu una persona amb una vareta en forma d'Y, però que no està buscant aigua. Ah. En aquella època els saurís van començar buscant mineral.
6: Ah, molt bé.
5: D'acord? O sigui, buscaven mineral. Després també ha sortit en altres llocs. Per exemple, hi ha un llibre molt famós que es diu De Re Metallica, del 1556, de Georgius Agricola, i allà també doncs, es mostren una sèrie de miners amb una vareta per localitzar aquestes vetes i aquests filons. I, doncs, des de temps immemorials es fa servir aquesta espècie de radiestèsia, que la radiestèsia no és res més que notar una sèrie d'energies que et porten, doncs, a que la vareta es mogui, a que el pèndol es mogui, però, esclar, el que realment està movent tot això és la persona, no ho oblidem, vull dir que ho porta una persona, no es mou perquè sí.
6: Sí, però recorda, perdona, que en Jaume deia allò de vaig fixar-me amb els dits que no, que no es mogués, clar, deu tenir un truc molt ben elaborat, també, aquell senyor, no?
5: Sí. I això t'he dit, jo per això te deia que els saurís són uns profuns coneixedors del territori. Tu quan vas al territori, jo volto bastant per muntanya i et sé dir els punts de les fonts. Puc arribar-los endevinant. Mira, allà segurament hi ha una font. I moltes vegades l'encerto, perquè conec la roca, perquè conec certes coses que m'hi porten a pensar això, eh? Aleshores, un saurí fa exactament el mateix. Té punts de referència al territori, punts d'aigua, etc, profunditats, tal, i et pot dir, si forades aquí, trobaràs aigua. A vegades no la troben. I els geòlegs tampoc, eh? Vull dir, els geòlegs fallen moltes vegades, també.
6: Res
5: però els geòlegs fem... Sí, sí. Els geòlegs fem servir una sèrie de mètodes, fem servir màquines, fem servir detectors. Si vols, t'explico una mica com funciona això de buscar aigua molt ràpidament.
6: Fem una cosa, si et sembla, avancem una mica i fem també que entri el nostre convidat resident, el comunicador, el director de comunicació i de relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou, que cada setmana ens assisteix. Hola, Albert, com estàs? Com va tot?
7: Hola, hola, hola a tothom. Saludo efusivament perquè m'han fet notar d'altres podcasts que entro abruptament i he pensat, va, saluda.
6: Doncs ben saludat. Escolta, abans de continuar amb el que deies, Jordi, per entrar amb l'Albert un moment, després tornem, em deies abans, Albert, que tenies una informació sucosa que vincula el Saurís i Alemanya. Pot ser?
7: Sí, Jordi... Sí. En Jordi estava fent una mica de retrospectiva històrica del fenomen i totes les referències que tenia a Alemanya. I he anat trobant que Alemanya és una mena com de meca o de referència sobre aquest tema, o que, no sé, és un tema que els agrada especialment.
6: Doncs fem una cosa. Li donem continuïtat, però tornem una mica al Jordi, que ens expliqui una mica com funciona això, que t'he tallat abans, t'he deixat a mitges. Explica'ns-ho i després tornem a Alemanya a veure què passa amb els germànics i què hi té a veure tot això.
5: Doncs mira, molt interessant, el de l'Alemanya, ja ho veuràs.
6: Veurem.
5: Doncs mira, per geòlegs, per mirar si hi ha aigua a l'interior de la Terra, fan servir tota una sèrie de màquines, tota una sèrie d'instruments. L'aigua sota terra té tendència, quan circula entre les roques, es mineralitza i agafa salts. Per tant, és conductora elèctrica. I ara em diran, veus, per això és el que noten els Saurís.
6: Clar, aquesta, les energies que tu deies.
5: Aquesta electricitat. Bé, anem a mirar quina electricitat és. El potencial elèctric és de pocs centenars de mil·livolts distribuïts en centenars de metres. És a dir, és com intentar notar una pila de botó al Camp Nou.
6: Per
5: posar-nos una cosa aquesta. És a dir, abans notaràs, per exemple, el camp elèctric de l'atmosfera, que és més o menys de 100-200 volts metre, que no pas els mil·livolts que ofereix aquestes espècies de corrents subterrànies. De fet, una altra cosa que es pot medir és si hi ha un cos d'aigua, serà més densa dins de la Terra, no? Hi haurà més densitat, hi haurà més pes, perquè hi ha aigua. Aleshores, també hauria d'haver-hi una variació gravitatòria. Hauries de notar la gravetat.
6: Clar.
5: Doncs,
6: si hi ha una massa, no?
5: Exacte. Doncs estem parlant de microgals. Això, o sigui, un microgal és tan poc detectar. Un microgal és que ni tots els gravímetres de la Terra poden detectar aquesta precisió.
6: Una misèria, no?
5: És tan misèria, sí.
6: Testimonial, allò.
5: Sí. I després també dius que no és ni energia elèctrica ni energia gravitatòria, sinó que estem parlant de magnetisme. I fins i tot calor, podria arribar a dir. Magnetisme. L'aigua no és magnètica. L'aigua en si, és a dir, tu costes un imant a l'aigua i l'aigua no s'atrau.
6: No.
5: L'aigua pot ser polar. Atenció, no, per no confondre termes. Polar vol dir que tu, quan acostes un camp magnètic a l'aigua, l'aigua s'orienta. Es pot orientar, les molècules es poden orientar, però no és magnètica. És a dir, no
6: però igualment, perdona, a simple vista i efectes pràctics, una persona que quan passa el fenomen aquest de l'orientació polar no hi veuria res, simplement és a nivell molt molecular i no, en tot cas atòmic.
5: Sí. Estem parlant de coses irrisòries. I l'altra cosa, és a dir, torno allò que ens hem imaginat, aquell flux d'aigua de dintre de terra que corre
6: filó,
5: tant,
6: si
5: aquest filó... No, no, és allò, hem d'imaginar roca empapada d'aigua. És a dir, jo puc punxar aquí, punxar 200 metres, puc trobar la mateixa aigua. O no, a vegades no la trobo perquè el cos que la conté s'acaba. És igual. Però saps a quina velocitat pot córrer l'aigua?
6: Aviam.
5: A dins de la roca? Atenció, dins de sorra fina, si trobem aquella roca que és tan aspra, si s'omple d'aigua aquella roca, va a la velocitat endiablada d'un centímetre o 10 centímetres com a màxim cada dia.
6: Caram, és quina cara de velocitat els àtoms d'aigua.
5: Pràctic, o sigui, no hi ha un flux. No hi ha un flux. Si es fa dins d'argiles, aquesta velocitat baixa fins a mil·límetres any.
6: Mare imagina't. Déu, clar. Sí.
5: Per fer un exemple, a l'Anoia, a la comarca de l'Anoia, hi ha una font que l'aigua que raja d'aquesta font, saps de quan és?
6: Aviam.
5: De quan va ploure a l'època romana.
6: Buah, imagina't.
5: És a dir, és aigua de fa 2.000 anys. Hi ha fonts a Catalunya que raja aigua molt antiga. Hi ha fonts que raja al cap d'una setmana d'haver plogut. Però perquè et facis la idea una mica de les velocitats endiablades que agafa l'aigua de sota terra.
6: És a dir, perquè tothom ens entengui, més que imaginar, com deies tu, un flux o un riuet petit, és molt més gràfic imaginar-se una pedra molla, no?
5: Ah, exactament, una pedra molla per dins.
6: que està, que és porosa i que sí, hi ha l'aigua que està, s'ha mullat per dintre i aquella aigua poc o molt es desplaça, però a una velocitat irrisòria, no? Mira, a una escala humana no és perceptible, pràcticament.
5: Exacte. Jo aquí faig una tonteria, que és, agafo una pedra de la mida d'un puny, la peso abans, la submergeixo amb aigua durant una hora i la peso després. La pedra pesa bastant més, perquè ha absorbit tota una sèrie d'aigua i tu no la veus. Tu pots assecar la pedra per fora, però pesa més. És una tonteria, però això és molt gràfic. Doncs això és un aqüífer. I a la velocitat que anem, doncs no hi ha un flux d'aigua, no hi ha magnetisme. L'electricitat, com pots veure, és irrisòria. Per tant, hem de fer servir detectors als geòlegs, que, és a dir, punxem uns claus a terra, amb uns fils conductors, i medim l'electricitat. I a vegades es veu o no es veu.
6: Està clar, tampoc perquè és molt imperceptible.
5: Sí.
6: Escolta, tornem a l'Albert, que té moltes ganes d'explicar-nos què té a veure Alemanya amb el Saurís, i m'ho ha fet saber de forma molt clara abans. Llavors, va, Albert, dispara. Home, què ens has de dir dels alemanys?
7: Bé, és que clar, sempre una prèvia, és que estem parlant potser de l'únic estat que ha finançat amb fons públics la investigació d'això. Llavors, dona per bastant. I a més, he de dir que m'he divertit bastant preparant aquest programa, perquè he pogut entrar en una cosa que en altres programes no podem fer, que és científics barallant-se entre ells. Altres vegades no ho podem fer perquè no hi ha científics defensant segons quines coses, però aquí sí que hi ha científics intentant fer estudis seriosos, intentant publicar-ho en revistes científics i després generant respostes amb cartes... O sigui, els científics es barallen per carta, aviso. Cartes, contrarèpliques, queixes públiques, suposo que bronques en algun congrés, i això és un, diguem, un conflicte bastant lamentable, si t'ho pares a pensar, perquè dos científics al final tampoc són, no sé, vull dir, a les èpoques de Guardiola contra Mourinho tenien més gràcia, segurament, que això.
6: Com una sessió de control al govern, d'aquestes que es tiren els plats pel cap. Sí. Però, clar, per carta, de fet, és una mica similar a la velocitat de l'aigua per les pedres, deia Jordi,
7: sí,
6: això,
7: sí.
6: Avorridot, però, bueno, en fi, digues.
7: I això, com us deia, acabes molt a Alemanya, i avui potser podríem fer que ens acompanyés l'audiència en la trista història de Hans-Dieter Betz, un senyor que feia altres coses. En realitat era un físic especialista en la física de les esferes, però també el feien estudiar el tema del Saurís perquè el govern li pagava, li finançava la investigació.
6: Fons públics, això?
7: Sí. També ara, per cert, o sigui, aquest senyor també ha estat mirant si havia fet coses a nivell de planeta o això, perquè era físic d'esferes. Jo vaig fent apunts per lo de la Terra plana, perquè, no sé, jo pensava que faríem el programa algun dia. Jo tinc el guió.
6: En fi, en tot cas, escolta, no t'entrebanquis gaire amb els noms en alemany, que prou feina tindràs, o sigui que va, tira.
7: Bueno, no sé, ja en parlarem, no sé. Bueno. Un pas previ, abans d'arribar a Hans-Dieter Betz, hi va haver un estudi que també es va fer cèlebre a Alemanya, que era els estudis de Kassel, que responien a un repte que va llançar una persona que segurament acabarà sortint en altres programes, que era James Randi. James Randi, per si algú no el coneix, que bueno, segurament és molta gent, era un mag il·lusionista que es dedicava a fotre-se'n una mica de les pseudociències i es dedicava a llançar reptes d'escolta això, doncs demostra-m'ho. I en el cas d'això del Saurís i de la radiestèsia, ell va dir que donaria 10.000 dòlars a qualsevol que li demostrés, aplicant el mètode científic, que això era real. I aquí van néixer els estudis de Kassel, que, bueno, van agafar unes quantes desenes de saurís alemanys, perquè, aviso, spoiler, n'hi ha moltíssims saurís a Alemanya, moltíssims, dona per experimentar amb mostres enormes.
6: O sigui, és un col·lectiu de gairebé sindicat, no?
7: Sí. I, lamentablement, la Societat Parapsicològica Alemanya, que és qui va liderar aquest estudi per intentar rebatre les bromes de James Randi, van arribar a la conclusió que no ho podien demostrar.
5: La Societat Parapsicològica?
7: Sí.
5: Carai, per què s'hi va posar la Societat Parapsicològica?
7: Bé, perquè, mira, suposo que passaven per allà i van dir... Però clar, bueno.
6: Sobre James Randi, jo recomano a la gent que ens escolta que llegeixi la seva biografia, i hi ha algun documental online molt, molt interessant sobre la vida d'aquest senyor, que és una vida amb llums i ombres molt, molt especial, però que va estar literalment obsessionat tota la vida, obsessionat en desmuntar aquest tipus de mites. I, de fet, va escriure un llibre sencer, bastant gruixut, per desmuntar Uri Geller, paraula per paraula. És bastant espectacular, jo el recomano molt. Disculpa, disculpa, Albert. Digues, digues.
7: No, sempre amb ganes de parlar algun dia de gent que doble culleres. Però, bueno, no, clar, ara pensareu, bueno, clar, si, escolta, la societat parapsicològica, òbviament, aquesta gent no tenien un... Vull dir, no sé, gent poc seriosa... Això. No, anem a buscar gent seriosa. Hans-Dieter Betz, com us deia abans, professor de la Universitat de Munic, recerca finançada per el govern de Munic, pel govern alemany, o sigui, fons públics, a part de ser especialista en física d'esferes, el feien estudiar el fenomen dels sauris perquè ell hi estava a favor, bàsicament.
6: I... Estava d'acord amb que això era fidedigne i era genuïn,
7: sí, sí, sí. I el govern d'Alemanya, als anys 80, va decidir que volia treure l'entrellat d'això, i després de segles de que això fos un tema popular, doncs van decidir finançar-li 400.000 marcs, que al canvi són uns 250.000 èpoques de l'època. Aquest de l'època no sé, no sé ara avui en dia quan seria, suposo que és bastanta més pasta.
6: Doncs, bueno, 250.000 euros,
7: 250.000 euros dels anys 80. O sigui,
6: mira.
7: Dit, munta'm un experiment que, per favor, ens demostri si això és veritat o no. I el tio s'ho va prendre en sèrio i va organitzar els mítics, si els busqueu, Schönen Experimenten, que sona molt èpic, però si ho tradueixes són els experiments del graner.
6: Sí, a vegades les traduccions són com de les pel·lícules, eh?
7: Perquè, sí, sí, perquè bàsicament el senyor Hans-Dieter Betz i el seu equip, que no sé si era molt gran, va construir un graner enorme de dues...
6: A veure, per on ens, cap on ens porta tot això?
7: Imagineu-vos un graner d'aquestes de pel·lícula americana que fan servir per fer els balls en pobles rurals, una estructura així, sí, grossa, amb dos pisos. Al pis de baix va construir tot un sistema de canonades mòbils que es podien anar canviant de posició i de direcció i que a més podies fer-hi passar diferents tipus d'aigua, o sigui, aigua freda, aigua calenta, aigua salada, aigua turbulent, aigua bruta, i que de forma ràpida tu tenies tota una planta d'un graner en el que tenia un sistema de canonades on podies fer passar aigua de formes molt diferents. També va construir, al costat del graner i d'aquest graner de dues plantes, va construir un allotjament per poder tenir els saurís participants a l'estudi en condicions. I bé, en tenia 500. Sí, el senyor...
6: 500 saurís en un lloc...
7: 500... Sí, sí, sí.
6: A pan i cuchillo, que diuen, eh? Pagat pels fons públics d'Alemanya.
7: Sí,
6: eh?
7: Sí,
6: molt
7: sí,
6: bé.
7: 500 saurís...
6: Quines dates era això? Ho tens
7: 1987-1988. Va estar dos anys fent l'estudi. O sigui, dos anys d'un graner amb saurís anar passant per allà.
6: O sigui, mentre queia la Unió Soviètica i l'Alemanya es tornava a reunificar, estava passant
7: mentre
6: això,
7: passava, Hans-Dieter Betz estava en un graner amb unes canonades mòbils,
6: i uns senyors allà anar cobrant
7: amb una mena d'alberg ple de saurís, que els anava fent passar, va fer milers i milers i milers de testos, que cada test durava una hora, posava un dels saurís dins de la segona planta del graner, i li feia dir, escolta, on és l'aigua? I el senyor... Saurí, senyor o senyora, havia d'assenyalar el punt on ell creia que era l'aigua en el pis de sota. Plantejament experimental d'una elegància absoluta. Li feia repetir 10 vegades en cada test. Això feia que cada saurí estava una hora a la segona planta del graner anar assenyalant, ara on és l'aigua? Aquí. Ara on és l'aigua? Aquí. I a partir d'aquí anaven veient la comparativa d'on responia a on era l'aigua de veritat. Tampoc és un experiment molt complex, eh?
6: No, però sí que és veritat que serveix precisament per desmitificar-ho i pel que deia en Jordi, perquè si et coneixes el territori, clar, si no coneixes per on passa realment l'aigua, sí, és una cosa doncs aleatòria, no?
7: Van contractar uns mags professionals perquè analitzessin i certifiquessin que no hi havia cap forma possible des del segon pis de saber on era l'aigua del primer pis. O sigui, que es van assegurar, que s'ho van prendre en sèrio.
6: Home, s'ho van currar. Sí. O sigui, aquí hi ha un... Sí. Home, ja que l'he públic, doncs mira, almenys, tio, s'ho va treballar.
7: Sí, el problema és quan... Bueno, això ara, un parèntesi, els que hem estudiat ciències sabem que hi ha una frase molt mítica, que és que existeix la veritat, la mentida i l'estadística. I el problema de l'estudi és quan el senyor es va posar a fer l'anàlisi estadístic i el plantejament. Sí, perquè, clar, dels 500... Dels 500 que tenia inicialment, sembla ser que n'hi va haver uns quants que no li acabaven de fer el pes. I el que va fer va ser quedar-se... Sí, en va descartar 457.
6: Ah, o sigui, els que no li quadraven...
7: Sí, els que va veure que no encertaven mai res, els va descartar. Llavors, 457 els va descartar. I es va quedar amb 43, no sé si he fet bé la suma. Bueno, és igual.
5: Bueno, mirava
7: sí, ràpid la mostra. Bueno, queda 500, també... els 400 i pico els va enviar cap a casa i es va quedar amb 43. I va dir, bueno, mira, seguiré, ara farem l'experiment només amb aquests 43, que són els que... jo he vist que funcionen.
6: Funciona.
7: La cosa que això ja amb el plantejament experimental aquí ja comença a grinyolar una mica. I amb aquests 43 sí. Va fer 843 testos més d'aquests d'una hora d'anar buscant aigua. Resulta que d'aquests 43 va trobar un percentatge que ell considerava significatiu de persones que realment assenyalaven l'aigua allà on era. I així ho va escriure en el seu article. Passa que quan miraves les dades resulta que eren 6. Sí, hi havia 6.
6: Molt bé. Sí, de 500.
7: Ell afirmava que una vegada fet l'anàlisi estadístic et quedaven 6 persones de les 500 inicials. Allà passa algo, aquí passa algo, aquests sí que ho encerten. Aquests sí.
6: Passa algo.
7: Hi ha un tema que després aquests 6 els va provar amb un altre experiment i no li van funcionar.
6: I no tens les dades del percentatge de certs,
7: sí.
6: Tampoc, d'aquests 6,
7: sí, sí,
6: no?
7: Sí, sí,
6: sí. Ah, sí? I... A veure, anem al tema.
7: I encara arribes a més tristor. Perquè ell considerava un encert tenir un 4% més d'encert que els altres.
6: Ah, ostres,
7: però llavors, això... clar, la cosa no...
6: supera l'error estadístic, això.
7: No és que funcionés gaire. Ell considerava que havia demostrat que existia aquest fenomen perquè hi havia 6 persones de 500 que després replicant l'exercici no funcionaven, que s'acostaven un 4% més als punts on hi havia aigua al pis de sota d'un graner que els altres. Això va generar... un parell d'anys després, el que us deia, un conflicte, una batalla entre científics, una cosa èpica i inconmensurable, que és que hi va haver un senyor de la Universitat de Califòrnia, que es deia Jim Enright, que va escriure un article reanalitzant les dades i demostrant que era tot una patranya, perquè, bàsicament, havia plantejat l'experiment com li havia donat la gana i havia analitzat les dades com li havia donat la gana i havia tret les conclusions que li havia donat la gana. Cosa que Hans-Dieter Betz no es va prendre bé, perquè... Sí,
6: i es va enfadar.
7: Concretament la frase d'Enright en el seu article de rèplica, dient, això és un fallo, però com una catedral, deia que al final li agraïa a Betz haver portat a terme l'experiment més precís mai fet per demostrar que això no existia.
6: És a dir, ben empleats els fons públics, en realitat.
7: A lo qual Betz va respondre amb una carta en una altra revista, una resposta que ningú va acabar d'entendre mai del tot, perquè li va escriure una carta d'agraïment a Enright per donar-li les gràcies per haver donat validesa al seu estudi. Cosa...
6: O sigui, però esclar, o sigui, vol dir que l'experimentador... Veus com sí que ha servit d'alguna cosa?
7: No, ell anava per la línia de gràcies per dir que el que he fet jo és veritat. Per tant, gràcies per haver dit que he demostrat que existeixen els sauris. I Enright li anava dient, no, però és que... Però si el meu article deia tot el contrari. I així es va acabar la trista història de 250.000 euros de finançament públic a Alemanya que van ser invertits en això. Després va caure el mur de Berlín i suposo que es devien estar per altres coses. I no se'n devien preocupar més.
6: Baralla epistolar, èpica. Escolta,
5: aquí també es van fer unes proves, també als Estats Units, que saps què feien? Com quan he dit allò que són profuns coneixedors del territori. Van posar els sauris traient totes les pistes visuals que poguessin tenir en un territori des que ells no coneixien i al final la tassa d'encert es reduïa simplement a l'atzar.
6: Que segurament aquests 6 que deia l'Albert, no? Devien anar una mica per aquí, també, no? Jordi, una cosa, justament que abans ens estaves explicant com es detecta, però és que com es detecta des de la geologia, des de la ciència, l'aigua i els diversos fenòmens que passen a sota terra, perquè ens entenguem. Els sauris també detecten altres coses, en teoria, perquè tu dius que n'has conegut algun i que ja has parlat amb gent que s'hi ha dedicat.
5: I tant.
6: Digues, a veure, doncs, què fan?
5: Hi haurà els que només es dediquen a una cosa, hi haurà que es dediquen només a una altra, hi haurà que es dediquen a tot. Segurament és tot molt divers. Però et faig una llista... perquè vegis què poden arribar a detectar.
6: A veure, sorprèn.
5: A part dels aqüífers, les vetes d'aigua aquelles que dèiem, vetes entrecomillades,
6: Sí.
5: Detecten fractures internes a la Terra, detecten cavitats, és a dir, coves, detecten minerals, metalls, petroli i gas, però ara sortim una mica de la natura, també detecten canonades. conduccions. Metàl·liques i de plàstic és igual. Clavegueram, cables elèctrics, de telecomunicacions... També, atenció, això ja és una mica, ja és més divertit, eh? Perquè a mi m'agradaria poder tenir aquest poder, que és detecten antics murs, tombes, pous, monedes, cofres amb tresors.
6: Això, sí. Tresors, eh? Això és el que interessa.
5: Sí, sí, sí. Però atenció, que també detecten, poden detectar malalties, poden detectar intoleràncies, fan una mica això de l'energia vital, poden detectar, poden dir fins i tot quin és el sexe del fetus que portes a dins.
6: Però això ho fan amb varetes, també, o els hi ve
5: el cap? Varetes i pèndols. Varetes, pèndols, amb tota aquesta... És a dir, és una sensació, ells noten una sensació. No estic segur que ells la noten, aquesta sensació. Estic segur.
6: Està tot allà mateix, eh? O sigui, tot, sí, sí, són sí. Coses d'energies i...
5: Sí. Però també detecten, mira, allò típic, les línies, no sé si has sentit a dir mai, les línies de Hartmann-Curry, que són unes línies que orienten la casa, o sigui, ha d'estar tot molt ben orientat.
6: Ah, sí, una mica, alguna vegada, potser, sí.
5: En diríem allò com el Feng Shui.
6: Sí, això, es necessita sí, doncs parlar, però es barreja tot una mica, eh?
5: Sí, són capaços de dir, és que aquí et passo aquesta línia i tu dorms aquí, per això doncs malament. Clar. Però, atenció, mira, va sortir a TV3, la sequera del 2022-23, vam tenir una sequera molt important aquí a Catalunya, va sortir a TV3... i a molts mitjans de revistes, d'entrevistes, etc. Mireu, jo us llegeixo els titulars, eh? Perquè us feu la idea una mica de que encara és el Saurí és un personatge que conviu amb la cultura actual nostra.
6: Sí, és com una cosa molt... Tu ho has dit, eh?
5: I que està
6: respectat. Sí,
5: és molt del territori, exacte. Mira, titulars. La troballa d'un Saurí misteriós acaba amb els problemes d'aigua al Forja. Ostres... Ostres, el Forja troba una veta d'aigua i ja no caldrà que s'abasteixi amb camions cisterna.
6: Una veta d'aigua.
5: Atenció, eh? Catalunya Ràdio. Un Saurí ajuda a combatre la sequera al municipi del Forja. Es parla del pou de 150 metres i d'uns 140 metres cúbics dia. Uau. Impressionant, eh?
6: Déu-n'hi-do.
5: Realment, jo ho recordo perfectament perquè vaig entrar en una discussió amb diverses persones de si això havia sigut o no havia sigut veritat. El Saurí era un Saurí valencià que es va posar un mapa de Catalunya, del Forja, a davant seu, va fer manar un pèndol sobre el mapa des de València, això ho va fer des de València, el País Valencià. Va fer anar un pèndol sobre el mapa i va dir, forada aquí. Va enfordar i va sortir tota aquesta

0: Mediterráneo de Los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, oi? Algú va dir... Tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és... Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu rumis. O sigui, quan t'has de decidir qui creus que ha de manar, el cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves.
1: Dir que existe alguien más que haurà ocupat tu lugar.
0: Per això està el Coco.
1: Mil calles llevan hacia ti.
0: Per refrescar-te la memòria auditiva.
1: Sé que tengo que elegir.
0: Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma. És que en realitat...

a un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. Mm. I tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era, i un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

el que em demanis, el que vulguis, el que necessitis, ho tindràs. T'ho donaré sempre. You got it. Anything you want, you got it. Que gran, que gran. Anything you need, you got it. Quina preciositat. Anything at all, you got it. Roy Orbison. Primer single pòstum, quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins, amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Two Hearts. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo.

dos cors, vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

La banda Soul Sister, el 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye, perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt...

Sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia «Aquí no hay playa». A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de refrescos.

0: aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, bueno, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà... No perdis la sintonia, Coco.
1: El sol, oh, oh, oh. Cocodril Club.
2: I ella sigue allí, sigue allí, sigue allí. Sus piernas solitarias.
1: El programa Revival de l'Albert Mar.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Aquest dilluns 27 de juliol és Sant Cugat. Segons l'Institut Estadístic de Catalunya, actualment hi ha 5 persones a Catalunya que es diuen Cugat i totes viuen a la província de Barcelona. Una d'elles és Cugat Sallés, veí de Sant Cugat, que precisament aquest mateix dilluns fa 89 anys.
2: Posen Cugat perquè als 3 anys de guerra van treure el nom de Sant Cugat. Però el meu pare, com que havien tret el nom, va anar al Llogat de Pau i em van inscriure amb Cugat. I el jutge era un de la família de Cal Rull, que quan se va acabar la guerra, cap als Pirineus, i el va amenaçar que el posaria a la rebessada per posar el Cugat quan ell ho havien tret.
1: A Cugat Mèdia trobareu l'entrevista completa a Cugat Sallés i també trobareu una peça amb la llegenda del màrtir Cugat. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
3: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
1: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa. I la passera provisional de Can Vernet ha entrat en servei. La infraestructura ja està oberta als vianants i permet recuperar la connexió entre el carrer de la Mina i el parc de Can Vernet, interrompuda des del tancament del pont medieval al maig de 2021. El nou pas té 77 metres de longitud i està format per una estructura tubular d'acer similar a una bastida. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
5: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia, per cridar l'atenció, va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com la seva, com una de les seves grans obres mestres, La gran bola de fuego. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love as a man insane. You broke my will, what a thrill. Grits, balls of fire. I això va tornar a ser èxit. En llistes, en pistes i a la gran pantalla.

la gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cher, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoop Shoop Song.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

I've been thinking about you. Sempre pensant en tu, l'èxit de London Beat en aquell 1990, any en el que la cançó, considerada cançó oficial de l'estiu, va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on, give me

ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, Ven, devórame otra.

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que em demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91...

aquell 1991 vaig rebre la visita personal de Cristina Rosenvinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i al moment que tu vulguis, al moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Loving, i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92

All My Loving. Naino, naino, na. Naino, naino, na. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida et descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, amb de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa, pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Losing My Religion, dels Rem, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el que el discjòquei valencià Ximo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mí, va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera.

0: Éxtasi. Éxtano. Éxtasi. Éxtano.
1: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
0: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pin.
1: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Per al 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canción del verano.

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran bunda Juan Luis Guerra. I al seu grup Los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics o cantants que m'estiguin escoltant ja saben a què em refereixo. No, no era una mania. És que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire. Fa poc va estar el programa de convidat, en directe. Ah.
1: En una tierra lejana, si me llevas contigo.
0: Te'n recordaves de la lletra?
1: Prometo ser ligero como la brisa.
0: I decirte al oído. Semilla negra.
1: Los secretos que harán brotar tu risa.
0: Tu risa, Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any olímpic.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió d'Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia i que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita en data 20 d'abril del 90.

0: los que hay. Han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí.
1: Han cambiado.
0: Com canta la meva amiga Sole, Sole Jiménez de Presuntos Implicados. Cómo hemos cambiado. Tots plegats, ¿eh? ¿Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta. Bueno, pues...

Sí, Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Veloz.

0: tractor amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir, l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: La canción del verano.

0: no, no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige.
0: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard. Va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Cielo Cardonales.
1: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Aquest dilluns 27 de juliol és Sant Cugat. Segons l'Institut Estadístic de Catalunya, actualment hi ha 5 persones a Catalunya que es diuen Cugat i totes viuen a la província de Barcelona. Una d'elles és Cugat Sallés, veí de Sant Cugat, que precisament aquest mateix dilluns fa 89 anys.
2: Posen Cugat perquè als 3 anys de guerra van treure el nom de Sant Cugat. Però el meu pare, com que havien tret el nom, va anar al Jutjat de Pau i em van inscriure amb Cugat. I el jutge era un de la família de Cal Rull, que quan se va acabar la guerra, cap als Pirineus, i el va amenaçar que el posaria a la rebessada per posar el Cugat quan ell ho havien tret.
1: A Cugat Mèdia trobareu l'entrevista completa a Cugat Sallés i també trobareu una peça amb la llegenda del màrtir Cugat. Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguader explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
3: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
1: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguader té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa. I la passera provisional de Can Vernet ha entrat en servei. La infraestructura ja està oberta als vianants i permet recuperar la connexió entre el carrer de la Mina i el parc de Can Vernet, interrompuda des del tancament del pont medieval al maig de 2021. El nou pas té 77 metres de longitud i està format per una estructura tubular d'acer similar a una bastida. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
5: Hola, bon dia, bona tarda, bona nit, o inclús podríem dir bona matinada, perquè hi ha alguna emissora que ofereix el programa molt tard, però possiblement pot servir pels que tenen insomni posar la ràdio, la seva emissora habitual, i poder sentir aquesta música que segurament li farà venir son. Per tant, nosaltres estem com cada setmana aquí amb el programa Torna-la a tocar, Sam. I quan diem que la música li pot fer venir son, no vol dir que sigui avorrida, al contrari, que és tan agradable que pot ser que calmi aquell nerviosisme que es té quan es té insomni i el pugui ajudar a fer que somiï coses boniques com aquestes cançons. Doncs sí, avui ja estem en l'11è programa dedicat a l'any 1964 i anem fent camí durant aquest any i mirarem d'arribar també a una pila de capítols dedicats a la música. I per tant ja comencem el programa d'avui amb la que ens recorda, recuperem o anem enrere en el temps i sentim a la Glòria Lasso cantar La Tuna.

Fem una pausa per les curiositats i precisament és amb la cançó aquella de la Núria Feliu que sempre ens diu quan comença, sí,

0: Exacte, és aquell espai de te'n recordes quan? Doncs l'altre dia estàvem parlant de Francesc Candel, que havia escrit un llibre que es deia Els altres catalans, i precisament un llibre que parlava de la vida de cada dia, dels somnis, necessitats, de tots aquells treballadors que havien arribat d'altres terres, d'altres llocs de la península Ibèrica, per treballar a Catalunya, d'aquells que ells mateixos varen fer la casa, o molts d'ells al principi varen fer la barraca, d'aquells que havien de procurar per ells mateixos les seves, els seus serveis essencials. I així havia passat, per exemple, al barri de Roquetes i altres barris d'altres llocs, on ells mateixos s'havien hagut de fer la xarxa de clavegaram i altres coses d'aquest tipus.
1: Potser hi van ser, però mai no he deixat d'estir...
0: I de moment també ens serveix aquesta sintonia per recordar quan sonava aquesta cançó en català, tan senzill com és, a la veu de Magda.

I seguim amb més novetats discogràfiques de l'any, que poden ser cançons noves o també intèrprets nous que fan versions de cançons ja sorgides en anys anteriors.

El que sí fem en el torn a tocar Sam, i per això aquest títol, és moltes vegades repetir cançons amb diversos intèrprets o amb el mateix intèrpret segons l'espai que li correspon. Avui escoltarem la Rita Pavone, que és novetat discogràfica del 64 i que diu que no és fàcil tenir 18 anys.

Una gran cançó, un gran èxit de Charles Aznavour, va ser La Mamà. I escoltarem avui la versió en llengua castellana de L'Hostamara.

Un altre èxit, en aquest cas de Roy Orbison, una cançó que s'ha fet molt famosa, més cap aquí, més actualment, amb la pel·lícula del mateix títol, Pretty Woman, i sentirem la versió de Los Tops Son.

té NT, seria el nom artístic de Tim, Nelly i Tony, que varen editar un disc aquest any 64 amb la cançó I volvamos a l'amor.

Aquesta cançó també era un gran èxit francès de la Marie Laforet, aquella que ja havíem escoltat amb el títol de Les Vendanges de l'Amour. I ara seguim amb la novetat discogràfica del Regne Unit, i com no ha d'anar de la mà, o més ben dit, de la veu dels Beatles, que estaven en ple èxit en aquest any 1964. I la cançó, traduïda al català, la podríem titular com No pots fer això.

I acabarem aquest espai dedicat a les novetats discogràfiques amb la que ens procedeix als Estats Units i que es titula Una cançó d'estiu de Chad and Jeremy.

I a continuació escoltarem les cançons que varen arribar a número 1 de les llistes d'èxits. En aquest cas, a la llista d'èxits dels Estats Units. I de 5 fragments n'escoltarem 3 dels Beatles, un de Louis Armstrong i l'altre de Bobby Winton. Comencem per la primera, que es titula Ho he dit alguna altra vegada, que és de Bobby Winton.

Abans d'anar cap a la banda sonora de la pel·lícula que avui hem triat, el que direm és que és el tercer lliurament de la sèrie de la gent amb llicència per a matar. No fa gaire gràcia, això. James Bond contra Goldfinger. Sean Connery, doncs, es va proclamar com el millor 007 possible. Després el van substituir d'altres i haurien de mirar a veure qui ho feia més bé. I es va consolidar, això sí, com a imatge del poderós seductor. I com a música, avui escoltarem de Mary Poppins aquella cançó dels Escuro Xemeneies, Xim Xim.

Grans Julie Andrews i Dee Van Dyke, que van ser els intèrprets de la pel·lícula i també d'aquesta cançó. I ara anem cap al món de la televisió, quan un habitual d'aquella època primerament havia estat la Marisol, després va ser el Torre Bruno, i que ens cantava aquesta cançó que deia «No, no me casaré».

El gran Torrebruno, italià, però que va fer doncs, carrera musical en llengua castellana i també en programes infantils. I ara anem cap a ja a buscar la nostra cançó. Una cançó que podem trobar en un festival de la cançó o la cançó de l'estiu. Encara que també la pots trobar a novetats discogràfiques o llista d'èxits o un altre espai del nostre programa Torna-la a tocar,

smiling. Comencem pels festivals. El Festival d'Eurovisió del 64, 6è premis, l'emporta Àustria amb el cantant Udo Jürgens amb la cançó Per què o per què? Warum nur warum?

Dins de l'espai de cançons de l'estiu, un cop acabades, ja us ho vàrem dir-ho, doncs hem d'anar buscant aquelles cançons que tenen les tres principals condicions de les cançons de l'estiu. Ens ha semblat que aquesta podria, doncs, fer... estar molt bé per aquest espai. Es tracta d'una cançó de Luis Aguiler, també n'hem posat alguna altra vegada. En Torrebruno també és d'aquells d'Andodo Escolar i així solen tenir cançons d'aquest tipus. Hem trobat Bartolomeo.

Què us sembla? Pot passar per una cançó de l'estiu? Fins a, cap al final tenia els meus dubtes, però ara ha fet un final apoteòsic que no solament cançó de l'estiu, sinó que se'n podrien portar el primer premi de les cançons més humorístiques, més desenfadades i més rares del seu final. Bé, i ara passem ja a l'últim espai del Ball i les Grans Orquestres.

En el primer apartat d'aquest espai, doncs continuem encara amb el mateix disc de balls de saló memorables. Avui tenim un bolero que porta per títol Perjurio.

I què us sembla que abans de presentar l'orquestra que us acompanyarà fins a final de programa, ens acomiadem de vosaltres fins la setmana que ve. Us esperem, sobretot, 12è programa dedicat a l'any 1964, amb més novetats, amb més llista d'èxits d'un altre país, etc, etc. Fins aleshores, adeu-siau, i us deixem ara amb l'orquestra de Frank Shaxfield, que aquest any 1964 va editar un disc long play dedicat a cançons del cinema. Començarem per Les fulles verdes de l'estiu, de la pel·lícula El Álamo.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Aquest dilluns 27 de juliol és Sant Cugat. Segons l'Institut Estadística de Catalunya, actualment hi ha 5 persones a Catalunya que es diuen Cugat i totes viuen a la província de Barcelona. Una d'elles és Cugat Sallés, veí de Sant Cugat, que precisament aquest mateix dilluns fa 89 anys.
2: Posen Cugat perquè als 3 anys de guerra van treure el nom de Sant Cugat. Però el meu pare, com que havien tret el nom, va anar al Llogat de Pau i em van inscriure amb Cugat. I el jutge era un de la família de Cal Rull, que quan se va acabar la guerra, cap als Pirineus, i el va amenaçar que el posaria a la rebessada per posar el Cugat quan ell ho havien tret.
1: A Cugat Mèdia trobareu l'entrevista completa a Cugat Sallés i també trobareu una peça amb la llegenda del màrtir Cugat. Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguader explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
3: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motar, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tot aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
1: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguader té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa. I la passera provisional de Can Vernet ha entrat en servei. La infraestructura ja està oberta als vianants i permet recuperar la connexió entre el carrer de la Mina i el parc de Can Vernet, interrompuda des del tancament del pont medieval al maig de 2021. El nou pas té 77 metres de longitud i està format per una estructura tubular d'acer similar a una bastida. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
5: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
6: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
7: Joder, que tropa!
6: L'hora dels joves.
8: Bona nit, bona tarda, bon migdia, bona matinada a tots els oients d'aquest
9: precioso
8: programa.
9: I bon matí, bon matí, què? Bon dia, bon dia.
10: No, has dit bon matinada.
9: No hem dit bon dia. No, repetim.
10: Tornem-hi.
9: Repetim.
8: No, ara repetim, cap un Déu.
9: A veure, que hem de repetir, hòstia.
10: A veure, per favor.
9: Si us plau.
10: Què hi ha avui?
8: Calleu tots. Benvinguts a l'hora dels joves, al programa de Joves per Joves de Cugat Mèdia. Esteu escoltant la 91.5 Cugat Mèdia, la ràdio pública.
10: Sí, no estan equivocats i no estan en Spotify.
8: Exacte, si no ho esteu escoltant per diferit.
9: 55 o 45, depèn de freqüència.
8: Som el Genís Marcet, el Joan Gimeno i el Martí Civit.
10: I una cosa, i el Pedro, que també vindrà avui.
8: I en Pedro?
9: On està el Pedro? On està el Pedro?
8: El Pedro està... No hi ha interferències, això vol dir que el Pedro no està a l'estudi.
10: No, però vindrà a l'estudi.
8: Vindrà a l'estudi, bueno, sí.
10: Perquè... Escolta, és que no... És que
9: ja vindrà,
8: la màgia de la ràdio.
10: Ja veureu, perquè després el Pedro... Espectacle.
8: La màgia de la ràdio. Avui, companys, tenim un programa no normal, però sí que basat en un programa normal. Tenim les notícies...
10: Basats en fets reals, també?
8: Tenim les notícies com cada dia. Després tenim una entrevista.
10: No, històries absurdes.
8: Històries absurdes. Després tenim una entrevista, això sí.
10: Ojut.
8: Una entrevista a un convidat especial.
10: Ojut.
9: Ai, un convidat especial.
8: No trepitjar Cugat Mèdia mai.
10: No trepitjar Cugat Mèdia, però a nosaltres tampoc ens ha sentit.
9: Ah, és veritat.
8: Tot seguit passarem a la secció de les merdes del Genís per acabar farem la secció del Martí.
10: Sí, avui porto zona zero.
8: Doncs, sense més preàmbuls, comencem. Joan Gimbao.
10: Última hora.
9: En exclusiva mundial.
10: Ah, no. És exclusiva.
9: El Teatre de la Unió torna a aixecar taló 15 al després.
8: Tela marinera, tela marinera.
9: No, tela de la Unió, no tela unida.
10: Bueno, la tela és la que s'obre, perquè és pel taló, saps? Saps d'on ve taló? De tela.
8: Hòstia, com es nota que feia
9: l'escènic. No ho sabia, tio.
10: Ah, no ho sabia? És que es nota que és de Barcelona,
8: això que entra la selectivitat de l'escènic, això.
10: No, però jo m'ho sabia ja.
8: Perquè surt la tela del taló.
10: Oh! Uau.
9: Atenció,
8: tela,
9: perquè...
8: Tela marinera.
9: Més de 15 anys després, el Teatre Unió Centre Cultural, la Unió pels amics, reobrirà les portes al públic...
10: La Unió.
9: I ho farà la Unió, coneguda pels entusiastes, com per exemple el Martí i...
8: Jo també.
9: El Martí i el Genís.
8: El Martí...
10: Jo m'hem fet el Torneig de Globus l'any passat.
9: Reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle programat per la tardor, però encara sense concretar data, dona el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica.
10: Espera. Tardor del 2030 o del 2040?
9: Del 47.
10: Perfecte. Resta-li 20 anys i és quan s'estrena.
9: Aquest gran càsting està inspirat en Terra Baixa del Gel Guimarà, que si no l'heu llegit com jo, sou uns incultes.
10: Perquè tu ets de Barcelona i no llegeixes.
9: No, jo sóc un tonto de Sant Cugat, mira. És, no llegeixo, mira. Tinc els meus gustos i un d'ells no és llegir.
10: Segueix, sisplau.
9: L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Sant Cugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923.
8: Oh, que bonic!
9: I des del 1923 que l'Ajuntament, com no, tancarà una vegada més la Unió a les entitats de cultura popular. Un aplaudiment, sisplau. Un aplaudiment.
10: No, això no s'aplaudeix.
9: Un aplaudiment.
10: Això no s'aplaudeix.
9: Un aplaudiment irònic, però un aplaudiment.
10: Ah, vale.
8: Un aplaudiment
10: pues,
8: irònic.
9: amb els dits.
10: Ho ha fet amb els dits. Vale. Siguiente, por favor.
9: Següent titular...
8: Manifestació de cultura al carrer aquest dissabte.
10: O sigui, demà.
9: Següent titular, demà tenim...
10: A les 12.
9: Demà a les 12.
10: De 12 a 2.
9: Mentre tenim Gincamat. Sí. De fet, podeu venir a escoltar-nos, estaria molt bé.
10: De 11 a 12 i després aneu a la manifestació.
9: Us podeu emportar coses molt guais al Gincamazi. Molt bones experiències, somriures de part nostra.
10: Encara us podeu apuntar.
8: Somriures, alegries, matemàtiques, què vols més? Què vols més?
9: No, les matemàtiques no són alegria.
10: Sí, no. Amb l'innovamat, sí.
9: No. No.
10: Joan,
9: les integrals triples no
10: vale,
9: són alegres.
10: Que això no ho fan els infants de 6 anys.
9: Com que no? Jo vull que, els meus fills, quan tinguin 6 anys, facin integrals.
10: Cap problema. Quan fem el Gincamat, ja et diré jo al concurs.
9: Continuem.
10: Ha caigut un arbre.
9: Espera, un moment, carai. Deixa'm...
10: Ha caigut un arbre.
8: No sé que aquest programa sigui escoltable, sisplau. És que, mare meva.
9: Vale, parlem de la PPA. Ojo, no Partido Popular de Andalucía.
10: Dale amb aquesta broma. Tio, l'has fet ja 50 cops.
8: Joder, les eleccions d'Andalucía, vaya drama.
9: La PPA...
10: No en parlarem, no en parlarem.
9: Vale.
8: Nosaltres el puto dia als mitjans.
10: No en parlarem.
8: Que no en parlarem, però puc parlar de la cobertura que han fet els mitjans, això, o què?
10: No.
9: No, no pots.
8: Que ets has de parlar del programa?
10: Sí, has de parlar.
8: Una polla.
10: Has de... això no es diu. Has de parlar de l'arbre que ha caigut a Sant Cugat.
9: No, puc parlar sobre el PPA?
10: No, pots perquè parlar, això ja ho has dit.
9: No, sí. Vull parlar.
10: La setmana passada vas parlar d'això.
9: No.
8: A veure, Partido Popular d'Andalucía, vamos.
9: El Partido Popular d'Andalucía, alias PPA, o també dita pesta porcina africana, nou clam de l'alcalde per, òbviament, clam de l'alcalde a la Generalitat per flexibilitzar una miqueta les restriccions, perquè, bàsicament...
10: Tot el clam.
9: Portem amb conxalora tallada, tancada, de fet...
10: 6 mesos.
9: 6 mesos. I jo no me'n recordo de quantes...
8: 1, 2, 3...
9: Jo no me'n recordo encara de quantes branques tenia el piatge.
10: Perdona, ara dos.
8: no, sí, perquè l'altre dia...
10: M'ha costat, eh? Però t'he de dir, si d'aquí un mes encara està tancat, seran 7 mesos. I no 6.
9: Ai,
10: i
9: no.
10: 6, 7.
9: Ai,
10: no. Saps que el Papa León... El Papa León...
8: El Papa
10: Lleó, crec que és 13 o 14, va fer un 6-7.
9: Ja. Puc fer jo les notícies?
10: M'ha sortit un vídeo.
9: Puc fer jo les notícies?
10: No, sí. Perquè t'has quedat sense temps, jo.
9: No. Ui, no, tant. Em queden 3 minuts o 4. Tranquil. Ferit lleu per la caiguda d'un arbre.
10: Ha caigut un arbre.
8: Ferit lleu el cascau del pit.
9: A on? Doncs...
10: A Rius i Taulet.
9: Rius i Taulet.
10: Que jo que sóc de Sant Cugat no sé d'on és, això.
9: Mira, pots, saps on està el consum...
10: La sac al martillo.
9: Saps on està el consum, Hisenda?
8: Abrajuanca.
10: Ah. Què?
8: Sisplau, pots fer que aquest programa sigui escoltable?
9: Podem, no. Podem callar, sisplau.
10: No, a mi m'has de dir Lluix, vale? Jo sóc el Lluix.
9: Lluix, calla la boca.
10: Ah, vale.
9: Estem parlant de que ha caigut just un arbre davant de... o sigui, l'avinguda de Rius i Taulet, perdó. No. On està el consum? El consum i Hisenda.
8: El consum.
10: Sí, perquè no. Tothom li diu consum. Es diu consum.
9: El consum.
10: Conjo. Consum.
9: Consum.
10: No consum. Consum què? Porta un accent? No. És consum.
9: Ja, però a nosaltres ens agrada el consum. Som comunistes.
10: Consum no patrocina aquest espai.
9: Bàsicament...
10: Perdó, consum no patrocina aquest espai.
9: Bàsicament, el matí de dimarts ha agafat... un arbre ha volgut caure i ha caigut...
10: I fiu-pum.
9: I ha caigut sobre un cotxe.
8: I ha hagut... un rep, no, mentira. Yes.
10: Va caure i el cotxe va fer... buf.
9: Bueno,
10: xiu-pong.
9: Diguem que és un ferit lleu, es troba estable, sí. Però igualment ha sigut un ensurt bastant bèstia.
10: Això sí, l'altre dia vaig aprendre que els ferits lleus i els ferits greus... Els ferits lleus, si et fas una rascadeta, i ets un ferit lleu.
9: Ah, mira,
10: i
9: està bé.
10: Si et trenques una cama, i ets un ferit greu. Per tant... Sabem que està entre aquest... d'esto.
9: Bueno, no s'ha trencat res, esperem, no?
10: No, perquè si és ferit lleu no es pot haver trencat res.
9: Següent titular...
10: Gincamaz.
9: No. El 45è concurs de grossos de la Festa Major obre inscripcions.
10: No, sí. I no. Sí. Aquí no se'n parla de Festa Major.
9: Sí.
10: Saps per què? Perquè
8: aquí
10: encara...
8: no se'n parla de concurs de grossos.
10: Aquí no podem parlar encara de Festa Major.
9: Nanos, heu de fer paelles.
10: Però
9: heu
10: que aquí de... encara
8: paelles
10: no podem fer...
8: o per nosaltres? No podem...
10: Madre mia. Encara no podem parlar de Festa Major.
9: Uau.
10: Festa Major es podrà començar a parlar a partir del 11 de juny.
9: Doncs no.
8: Perquè ho dius tu?
10: No, perquè llavors podrem dir el que fem per Festa Major.
8: El que fem.
9: Bueno, però volem...
10: Volem.
9: Bàsicament, després d'aquest clam independentista...
10: aquí no som independents.
9: Aquí no, depenem de Cugat Mèdia. Volem dir independència de Cugat Mèdia.
8: Exacte. Hora dels joves independent, ja.
9: Hombre. Bàsicament, com ha informat la regalèsia, la penya regalèsia...
10: La penya de los abuelos.
8: La penya dels jubilats.
9: Els iaios, de Sant Cugat...
8: L'exerço.
9: Es podran formalitzar les inscripcions...
8: Ara ho he escoltat,
9: Les inscripcions al concurs...
8: Pam delay, no? Va.
9: Hòstia, tio, no puc fer la secció.
8: No.
9: Calleu la punyetera boca. Es pot formalitzar la inscripció al concurs de paelles oficial de Sant Cugat...
8: Paella o per nosaltres?
9: Entre les 8 hores d'aquest dimarts 19 de maig fins al diumenge 24 de maig, que no teniu gaire temps, o sigui...
10: Quan està sonant això, falten 2 dies.
9: Exacte. I els primers 30 classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada.
10: Vaya merda.
9: I
10: haurien de ser els 30 últims.
9: I... No, pobrets, home, no. Si, estàs,
10: home,
9: si vas allà fas un xuletón en comptes d'una paella i...
10: Els 30 últims? Xaval, perquè així tenen
8: més
9: oportunitat.
10: Podem acabar ja aquesta secció,
9: sí.
10: Perquè estem fatal.
9: I em queda un últim titular.
10: Gincamaz.
9: No.
10: Coño, però digue-ho.
9: Ja ho hem dit.
10: Ah.
9: Va, Gincamaz. I últim titular, ara sí.
8: Gincamaz.
9: Per si us faltaven gelateries, tenim una més.
10: Qué pesado con la gelateria.
8: Mare meva, més azúcar. Azúcar!
9: Per si us
10: Don Simón... Ah, no.
9: Per si us faltava una gelateria... Sabíeu que on estaven les Munts...
10: No es fa publicitat.
9: No. On estaven les Munts ha obert una nova gelateria que es diu La Felicità.
10: Que arriba i dureix.
9: Vall d'Oreig número 41.
10: No, Vall d'Oreig.
9: Vall d'Oreig.
10: Ara.
9: Amics
10: i amigues. Que arriba i dureix.
9: Bàsicament, ha estat una zona bastant bona.
10: Sí, i els gelats també.
9: Els gelats també, esperem que sí. I si voleu anar a provar-ho, doncs...
10: Spoiler. És la gelateria de la mare del Joan.
9: Sí, és de ma mare.
8: Però una saludada.
7: Prou, fora!
10: Que encara cremem tota la ràdio, home.
9: Doncs res, si voleu anar, podeu anar a provar. Està ma mare allà, encantada.
10: Perfecte. Anem a escoltar...
9: Li dieu que veniu de part meva, de part del Joan.
10: Anem a escoltar històries absurdes? Perquè ha vingut el Pedro. Acaba d'entrar per l'estudi.
9: Ha vingut el Pedro?
10: I vosaltres esteu marxant.
9: Pues ala. Adéu-siau.
8: Adéu.
9: Adéu. És el torn de històries absurdes. El que...
10: Moment. Una cosa. Som conscients de que potser és la primera història absurda després de 2 mesos. Olé!
9: El que no vol saber...
10: Quan no vol saber... Perfecte.
9: I, sisplau, Martí, explica'ns què està passant ara a l'estudi 2 de Comandària.
10: Bé, que som dos perquè no han pogut vindre els altres dos, però després, o sigui, a l'inici han sonat dos... que, bueno, hem sonat tres, el Joan, el Pedro i jo, el Joan, el Genís i jo a l'inici, després el Pedro i jo, després el Peyu, el Pedro i jo, i després els altres
9: Joan,
10: tres,
9: Genís,
10: bueno, m'estic liant, vinga. Bueno, empezamos.
9: Històries absurdes, després de molt de temps us porto les tres històries que menys us poden importar. Com, per exemple, el famós matrimoni Burger King compleix 10 anys i ja va de camí als 11. Jo em vaig quedar igual de sorprès quan vaig veure aquesta notícia, i és que el 17 de juliol del 2015 van contraure matrimoni el Joel Burger, ojo, i la Ashley King. Una unió força divertida i curiosa, quedant el nom de la família com a Burger
10: King.
9: La boda va tenir lloc a Illinois, a USA, i la famosa...
10: USA, wow.
9: Sí, flipes, eh? I la famosa cadena de menjar ràpid va assabentar-se de la notícia, després de la viralitat de l'assumpte, va pagar totes les despeses de la boda i la va patrocinar.
10: Sí o què? Pues Pedro, sí. Canvia't el nom a Domino's.
9: Ah, i tu
10: pizza. Jo em canvio pizza i ja està, ja ens casem.
9: Ens casem i poda gratis, menjar gratis, pizzas gratis. A més, els hi van regalar mitjons de Burger King, pancartes, un munt d'hamburgueses.
10: Vaya espectacle.
9: Sí, sí, sí. Si ho busqueu per internet, us sortirà. La segona història que us porto ara no és graciosa, però sí que és força curiosa, i és que l'any 2000, la jugadora professional de pòquer, Victoria Coren, va iniciar teràpia amb un psicòleg per superar la seva por a volar. No obstant, la cosa va canviar quan mesos després el seu psicòleg va morir en un accident d'avió. Des de llavors, la Victoria tan sola es desplaça amb cotxe, tren
10: s'ha tallat de cop,
9: o vaixell. És a dir, qualsevol transport excepte l'avió.
10: Tu pots tallar els pets de cop?
9: No ho sé. Però tu què faries si et passa això? En plan, vas a teràpia perquè tens por a volar i el teu psicòleg es mor en un accident d'avió.
10: Bueno, pues... és lo que hay.
9: És lo que hay, no?
10: És lo que hay perquè al final tots som humans. I tots morim en algun moment de la vida.
9: Sí. No, però és curiós.
10: No, és que em vull posar sentimental. Va, seguim.
9: Un laboratori d'alta seguretat perd el control sobre centenars de mostres. Ojo, sisplau, redoble.
10: No tenim res d'obrer.
9: Dantavirus. Què és això? Tranquils, que va ser el 2021, no patiu. Perquè ara està molt de moda això de l'antivirus. S'ha tornat famós i és graciós quan recordar quan el 2021 un laboratori d'alta seguretat va perdre centenars de mostres d'aquest virus, entre altres, i és un virus que és potencialment mortal. El problema va succeir quan es van espatllar els congeladors que contenien les mostres i van haver de canviar-les de congelador. Va ser en aquest moment del trasllat on van haver mostres que es van perdre. I no se sap si van ser destruïdes o simplement van desaparèixer. És a dir, una cosa superperillosa, gràcies a Déu no va passar res, però... bueno, van córrer el risc. I ara està el tema de l'antivirus, que no se sap què passarà, però el 2021 ja va haver problemes amb l'antivirus.
10: Saps com vull acabar aquesta secció?
9: No ho sé.
10: Amb un pet.
9: A mi no m'agrada això de la flatulència aquesta. Bueno, i fins aquí, història d'absurdes.
10: No, és que un moment...
9: El o sigui, que no vol saber...
10: No, home, no, però boig, on vas? T'he de dir, el pet aquest acaba com molt bé. Acabes...
9: Sí, la veritat que sí.
10: Saps quan estàs parlant molta estona i és... Pues una cosa així.
9: Pues sí.
10: L'únic que no fa el... sinó que és com que es queda sense aire.
9: Ja. Sí. No el tornis a ficar, sisplau. És la cosa menys radiofònica que has de fer.
10: Veus? Al final aquest amb cua és molt interessant.
9: És molt interessant, sí.
10: Bueno, vols acabar ja, no?
9: Sí, jo vull acabar perquè aquest pet m'ha deixat mal de panxa.
10: Fantàstic, doncs vinga. Acabem i passem amb la tertúlia que avui parlem amb el Peyu.
8: Molt bé, aquesta secció,
10: eh? Aquí sí, t'ha agradat?
8: Molt sòlida, eh?
10: Anem tornat a l'estudi.
8: Lo de Burger King...
10: Lo del Burger King...
8: M'ha sorprès.
10: Pet... escolta, lo del pet es
8: t'has pesat, eh?
10: El petardo... El petardo estava bé, eh? Com es nota que era jo el tècnic de so, eh?
8: Mare meva, tu, mare meva. Es posa graciós el tio,
10: eh? Joan, tira un pet.
9: Tira un pet.
10: Un pedorro, va.
9: Un petit?
10: Ai, l'has d'au.
8: I un pet llarg?
9: I un pet llarg?
8: És que acaba així...
10: És com el que li he dit al Pedro, que es queda com sense aire, però al revés.
8: Molt bé, has d'abusar dels...
10: Sigues l'Uri, va. Escolta una cosa.
8: Sí, has d'abusar, eh?
10: Truquem al Peyu.
9: Voleu trucar al Peyu?
10: Truquem al Peyu.
8: Bueno, però per això ens hem d'anar nosaltres.
10: No, mira, truca.
8: Truca.
9: Truco al Peyu, a veure què es diu.
7: Posa't l'altre.

0: Bé, i avui tenim un convidat molt especial que ens... no ens ha visitat a l'estudi, però sí que ens ha visitat virtualment.
1: Però això no li treu importància a l'entrevista.
0: Exacte.
1: Important.
0: Tenim aquí el Peyu. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Bé.
1: Per qui no conegui el Peyu, és que està mal informat. Mal informat, perquè si a dies d'ara no el coneixes, és que poc has vist.
0: Peyu. Primera...
2: O vius a Extremadura, per exemple.
1: Exacte.
0: També, però...
2: La fama a Catalunya és molt relativa perquè amb una hora i mitja de cotxe no coneix ningú.
0: També t'he de dir que les persones que ens escolten tampoc crec que no sabem...
2: No ho sabeu. No us infravaloreu. Potser hi ha gent a França, escolta'm.
1: Exacte.
0: Per les persones que no saben qui ets, presenta-te'n tres paraules.
2: A Lluís Juclà Calvés.
0: Perfecte.
1: Que bé.
0: Quina bona presentació.
1: La millor presentació, en veritat.
2: No, és així.
0: Peyu, tu treballes a la ràdio, treballes també fent... Bueno, ets humorista, estàs fent una obra de teatre. Fas moltes coses o què?
2: Faig bastantes coses, sí. Sí. Si fos potser una estrella del rock internacional, fent música segurament seria suficient. Però som un país tan petit i tan mediocre que normalment t'obliga a fer moltes coses, diguéssim.
1: Molt bé. Parlant dels teus inicis, que tu vas començar treballant, bueno, fa molts anys a la ràdio, oi? Com vas iniciar-te amb això de la ràdio?
2: La ràdio vaig començar quan tenia 14 anys, amb un meu amic, que teníem ganes de fer ràdio, ens agradava a tots dos. Crec que a ell li agradava bastant més que a mi i jo hi anava una mica per acompanyar-lo amb ell. I vam presentar un projecte a Ràdio Voltregà, ens van deixar les claus i teníem 14 anys i els divendres al vespre anàvem a fer un programa que es deia El Lavabo, recordo, i començàvem sempre repassant les cagades de la setmana i, bueno... Així vam començar.
1: La idea
0: és bona. Escolta,
1: original,
0: potser te la robem.
2: Podeu fer-ne el que vulgueu. Podeu fer-ne el que vulgueu perquè estic parlant d'una cosa de fa 25 anys. Per tant, ha prescrit tot ja.
0: Tu vius a Muntanyola, Peyu, si no estem equivocats.
2: Sí.
0: Tu encara et tracten com un veí més o et tracten ja com una persona una mica més important?
2: No em tracten de cap manera en concret. Muntanyola, en el meu cercle íntim, de la gent que ens veiem cada dia, em tracten com un veí més, perquè si no seria molt esgotador, tant per ells com per mi, diguéssim. I a banda que... O sigui, és més difícil fer-se el famós que ser-ho, eh? Vull dir que realment, si tu fas una vida completament normal i vas als bars que vas sempre i als llocs que vas sempre, la gent, evidentment, absolutament t'acaba tractant normal i corrent.
1: Bueno,
2: ara, hi ha gent que els agrada molt fer-se els famosos i dir no, jo aquí no hi puc anar i aquí no sé què. Això és molt més complicat que no pas fer vida normal, diguéssim.
1: Bueno, això està clar. Això està clar.
2: Sí.
1: Després de...
2: És així.
1: Bueno, jo faig preguntes més del teu passat, els teus inicis a la ràdio. Després de Ràdio Voltregà, bueno, vas fer un salt ja, diguem ja professionalment, per iniciar-te al món de la ràdio, no? Vas passar pel programa del matí, La mare que el va parir, de Ràdio Flashback, oi?
2: Sí, senyor, sí.
1: Jo tinc molta curiositat, perquè bueno, és un programa que m'agrada bastant, i tinc curiositat com és treballar a un programa matinal de ràdio, un programa que comença a les 6 i acaba a les 12 del matí, per qui no ho sàpiga.
2: És una, com et pots imaginar, és una autèntica merda, diguéssim, perquè t'has de llevar molt d'hora, és horrorós.
1: A quina hora et llevaves?
2: Doncs la primera etapa que vaig fer el matí La mare que el va parir, jo crec que em devia llevar a les 6 perquè entrava a les 7 i vivia relativament a prop. Llavors, no és greu, hi ha moltes feines que la gent es lleven a aquesta hora o molt més d'hora encara.
1: Sí.
2: Però sí que és d'una exigència molt bèstia que havia llevat a aquesta hora i el primer que has de fer és fer riure la gent.
1: Yeah.
2: I quan fas un programa d'humor diari que cada dia sigui original, que no sigui repetitiu, que sorprengui i tal, és difícil. I a part que amb l'humor la gent no perdonen. Quan estableixes un nivell, el dia que fas una cosa una mica més dolenta, què és aquesta merda que han fet en Peyu? Bueno, un moment, deixi'm respirar. Escolti, yeah. Portem... Són 200 programes diaris en què en fem un d'una mica més dolenta, però no passarà res.
0: I són les 8
2: del matí. I llavors... Exacte. Més endavant, que vaig seguir fent morning shows al Fricandó Matiner, hi va haver una època que em va enganxar ja que vivia a Muntanyola, i allà sí que llavors em llevava a les 5 del matí i baixava fins a Barcelona a fer-ho. Sí.
1: Clar, perquè el tema dels guions allà, als programes matiners, entenc que els fas com a la tarda o una cosa així, perquè és que sí que realment el contingut és molt variat i és superoriginal, i jo hi ha punts que em pregunto realment quan ho fan, perquè avui estan fent això, demà estan fent això, i no són idees que surtin d'un dia per l'altre, realment, tampoc.
2: Nosaltres acabàvem el programa a les 10 del matí, de les 10 a les 2 del migdia, a quarts de 3, estaves fent escrivint i preparant el programa de l'any demà, i jo normalment, perquè bueno, m'agradava fer les coses molt ben fetes i si necessites molt temps per preparar coses. A la tarda seguia preparant coses a casa, a l'època que estava el Fricandó i baixava amb autobús fins a Barcelona, doncs l'hora d'autobús seguia escrivint coses.
0: Sí. Tu sempre has jugat amb el límit de l'humor i la ironia, no? Creus que avui al dia ens estem tornant una mica tots per a punyetes?
2: És de mal contestar, perquè hi ha coses en les que està molt bé que reflexionem i mirem si realment se n'ha de fer humor com se n'ha fet sempre, però després això hi ha qui ho aprofita per coartar la llibertat d'expressió una mica. El que passa que fa de mal defensar, perquè normalment qui defensa aquestes coses en quant a llibertat d'expressió s'acosten una mica a gent que els agrada simpatitzar amb l'extrema dreta. Llavors fa una mica de mal defensar, diguéssim. És complicat.
0: I parlant...
2: És un debat etern, a més a més. Sí, no ens posaríem mai d'acord i cadascú és susceptible de veure-ho diferent. Jo crec que s'ha de poder fer humor de tot, diguéssim.
0: I parlant també una mica dels límits, TV3 o Catalunya Ràdio, que és on has estat treballant últimament, has sentit que t'han posat bastant al fre?
2: No. No, en el meu cas, a part d'un parell o tres d'episodis que són públics, diguéssim, que se'm va demanar que no es diguessin algunes coses, jo les vaig voler dir, en el dia a dia de la feina nosaltres ens deixen dir i fer pràcticament tot el que proposem. Després, fas de més i fas de menys. També, més que a nivell polític, perquè és que, o sigui, no sé com explicar-me, però potser ara hi ha una mica menys de pressió de sàtira política, bueno, vull dir que es va menys a fondo en aquest sentit, però també perquè el context polític és molt gris i és molt avorrit, no? Que és com que ve poc de gust fer humor. És tan trist que ve poc de gust agafar la política com de referència per fer humor.
0: I tot i així el Polònia segueix.
1: Sí, el Polònia es manté allà, eh?
2: Sí, el Polònia es manté.
1: Vas veure la gala dels 20 anys?
2: Vaig veure la gala dels 20 anys, va ser extraordinària.
0: Va ser espectacular.
1: Per al de lo comú.
0: Parlem una mica de, també, Jair, tu, Brico Heroes, no? Que és un programa fet a YouTube i que ho va patar, literalment, i jo parlant com jo, em va enganxar des del primer programa. Per què creus que ens va enganxar tant un programa fet des de YouTube?
2: Bueno, perquè al final el mitjà on el fas és el de menys. L'important és el contingut. I el contingut de Brico Heroes era una cosa tan bèstia i tan diferent i tan original. És que tinc les meves filles aquí que estan donant pel cul tota l'estona.
1: Bueno, no passa res, home, no passa res.
2: No saben estar callades 10 minuts. Prou, Arlet. Prou.
1: Coses del
2: doncs, directe. Jo crec que bàsicament la gràcia de Brico Heroes era que era un format original creat per nosaltres i que era tot veritat el que veies allà. Veies dos locos dient bestieses sense filtre i això és el que enganxava la gent. Al final la gent el que vol veure són coses originals i que s'hagin fet des del carinyo i mogudes per una il·lusió que no és només la il·lusió d'una gran empresa que vol guanyar un benefici amb un producte i que té una gent pensant allà i ha fet uns dossiers i no sé què, no. Allò era una idea de dos col·legues que transmetia tota la veritat del món.
1: Sí, bueno, ara, o sigui, realment aquests projectes són coses que realment estan triomfant molt. Ara em ve al cap també, per exemple, el programa de la Sotana, que ho està patant també, sí. I la idea sí. és la mateixa. I realment es nota molt quan les coses són autèntiques i el missatge que vols transmetre no és res que vols amagar, ni res que hagi estat
2: correcte.
1: Excessivament treballat, però sí, es nota molt. Després també et volia fer una pregunta, perquè tu sempre has fet el teu contingut íntegrament en català.
2: Sí.
1: Llavors, bueno, pregunta obligada.
2: És una pregunta que abans de fer-la, si fossis espanyol, saps que no la faries. Dins.
1: Exacte, sí.
2: T'ho avanço.
1: Què penses sobre bueno, la situació actual del català?
2: que és una llàstima que la gent el vagi deixant d'utilitzar, i la gent jove sobretot, i que és una llàstima que faltin referents. Però vull ser més o menys esperanç, vull dir, més o menys optimista, perquè si no al final entrem en un discurs pessimista i tal, que no crec que convidi ni que sigui atractiu.
1: Sí.
2: Llavors jo crec que el del que ens hem de cuidar és de que els que parlem català fem coses de puta mare en català i que la gent vulgui pujar en aquest carro. També tinc una esperança, eh? No fa gaire vaig estar a les Dolomites i allà hi ha una llengua que la parlen 20.000 persones i segueix viva.
1: Ostres.
2: I són 20.000. Vull dir que... Wow. No ho sé. Jo crec que arribarà un punt en què la parlarem tan poca gent que es tornarà a posar de moda. Llavors els joves, com per anar en contra dels seus pares, diran, hòstia, els meus avis parlaven una llengua que era de puta mare, ara per anar en contra dels meus pares vull parlar la llengua dels meus avis, i tornarà a renaixer el català.
1: Sí, això...
0: Tu creus que als catalans ens falta humor a la nostra vida o què?
2: No, que va, tio. O sigui, jo crec que anem sobrats en aquest sentit. Vull dir, és l'única manera de sobreviure sent català és posant-hi humor, si no et cardes un tiro.
0: Si no, ja anem malament. Ja per acabar les últimes dues preguntes, hi ha algun moment on tu vas pel carrer, per ciutats, pobles, que dius, hòstia, això és un ole tu de manual?
2: Sí, ara ja no m'hi fixo tant, perquè fa molts anys que no fem aquesta secció, però sí, i de fet la secció va sorgir d'això, d'anar jo a pobles i veure coses i pensar, hòstia, això té una secció de tele perquè hi ha autèntics nyaps. Sí. El deix aquest de l'observació, quan ets humorista, el portes implícit en els gens, vull dir, observes les coses i les mires amb un altre punt de vista, que hi ha gent que li passen desapercebudes, suposo.
0: I ja, ara sí que dues últimes preguntes.
2: Llavors en quedaven tres, no en quedaven dues.
1: T'ha mentit.
0: He comptat malament. vam tindre a Ferrés un imitador de Polònia, el Xavi Imitaciones.
2: Sí.
0: A tu t'han imitat en el Polònia, però sí. T'agradaria que t'imitessin més o què?
2: No em fa especial il·lusió, diguéssim, però tampoc em molesta, però no és el somni de la meva vida. Oh, que m'imitin al Polònia. No, tinc altres somnis molt menys agosarats, diguéssim.
1: Coneixes algú que sigui el seu somni, en plan que et digui, buah, ojalà m'imitin, tant de bo.
2: Jo crec que has d'anar a buscar gent més de la banda de la política, en aquest sentit. Gent que els hi agrada. Sí, però no conec ningú.
1: Sí, no és algú que desitja la gent normalment, no? Que el timidin a la
2: Polònia. És que jo desitjo molt poques coses, diguéssim. Ara mateix desitjo que la meva filla petita calli, per exemple, i poques coses més. Són somnis molt més banals.
1: Bueno, són més importants.
0: Ara sí, última pregunta, no et mentim més, Peyu. Per acabar i ja finiquitar aquesta entrevista que estava sent molt guai, fes una mica de promo, com si no l'haguessis fet mai, de Hamlet.
2: Sí. Hamlet és un espectacle que l'heu de veure sí o sí. Ja està.
0: Fantàstic.
1: Uau.
0: Quina bona promo.
1: Bueno, que tens follons a casa,
2: bé.
1: Et deixem sí. tranquil. Moltes gràcies pel teu temps, Peyu, i molts records. Que vagi
2: a vosaltres.
0: Ja ens anem veient.
2: Adéu.
3: Un mestre, eh?
0: Espectacle.
3: Mestre. Tot un mestre, tu.
0: Espectacle. Ara, bueno, no sé si les filles han callat o no, però era un dels seus somnis de la seva vida, eh? Bueno.
3: Un dels somnis de la seva vida, que les nenes callin.
0: Bueno, espectacle.
4: Genís, vols explicar coses?
3: Vull explicar coses, però abans, per què no sona la sintonia?
0: És que aquí l'hora dels joves ho demanes... Pa, sí, sí, i sona, eh?
3: Ho demanes i què? Demanes i què?
0: I
4: pim,
0: sona.
4: Pam, truco.
3: Vale, equipo. Ara us...
4: Vale, equipo.
0: Jo deia pim, pam, tomar la casito.
4: Nois, ara ens apalanquem
3: A veure, una cosa. O sigui, intentem
0: ser
3: serios.
0: Tira, tira.
4: Apalancament.
0: O sigui, espavilink.
3: Jo respecto el programa i vosaltres hem de respectar la meva secció, home.
0: I si vas fent així... Pues
3: si vas fent així, escolta. Bueno, bàsicament, avui us vinc a parlar d'una cosa que m'he trobat per les xarxes socials, com no.
4: Les xarxes.
3: Últimament és el viatge de Genís per les xarxes socials. Us parlo de les coses que em trobo. I aquest matí, bàsicament, estava mirant el mòbil mentre que pensava sobre el que parlava de la meva secció i m'he trobat amb un vídeo on surt un camp d'herba ple de persones saltant, donant cops al terra i, bàsicament, fent el que sigui per crear vibracions al terra.
0: Vaja, llavors, un partit de futbol.
3: No. T'has d'imaginar un camp d'herba dividit en quadradets per unes valles, vale? I a cada quadradet hi ha com dos o tres persones que estan fent el que sigui per donar-li cops al terra.
0: Ah.
3: Una imatge una miqueta rara, i llavors m'he preguntat què collons és això i per què aquestes persones ho estan fent. Però per què? O sigui, què està passant? I és que... Això és el que m'he preguntat. Llavors, la resposta estava a l'escripció del vídeo. L'escripció del vídeo posava, en anglès, Worm Charming. Worm Charming Championships.
4: Oh, good English, Cambridge.
0: No, llavors, no és Cambridge, és English de Cambrils.
3: I fins aquí la meva secció s'ha acabat.
4: M'ha encantat. English de Cambrils.
3: Llavors, bàsicament, m'he preguntat, què collons és això? Llavors he anat a la descripció i m'he trobat Worm Charming Competition. Així doncs m'he digitat al Google i he exposat la meva qüestió. Què és collons és això de Worm Charming? Per veure què collons era. I el que m'ha sortit m'ha sorprès moltíssim i segurament us sorprendrà a vosaltres mateixos. I és que es veu que existeix un concurs que es tracta de capturar cucs de terra fent servir vibracions. O sigui, el que es tracta és de fer vibrar el terra, o sigui, atraure cucs de terra perquè surtin de la superfície. Llavors, capturar-los. Llavors, aquestes competicions com funcionen? O sigui, aquest concurs es diu Worm Charming Competition i es fa actualment a un petit municipi perdut pel Regne Unit. O sigui, només es fa un municipi i ve la gent de tot el món per intentar trobar cucs. Llavors us preguntareu si deixeu de fer...
4: Els cucaires, bàsicament.
3: Si deixeu de fer el cuquet. Bàsicament, com funciona? Tu entres al concurs, et donen una parcel·la, una petita parcel·la d'un metre per un metre, que bàsicament això a Barcelona serien uns 1.200 euros al mes.
4: No, 1.600.
0: Més.
4: I dona gràcies. Déu t'escolti.
0: Lavabo.
3: I sense lavabo, mare meva, tu. Total, què passa?
4: Que has de pixar al fregadero de la cuina, cago en l'ou.
3: Et donen aquesta parcel·leta i tu... amb els teus materials, has d'aconseguir que, en un temps limitat, aconseguir agafar en un pot els màxims cucs de terra possibles. Llavors, aquest és l'objectiu. I la persona que més cucs de terra agafi, guanya. Sí, bàsicament és això. Llavors, jo m'he preguntat, vale, però per què? Per què surt això i quines coses podem trobar?
4: I per què els anglesos estan tan zumbats?

0: 3.000.
1: Més.
0: Home, 3.000.
2: 4.000.
1: No, 3.000 no, perdó. No.
3: Ah, boig.
2: 471.
1: Més.
2: 800 i pico.
1: No, 567 cucs. En 30 segons. 30 minuts, 30 minuts.
2: Què, 67?
0: Ah, 30 minuts. Ah,
1: 560...
0: La biciseta em pensava... De bon matí a portar...
1: El més fort d'això, el més fort d'això, és que no adivinareu quants anys tenia quan va batre aquest rècord.
0: 34.
1: No.
0: 12.
1: No.
0: 10.
1: La noia tenia 10... 10 anys quan va batre, o sigui, aquest
2: la record. Miserable, la nana miserable aquesta ha tret 567 cucs saltant al puto terra.
1: Si va batre el rècord establert el 5 de juny del 1980.
0: Tu imagina't, eh?
1: Per un tio que es deia Tom, que va recol·lectar 511.
0: El Tom aquest.
2: Tomàs.
0: El Tom aquest, que devia estar més mort que les catapundes del Traseiro, tio.
1: Les catapundes del Traseiro.
2: Les catarates del Traseiro.
0: Tu imagina't, eh? Agafes això i dius, hòstia, m'ha superat una nena de 10 anys agafant 67 cucs més, o alguna cosa així.
1: Sí, és que els britànics tenen les tradicions més rares i els concursos més raros. Llavors, què passa? Que això m'ha inspirat, i llavors us puc dir que el següent programa faré com el Martí. Mira, el següent programa parlarem d'aquell concurs que fan on tiren un formatge.
2: Oh,
0: no! És històric.
2: No!
1: Per una costa, una baixada molt pronunciada, i es tiren ells per buscar el formatge, matant-se, dislocant braços i morint, bàsicament, per aquest formatge. Al pròxim programa us parlo d'això. Apa.
2: Però llavors la teva secció és com històries absurdes.
0: No, són les merdes del Genís.
1: No, és parlar del que em surt de la punta del formatge.
2: Ai,
0: mira com ho ha lligat, eh?
1: Ai. Soc un professional de comunicació, ja estàs, el que farem. Martí, què ens portes avui?
0: La zona zero.
2: Des que el Martí m'ha demanat el cable per punxar el portàtil.
1: Quin cable?
2: Bueno, anava a dir una rima, però que no es pot dir.
0: No es pot dir.
2: No pas. Voleu entrar a les històries absurdes?
1: Òbviament vull entrar a les històries absurdes.
2: Vols entrar al concurs?
1: Al concurs del Martí. A la zona zero.
2: A la zona zero vols entrar.
1: Ui, mira, és una porta. Obrir una porta.
2: És una porta?
0: No, que és per... És d'un ascensor.
1: Per això és una porta d'un ascensor. A quin pis vols baixar? Jo a la zona zero.
2: A la zona zero. Entrem ja?
1: Vale, ja he ficat el botó, ara està baixant. Música d'ascensor. Hòstia, boníssim, que la teva sintonia per una música d'ascensor, company. Lluís, company.
4: Nanos, sabeu què us porto avui?
1: Què us portes, ChatGPT?
4: Avui us porto una cosa.
1: Una només?
2: Una només.
4: Avui es porta només una.
1: Només
2: hòstia.
1: Una?
2: Hòstia.
4: Sí.
2: Hòstia, avui pilotes.
4: Avui es porta la primera setmana de vacances.
2: Ole! Ole! Ole!
0: Perquè oficialment jo no estic de vacances, però ho estaré d'aquí 3 setmanes.
1: No vam parlar les últimes setmanes del curs.
0: Sí, doncs ara és la primera setmana de vacances.
1: I el pròxim que serà l'última setmana de vacances?
0: No, el pròxim no serà. Perquè vindrà un convidat.
2: Oh!
0: Llavors serà concurso. No.
1: Veritablement cert.
0: Llavors, primera setmana de vacances, vale? Comença oficialment un dilluns.
2: Lunes de vacaciones.
0: Lunes, sí. El primer lunes dilunes. Al matí.
2: Dilunes.
0: Després de mesos aixecant-te a les 6:30 del matí...
2: No, 5:30.
0: Jo m'aixeco a les 6:30.
2: Jo a les 5:30.
0: El teu despertador encara sona a les 6:30, perquè sí. No t'has recordat d'apagar-lo. Llavors,
2: real,
0: el primer que has de fer és apagar-lo. L'única, com que no t'has recordat, et sona. S'activa, llavors el teu cervell, quan ho processa, que no has d'anar enlloc i no t'has d'aixecar a les 6:30 del matí, reacciones empenyent la ment i clavant-li una puta puntada de peu al mòbil perquè es trenqui i apagui l'alarma.
1: No és idíl·lic.
0: Llavors, després d'això, a la rutina arriba un coma el dilluns, que s'allarga fins a les 2 del migdia. Vale?
2: Sí.
0: Quan finalment obres els ulls, sona això.
5: És comú que tu veig...
0: Bueno.
2: Què és això?
0: Això no sona. Bueno, espera't un moment, eh?
2: Bueno, no sona.
0: Sona...
2: Què no sona això?
0: Sona això.
1: No em sona.

0: Sona, sona...
1: No
0: això.
1: Em sona.
2: Martí, estàs bé?
0: No. És que no està sonant.
2: Us deixem una mica de música. A veure, a veure.
0: Vaja, és un motor arrencant-se, però no arrenca.
3: Vaja, vaja.
0: Aquí no hi playa.
2: Vaja, vaja.
0: Vale?
2: Vaja,
0: llavors,
3: vaja, vaja.
0: Quan finalment obres els ulls, és això, no saps ni a quin any vius, tens la marca del coixí enclavada a la cara que sembla una ferida de guerra i passes els primers 20 minuts de llibertat dret a la cuina en pijama de dibuixos animats mirant fixament la paret mentre sostens un bol de cereals.
3: Mentre...
2: O sense pijama perquè fa molta calor.
0: Jo encara estic en pijama i en pijama llarg.
2: Hosti, tu. La mare del Tano, que era
0: gitana. Però és que, a part, no ni el mossega. Simplement esperes que el teu sistema operatiu pues, comenci.
2: Arrenqui, no?
0: Saps? I no arrenca. A partir del dimarts, aquí ja has arrencat, comences a gaudir del plaer prohibit de viure a contracorrent de la societat productiva.
3: A contracorrent.
0: Vale, prou. Són les 11 del matí d'un dia feiner i tu camines pel carrer a càmera lenta amb la ment completament buida, assaborint la solitud d'un barri desert. El clímax de la setmana arriba quan passes pel davant de les finestres del teu antic calvari, ja sigui escola, institut o facultat, i veus els nens o nenes o infants o els teus companys de recuperacions tancats a l'aula mentre el professor escriu a la pissarra. És en aquest moment on tu et poses les ulleres de sol amb una superioritat moral insultant i els mires amb una profunda llàstima de nou ric pensant... Pobres mortals, encara estan aquí. Mentre et fots un croissant gegant just davant del seu...
2: De festuc, molt important.
0: Festuc, quituc, quituc, per poder... per pur sadisme. A mitjans de setmana, o sigui, dimecres, el teu horari i la teva dignitat ja s'han desintegrat per complet. El telèfon es converteix en un cementiri de notificacions de la plataforma acadèmica on van sortint les notes finals, però tu apliques un ghosting, eh?, anglès de...
2: Fantasmisme.
0: Anglès de...
3: Fantasmeix.
2: De fantasmisme.
0: No, anglès de... Cambrils. Un ghosting professional.
3: Anglès de Cambrils.
0: Mires la pantalla, veus un correu de l'escola, bloqueges el mòbil de cop i decideixes que qualsevol suspens o burocràcia és un problema de... el meu jo del setembre. Perquè el meu jo d'ara té coses més importants a fer. Com, per exemple, dinar macarrons freds directament del tàper de a les 5 de la tarda mentre mires vídeos absurds de gent netejant catifes de pressió. Aquests...
3: O de gent buscant cucs a terra.
2: Saltant!
0: T'he de dir, jo estic mirant aquests vídeos alguns dies. Miro aquests vídeos de catifes a pressió quan els netegen. És l'hòstia, eh?
3: Surten
0: molt nets, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: És lo més net, però... Sí.
0: Vale, prou. Llavors, arriba divendres, que la gent surt, normalment.
2: Va, te atraso. Bocasso, te atraso, monasso,
0: Willy Wonka. Llavors, surt, bueno, arriba divendres, i et diuen, bueno, vols sortir?
2: Esclar que
0: sí. I tu portes una setmana sencera que no has fet una merda a la teva vida productiva. No has llegit ni un llibre, no has llegit absolutament res. L'únic que has fet és passar... No, prou, home, prou.
3: Estic...
0: No has llegit un llibre.
3: No has llegit què?
0: No has llegit un... No s'ha escoltat. Llavors, és això, tio. O sigui, fes alguna productiu a la teva vida.
2: No has fotut res ni faràs res productiu en tota la teva
3: vida. No has fet brot.
0: No has fotut ni el brot.
3: Molt bona paraula, brot.
0: Per cert... I ara, pas, aprofito aquests últims minuts de la meva secció.
2: Tens 10
0: section,
2: minuts.
0: Vale, perquè és anglès de Cambrils, que demà estarem fent el Gincamat, ja ho hem dit, de 11 a 1. I, ojo, cuidado't, perquè aquí també entreu vosaltres.
3: Ojo, dis-me.
0: La setmana que ve.
3: La setmana que ve.
0: Portem un convidat molt especial, que recorda una mica la nostra infància.
3: Per tots nosaltres, un convidat molt especial. Molts nervis.
0: Que recorda la nostra infància.
3: Jo tinc molts nervis.
2: Se pot dir?
0: Jo també. No. Se pot dir, sí, se pot dir.
3: Aquest
0: divendres de la setmana divendres. Que ve...
2: Vale, bueno, anem a tirar un sneak peek. Anem a tirar un sneak peek.
0: Un què?
2: Sneak peek.
3: És un home que
2: home, heroi.
3: Va tindre una feina on es dedicava a coure carnets... a un forn.
0: No, no, que posava massa i sortien carnets.
3: Sí, o sigui, aquesta era la feina d'aquest home.
0: I es dedicava a mentir.
3: Es dedicava a mentir. I es dedicava a cuidar plantes mentre que feia aquestes feines.
0: I es dedicava a cuidar una planta que parlava.
3: Exacte, un bonsai, un bonsai.
0: I que de sobte va tindre dos nenes, dos filles, de plantes.
3: De plantes, exacte, no?
2: Això és una miqueta en plan la Verge Maria amb la paloma i aquestes coses.
0: I després tenies la seva filla, que es va enamorar d'un fantasma, que tenia una mascota, que era una aranya gegant, que se'n va anar i va crear aquestes dues filles. És que...
2: Hòstia, és molt vida Jesucrist, tio, en plan...
3: Home, ens visita Jesucrist! Sí. Vamos!
0: Mañana pasa el hormiguero.
3: Hoy viene a jugar al hormiguero.
2: Este es Gillu.
0: Jesucristo.
2: Es Gillu Cry, mano. Este es Gillu Cry.
0: Ara, en
1: serio, original.
0: Passarà... Ara, tirem el seu nom real, vale? I després direm qui va ser. Passarà a visitar-nos... Nan Valentí.
3: A.K.A. El Pau
0: del Super 3.
3: Un aplaudi!
0: Sí!
3: Història,
0: jo fent servir el mail,
3: Història.
0: O sigui, aquesta temporada...
3: Martí!
0: No, una cosa.
3: USA! Martí! USA!
2: No. El senyor Taronja no ens agrada aquí, eh?
0: No, anem a fer un repasso d'aquesta temporada, que ja l'estem acabant, vale? Anem a fer un repasso...
3: Tremendos hits, eh?
0: De... Tots els convidats que hem tingut.
2: Tamacles.
0: Tots els convidats que hem tingut.
2: Ojo.
0: Hem tingut.
2: Tira.
0: A la temporada 4, l'Òscar Ollero, el Xavi Imitaciones, la Comissió de Carnaval, Eloi Cordomí,
3: els millors,
0: Long Lixue, Premi Sant Cugat, Encabronada, Peyu i el Pau del Super 3.
3: Història.
0: Bueno,
2: i això per la RBP de Martí.
0: No? I només ens queden dos programes.
2: Fa!
3: Crec que ja no tenim més sorpreses, eh?
0: Ara, repassem els convidats de les altres temporades. Temporada 2.
3: Un.
2: Te la meto a tots. Ah.
0: Especial Sant Coblac. Vam fer un especial Sant Coblac, que ja vam tindre gent. Especial Bocamoll. Ui.
2: Ui, no. Aquesta és...
0: tema sensible.
2: Tema complicat.
0: Especial Encabronada.
3: Again.
0: Temporada 3.
2: Pot la meto al revés. Ah.
0: Oh. Especial temporada. Ai, Encabronada.
3: Temporada.
0: Especial Gincamaz.
2: Ué.
0: I especial... Fira de l'Ensenyament. I ja.
2: Estic tirant molts bombazos.
0: No, a la temporada 4 torno a repassar, eh? Òscar Ollero, Xavi Imitaciones, Carnaval, Eloi Cordomí, Long Lixue, Premi Sant Cugat, Encabronada, Peyu i Pau del Super 3.
3: Has pronunciat molt la R, Encabronada.
0: Encabronada. I farem el Gincamaz i farem una cosa per Festa Major que encara no es pot dir, però que es dirà.
2: I més de Festa Major, també. Tenim cosetes per fer.
0: Només una cosa.
2: Oh, ja, però és una gran cosa.
0: Bueno, ens veiem aquest dissabte al Gincamaz. Ens veiem aquest dissabte al Gincamaz.
2: Sí.
3: Sí, el tou és tot, eh?
0: Sí, em podeu respondre o què?
2: Sí.
0: Vale, torno.
3: En directe.
0: Un moment. Torno.
3: De confiança.
0: Ens veurem aquest dissabte al Gincamaz?
3: Sí.
0: No, el pet, ara no. Per cert, tenim una sorpresa. Ens veureu amb un outfit.
2: Ah, un aufi.
0: Un aufi. Anglès de Cambridge.
2: De Cambridge.
0: Us ha agradat, eh? Però si a part no és Cambridge, és Cambrils.
2: De Cambridge.
0: Ho has de dir Cambrils.
3: Anglès de Cambrils.
0: Amb aquest anglès de Cambrils...
3: Sí, hi ha com una moda de com posar els noms en el que seria la seva versió en català.
0: Anglesa.
3: No? Anglesa, sí.
0: És...
3: No en tinc...
0: S'han cufat del Vallès.
2: S'han cagat.
3: No, però en plan... Ara no em surt ningú, però ja...
0: S'han cagat-ho.
3: Hi ha bastants.
0: Bueno, què és això? Que ens veurem aquest Gincamaz amb un outfit diferent.
2: On pots comprar?
0: El s'han cagat. No ho pots comprar.
2: T'ha
0: de tocar el quinto.
2: Hola! O sigui, no és comparable.
0: No és comparable.
2: Ni hi ha cap, diguem, cap imatge i tal.
0: No.
2: Hola! O
0: sigui, t'ha de tocar el quinto. Llavors et regalen dos, una verda i una vermella.
2: La verda pel cotxe.
0: I la vermella pel ordinador.
2: Pel portati.
0: Pel portati. Llavors, només dir, ara que ja estem als últims tres programes d'aquesta temporada, Genís,
3: digue'm,
0: tu vols fer temporada 5?
3: En teoria sí, però s'ha
0: de veure.
2: Què número?
0: 5 per el culo telenco.
2: Yep.
0: És que ho havia de dir jo, perquè
2: gràcies,
0: si no m'ho deia vosaltres. Temporada 5, Joan, i fer els 100 programes?
2: Sí. Sí de 5. Sí.
3: Sí, hòstia, sí. A la República.
2: República independent de l'hora dels joves. Ens podeu votar a les pròximes generals.
0: No, és que ens presentarem. De fet, saps a què ens presentarem? Com a hora dels joves, candidatos.
2: A què?
0: A les eleccions contra el Mariano Rajoy del Madrid.
2: El Arbeloa.
0: No.
3: Mariano Rajoy, tremenda hostia me doy.
2: No. Si quieres grano, Aitor, te daré mi tractor.
0: Contra el Florentino Pérez.
2: Ah, sí.
0: Ens presentarem i guanyarem, vale?
2: Guanyem, sí, segur.
3: I si tots animem,
2: guanyarem. I direm Futbol Club Barcelona B, al Madrid, vale?
0: I a l'estadi li direm lata de sardines.
2: No, saps què li direm?
0: No, en català. Perdona.
2: Pa joder-me.
0: Hi ha una de sardines. Saps que han canviat el nom?
2: Com?
0: Al Google Maps?
2: Ara Bernabéu, només.
0: No. Bernabéu.
2: Ah, sí, ara posava...
0: Tchouaméni.
3: Ai, sí, és boníssim. Boníssim, ha fet una gràcia.
0: Mbappé dictador.
2: Sí, el meme de Mbappé dictador és
3: boníssim. Però es veu que l'han canviat com moltes vegades.
2: I després Tchouaméni, què més?
0: Cao o algo així. Mira, hackegen Google Maps i... i posen... tal, knockout a Tchouaméni.
2: Knockout a Tchouaméni.
0: Després, knockout de Tchouaméni, no a Tchouaméni.
2: Sí.
0: Després,
3: Mbappé
0: dictador, i al Camp Nou l'han posat a Negreira, perquè no es notés tant, saps? Que ho havia fet tot el Barça.
3: Dicta puerta,
0: efectivament.
2: Dicta puerta.
0: Després també van posar... és que Mbappé dictador... i knockout de Tchouaméni. Després, Cono Arbeloa.
3: És que els conos que hi ha...
2: I el Xavi Imitaciones fent a l'Arbeloa. És boníssima.
0: I després hi havia un altre que és Florentino Vete Ya.
2: També.
0: I ja està.
2: Tira un factor.
3: Està, Florentino?
0: Un, només.
2: Tira un factor. Es decideixen més coses del palco de Bernabéu que des del Congrés dels Diputats.
0: Totalment.
2: Tiro
3: una cosa, i un altre factor.
0: L'ha tirat, eh?
3: Un altre factor.
0: El torna a tirar, eh?
3: Com es diu el tio? Que estan parlant ara, el cabron, el president del Madrid.
0: Florentino Pérez.
3: Florentino. Va fer la conferència, la seva roda de premsa, i va dir...
0: Estava supernerviós, el xaval.
3: Va dir, es que esto de las peleas, pero sí pasa cada año en el vestidor.
0: Sí. I dius, a veure, xaval...
2: Madrid Boxing Club.
3: Media training, nano, o sigui...
0: Bueno, que ens veiem. Quants minuts queden, Joan?
2: Estem al 55-25.
0: Ens queden dos.
2: Un i mig.
0: Un. Vale, doncs ens veiem al Gincamaz. Vale? Demà. Després, quan acabem, aneu tots a la manifestació, sisplau, de Cultura
3: al carrer. La cultura és...
0: al carrer. I també aneu, si podeu, a veure'ns les nostres samarretes i els nostres preciosos outfits.
2: Outfits.
0: I outfits demà.
2: Déu vos guard.
3: Visca la ràdio
0: i visca
2: l'hora dels joves.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Aquest dilluns 27 de juliol és Sant Cugat. Segons l'Institut Estadístic de Catalunya, actualment hi ha 5 persones a Catalunya que es diuen Cugat i totes viuen a la província de Barcelona. Una d'elles és Cugat Sallés, veí de Sant Cugat, que precisament aquest mateix dilluns fa 89 anys.
2: Posen Cugat perquè als 3 anys de guerra van treure el nom de Sant Cugat. Però el meu pare, com que havien tret el nom, va anar al Llogat de Pau i em van escriure amb Cugat. I el jutge era un de la família de Cal Rull, que quan se va acabar la guerra, cap als Pirineus, i el va amenaçar que el posaria a la rebessada per posar el Cugat quan ell ho havien tret.
1: A Cugat Mèdia trobareu l'entrevista completa a Cugat Sallés i també trobareu una peça amb la llegenda del màrtir Cugat. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
3: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motar, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tot aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
1: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa. I la passera provisional de Can Vernet ha entrat en servei. La infraestructura ja està oberta als vianants i permet recuperar la connexió entre el carrer de la Mina i el parc de Can Vernet, interrompuda des del tancament del pont medieval al maig de 2021. El nou pas té 77 metres de longitud i està format per una estructura tubular d'acer similar a una bastida. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: La Figuereta. Castells cap per avall.
5: És el quart any ja que pensem en com trencar el gel d'aquest programa. El primer va ser incert, el segon un somni i el tercer confiança. I aquest quart, no us enganyarem, teníem por de caure en el cercle viciós. Aquella ceguesa del sempre ho hem fet així i sempre ha funcionat. Una ceguesa que no et deixa veure ni els errors ni totes les possibilitats exitoses que encara et queden per explorar. Quan topes amb aquesta por, hi ha dues opcions. Abandonar i buscar un nou camí o enfrontar-t'hi. Hem escollit la segona i per això som aquí. Però en aquest temps de pors i dubtes també hem pogut detectar errors interns i externs i abraçar noves cares perquè ens acompanyin en aquest camí. I al fons de tot hi ha la raó de tot plegat. Per què un quart any explicant allò que va més enllà dels castells? Doncs perquè som uns autèntics privilegiats. Som una comunitat enxarxada que fa castells, però també dina, sopa, fa esport, fa quilòmetres en cotxe i bus, i tot amb l'excusa d'una tradició que va començar, vés a saber qui, fa 200 anys i aquí seguim. Feliços, contents i amb les mateixes ganes de fer castells. I per què treure a la llum els nostres embolics i conflictes interns? Doncs perquè això encara ens fa més humans. Som una comunitat imperfecta, però per sobre de tot som aquella gent que amb uns pantalons, una camisa, una faixa i els peus descalços i bruts podem viure emocions que no es poden explicar en paraules. Som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Què tal, Aina Mallol?
6: Ai, necessitava ja això.
5: Hi ha gent, fins i tot, és que és tan bonic aquest programa, sempre ho diem, però que de, per fi, per fi, i en realitat la primera que diu per fi sóc jo, perquè tenia moltes ganes d'aquest espai nostre, segur, de confiança, però sobretot de safreig. Molt bé, i un any més tindrem el Joel Brugués. Benvingut!
6: Bones, què tal? Aquí estem un altre any, aviam com ho fem, com ho encarem, i esperem que torni a agradar a la gent. Era molt guai aquest inici de temporada, quan la gent et deia que no torneu aquest any, que no ho feu, preguntaven...
5: I nosaltres, perdó, és que hem d'anar al Sant Fermín, eh?
6: Exacte. I anava donant llarga sota l'història, és com, no ho sé, la veritat, t'ho diria, però és que no ho sé.
5: Bueno, hi haurà canvis, però sí. Sempre els canvis són positius.
6: Sí. I tant.
5: El que sí que farem, perquè això és una droga que nosaltres necessitem per sobreviure, és parlar de castells.

0: I què hi ha més estiu que la Costa del Garraf i el Memorial Pepe Rodríguez de Sitges?
1: Sí, una actuació que l'any passat va tenir 3 colles, enguany passa a tenir-ne 2. Té els castellers de Sitges que venen de fer el 4 de 8 i jo crec que apostaran per repetir-lo, i si poden fer alguna passeta més, doncs de ben segur que hi apostaran, i amb aquesta gamma de 7 i mig també que estan treballant, castells amples, d'aquests castells que donen molt de joc a tothom. És per no dir 7, que crec que ho direm moltes vegades, llavors diré castells amples, que em sembla un sinònim molt cuqui. I els castellers de Vilafranca, que venen de la Diada de les Cultures d'Altafulla, de realment donar-ho tot, perquè el nivell aquesta temporada és extraordinari, per tant haurem de veure també què proposen.
0: Creieu que és el dia de tornar-hi amb aquella torre de nou, que els està portant una mica al punt de prudència de la temporada, si és que es pot dir prudència, perquè, bueno, aquesta gent van desbocats tots plegats.
2: Sí, sí. Jo crec que sí, crec que és un castell que els han de tornar a agafar confiança. Altafulla no va sortir, però jo crec que és dia de tornar-hi. Potser més amb el 2 de 9 com a gran objectiu de la diada, en el sentit de seguir rodant el 3, el 4, potser el pilar de 8, però el 2 de 9 crec que ha de ser el gran objectiu d'aquest diumenge.
1: Sí, crec que depèn, és a dir, crec que el que va passar a les cultures és un reflex de que venien d'una setmana com de semidescans i que potser no havien tingut allò, l'alineació per fer la repetició d'aquesta estructura, que realment tots sabem, no? que necessita doncs de molta memorització. Crec que només que l'hagin pogut assajar un o dos dies bé, el faran sense problemes.
2: I que és un castell que saben fer i dominen. No és un repte fora del seu abast o qualsevol cosa nova, sinó que és més un tema d'ajustament que no pas de problemàtic.
1: Tal i com estan fent el 4 amb l'agulla, jo tampoc
0: segur,
1: no
0: el
1: descartaria, saps? Perquè
0: és
1: em sembla...
0: És un bàsic de nou, sap greu, i amb tot el respecte cap a l'estructura.
1: És una animalada. És a dir, té un hàndicap per mi, que és el volum de gent que necessites, perquè aquell folre és bestial, i realment necessites gent a sota... que te l'aguanti bé, però em sembla una carta que pot entrar pràcticament en qualsevol lloc, per tant jo hi apostaria. Després, és veritat, també hi ha el 9 de 8, que és una carta que ells a partir d'ara jugaran com i quan vulguin. Haurem de veure, no?, si l'utilitzen també, i com no, s'han de repetir els bàsics de nou, perquè el castell de 10 jo crec que són els grans objectius, sobretot arribats a l'agost, i seran les apostes clares per ells.
0: M'encanta que no mori mai aquest frec a frec que tenen la vella i els verds amb el 4 amb el pilar.
2: És molt divertit, perquè
0: més... ara van 41 la vella, 42 els verds. Però tal com està la temporada, és que poden estar així fins a Santa Tecla.
1: És que no seríem res sense aquests apunts de friquisme, diria. A més, tinc la sensació que enguany aquest duel serà una bogeria... Ells mateixos estan com abocats a aquesta...
0: Però a més que és una cosa tan... Vull dir, a mi, analíticament, és una mica absurd anar a veure qui té els més... Però bueno, va tan frec a frec que fa gràcia,
2: però
0: no?
2: Però potser és amb el castell gran que tenen aquest frec a frec, perquè, per exemple, a pilars de 8 o 2 de 9,
0: no,
2: els verds estan desmarcadíssims. A 4 nets la vella està desmarcadíssima.
1: Tu busques jugar el que pots jugar, eh?
2: Clar.
1: Vull dir, això és una mica...
2: Jo crec que és amb l'únic castell top que poden tenir aquest frec a frec.
0: Bueno,
2: més o menys.
0: I que li dona la vidilla, no?
2: Home,
0: la narrativa.
2: Ara, el problema que hi haurà amb aquest castell és que la gent es pensarà que és fàcil. I aquest castell l'han fet 4 colles.
0: No, el problema és en
2: su
0: casa, eh?
2: És molt xungo, fer això.
1: No us vingueu amunt amb aquest castell perquè parecia que sí, però no, eh?
2: Clar, és que estem parlant de 4 nou folre pilar i dius, ah, sí, sí, un altre. Dius, és un castellot que al·lucines.
0: Tindrem temps per analitzar.
1: I el del pilar d'avui també és d'escàndol, eh? Enguany els castellers de Vilafranca, mira... Fan el pilar de 8 per practicar, et diria.
2: Sí, bueno, que estigui de rotació,
0: bueno,
2: pràcticament.
0: Per practicar el pilar de 9.
1: Sí, bàsicament.
0: Sí. Anem a moure'ns cap al Catllà.

0: És festa major, dissabte a la tarda a les 7 hi haurà els xiquets de Reus, xiquets de Tarragona i nens del Vendrell, tres colles que totes desitgen mirar-se de tu a tu des del 8 i mig. Però, bueno, les circumstàncies a vegades et fan frenar una mica. Comencem pels xiquets de Reus, perquè tenim aquí el Joel amb informació de primera mà i no la desaprofitaré. No, en cap cas.
1: No, per nosaltres és dia de tornar amb el 3 i 4 de 8 i estem treballant a saco per intentar fer la catedral al Catllà, que és una plaça que és com molt talismà i volem estrenar el 5 de 8 allà. Veurem si divendres acabem de confirmar-ho tot i si no, doncs farem una clàssica i l'estrenem la setmana que ve a Sant Anna.
0: Molt bé. Molt bé. I els xiquets de Tarragona, Aina Mallol.
2: Bueno, eufòria.
0: Desbocados.
3: Ara jo crec que és moment d'una mica fre de mà, eh? Ara...
0: Nois, nois, tranquils, tranquils.
3: Podesca d'agafar el freno i dir... Molt bé. Vale, el Catllà potser no farem el 4 de 9, però sí el 7 de 8, que sí. És el seu sí. Castellet estrella, el fan molt bé. Crec que és un dia per rodar 3 i 4 de 8, seguir aquest rodatge i sumar-li el 7 de 8, que és... molt bona actuació i a l'espera de, suposo que, recuperar algunes peces i apostar també per estructures com el 5 que puguin enriquir també doncs el Castell de Nou.
0: I, per cert, Joel, Valtros, el 7?
1: No.
0: No.
1: No, no, no. No l'assagem.
0: Vale, vale.
1: Directament.
0: No, no, no.
1: És
0: molt
1: a dir,
0: bé, molt bé.
1: Vam tenir un susto l'any passat.
0: Segurament us aplaudeix mig món.
1: És a dir, vam tenir un susto l'any passat amb el 7 de 7 net abans la dia del Mercadal.
0: Sí, és veritat.
1: I l'hem deixat d'assajar. Abans de completes vam fer una prova de 7 de 6 net, una prova de 7 de 7. Vam descarregar el 7 de 7 per ficar gent, però allò, diada en solitari sense molestar ningú mentre ballaven els gegants.
0: Sí, és veritat.
1: Per no emprenyar, i si podem no el repetirem més.
3: Perfecte. Gràcies. Nens del Vendrell, tu que potser saps alguna cosa més.
1: Van tenir un inici de temporada bastant accidentat i aquest centenari potser se'ls està fent una mica més llarg del que voldrien, però sembla que volen ficar-se a punt de cara a Sant Anna. I la idea que tenen és intentar repetir el 4, en porten ja un munt, però estrenar el 3 per intentar arribar amb el 7 de 8 la setmana que ve a Sant Anna.
0: Fantàstico. I doncs, bueno, ja parlarem de Sant Anna la setmana que ve.
1: I tant.
0: Alguns titulars, perquè Vinga. Tenim joves nois Serrallo a la Riera de Gaià i aquí jo crec que el focus... està en els nois i en el Serrallo, els nois, perquè s'han obsessionat positivament bueno, en entrar dissabte.
3: No és fàcil, eh?
0: I no és fàcil,
3: El repte no és fàcil dir... perquè venien de la posició 40, no sé què, que hi va haver un moment que era com... no estaven ni a dins, quasi, del concurs.
1: Del concurset.
0: Bueno, per fer-ho han de repetir 2 de 7, 5 de 7, 7 de 7, a la Riera, a Roda de Barà i a no sé on més...
3: Sí,
0: Altafulla.
3: Anava a dir, el repte és bastant difícil. I el 2, bueno, és un castell molt fràgil i que en qualsevol moment et pot caure. Per tant, bueno, vull pensar que pot ser un bon lloc perquè és a prop de casa i tindran la seva gent, però...
0: Prudència.
3: Cuidado amb aquest ganivet de doble tall.
1: Sí.
0: Serrallo.
3: Bueno, el Serrallo... Va.
1: Sí. A mi em fan por, ara ja. Jo dic en sèrio, eh? Vull dir, fan millor els castells de 8 que els de 7. Ojo amb aquesta gent. Jo crec que a la Riera...
3: No, no, que el 2 de 7 és el seu castell fàcil,
1: sí, sí,
3: eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Clar, cuidado,
1: és que és molt bèstia, eh?
0: No.
1: Desmunten un 3 de 8 a Cornudella i es calmen la plaça amb un 2 de 7. Quan aquesta gent aixecava la plaça amb el 2 de 7.
3: A Cornudella.
1: Sí, sí.
0: És fort, és fort.
1: És molt
3: per tant,
1: bèstia.
3: A la Riera de la Gaià, què faran?
0: 2 de 7.
3: 2 de 7?
1: Jo no descarto el 3 de 8, eh?
3: No, 4 de 8. Jo apostaria, perquè, mira, és el castell ara, el segon castell segur que tenen.
1: Jo és que al·lucino. Me n'alegro molt, eh?
3: La clàssica vull pensar que se la guardaran per un dia una mica més lluït, però bueno.
1: Sí, clar, però és que...
3: Però en un any faràs, pues, 5 vegades la teva millor actuació de la història. Sí.
1: Jo segueixo confiant en una cosa. Recordeu aquells anys que sempre el Serrallo provava el Pilar de 6 del concurs? Que feien 5 de 7, 7 de 7... Pirlassis! Jo, aviam si aquest any el poden assajar amb calma i poden fer-lo.
3: Bueno, el concurs no és un bon dia.
1: No, però facin per Santa Tecla o la seva plaça, però és com... Proveu-lo ara.
3: Veurem en què s'envalentona, perquè també s'han d'envalentonar-se.
0: És tremendo. Dia de la Llotgeta a Sant Cugat del Vallès, què podeu dir d'això?
1: Sí. No,
3: no, et cau molt cap allà, no, Joel?
1: No. Vaig estar parlant. Jo, un apunt. Bordegassos, espectacular el nivell que porten de castells de 8.
0: Sí.
1: És a dir,
3: suma 3 i 4 de 8 que... i a fora de casa.
1: Correcte, fora de casa, normalment les estrenaven a les Neus, tenen la carta pendent de descarregar el 2 de 7. Podria ser dia de fer oblidar una mica el castell de 8, centrar-se en el 2 de 7 per a les Neus i intentar-ho ajuntar tot.
0: Molt bé.
1: Caldes, sincerament, no en tinc ni idea. I Sant Cugat, jo crec que una clàssica, i anar-se fiançant, que no han tingut la temporada fàcil,
3: sí,
1: tampoc.
3: Sí, només han fet un 3-8, jo crec que per poc que puguin fer clàssica serà una gran notícia per ells.
0: I Capgrossos i Minyons, com els tenim?
1: Capgrossos van estrenar el 7-8, els acompanyo el sentiment, i han de preparar Santes. Per tant, 3-8, 4-8, amb intenció de pujar-los un pis, i a veure si poden fer un 2-7, que també puguin convertir en 2-8 d'aquí poc.
0: Muy bien.
3: Sí.
0: Us
3: sí,
0: veia estudiats, eh?
3: I Minyons, jo diria si poden 3-9 en folre, i castells de 8,5 com el 5-8, o una cosa així.
0: Estupendo. Anem a parlar del que sabem.

0: La Figuereta Disco Mòbil, eh? Estic veient això, eh? Per totes les festes majors.
1: El nom original d'aquesta peça musical?
0: A veure?
1: Es diu, originalment, és el Còctel de l'Amor, es diu, que és aquesta cançó.
0: Oh, és que no m'estranya que ens agradi.
2: Triple des de mig camp. Bueno, és que sí, al final... És com una relació, aquest programa.
0: Totalment.
2: Si no hi poses una mica de xispa, mor.
0: Mor.
2: Ja està. Aina Mallol, com tenim el pati?
0: Ui, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè, clar, ha estat tan llarg l'hivern que han passat tantes coses que no sabia com endreçar-ho. Te sóc així sincera, perquè dic, ara com faràs això?
2: Hi ha un esquema mental que sempre funciona, que
0: correcte.
2: Es diu G5.
0: Correcte, i ha tirat de G5, això és extrapolable a tots els nivells i a totes les colles. Si això us ha passat en alguna de les vostres, assumim-ho com a propi. Però nosaltres, mira, hem fet aquest còctel de repassar colla per colla de coses que són Vox Populi.
2: Molt bé.
0: Comencem per on?
2: Pel capdamunt.
0: Vinga, doncs els del Portal Nou, després amb aquesta aturada invernal, van passar factura, perquè bueno, l'hivern ha estat llarg, hi va haver moltíssimes ruptures a tots els nivells, però algunes ja han tingut temps de tornar.
2: És ruptura velcro.
0: Això
2: la pots
0: mateix.
2: Tornar a enganxar quan vulguis.
0: És allò de, hòstia, l'hivern se'n fa llarg, deixem... La gent normalment és a l'estiu, no?, que trenca la parella per anar-se'n a voltar pel món. No,
2: no vulguis entendre valls.
0: En Castells va al revés, en Castells ho deixes a l'hivern. Perquè estàs tant d'estona junts que... Bueno, total, que això ja ha passat. Poden, fins i tot haver tornat, jo diria, entre 3 i 4 vegades en aquest període... podríem dir, d'aturada, i llavors fan allò de jugar a jocs múltiples. Tu a la colla vella no saps ben bé qui està amb qui, saps? Quina parella va amb qui, si aquest és de l'altre o d'aquell, està tot una mica perdut. A vegades has de preguntar, fins i tot.
2: Yeah.
0: Aquests estan junts? No, aquest és la nòvia d'aquell, però a vegades va amb aquell bastant. Bueno, llavors, a partir d'aquí, vosaltres mateixos pregunteu abans de dir... Ets la nòvia de...
2: Sí, tal. I si us pensava que algú havia deixat i teníeu alguna intenció, també pregunteu, perquè potser ja la intenció ja no és una opció, saps? Perquè ja han tornat. Pregunteu. Si parleu amb ells, pregunteu abans.
0: Exacte.
2: No costa
0: res.
2: Res. Abans d'espifiar-la.
0: Gama àmplia, a la colla vella per començar el juliol.
2: També hi ha hagut pedides de mano, a Valls.
0: Ah, exacte. Genollet a terra...
2: Espero que Manel Urbano tingui el calendari ben controlat, perquè si no...
0: Bueno, no tenen caps de setmana, pràcticament. És feu entre setmana.
2: Casaments a l'hivern. Tindreu la meitat de convidats. Els verds, va.
0: Vinga, anem a Cal Figuerot. Això de no anar al capdavant del tot ha passat una miqueta de factura, també, eh? Tinc la sensació, tu, quan estàs acostumat a liderar el món casteller i potser t'ha costat una mica, has hagut de batallar allò, pues jo crec que això passa factura. Hi ha gent que no sap, no digereix bé el no anar al capdavant. I llavors hi ha hagut algunes separacions, ruptures, divorcis... Ara bé, cuidado, perquè si hi ha una colla que ara mateix té més solters per metre quadrat...
2: Són
0: els castellers de Vilafranca.
2: Són els més solters.
0: Correcte, campions en això, saps? I els campions no se'ls ha de subestimar mai, perquè tant t'enamoren fent un triatló, com et munten una cata de vins a la llum de la lluna, com et fan ballar el drac tres passes endavant, tres passes endarrere... vaja, ells... competeixen sempre, per tant, sempre tens.
2: No us deixeu seduir pels verds,
0: O sí.
2: O sí. Però, bueno, sapigueu que bueno...
0: Bueno, que ells van a conquerir-ho. A conquerir-ho tot. Anem a per la colla
2: els
0: joves.
2: Vermells.
0: Sí, els Diables Vermells, els de Quico de Cabra, que us he de dir, cada dia em cau millor. Ja saps allò, de que tenen un dia molt bo i després alguns altres que els hi costa una mica més. Tothom sap quins són aquells dies grans i no se'ls han de descartar mai, perquè ells estan sempre atents.
2: Sempre.
0: Exacte.
2: A la línia de sortida.
0: Correcte. Ells van fent, es van fent entre ells, però llavors hi ha dos dies grans que acaben amb tots els altres. Saps? Llavors, bueno, jo crec que s'ha d'anar perquè comencen amb les seves samarretes negres, que ja ho he explicat sempre, que tenen de tots els models possibles, l'escut petit, perquè et generi certa confusió, i ja està. Ja han extès la seva capa, ja està, i han guanyat. Els dies grans, grans, hi són.
2: Estupendo. Són meravellosos, també, a Valls. I no ens deixem Tarragona, perquè hem de tancar el triangle.
0: Sí, anava a dir, la colla de la Gina, que està envalentonada, com a tots, l'hivern casteller també els ha portat moltes ruptures. És que ha estat tremendíssima, això de l'hivern.
2: Allò de l'hivern va ser... Sí, hi havia un moment... Però, bueno, qui queda?
0: Parem de dir-nos per WhatsApp qui ho ha deixat. Doneu-me alguna bona notícia, però, bueno... Però, escolta'm, res que no pugui arreglar un running club, un gama extra o un viatge improvisat, vés a saber on. Al final, crec que ens hem de presentar candidatura, perquè sabem que les altes esferes estan en pau i el que hem de fer és, potser nosaltres, presentar-nos per trobar l'amor dels seus dirigents. Aquí, a Celestines, jo crec que no ens guanya ningú.
2: Sí? Tu vols jugar a aquest joc?
0: Podria.
2: Bueno, doncs... Endavant. Sí, jo et faig de quarterback.
0: Si ells ho volen, jo estic aquí a la seva disponibilitat.
2: Molt bé. I no ens oblidem, tampoc, dels minyons, que sembla que a vegades ens oblidem. I
0: No, cap cas. Els de l'altra banda de la ratlla divisòria que ens hem inventat per muntar-nos nosaltres la pel·lícula de que fan una cosa diferent
2: una
0: i tot
2: palla
0: això.
2: Mental, tot
0: sí, exacte, aquesta pantomima que nosaltres fem servir de tant en tant. Ens han ensenyat amors de portada de revista, eh? Estan allò... nosaltres, que no creem molt en l'amor en aquella colla, de cop,
2: vaja,
0: tot és amor...
2: I molts bebès, també tenen amb aquella colla.
0: I llavors hi ha hagut el baby boom.
2: Baby boom.
0: Sí, sí, tothom ha començat a donar llum i ara hi han petits enxanetes passejant-se i noies que estan fent ja el compte enrere de que en dues setmanes poden tornar a pujar.
2: Doncs endavant, visca el baby boom casteller sempre, perquè aquí l'únic que volem és no extingir-nos. Per tant, tingueu molts fills.

0: Bueno, queden ja 4 dies de Mundial, per sort. Ja deixarem de perdre gent als assajos perquè estan mirant el... Aquell país que juga contra França. I la gent dels castells, doncs també volem titulars mundials. I per això hem tirat de hemeroteca, perquè l'hivern no ha passat desapercebut, tampoc.
1: No, han passat coses.
0: Va venir el Tour de França aquí a Catalunya.
1: Sí.
0: No sé si ho vau sentir.
2: Sí, va. Alguna coseta... Sí.
0: Va veure un senyor en bici, no, passant per davant de casa.
1: Molt ràpid, també t'ho dic. Esperar-se 3 hores, però un senyor molt ràpid.
3: I amb cara de tenir gana.
0: Sí. Bueno, en aquell dia les colles de Tarragona van dir... A nosaltres no ens interpel·la això. I ens ho mirarem a RTV Play, amb l'aire condicionat i un vermut.
1: Però una cosa, costava tant fer 4 pilarets allí al costat de... S'han gastat uns calés allí amb aquell mural cookie que ha fet l'Edu Polo i no podien les colles muntar 4.
0: L'Edu Polo s'hi ha deixat la salut fent aquell mural.
1: La pell, tot. I les colles no podien fer 4 pilarets allí quan passés... No sé.
0: Algú podria haver tret uns quants calarons i les colles per 4 duros i un barril d'Estrella d'Am...
1: Fan 4 pilars.
0: Aquí poca vista. Poca
3: Tarragona,
0: vista,
3: ciutat de castells, els dimecres, si el turn no passa en dimecres, doncs mala data, mala data.
0: Falla això. Bueno, si no sou del Tour i vau dir, a mi les bicis
1: no,
0: me la repampinflen, jo sóc papista.
1: Ah,
0: també
1: sí,
0: vau
1: sí.
0: tenir visita del Papa per 3, va estar a Barcelona, Madrid i les Canàries, i un periodista, casualment, de Vilafranca del Penedès.
3: Vaja.
0: Sí. Estava a l'avió.
1: És que sona tot arreu,
0: papa.
1: Us ho he dit, eh?
0: Sona tot arreu. I li va regalar una estatueta dels castellers de Vilafranca i el vídeo pues, no va passar desapercebut, evidentment, a Twitter, #castells, que es va abocar a comentar aquella escena. I ell pues, va fer, i li agraïm moltíssim, va fer el comentari de retorn. Ho va fer al podcast Kilòmetre 45, que és un podcast que s'han inventat els vilafranquins dedicat a l'afició castellera més antiga de Vilafranca. Aquí hi ha, bueno, cadascú. I expliquen com va anar tota aquesta odissea.
4: Qui ho va pagar, això? Això ho va pagar la colla, deixem-ho així.
3: Oh!
4: El titular seria que vaig robar a Cal Figuerot.
5: Hòstia.
4: Perquè se'm va encendre la llumeta que l'endemà jo volava amb el Papa, o al cap de 2 dies, vaig trucar al president dels castellers de Vilafranca i vaig dir, hem de portar això. I em va dir com havia d'entrar, em va donar les claus, fes el que vulguis, agafa el que vulguis.
6: Sí, no és de Cal Pujol, doncs, és de la botigueta dels Verds, clar.
4: Correcte,
6: vale.
4: Correcte.
3: És de la Tere.
4: Per tant, vaig robar-la dels castellers de Vilafranca, però, bueno, que, per cert, era una torre de 8 en folre. Que la gent es pensava que portava allà un pila de 9, era una torre de 8 en folre,
3: sí,
4: perquè era...
3: Forre,
4: no, era una torre de 8 en folre.
0: Bueno, si necessiteu robar algo de Cal Figuerot, truqueu a l'Ernest i li dieu, escolta, que vaig a veure
1: així,
0: el Papa demà.
1: Així, eh? És tan fàcil com això, provarem la tècnica.
3: Jo em quedo, et diu com entrar i agafa el que vulguis. I agafa una figureta d'una torre de 8 en folre. Jo no ho entenc, això. Que aquesta gent tenen fins i tot els botons de la camisa, els castells de Vilafranca, si fa falta. Pots agafar, bueno, pots fer un outfit sencer pel
1: bueno,
3: Papa.
1: Però a veure, tu ara, si li haguessis de regalar alguna cosa al Papa, què li regalaríeu?
3: Una bicicleta.
1: És que no és fàcil, eh?
0: Una bicicleta.
3: És el que està de moda, ara. La gent va en bicicleta.
1: És que, clar...
0: Ja, no era fàcil.
1: No
0: eh?
1: Sé si tenen merchant blanc, perquè hauria de ser blanc, no?
0: Hòstia, clar.
1: Bueno.
3: No farem comentaris.
0: Que pots regalar els pantalons del segon tapat, del 3-10 descarregat. No ho sé. Si teniu idees, obsequis al Papa, arroba la Figuereta Podcast.
3: M'ha vingut al cap el Papa amb les sabates dels Verds.
1: Pues cuidado, que jo el veig moderno, eh? De túnica
0: no.
1: blanca i bambes dels Verds,
3: El Papa porta sabates vermelles, no? Algú així.
0: Al Papa se li veuen les sabates.
3: No em porto unes de vermelles, que no es la pot portar ell, algú així. Jo no, sí. No sé,
0: millor no és com el Sant.
1: Pues jo, Terra d'Espardenyes, jo crec que aquí hi ha un filó, eh?
0: Regala-li unes espardenyes.
3: Espardenyes pel Papa.
0: Cinteta verda.
3: Home!
0: I la punta groga, com el castell que van fer. És que, clar, bueno, en fi. I a més... Seguim amb els titulars mundials, perquè ha obert una discoteca...
3: Ui!
0: ...a l'alçada de Patxà la Pineda, que atraurà turistes d'arreu del món, i han triat una millor ubicació que el descampat on estava Patxà la Pineda, allà amb el fons marí del Serrallo. I, evidentment, la nova discoteca d'èxit mundial és...
1: Xiquets del Serrallo!
0: tanquen i tanquen a les 7 del matí, hi ha festa de l'escuma, fi de guà...
1: És que clar, que tu a les 3 del matí, quan et penses que ja estàs a punt de ser un cadàver i caure mort en qualsevol sofà o a la mar, que també pot passar perquè estàs al costat del mar, doncs no, treuen un platet de fi de guà i tu reviscoles! Amics, els xiquets del Serrallo està bé si fan 3 i 4 de 8, però si no, també trobareu festa.
0: Exacte. S'obren cada cap de setmana.
3: Com li agrada a Aina fer Ràdio Fórmula?
0: No sé com reconduir aquest moment del programa, ara.
1: Bueno, jo crec que...
0: A mi a la Facultat de Periodisme no m'ho...
1: Crec que, ja ho sabeu, de fet, a la Diada de les Cultures, el comentari general era ara baixem el Serrallo de festa.
0: Què dius?
1: No sé. I se m'ha dit que a les 5 del matí van aparèixer dues persones, personalitats, et diria, dels castellers de Vilafranca, i quan van arribar se'ls hi va posar l'himne de la seva colla.
3: És que són el Serrallo. No, juguen una altra lliga. No.
0: És que a sobre són generosos, clar, els convidats.
3: És que són...
0: No, bueno, són com la Figuereta, perquè nosaltres també som molt generosos amb els nostres convidats.

0: Ens arriba aquest moment del programa on estrenem una de les novetats d'enguany, que és les seccions i els col·laboradors. Al Joel li hem donat festa alguns dies, perquè, escolta, ell, pobre,
1: té una feina normal.
0: Ell no ha d'estar com un yonqui. Bueno, ja està igual, no? Sí. Però no li paguen. Llavors, hem pensat, anem a buscar una rotació o triangulació com fan els equips bons. I tindrem, doncs, tres convidats, que són el Joel, evidentment, la Judit Enyorà, tia fantàstica, que ens portarà tot el que passi al nord i que a nosaltres, evidentment, se'ns escapa.
1: Desconnectem.
0: I també tindrem a l'Alba Esteve dels Verds, perquè creiem que és el més a prop de tenir a Salvador Illa o al Papa de Roma, asseguts aquí al programa.
1: Correcte.
0: Llavors, bueno, són aquestes les nostres tres cartes. Sí, sí. Com va la dinàmica? Nosaltres els hi deixem un forat en blanc al guió i aquí ja a fer volar la màgia absoluta.
2: Exacte. Jo m'he proposat que en aquestes vegades que vingui cada cop us portaré manuals de supervivència a fets castellers o a moments de la temporada per intentar que els nostres oients cada vegada disfrutin més de l'experiència dels castells.
1: Fantàstic. Per on comencem?
2: Doncs avui comencem per al manual per sobreviure una diada castellera.

0: Molt bé, com ja sabeu, fa anys que voltem per les places del país. Hem vist colles grans, petites, mitjanes, històriques i d'altres que encara busquem al Google Maps per trobar la plaça exactament on actuen. Però arriba un moment que et curteixes, ja no et sorprèn qualsevol cosa. Has anat a diades que prometien èpica i has acabat veient castells a 38 graus, preguntant-te en quin moment vas decidir sortir de casa. Per això avui us porto 5 consells per sobreviure a una diada castellera durant l'estiu.
1: Fantàstic.
0: El primer punt, i un dels més importants, és escollir bé la diada.
1: No és fàcil, eh?
0: Abans de sortir de casa, hem d'estudiar on anem i què hi veurem. No sempre una diada amb colles grans és la millor opció.
2: No.
0: Què prefereixes? Veure el clàssic 3 de 9, 4 de 9 de rotació en mode assaig en públic o anar a veure els primers castells de 8 del Serrallo, per exemple, que, per cert, que avorrits que els fan, com a castell de 8, o anar a veure aquella colla que fa temps que havia fet un castell i que torna a provar, Elisenda, no em fiquis aquesta cara, que ja feu olor a portar el 3 de 7.
1: Bueno, jo crec que teniu més ganes valtros que jo, eh?
3: Jo aquell dia vaig a un sí per veure't a plaça fer aquest gama extra, eh? Avisa'm, eh?
1: No, avisa'm tu quan vagis als escallots de la plaça.
0: Ui, les ganivetades, tu!
1: Ja hi entrarem un altre dia.
3: Sí.
0: Punt número 2. La postdiada és tan important com la diada. No ens enganyem. Una diada espectacular, sense vermut, sopar i sense safareig, perd molts punts. En canvi, una diada normaleta amb una bona festa després, 3 anècdotes, 2 safareigs i algú que acabi el karaoke, això sempre crida molt més l'atenció. Per tant, hem de valorar què anem. Si anem a 3 rondes i Pilar o a diada completa.
1: Sempre diada completa, perquè no hi ha bajona més gran. I l'Aina i jo us ho podem explicar de primera mà, que és haver d'aguantar les 3, 5 o 10 rondes que fan en certes diades sota un sol de justícia i després que te n'hagis d'anar a treballar, a estendre la rentadora o a recollir les caques del teu gos.
3: A mi el xiringuito de després ben muntat, eh?
0: Punt número 3. Saps on vas? Aquest punt és clau. No és el mateix una diada a la zona tradicional o a la zona no tradicional. A la zona tradicional hi ha places on encara es discuteix si una faixa ha d'anar un dit més amunt o un dit més avall, o on el protocol el marca les pròpies colles en funció del que necessitin. I després hi ha diades molt més creatives, d'aquelles on hi ha un castell conjunt, pinyes multicolor o ballen la polca. I només faltaria cantar Imagine agafats tots de la mà. Per tant, cap model és millor que l'altre, però hem de saber on estem anant.
1: Sí, perquè si no et poses allà a aplaudir a fondo a les dues colles de balls i algú et mira així com... I aquest queda portat.
3: És que potser no ho sabies i acabes agafadet de la mà d'algú ballant la polca, eh? Vull dir que això és molt perillós, eh?
0: No confondre, sobretot no confondre. Punt 4. La logística és mitja diada. On aparques, on dines, on fas el cafè, on està l'ombra i, sobretot, on és el lavabo.
1: Toma. Joel, quan penses moltíssim, eh?
3: Sí.
1: Jo, si agafo les claus i el mòbil i la cartera, em sembla un èxit.
3: És que jo crec que té un màster, ella, en això.
0: Molts
1: anys. El té. O sigui, tu arribes a plaça i...
3: A mi em serveix Joel.
1: De guia. Jo vino, busco el Joel... I el Joel, perfecte, em puc desmaiar, em pot passar qualsevol cosa, i el Joel.
0: És important, hem de planificar sempre i preguntar per evitar deixar el cotxe 20 minuts de la plaça i sota un sol de justícia, molt millor.
1: A mi m'agrada fer aquest trajecte, d'aparcar on fica Vilafranca, on posa el cartell de l'autopista, jo deixo allà el cotxe, llavors faig una etapa caminant, saps? Com si fos el meu Camino de Santiago.
3: Bueno, exacte. L'únic que has de saber on has d'arribar, eh?
1: I a l'hora.
3: Ja l'hora.
0: L'hora és important.
3: Perquè l'hora és important. Et perds primera ronda i ja t'ho has perdut tot, eh?
1: Jo si em perdo...
3: Estava a punt d'anar a Torredembarra i una mica més, i m'ho perdo tot i no veig res, eh?
1: Des del Begu.
0: Per últim, anem amb el material imprescindible que hem de portar a una diada. Roba fresca, calçat còmode i la targeta sanitària. Sí, exactament el que ens demanaven a primària quan anàvem d'excursió al Zoo de Barcelona. Resulta que ens estàvem preparant per anar a veure una diada castellera.
1: Una gorra també entrava, no?
0: Sí.
1: Que no si te porta... la podies treure, eh?
0: Correcte. Si portes un ventall automàticament puges de nivell, sempre pots anar ficant extras, però bàsicament l'objectiu, i és important, hidratar-nos. A vegades veus més públic perjudicat per la deshidratació que no pas per haver disfrutat de la diada, així que...
3: Escolta, però a la hidratació li dedicarem un capítol a banda, perquè em sembla que si entrem en quin tipus d'hidratació, no sé si la gent està fent la correcta, eh? A vegades...
1: Hi ha coses que juguen a la contra, eh? No tot el que entra per la boca hidrata.
0: Correcte, aquest és un punt molt important. I fins aquí aquest primer manual de supervivència castellera. Si teniu més dubtes, ens els podeu fer arribar pels nostres canals habituals. Tenim l'apartat de correu sempre obert. Si no, els DMs del nostre Instagram i podeu preguntar què us fa falta saber.
3: Sí, a demanda. Allò és sí. com la bústia de lo que sigui.
1: Un cop cada 3 setmanes responem els missatges, més o menys. Vull dir que sigueu àgils.
3: Ara potser més ràpid, que ara els mirem.
1: I una minisecció, ara. Perquè hi ha coses que no tenen un espai en una secció, però
3: correcte.
1: No les podem deixar passar.
3: Correcte,
1: perquè
3: no,
1: perquè se t'escapen.
3: No, perquè sempre hi ha alguna cosa que et deixes, que no és safreig, que no... Li havíem de trobar un lloc a això i hem decidit dir, no se n'ha parlat prou, perquè sempre hi ha temes que ens xuclen, no se n'ha parlat prou d'una cosa, Elisenda, que són les entrades del concurs.
1: Des de luego. S'ha inventat un nou sistema perquè sempre col·lapsava aquella pàgina, que era més buscada que les entrades del Bad Bunny, amb la diferència que n'hi ha menys. I llavors el col·lapse és encara més gros. Llavors han fet un sistema de sorteig que veurem com funciona. Aina Mallol estarà allà per explicar-vos-ho tot plegat. Però jo, si fos per mi, tornaria antes.
3: Digues.
1: Vendre les entrades a la taquilla de la TAP.
3: Sí.
1: I la gent que faci cua 3 dies, si cal, i que campin, que tallin el trànsit allà a les d'això de la TAP, que muntin també un escenari, i això, bueno, tipus
3: pantalla,
1: Via Catalana, coses així. Sí,
3: tinguin en bucle tots els continguts de la xarxa més,
1: correcte.
3: Allí, que vagin passant.
1: Un evento al final.
3: Vale. Bueno, sí, jo ho estudiaria.
1: Després, el Mario Villares deia la seva opinió a Twitter i deia que el seu seria que el sorteig de les entrades del concurs es fes a TAC 12, presentat per Carles Cortés i amb els nens del Turó traient números a l'estil loteria de Navidad.
3: Mira, m'agrada que treguis aquest tema, Elisenda, perquè aquí la Menda Lerenda serà la presentadora de les boletes del concurs de Cortés.
1: Clar, és que Carles Cortés va dir, has encertat una de 3. TAC 12. Sempre hi és.
3: Bueno,
1: sempre
3: pues,
1: hi és.
3: Alguna cosa així passarà. Estic decidint si agafo més el paper de Niña de San Ildefonso o Carmen Sevilla. Estic aquí, debatint-me.
0: Carmen Sevilla, sisplau.
1: A mi,
0: sisplau.
1: Carmen Sevilla, m'atens allà, eh?
3: Mi hijo, la seva hijita.
1: Bueno, al final aquesta secció és... No he pogut faltar el respecte d'algun fet i per no posar etiquetes, doncs la posem aquí amb
3: correcte.
1: Una cosa ambidiestra.
3: Correcte.
1: Molt bé. Repassem una miqueta l'agenda. Són santes aquest cap de setmana. Hi ha moltes coses a Santes. La Bet, sobretot. Em sembla molt interessant veure la Bet. I si us hi quedeu a dormir, doncs el diumenge al matí podeu fer una mena de travessa nedant, que ara es porta molt això de fer esport. I també podeu anar a la dissertació filosòfica de Kevin Prados, que després de passar-se tot l'hivern venent llibres,
3: sí?
1: Fot una dissertació filosòfica que es diu Els castells d'una Popeia popular.
3: Bueno.
1: Si teniu el cap despejat, aneu-hi.
3: No és el meu cas ara mateix, però...
1: Sí, tampoc crec que et quedis a dormir a les Santes.
3: Bueno, no ho sé.

0: amb aquesta coseta repassada. Acomiadem el Joel fins d'aquí 3 setmanes, crec que són.
1: Aproximadament, sí.
0: Més o menys.
1: Sí, sí,
0: 3,
1: sí.
0: 4, 2.
1: Ara t'ho mirava. Bueno,
2: a l'aleatori.
0: Sí.
1: La setmana que ve coneixereu la Judit, que ho farà fantàstic.
2: Molt bé.
0: Fantàstic. Ai, quins nervis. I nosaltres, doncs sí, tornarem la setmana que ve. Gràcies a Sílvia García, el control tècnic. Tot això és una producció de La Figuereta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Avui Cultura Viva es queda a casa per conèixer doncs més els gegants de l'Hospitalet de l'Infant de la mà de la seva representant Colla Poblet, que ens descobreix molts secrets dels nostres gegants. Hola, Colla, què tal?
4: Hola, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda. Ens posem en contacte amb tu perquè, evidentment, volem conèixer més encara els nostres gegants d'aquí, del nostre municipi. Així que explica'ns una miqueta els seus orígens.
4: Ostres, doncs mira, això va ser molt curiós perquè va ser abans la colla que els gegants. A veure, uns quants il·luminats que gràcies a la seva empenta van aconseguir que hi haguessin gegants a l'Hospitalet, van constituir Foment Cultural, van organitzar trobades geganteres només amb músics, curiós.
3: Sí.
4: A partir de... em sembla, sí, el 1988 aproximadament, i al cap de 2 anys van aconseguir, gràcies a la seva insistència, que es poguessin construir els nostres gegants a l'Infant Pere i a la Blanca d'Anjou.
3: Vaja, que nosaltres teníem que millor el concepte de que fa de molts, molts, molts, molts anys, més anys encara, i no.
4: No, són del 1990, sí, aquest any fan 35 anys.
3: 35 anys fan els nostres gegants. Va arribar primer a la Blanca d'Anjou, ens has dit? O els dos a la vegada?
4: No, tots dos a l'hora. Sí, vale. Sí, sí. La parella ja es va pensar des d'un primer moment perquè fossin parella de gegants i es van construir a l'hora.
3: Per la gent que ens estigui escoltant ara mateix, qui és la Blanca d'Anjou i qui és l'Infant Pere?
4: Ai, la Blanca d'Anjou és una pobra dona que va ser l'esposa del rei Jaume II, però que ja era filla del rei de Nàpols i que va tenir molts fills i en un dels darrers va morir, precisament durant el part. Ella era la mare de l'Infant Pere, que per tant era fill també del rei Jaume II, i es van dedicar a fomentar espais de guarda, hospitals, etc., per poder acollir en tots aquells peregrins que ho necessitaven. I un, precisament, va ser l'Hospital Medieval del nostre poble, que van construir per que arribaven després de passar el Coll de Balaguer amb totes les penúries que podien tenir, amb pirates inclosos, i arribaven una mica malmesos, i aquí els hi donaven aixopluc, els curaven, els hi donaven menjar.
3: I com ella va ser la fundadora d'aquest hospital, doncs per això es va escollir fer la Blanca d'Anjou, no?
4: Exacte, perquè eren dos personatges històrics, tots dos, perquè va ser entre tots dos, entre la mare i el fill, que van promoure la construcció de l'hospital. I al final el nostre poble es va construir, va créixer al voltant d'aquest mateix hospital.
3: Com va vestida normalment la nostra Blanca d'Anjou, Colla?

0: molt a l'època. És que pensa que, com t'he dit, que el grup de persones que van idear volien ser molt fidels en tots els aspectes com anaven vestits en aquell moment. I es va investigar, es va buscar, fins i tot intentant que amb algunes de les teles fossin molt similars els detalls, la branca porta la flor de lis, que és el símbol del seu escut,
1: sí.
0: I l'infant Pere porta la carta fundacional del nostre poble. Però més enllà, és que hi ha una dada fins i tot curiosa que a mi sempre m'ha semblat, quan van restaurar les restes de la Blanca d'Anjou, del monestir de Santes Creus, es va trobar el collaret que portava. I aquest collaret se li va fer una foto superprecisa i es va posar a portar amb un joier perquè fes una imitació. Per tant, fins i tot el collaret que porta la Blanca és una imitació del collaret original de la Blanca d'Anjou.
1: El que portava ella, déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, és curiosíssim, però és així.
1: Podem dir perfectament que els nostres gegants són hiperrealistes totalment.
0: Hiperrealistes, amb algun detall, algun cabell, algun... però per tota la resta, sí, molt fidels.
1: Que comentem la Blanca d'Anjou, però l'infant Pere és exactament igual, no?
0: Sí, és que tots dos amb els escuts, amb tot. Tot el que porten.
1: Això pel que fa a la Blanca d'Anjou i a l'infant Pere, però tenim més gegants.
0: Sí, més... cada vegada augmenta la família.
1: Perquè van augmentant la família, no?
0: Ostres, que s'augmenta. Mira, el 2010 van fer el Sagrada Celestí, que també va ser molt interessant. Perquè, clar, són molt especials la Blanca i el Pere. I el que van intentar és que el gegantó, que al final el van fer per a aquella canalla que ja tenia, ja podia portar-los, però que encara no podien portar els gegants, tinguessin precisament una figura per a ells, no podia desentonar. I aleshores el que van pensar és que fos una representació d'un dels frares que cuidava l'hospital, d'un dels frares hospitalers, que són de la congregació que eren en aquell moment. I també va ser molt curiós perquè se'ns va acudir que per fer-lo més nostre encara, el nom li posessin als alumnes de l'escola mestral. I vam fer com un joc, amb una mena de concurs, on vam participar en un de classes, i ells mateixos van ser els que van triar el nom final de Frere Celestí. És que ni tan sols hi vam posar nosaltres, ho vam deixar a les seves mans.
1: I va sortir rodó.
0: Va sortir rodoníssim, perquè a més li queda fantàstic.
1: Sí, i a més és un dels personatges que els estimen molt els més petits, sobretot amb aquestes manotes, no?, que tenen, és atractiu per ells.
0: Sí. I la cara, que també és molt divertida. El Joan Miró, que és qui el va construir, ens va fer el disseny, el dibuix, amb totes les idees que li havien donat, i realment el va clavar. Perquè, representa la història, representa la figura que és, però d'una forma més divertida, que treu més, no?, a la canalla.
1: Però no teníeu prou, que va continuar augmentant la família.
0: Sí. Ara tenim tota una colla de canalla, fanàtics, i diverses mares, però sobretot una, que no para, que amb les mans és un artista, que els hi ha fet manotes també, però petits, tipus motxilla. Un és el Llom Marí, l'altre és el Pirata, l'altre és el Sant Roc. Ara han fet un cavallet amb rodes i espera't, que encara tenen més idees. Vull dir, és que són molt prolífics amb idees d'aquesta canalla.
1: Bueno,
0: són tremendes.
1: La qüestió és mantenir doncs aquestes figures en viu i aquesta cultura nostra, la nostra cultura. I si tenim aquesta cantera que continua doncs aportant més figures, doncs millor que millor, no?
0: Home, doncs imagina't. De vegades s'encansen, com és normal, però bé, molt bé. Perquè a més que la cantera al final, si s'acostumen a portar gegantons, si s'acostumen a anar amb la colla, si s'ho passen bé, sobretot si tenen canalla de la seva edat, es mantenen. I al final van passant, no?, per alçades, van passant dels gegantons més petits, al gegantó el frare Celestí i finalment els gegants. I això és el que verdaderament nodreix i fa que ens mantinguem.
1: I d'aquestes figures, qui ens falta també?
0: El Cavallet de Mar.
1: A veure...
0: Com no? Com no? Que és una altra d'aquestes inspiracions divines de la gent de la colla. És molt curiós. El Cavallet de Mar és una figura simbòlica, totalment. Es va crear o es va construir una llegenda darrere d'ell, que era una figura que sortia del mar per cuidar els vilatans quan venien els pirates, que s'enfrontava als pirates, que a més era això quan fèiem el mar vivent, no? Uh-huh. Al final, tota la trama del mar vivent, fixa't que anava al voltant del Cavallet de Mar i del seu protagonisme, com a personatge que defensava l'Hospitalet dels Pirates. Era curiosa. Sí. I és molt xulo, perquè a part que de figures de foc n'hi ha poquetes, que siguin figures de mar, a més que té cosetes molt amagades. I això molta gent no ho sap. Per exemple, sota el coll, si tu mires bé, sí, té la figura de Neptú, la cara de Neptú. I és una passada, perquè quan ho veus dius, hola, no? És allò de, ostres, això no m'ho esperava.
1: Pues no, no m'ho esperava perquè jo no ho sabia, això.
0: Doncs mireu-se'l bé, perquè és així. El Cavallet de Mar sota el coll té la cara de Neptú.
1: Per fer-ho més real, sí, encara. Clar.
0: És per donar-li aquest toc d'encara de més mitologia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: sí. Perquè al final aquest sí que no és realista, no representa... És inventat totalment. Mhm.
1: Però ha arribat un moment que és representatiu també pel nostre municipi, per l'Hospitalet.
0: Totalment.
1: I en la llegenda... Digues.
0: Que la colla de sardanes, el divertit que han assumit, és el del Cavallet. Però és que la nova associació de joves també.
1: Sí.
0: És curiós, no? Els hi han agradat molt i s'han fet seu.
1: És que de totes les figures, no? Les hem fet de tots nosaltres, l'heu creat vosaltres, sí, però sí, sí, un trosset de nosaltres, dels vilatans i vilatanes del nostre municipi, tenen un trosset de gegants, de la Blanca d'Anjou, de l'Infant Pere, del Frare Celestí, de la Cavallet, i d'aquests elements que estan sortint ara, no? Aquests petits.
0: Clar. Sí, sí, i així ha de ser, eh? Els gegants és que crec que han de ser de tots.
1: Colla, quants membres sou ara mateix?
0: Uf, la variabilitat és immensa. Mira, des de 60 que podem ser... Només te parlo de la colla gegantera.
1: Vale, sí.
0: Sí? No de totes les seccions de foment. Des de 60 que podem ser a la festa major, menys quan fem les sortides, perquè la variabilitat de la disponibilitat és immensa. Però aproximadament la colla gegantera estem entre els 60 i 65 persones ara mateix.
1: Bueno, molt bé, no?
0: Podríem créixer. Més que res perquè és que, clar, portar els gegants costa molt, realment. Aquest diumenge va ser terrorífic.
1: Per la calor.
0: Increïblement terrorífic. Sí. Els portadors van fer un esforç increïble. I com més portadors tens, millor. Però, a més, com més músics tens, també. Perquè és normal que no tothom pugui assistir a totes les trobades que fem. I, aleshores, tenir recursos és fonamental.
1: Colla, quan pesen els gegants, més o menys? Que això sí que no ho hem dit.
0: No, més o menys, no, t'ho dic exacte. Vale. I a més és curiós. Mira, quan els van fer, quan els van construir, l'infant Pere pesava 45 quilos, perdona, sí, 45 quilos, i la Blanca 47. Actualment, els gegants segueix pesant el mateix, però la Blanca pesa 55 quilos.
1: Què li ha passat?
0: Que la nova... els hi van, fa uns anys els hi van canviar els vestits.
1: Ah.
0: I la nova capa, que és de vellut, sí, pesa més que l'antiga.
1: Ah.
0: I per això ha augmentat, per això s'ha engreixat.
1: S'ha engreixat la nostra Blanca.
0: S'ha engreixat la nostra Blanca, sí, sí.
1: Sí, bueno, tot això, unes cosetes que es volien. Quins colors porteu? Quan anem al costat dels gegants, quin color de samarreta o de vestimenta
0: mira,
1: porteu normalment?
0: Vam néixer pel groc. I ens hem passat al verd. I ara tot ho portem verd. Són les samarretes verdes, les motxilles... Els portadors sempre porten els pantalons llargs negres, perquè creiem que és com queda millor. Vam intentar que els portadors anessin amb espardenyes de pagès, però es trobaven inestables i vam deixar córrer. Uh-huh. I van tots amb bambes blanques. I darrerament hem incorporat una decoració a les bambes, que és la flor de lis que porta la Blanca d'Anjou. I el porten tots els portadors enganxats a les bambes, molt maca.
1: Molt bé. En quines actuacions destacades podem veure els nostres gegants?
0: Doncs mira, a Sant Pere, a la Festa Major aquí al poble, eh? Però sí, també a la Festa Major de Vandellòs, al Fresc a l'estiu, la Festa Major de Madrava, a Mas Boquera... A Mas Boquera aquest any encara està per confirmar, amb totes aquestes.
1: Les festes majors del poble, no?, dels diferents nuclis de, sí, que formen part del municipi, no, Colla?
0: Sí, sí, sí.
1: Colla, què t'aporta tu formar part de la Colla Gegantera?
0: Ostres, quina pregunta. Mira, m'aporta un trosset de família. No pot ser d'una altra forma. M'aporta a compartir la cultura, la nostra cultura. Uh-huh. I poder-la ensenyar i poder-la promocionar, sobretot entre els més petits. M'aporta el fantàstic moment que és quan una criatura se't queda badant mirant un gegant que no sap si plorar o si riure, perquè és tan immens davant seu que no acaben d'entendre. També m'aporta la sorpresa que o el dubte que tenen de com pot ser que es bellugui. Sí. És a dir, el fet que es pensin que són reals, no? Això és una sensació molt, molt curiosa i molt maca.
1: Et volia preguntar també que, evidentment, segurament que alguna vegada t'has posat sota la Blanca d'Anjou o sota l'Infant Pere o sota el Fraile, seguríssim. I què és el que sents quan veus aquestes cares que comentaves dels més petits o inclús dels més grans? Què sents en aquell moment que estàs dins?
0: Home, emoció. Sento emoció perquè tens la capacitat de transmetre, no? Uh-huh. I de saber quan apropar-te i de quan allunyar-te, perquè no toca la canalla, li agraden els gegants, amb alguns els hi fan verdadera por. I tenir aquest lligam amb aquells que els hi agrada, però aquest estar-te una mica allunyat, anar poquet a poquet amb aquells que no acaben de sentir-se segurs davant d'aquesta enormitat, que també ho trobo totalment lògic.
1: Sí, sí.
0: És emoció, en qualsevol cas.
1: Colla, moltíssimes gràcies. Gràcies per permetre'ns deixar-nos conèixer una mica més els nostres gegants i, evidentment, el que tu sents per ells. Així que moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres. Llarga vida a la cultura i llarga vida als nostres gegants.
0: I moltíssimes gràcies a vosaltres per tenir aquesta iniciativa que considero superbonica i superinteressant i que ens ajuda a recolzar-nos i a creure en el que estem fent.
1: Una abraçada, Colla. Gràcies.
0: Igualment.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Música a Ràdio Sant Cugat.
6: Com recitava el Canigó, tothom callava i l'escoltava.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Aquest dilluns 27 de juliol és Sant Cugat. Segons l'Institut Estadístic de Catalunya, actualment hi ha 5 persones a Catalunya que es diuen Cugat i totes viuen a la província de Barcelona. Una d'elles és Cugat Sallés, veí de Sant Cugat, que precisament aquest mateix dilluns fa 89 anys.
8: Posen Cugat perquè als 3 anys de guerra van treure el nom de Sant Cugat. Però el meu pare, com que havien tret el nom, va anar al Jutjat de Pau i em van inscriure amb Cugat. I el jutge era un de la família de Cal Rull, que quan se va acabar la guerra, cap als Pirineus, i el va amenaçar que el posaria a la rebessada per posar el Cugat quan ell ho havien tret.
7: A Cugat Mèdia trobareu l'entrevista completa a Cugat Cellers i també trobareu una peça amb la llegenda del màrtir Cugat. Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguader explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
9: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tot aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
7: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguader té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa. I la passera provisional de Can Vernet ha entrat en servei. La infraestructura ja està oberta als vianants i permet recuperar la connexió entre el carrer de la Mina i el parc de Can Vernet, interrompuda des del tancament del pont medieval al maig de 2021. El nou pas té 77 metres de longitud i està format per una estructura tubular d'acer similar a una bastida. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
10: Moments d'òpera.
11: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de I Masnadieri.
10: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
11: I Masnadieri, és a dir, Els bandolers, és una òpera dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Rauber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera I Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlo és el seu fill i hereu, un paper per tenor, Francesco és el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Arminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també destacarem una part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera italiana a la capital anglesa. Tres anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani, de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846. Malauradament, la salut de Verdi es va ressentir i l'estrena va haver d'ajornar-se fins l'any 1847. Durant la convalescència, un dels millors amics de Verdi, Andrea Maffei, un distingit poeta que havia traduït Shakespeare i Schiller a l'italià, va suggerir que Macbeth de Shakespeare i Die Rauber de Schiller podrien esdevenir uns bons temes operístics per poder treballar amb Verdi. El mateix Maffei va treballar en el llibret basat en el tema de Schiller, que en italià va rebre el nom de I Masnadieri i els bandolers, mentre que un dels habituals llibretistes artistes de Verdi, Francesco Maria Piave va ser l'encarregat de proporcionar la versió operística de Macbeth, una altra òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar I Masnadieri durant el carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure I Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres, la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat, que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi havia realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'I Masnadieri de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda d'atracadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare, en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesco, que l'adverteix que no torni a casa perquè el pare, en lloc de perdó, vol castigar-lo i desterrar-lo per sempre. Carlo és Franco Bonisoli, el dirigeix Richard Bonynge amb l'orquestra de la Welsh National, una gravació de l'any 1983.

Després d'aquesta escena, Carlos renuncia a la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars, i a més ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremateo Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manuguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el va veure ferit de mort. La darrera cosa que va fer va ser escriure un missatge al damunt de la làmina de la seva espasa on, assegura, concretava el seu desig que Amàlia i Francesco s'unissin en matrimoni. Evidentment, aquesta història és totalment falsa. Amàlia i el comte queden, però, completament abatuts, no saben la realitat. Massimiliano sembla estar a punt de morir, de fet, del disgust. I Amàlia surt d'escena en un atac d'histèria, deixant a Francesco exultant, gaudint del seu triomf. Massimiliano Samuel Rami, Amàlia Joan Sutherland, Francesco Matteo Manuguerra i Arminio Arthur Davis.

Seguim els moments d'òpera, situats ja a l'inici del segon acte d'Imaginarieri de Verdi. Han passat uns quants mesos des de l'escena anterior i Amàlia es dirigeix a pregar a la tomba del comte. S'escolta en la distància el soroll d'un banquet ofert per Francesco, el nou comte. Arminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Arminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano li expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalán. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

Després d'aquesta escena, Rola ha estat capturat a Praga i els bandolers esperen el retorn del seu cap, Carlo, que ha anat a rescatar-lo. El rescat ha estat un èxit, però Carlo ha fet cremar part de la ciutat i ara un grup de ciutadans armats han sortit a buscar-lo. L'escena conclou amb Carlo esperonant la seva colla de bandolers a lluitar com a llops per poder salvar-se.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte d'Aima Snadir i de Berri. Seguim aquí als Moments d'òpera. Els bandolers canten el plaer de la seva vida criminal. Es troben al mateix bosc on s'ha refugiat Amàlia. Aquesta no reconeix el seu estimat Carlo quan se li acosta. Carlo li explica quina és la seva identitat sense esmentar els seus camarades i es produeix una feliç reconciliació. A més, Carlo es mostra horroritzat en assabentar-se del fracassat intent del seu germà d'atacar la virtut d'Amàlia. Amàlia és de Nou Sutherland, mentre que Carlo l'interpreta Franco Bonisoli.

Carlo, ara sol, contempla el seu negre futur. Pensa en suïcidar-se, però decideix que ha d'acceptar el seu trist destí i viure en la soledat i la misèria, rebutjat per la gent decent. Arminio entra cautelosament i s'acosta a unes ruïnes pròximes. En sentir una veu dins de les ruïnes, Carlo s'acosta a investigar i descobreix la pàl·lida figura del seu pare. Massimiliano no reconeix el seu fill, però tot i això li explica com Francesco va intentar enterrar-lo després del seu col·lapse provocat en assabentar-se de la mort de Carlo. Afortunadament, Arminio el va salvar i el manté amagat en aquestes ruïnes ocultes en què Carlo l'ha trobat. Carlo deixa son pare i crida la seva colla de bandolers per prendre el castell i castigar el seu malvat germà. Ho canta ara el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: Quart i darrer acte de l'òpera i masnadiari de Verdi, Francesco es desperta després d'una nit de terribles malsons provocats pels remordiments. Convoca el mossèn del poble, però aquest rebutja atorgar-li l'absolució atesa la crueltat natural dels seus crims. En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'òpera i masnadiari de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Vas trobar la

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Aquest dilluns 27 de juliol és Sant Cugat. Segons l'Institut Estadístic de Catalunya, actualment hi ha 5 persones a Catalunya que es diuen Cugat i totes viuen a la província de Barcelona. Una d'elles és Cugat Sallés, veí de Sant Cugat, que precisament aquest mateix dilluns fa 89 anys.
2: Posen Cugat perquè als 3 anys de guerra van treure el nom de Sant Cugat. Però el meu pare, com que havien tret el nom, va anar al Llogat de Pau i em van inscriure amb Cugat. I el jutge era un de la família de Cal Rull, que quan se va acabar la guerra, cap als Pirineus. I el va amenaçar que el posaria a la rebessada per posar el Cugat quan ell ho havien tret.
1: A Cugat Mèdia trobareu l'entrevista completa a Cugat Sallés i també trobareu una peça amb la llegenda del màrtir Cugat. Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguader explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
3: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors ens vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
1: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguader té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa. I la passera provisional de Can Vernet ha entrat en servei. La infraestructura ja està oberta als vianants i permet recuperar la connexió entre el carrer de la Mina i el parc de Can Vernet, interrompuda des del tancament del pont medieval al maig de 2021. El nou pas té 77 metres de longitud i està format per una estructura tubular d'acer similar a una bastida. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
4: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit. Les 6 de Ravensbrück.
5: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
6: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
7: La França ocupada necessitava establir vies clandestines per passar informació i persones, les anomenades xarxes d'informació o d'evasió. Una d'aquestes vies que cal recuperar, perquè s'ha cremat, és la que connecta Barcelona amb Toulouse. I és aquí on jugaran un paper clau la generosa Cortina i el germà Soldevila, perquè el fet que la família tingui un peu a cada banda de la frontera propicia que es pugui teixir la línia Sol. La vida de la generosa Cortina està a punt de fer un gir inesperat i dramàtic.
8: Nom:
4: Generosa Cortina Roig.
8: Dia d'entrada al camp de concentració:
4: camp de concentració de Ravensbrück, 30 d'agost de 1944.
8: Matrícula:
4: 65.475.

0: Capítol 3. Generosa cortina roig, la graciosa, la bondadosa.
1: Som al juliol de 1944 a França. En aquest moment ja s'havia produït el desembarcament de Normandia. L'alliberament de França és imminent, però encara falten 10 mesos per la rendició d'Alemanya. Els nazis, amb l'ajut dels col·laboracionistes francesos, incrementen les detencions dels opositors, especialment dels membres de la resistència. Com quan l'afera està acorralada i reacciona amb més virulència.
2: La Gestapo concentra en un comboi més de 700 persones detingudes a Toulouse procedents de diversos camps d'internament, com el camp de Vernet d'Arieja o la presó de Sant Michel de Toulouse, on està empresonada la generosa Cortina, i també una altra de les sis a Ravensbrück, la Conxita Granger. Tal i com explica la Noemí Riudor, la historiadora especialitzada en la batalla dels Pirineus i les rutes de l'exili, que ens ajuda a explicar la vida de la generosa Cortina.
3: De fet, la Conxita Granger i la generosa coincideixen i es coneixen. En tenim la certesa perquè la Conxita Granger la coneixia i se'n recordava d'amb ella.
1: El tren que porta la generosa Cortina cap a l'infern i també la Conxita Granger és conegut com el tren fantasma. Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, explica per què se'l coneix així.
4: El fet de que conegui com a tren fantasma ve motivat una mica per la trajectòria que va tenir aquest tren, el viatge que va fer, les vicissituds que va tenir i la durada del trajecte, que no va ser la durada normal.
2: La sortida del tren fantasma en direcció a Dachau, el camp de concentració alemany situat a 13 quilòmetres de Múnich, està prevista pel 3 de juliol de 1944. Les 700 presoneres, la generosa entre elles, són concentrades a l'estació de ferrocarril de Reinal, a Toulouse. No és una estació de ferrocarrils de passatgers, és una estació de mercaderies.
4: Aquests prop de 700 presoners van ser amuntegats en vagons de bestiar, perquè val a dir que els trasllats des de França a la deportació s'acostumaven a fer unes condicions molt precàries, amb vagons de bestiar, tots amuntegats.
1: Com si fossin animals. El procés de deshumanització del qual en parlen historiadors i historiadores comença molt abans d'entrar al camp pròpiament. El trasllat en si és un infern.
4: Ens hem d'imaginar uns vagons totalment diàfans, sense cap seient, sense cap lloc per fer les necessitats, sense lloc a netejar-se, i va ser realment dur. Gairebé no es podien moure. I, efectivament, hi va haver persones que van patir malalties, altres que no van acabar el trajecte.
2: La precarietat de les condicions en tots els convois que parteixen cap als camps de concentració a Alemanya és absoluta. Eren vagons de fusta amb una finestra de reixes i ja està. No hi havia res més. Ni aigua, ni menjar, ni cap mena d'higiene. Posaven tantes persones a dins de cada vagó que per a jaure's havien de fer torns, cosa que les obligava a estar hores i hores de peu. Abans hem dit que eren vagons per traslladar bestiar, però és que ni tan sols als animals se'ls movia així. Molts testimonis recorden que van aconseguir sobreviure a aquesta situació tan cruel gràcies a la vitalitat d'alguna d'aquelles dones, perquè contagiaven les seves ganes de viure a la resta.
4: En aquest aspecte, doncs, alguns testimonis, com el de Conxita Granger, doncs, insisteixen molt, doncs, també, doncs, en el paper de la generosa Cortina, que va tenir també, era una persona, doncs, molt extrovertida, que podia fer més amè aquest tràngol tan complicat que van haver de passar.
1: La Conxita Granger, deportada tan vella i datana amb qui coincideix la generosa i gran militant a l'hora d'explicar què és el que es va viure en la deportació, explica que la generosa la coneixien amb el sobrenom de Graciós, un nom que significa amable i desinteressada en francès, perquè sempre patia per elles i les cuidava.
5: I ens vam conèixer a la presó aquí a Toulouse, quan d'on era abans del debarcament a Normandia, devia ser fi de maig 44, quan em van portar de la presó de Foix a la presó Sant Michel, que vaig conèixer Graciosa, que estava... Va ser a la celda que li vam posar el nom de Graciosa. Sempre estava cuidant l'una o l'altra, preocupant-se de l'una, i és per això que li vam donar aquest nom de Graciosa, en francès. I totes les que l'hem conegut, totes parlem de Graciosa. No diem mai el seu nom, el seu verdader nom. Graciosa, sempre.
2: El patiment al tren fantasma és especialment agut, perquè el trajecte s'allarga molt més del que hauria d'haver estat. França està en procés de ser alliberada dels nazis, que ocupen la meitat nord, i dels col·laboracionistes de la meitat sud, i els bombardejos dels aliats són constants.
4: En lloc d'agafar la via normal i més ràpida, que era cap a l'oest, però per evitar els bombardejos aliats, doncs van el camí va començar, diguem, cap a l'esquerra, en direcció a Bordeus, i Bordeus volia continuar pujant per la costa atlàntica fins a Alemanya. Hi havia una parada intermitja a París, des d'on anar a territori alemany. El recorregut, doncs, des de la sortida, el 3 de juliol, va convertir-se en una autèntica odissea. Els bombardejos aliats van ser constants.
1: El tren avança, s'atura, torna a arrencar. Una de les aturades forçoses del tren fantasma per reparar les vies malmeses pels bombardejos té lloc a Angulema, prop de la costa atlàntica francesa, en direcció oposada a Alemanya.
4: En l'indret especial de la deportació de catalans, doncs, perquè en el seu moment doncs, va haver una deportació massiva des d'aquesta localitat.
1: L'historiador Josep Calvet es refereix al comboi dels 927, el primer comboi de civils amb 927 refugiats espanyols, molts d'ells catalans, famílies senceres, que els nazis van portar a Mauthausen l'agost de 1940. La Montserrat Armengou, directora del Sense Ficció de TV3 i el periodista Ricard Belis, investiguen sobre aquest fet en el documental El comboi dels 927. Si aquest comboi va ser un dels primers a enviar persones presoneres cap a un camp de concentració nazi, un dels últims va ser el tren fantasma, que l'estiu de 1944 parteix cap a Alemanya amb la generosa Cortina i la Conxita Granger a bord.
4: Malgrat que hi van haver constants bombardejos terrestres, aeris, atacs, i va arribar al camp de concentració alemany de Dachau el 28 d'agost, 57 dies després de sortir de Tolosa de Llenguadoc. Gairebé dos mesos després va arribar a la seva destinació primera destinació. Allí van desembarcar o van fer baixar del ferrocarril els homes que van quedar al camp de Dachau, i les dones doncs, van continuar encara el seu trajecte cap a Ravensbrück, on van anar, doncs, en aquest cas, les dues deportades lleidatanes, la generosa Cortina i la Conxita Granger.
1: Aquell tren que durant dos mesos va estar rodant per França sota la pluja de bombes fins a arribar a Ravensbrück fa parada al camp de concentració de Dachau, a Múnich. El 28 d'agost, a la generosa Cortina Roig, la matriculen a Dachau amb el número 93.882. De fet, són les úniques dones que entren a Dachau perquè era un camp per a homes, perquè la SS no sabien si les podien transferir a Ravensbrück. Tanmateix, dos dies després, el 30 d'agost, el tren parteix de nou i arriba a Ravensbrück a inicis del setembre de 1944.
3: Un braçalet amb el número 65.475, i el braçalet de Ravensbrück la generosa el va conservar tota la vida. Tenim una fotografia també d'aquest braçalet. Va conservar sempre.
2: Ravensbrück és el camp dissenyat específicament per a dones i infants, el més gran que hi hagi hagut mai a Europa. S'instal·la la indústria alemanya, com la Siemens, per utilitzar aquestes dones com a mà d'obra esclava, explotant-les fins a morir i després incinerant-les allà mateix. L'infern. Les necessitats de la indústria de guerra fan que a partir de 1944 el 70% de les dones siguin enviades a comandos exteriors que fabriquen i netegen peces de munició i pólvora. És el cas de les 6 de Ravensbrück i també de la Generosa.
1: L'abril de 1945, un mes abans que Alemanya rendeixi incondicionalment, la Generosa és transferida a Sachsenhausen, al comando d'Oranienburg a Berlín. Allí treballa 12 hores diàries, fent peces per als avions de caça alemanys, els Messerschmitt. L'extenuació és total i la gana implacable.
3: Aquest sistema concentracionari tan complex alemany, en el que acaben treballant doncs, en una fàbrica d'armament, en el que per aplacar-se la gana acaben menjant el que posaven dintre de les bombes, perquè trobaven que allò... els hi calmava aquell neguit de gana, i en el que moltes d'elles intenten fer aquests, aquests petits sabotatges, no? Aquesta militància, no? Sabotejant alguns d'aquestes bombes perquè no arribessin mai, doncs, a esclatar en el moment que caiguessin.
2: De la gana extrema que van patir les deportades, també en va sentir a parlar l'Anna Cortina, la seva reneboda, a casa Moreu, la casa familiar de la Generosa.
6: I jo li deia a la meva mare, dic, i com és que jo que sé que havia patit tant i això, per què no m'ho expliquis? Deia, ui, això són coses de la guerra, i ho va patir molt perquè, clar, la van agafar i pensa que ella, pues, quan la van tancar en aquest camp de concentració, que jo no sabia ni el que volia dir, pues, inclús havien de menjar els vomitats d'uns als altres perquè no els hi donaven res, vull dir que va patir molt, va patir molt.
1: Berlín està a punt de caure i la fàbrica on estan esclavitzades les dones del comando de la Generosa és bombardejada per les forces soviètiques. Durant el bombardeig moren el 80% del grup de dones. Les supervivents, durant els 3 dies que segueixen els bombardejos, són tancades en un soterrani infecte, sense llum ni aire i amb aigua regalimant per les parets. Únicament les deixen sortir 10 minuts cada dia. El patiment no acaba aquí. Són transferides a un altre comando, al camp de concentració de Sachsenhausen, on les obliguen a cavar trinxeres. Cada cop és més evident per als alemanys que la guerra està perduda. Els soviètics s'apropen per l'est, els americans, els anglesos i els francesos per l'oest. En un intent desesperat de no deixar testimonis als camps, els nazis obliguen a les persones deportades a caminar llargues distàncies amb fred, mal vestides, amb poc o gens de menjar i sense aigua ni descans. Les persones que no poden continuar el trajecte són afusellades pels SS. Són les anomenades marxes de la mort.
3: En el moment en el que els alemanys s'ho veuen tan extremadament perdut, fan aquestes marxes de la mort, a les que van retirant tots aquests presoners que tenien en aquests camps i que si no avançaves et mataven. I et deixaven tirat allí al mig del camí.
2: Entre el 19 i el 21 d'abril de 1945, la Generosa Cortina i la Conxita Granger inicien les marxes de la mort. En aquesta situació tan extrema, torna a brillar la sororitat entre aquestes dones que s'ajuden les unes a les altres perquè puguin sobreviure.
3: De fet, la Generosa va tenir sort de les seves companyes. La Generosa en aquell moment ja tenia una trentena d'anys llargs. No era una noia jove. La Conxita Granger sí. Sort amb elles que la van ajudar. Que l'una i l'altra, una al costat de l'altra, no? Aquestes que eren més grans, les van poder ajudar a continuar caminant perquè no quedessin enrere.
1: La Generosa està molt feble. Té poc més de 30 anys i, no obstant això, és una de les presoneres més velles. Però com que és la Graciós, l'amable i bondadosa, amb l'ajut de dues companyes espanyoles que li fan de crossa, sobreviu a aquesta llarga travessa de la mort. A casa dels renebots de la Generosa, la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina també se'n parlava.
7: Si la mama sé que havia dit, diu, la meva tia l'estimaien molt, perquè els ajudava molt. I com tu abans m'has dit, diu, és que era una de les més grans i feia com de mama. I llavors, pues, ja li van canviar inclús el nom. No li diuen Generosa allí, li diuen Graciesa o així. No li diuen perquè se l'estimaien molt, molt se l'estimaien. I la van ajudar molt, molt. Perquè ella també els havia ajudat en el seu moment, havia fet com de mama.
8: No... L'explicació que la pobra mare ens feia quan va sortir al camp de concentració era un sac d'ossos, sí, pesava 35 sí. o 36 quilos. La van tindre que ajudar les companyes, sí. perquè si no, ves mort. No s'aguantava sí. dreta.
7: No s'aguantava.
8: No podia estar morta.
7: Sí.
2: Però la Graciosa, la bondadosa, sobreviu. Com diu l'Areus Català, sobreviure al camp d'extermini és, per si sol, un acte de resistència.
3: Després de tota aquesta marxa de la mort, la Generosa és alliberada per les tropes russes el 3 de maig de l'any 45.
2: I és repatriada a Tolosa, a França. Des de que va ser detinguda per la Gestapo fa gairebé un any, no ha sabut res del seu marit, el Jaume Soldevila, ni del seu fill, l'André, ni ells, d'ella.
3: La Generosa aconsegueix tornar, no sap què es trobarà o què no es trobarà. El seu marit gairebé està comptant de que segurament no retorna mai més la seva dona, però finalment ella pot tornar. Torna a Toulouse, el seu marit hi és, està bé, i el seu fill també.
2: La Generosa es retroba amb la seva família, però el pas per l'infern l'han deixat terriblement afeblida. la seva reneboda, l'Anna Cortina, recorda que abans de poder retrobar-se amb el seu fill, va haver de passar uns dies recuperant una mica d'energia.
6: Això sí, amb el fill va tindre que recuperar una mica de forces perquè ella, suposo que, a part de que volia veure el fill, podia més el seu decaïment que les forces per veure el fill.
2: El seu sistema digestiu queda molt tocat a causa d'haver ingerit pólvora amb la desesperació d'aplacar l'intens neguit de la fam extrema.
3: De resultes d'aquest ingerir aquest material que hi havia dintre de les bombes, la Generosa va tenir problemes estomacals durant tota la vida. O sigui, la Generosa no va tornar a ser mai més la mateixa, a banda de per l'experiència, per la ingesta de tot aquest material, no?
1: La Generosa continua la seva vida a Toulouse amb el seu marit al capdavant del bar-restaurant que tenen a la ciutat. El 1947, els Estats Units concedeixen a la Generosa Cortina i al seu marit, el Jaume Sol de Vila, la Medal of Freedom, per la seva participació a la resistència. I el 1962, ella, però no el seu marit, és condecorada amb la Croix de Chevalier de la Legió d'Honor del govern francès. La Generosa Cortina és a França un soldat sense uniforme. Això vol dir que un militar es quadrava davant d'ella.
3: Mort l'any 87... i el seu home, el Jaume, la sobreviu fins l'any 98. I ella mor de malaltia.
2: La Generosa mor l'any 1987 sense que el govern espanyol ni la Generalitat hagin fet cap acte de reconeixement a la seva implicació a la resistència francesa. El germà Sol de Vila tampoc en reben cap. Aquí s'imposa el silenci durant moltes dècades. El silenci dels vençuts.
3: Semblava que la Guerra Mundial... aquí no havia passat res, o tot just havia tocat. Però no, resulta que tenim un Pirineu ple de gent que es juga la vida passant gent. D'aquí que dic que hem perdut la Guerra Civil, però és que també la Segona Guerra Mundial també s'ha perdut, perquè aquí també es va combatre aquesta Segona Guerra Mundial. D'una altra manera, sí, però es va combatre.
2: Cal esperar 3 dècades perquè la Generosa rebi un acte de reconeixement a Catalunya. El 3 de març de 2020 se celebra l'homenatge a Son, al Pallars. L'Anna Cortina, reneboda de la Generosa i hereva de Casa Moreu, també hi va ser present.
6: I va estar molt bé, la pena que, clar, tampoc potser els més elegants ja no hi eren. Sí que hi va poder estar encara la meva tieta, que era neboda directa d'ella, que anava amb cadira de rodes, però va voler vindre, tot i això que vivia a Lleida, i estava ja tocadeta, però va dir, sí, embolicada amb una manta, perquè era va ser al març del 20. Clar, ella sí que tenia vivències més directes, perquè era una neboda directa, però va estar molt emotiu. Va pujar la consellera Capella, l'Ester Capella, i va estar molt bé. Llavors van posar una placa allí a casa meva, vull dir que si algun dia pugeu i aneu direcció a les Planes, la veureu a fora, que està allí la placa.
1: L'exconsellera de Justícia, l'Ester Capella i Ferrer, va presidir l'homenatge de la Generosa Cortina a Son.
9: La millor manera de reparar i humanitzar és tornar a parlar d'elles amb el seu nom, que és a través de la difusió de la vida de cada una d'elles.
1: Els germans Sol de Vila, que van tenir una línia amb el seu cognom, la línia Sol, i com tants d'altres passadors, encara no han rebut cap reconeixement.
3: No arribem a temps per a donar resposta a tota aquesta gent que ho van patir, però si més no hem d'arribar a temps perquè de tot això n'hem de continuar parlant, perquè aquesta sigui l'última guerra. Si deixem de parlar-ne, no serà l'última guerra, serà la penúltima. I això no ho hem de tolerar.
2: La història no es pot repetir. Cal mantenir-la viva. Cal explicar-la a les generacions que venen. Cal que sàpiguen què va passar a les persones com la Generosa Cortina Roig, que jugant-se la pell va salvar la vida de moltes altres. No ens en podem oblidar.
3: Quan detenen a la Generosa, el Jaume està convoyant un grup de 7 aviadors britànics, canadencs, i els havia portat fins al Pallars. Dins de la capsa de la Legió d'Honor de la Generosa es conservava un petit paper doblegat 3, 4, 5 vegades i era la llista dels noms d'aquests aviadors amb les seves adreces. Era l'últim que van fer. Van aconseguir segurament recontactar més tard, un cop acabada la guerra. I ella va conservar allí dins de la seva medalla aquesta llista. I aquesta llista, que portava el nom i cognom de cadascun d'aquests aviadors amb les seves adreces va servir perquè nosaltres poguéssim contactar amb algun d'ells i un d'ells, l'Arnold Peterson, ens va enviar la fotografia de l'avió amb tota la tripulació davant, que és la portada del llibre de la batalla del Pirineu.
2: Són els salvats. Gràcies a l'heroïcitat de la línia Sol, gestionada per 4 membres d'una mateixa família, els 3 germans Soldevila i la generosa Cortina Roig.
10: Nom:
11: Generosa Cortina Roig.
10: Data:
11: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort, a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
10: Situació:
11: alliberada.

0: Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la col·laboració especial de Noemí Riudor García, historiadora i coautora de La batalla del Pirineu, xarxes d'informació i d'evasió aliades al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i Andorra durant la Segona Guerra Mundial, i de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la consellera Esther Capella, Montse Josep Maria Xuclà Cortina i Anna Cortina, renebots de la generosa Cortina, i Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb Ràdio Estafrancs, amb La Bon, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmeson i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
1: I hem comptat amb les veus d'Abel Font, Mercè Marc, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors. Amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroi i Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
2: I amb la música als crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs. Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Continguts en xarxa.

0: Pero tú sabes cómo se va a llamar esto, gilipollas. El señorío del mar. ¿Cómo quieres que lo venda si no se ve el mar?
1: Aquí no se puede construir.
0: ¿Te voy a tener que dar otro chalet?
1: Aquí no.
0: Tú recalifícamelo, tú recalificas que yo ya...
1: Eso hay que votarlo.
0: ¿Pero cuándo ha votado tú, sinvergüenza? ¿Cuándo ha votado tú?
1: Araceli.
0: Araceli es de la casa, coño.
1: Sí, pero se está moviendo, conoce a gente en medio ambiente.
0: ¿Qué me estás hablando de medio ambiente? Estamos tú y yo aquí, Joaquín. ¿Qué quieres?
1: Estoy cansado.
0: Claro que estás cansado. Yo también estoy cansado. Tengo un tumor en la cabeza. Veo manchas. Ahora te veo, tía, a tu lado una nube rosa.
1: No.
0: Sí, que tengo cáncer. Me han dicho que tengo cáncer.
1: Pero... no sé, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer algo?
0: Dame la licencia, dámela.
1: ¿Pero tienes o no?
0: Que sí. Pues no, no. Pero a veces pienso que sí, ¿eh? Y sí, lo vamos a tener tú y yo con tanto estrés. No te extrañe que cualquier día casquemos en cárcel.
1: Me descojono contigo, ¿eh?
0: Yo también me descojono contigo. ¿Me la vas a dar o no?
1: ¿Y si lo miran en medio ambiente?
0: Realmente somos todos, hombre.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany al film 5 metros quadrados, del 2011, i era un diàleg entre Emilio Gutiérrez Cava, que està magnífic, i Manuel Morón. És un film, en general, tot ell, que parla d'un matrimoni que va curt de diners i que, jugant-se els estalvis, tira pel dret i es compra un pis a l'extraradi d'una gran ciutat. Paguen l'entrada i accepten una hipoteca de 40 anys. Però quan ja només falten uns mesos perquè els lliurin el pis, resulta que l'edifici no només no està acabat, sinó que les autoritats precinten la zona i aturen les obres. Es crea una plataforma entre tots els afectats per denunciar la constructora i comença un calvari laberíntic que més aviat sembla un pou sense fons. Avui en parlem perquè el tema del cinema a la xarxa d'aquesta setmana és el problema de l'habitatge, un problema internacional que afecta moltíssima gent i que és importantíssim perquè el dret a l'habitatge és un dret humà bàsic. Només a Catalunya afecta aproximadament 2 milions de persones. 2 milions de persones que tenen grans dificultats per afrontar el preu per poder tenir un lloc on viure. El cinema, naturalment, se n'ha fet ressò i hi ha moltes pel·lícules, noves o antigues, que n'han parlat explicant-nos històries humanes en situacions límit. És a dir, sobre gent que se sent impotent davant l'ambició desmesurada i insaciable dels especuladors. Un altre film que aborda aquesta qüestió és El inquilino, del 1957, de José Antonio Nieves Conde amb Fernando Fernán Gómez. Explica el drama d'una família sense recursos, amb 4 fills, que rep la notificació que seran desnonats perquè l'edifici on viuen ha d'anar a terra. I el pitjor és que el desnonament és imminent i la família només té unes hores per trobar un nou allotjament.
3: Si solo son un par de días, luego apretamos de firme y... ¿Qué os parece a vosotros?
4: No me gusta hacer el primo. ¿Por qué de pagar por él?
3: Ya ha visto usted lo que hay.
4: Deme al menos unas horas, lo justo para hablar con el propietario.
3: Esa se las doy yo. Tiene usted hasta el mediodía.
4: Usted sabrá lo que hace. Luego, si incumple el contrato, no venga a pedir árnica.
5: Gracias, muchas gracias. En el nombre de los pequeños se lo agradezco de veras.
6: Para no perjudicarle y por los niños, he pensado que... si empezamos por aquí, tenemos tajo para media jornada. Así el derribo comienza y el inquilino se avía. Creo que no es mala idea.
3: ¿Desde cuándo discurrís? Valientes sénecas estos. Y ustedes se prisa, porque a mediodía...
5: Sí, sí, gracias.
7: ¿Qué? ¿Lo arreglaste?
5: Sí, ¿no has oído las voces?
7: Gracias a Dios.
5: Gracias a que los obreros son unas hermanas de la caridad, tendremos casa hasta las 2. ¿Pero dónde diablos estará la jeringa de 10 centímetros cúbicos?
7: Qué raro. Y así tan de repente y sin avisar. No sabías que era hoy.
5: ¡Ah! ¡Se salvó! ¡Se salvó! Era la alemana. Vamos, niño, que ya tengo demasiadas cosas encima. ¡Hala! Aligera tú, que hay que salir pitando. Tú tienes que ir a ver al casero.
7: ¿Y qué le digo?
5: Mujer, le lloras a base de bien. ¿No tienes 4 razones?
7: Las mismas que tienes tú. No vayas a pinchar nalgas.
5: Ah, ¿y de qué comemos luego? Ah, también tengo que ir a ver a Madruga. Ha prometido proporcionarme un piso. La cuestión es ganar tiempo, ¿no? Vamos, mujer, no te duermas.
7: Tú sabías esto. Sabías que era hoy.
5: Vamos, vamos. A la base. Ala.
7: ¿Y si te falla Madruga?
5: Ah, se ve que no le conoces. Es un hombre serio, ¿sabes? Ya verás cómo todo se arregla.
2: El inquilino és una pel·lícula molt bona, que té un mèrit afegit, ja que va ser rodada el 1957, en plena dictadura franquista. I al règim no li feia gens de gràcia que el món s'assabentés dels negocis bruts, dels seus addictes i de la situació de misèria en què vivia molta gent. Li feia tan poca gràcia que va ordenar que es canviés el final de la pel·lícula. I és que el inquilino no tenia un final feliç. Tot el contrari, la família protagonista, amb quatre fills, no se'n sortia. I l'Estat va prohibir la projecció de la pel·lícula fins que mostrés un desenllaç diferent i acolorit en què es veiés com, al final, malgrat el trasbals, malgrat les penes i treballs, aquella família era rescatada i rebia un habitatge digne. Però perquè us feu una idea, si sou joves, de com anaven les coses en aquella època, us diré que entre la prohibició de la pel·lícula i l'estrena de la nova versió van passar 6 anys. El inquilino es va rodar el 1957 i no va arribar als cinemes fins al 1963. Aleshores sí, aleshores amb un final, diguem-ne, esperançador. Avui dia, sortosament, els cineastes no tenen aquests problemes, però el tema de l'assetjament immobiliari i dels desnonaments és ben viu. Pensem que un desnonament és un acte de violència que té greus conseqüències psicològiques a les seves víctimes, perquè poques coses destrossen tant l'autoestima d'un ésser humà com trobar-se sense llar. Són situacions molt dramàtiques en què es produeix un xoc entre un dret fonamental, l'habitatge, i els efectes cruels que provoquen els fons voltor, perquè compren a baix preu, expulsen els llogaters, reformen els pisos i apugen els lloguers a preus impossibles. L'any 2001, José Luis Garín va fer un documental molt bo, de 2 hores, sobre un barri popular de Barcelona, que es veu afectat per un pla de reforma on s'hi construeix un nou bloc de pisos. La pel·lícula ens mostra com afecten tots aquests canvis al barri i a la vida de la seva gent.
8: El alma de la persona es casi un secreto. Y el alma de una estructura está escondida.
9: Ves lo bonito, pero no ves lo interior. El hacer una estructura es muy simple, el hacer los techos es muy simple. Esto es mucho más laborioso. Está demostrándote que por mucha calidad que le pongas aquí, por mucho que lo aseguren,
8: yo siempre...
9: esto no va a ser tan imperecedero como eso, por ejemplo.
8: Yo siempre me he dado cuenta de una cosa. La Sagrada Familia puede echar todo el tiempo que quiera haciéndose. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene prisa que se la terminen pronto. La pareja que tiene ganas de casarse quisiera que le dieran la llave del piso al otro día de hacer la proposición y tener la idea de casarse. Por tanto, esto tenemos que hacerlo pronto, que aquí han comprado 40.000 parejas. Estos pisos...
9: Pero me refiero que ahora esto, la construcción es más simple que antes. Las personas que hicieron eso tenían que ser muy inteligentes.
8: Pero, ¿sabes cuánto costaría hacer esa piedra hoy?
9: No creo que nadie se atreviera.
8: Pues aquella piedra de arriba, con los 2 arcos, para hacerla un picapedrero a golpe de carpa y maceta, pues se llevaría a lo mejor 1 semana. A la mano del hombre no llega nada, ¿no?
9: Algún misterio tiene que haber, que queda fuera del alcance nuestro.
8: Lo que tiene es eso, que la piedra natural no tiene envejecimiento, esa es el único secreto, y que está muy bien
9: puesta. Eso no lleva nada, eso tiene que tener un misterio o algo.
8: Eso es una obra de otro tiempo. Entonces había todo el tiempo del mundo, pescaban a los presos,
9: sí.
8: Y los metían ahí.
9: Pero ¿cómo subían esos bloques tan grandes?
8: ¿Esos bloques? Como siempre se han subido con carriola y como hacíamos bloques como este, con un maquinillo de aquello. ¿Eh?
9: Pero imagínate lo que es levantar una pirámide de esa con esas moles. ¿Qué sistema deberían? Es que eso es una cosa que si la ven montar hoy...
8: No me dé.
2: En construcción, el documental de José Luis Garín que va guanyar el Premi Especial del Jurat del Festival de Sant Sebastià. Va ser un premi totalment merescut perquè és un documental que retrata molt bé fins a quin punt l'entorn urbà canvia la geografia humana. De la mateixa manera que, per exemple, l'entorn on vivim condiciona el nostre consum, aquest mateix entorn també condiciona el nostre comportament, el dels adults i el dels infants. A Catalunya hi ha més de 500.000 de famílies en risc d'exclusió social, cosa que afecta, com deia abans, 2 milions de persones. Però això no és tot. Hi ha també la gent jove. El 56% dels catalans d'entre 25 i 34 anys viu en una situació negativa o molt negativa pel que fa a l'habitatge. I és que, ja ho sabem, els lloguers són molt alts, els sous són molt baixos i el lloguer s'emporta la major part del sou. Com deia abans, és un tema que afecta tot el planeta i per això són moltes les cinematografies d'arreu del món que el tracten. Hi ha la pel·lícula francesa Nacionalitat immigrant, Els meus veïns, del 1975. Hi ha també l'argentina La noche marchándose ya, del 2025. L'americana La recerca de la felicitat, del 2006, amb Will Smith. La també americana Temps fora de la ment, del 2015, amb Richard Gere. O la italiana Umberto D, del 1952, de Vittorio De Sica, entre moltíssimes més. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que hem dedicat al problema de l'habitatge, escoltarem la veu de Sílvia Pérez Cruz cantant el tema de la banda sonora del film Cerca de tu casa, del 2016, dirigit per Eduard Cortés i protagonitzat per la mateixa Sílvia Pérez Cruz en companyia d'Oriol Vila i Lluís Omar. Aquí hi trobem un matrimoni que ha de deixar casa seva perquè no pot pagar-la i se'n va a viure a casa dels pares de la dona. Però aquesta segona casa també es veu afectada, ja que va servir d'aval per a la hipoteca de la filla. Ara, doncs, són dues les famílies que es troben en un atzucac. L'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri per a ell i la seva família la salut i el benestar, especialment pel que fa a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis socials bàsics. Fins la setmana vinent, amics.

0: Una escena de Tresell Cristal, la primera escena concretament, l'escena inicial de Tresell Cristal. El cert és que és una pel·lícula molt bona, però també molt dura, i Marisa Paredes hi fa una molt bona interpretació. És normal, per tant, que a partir d'aquell moment, veient que tenia talent per fer personatges de fondària, li arribessin propostes per fer pel·lícules de més gruix. De tota manera, encara va haver d'esperar força perquè primer va passar per l'adreçador de títols força irrellevants com La tia de Carlos Ben Minifalda, amb Cassen, Los chicos con las chicas, La major glòria de los bravos, un grup musical de l'època, Requiem por el gringo, un espagueti western, No disponible, amb Alfredo Landa, o El señorito y las seductoras, amb Arturo Fernández. No tot era púrria, però, no tot. Entremig també hi havia algunes produccions mínimament dignes. Per exemple, Carola de dia, Carola de noche, de Jaime de Armiñán, Goya, Història d'una soledad, de Nino Quevedo, protagonitzada per Paco Rabal en el paper del pintor Goya, Òpera prima, de Fernando Trueba, o Larga noche de julio, de Josep Lluís Comerón, en el marc de la cursa de motos que es feia als anys 70 a Barcelona i que es deia les 24 hores motociclistes de Montjuïc. És l'any 1983 quan Marisa Paredes té 37 anys que Almodóvar l'agafa per interpretar el paper de Sor Estiércol a Entre tinieblas, al costat d'un estol d'actrius que la premsa acaba anomenant Xiques Almodóvar, que són Carmel Maura, Julieta Serrano, Chus Lampreave, Mari Carrillo o Cecilia Roth. Serà el començament d'una relació professional que ja no tindrà final i que permetrà que Marisa Paredes mostri el seu talent i la seva versatilitat en tota mena de papers. Ella, però, sempre es va exclamar que no li reconeguessin mai aquest talent i que no li donessin mai cap Goya. I realment sobta, perquè era una grandíssima actriu. Potser per això, per compensar-ho, l'any 2018 l'Acadèmia Espanyola li va lliurar el Goya d'Honor pel conjunt de la seva carrera. Aquest va ser el seu discurs.
1: La vida d'una actriz és com un tio vivo, como la ruleta de la fortuna. Yo he tenido la fortuna de que muchos directores confiaran en mí. Y ellos han tenido la suerte de que yo también confiara en ellos. Bueno, estoy vinculada a esta academia desde sus inicios. Incluso he sido presidenta. He dado premios, he leído discursos, algunos bien conflictivos, como aquel del no a la guerra. Que hoy volvería a repetir. Y poco más. Todos sabéis que en estas galas el tiempo es muy importante, así que acabo. Muchas gracias otra vez por vuestro cariño.
0: Les paraules de Marisa Paredes el dia que li van donar el Premi Goya d'Honor pel conjunt de la seva carrera. El va rebre de mans de la seva filla, l'actriu Maria Isasi, i del director Agustí Villaronga. Els Premis d'Honor de l'Acadèmia Espanyola es van crear precisament per compensar els errors o els oblits dels diversos jurats al llarg dels anys en relació a grandíssims actors i actrius. Aquí mateix n'hem parlat sovint de casos de figures importantíssimes del cinema, no només actors, també directors, directors de fotografia, guionistes, compositors, que han fet obres meravelloses i que no han guanyat mai cap Òscar. El Premi d'Honor, per tant, té aquesta voluntat reparadora. En el cas de Marisa Paredes, l'oblit sobta una mica, ja que va fer un total de 75 pel·lícules. De fet, ella va ser presidenta, ja ho deia, presidenta de l'Acadèmia, entre els anys 2000 i 2003. I l'any 2000, el Goya d'Honor el va rebre el productor i director Antonio Isasi Sasmendi, que era el pare de l'actriu Maria Isasi i exparella de Marisa Paredes. El 2001 li van donar el productor José Luis de Bildos, el 2002 el director Juan Antonio Bardem i el 2003 l'actor Manuel Alexandre. L'any 2017, Marisa Paredes va signar un manifest en contra del referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya. No va ser l'única figura del món del cinema que ho va fer. També hi eren les actrius Isabel Coixet, Mònica Randall, Julieta Serrano, Charo López i Rosa Maria Sardà. I els directors Fernando Colomo, José Luis García Sánchez i Joaquim Oristrell. Pel que fa a la filmografia de Marisa Paredes, la trobem a Les bicicletes son para el verano, de Jaime Echávarri, un film interessant. Fuera de temporada, on fa de Sara Bernard. La nave de los locos, un drama judicial argentí. Tres vides i una sola mort, amb Marcel Mastroianni i Anna Galiena. Profundo carmesí, una producció mexicana. La vida es bella, de Roberto Benigni. O El coronel no tiene quien le escriba, basada en la novel·la de Gabriel García Márquez. I entremig de tot això, una petita col·lecció de pel·lícules amb Pedro Almodóvar. Des d'aquella Entre tinieblas del 1983, que abans he esmentat, Marisa Paredes treballa en un total de 6 pel·lícules a les ordres d'Almodóvar. Tacones lejanos, La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre, Hable con ella, aquí només feia una petita intervenció, i La piel que habito. La darrera aparició de Marisa Paredes en una pantalla va ser en un documental del 2021 titulat Les cartes perdides, sobre les dones represaliades pel franquisme. Després ja només va posar la veu en un curtmetratge. I el 17 de desembre passat va morir de manera sobtada a l'edat de 78 anys. Dic sobtada perquè realment va ser així. No estava malalta, feia una vida normal. El 17 de desembre era dimarts i havia passat el cap de setmana també amb absoluta normalitat. Fins i tot el diumenge 15 va anar al teatre i va veure treballar la seva filla, Maria Isasi, a l'obra Luces de Bohèmia. I en acabar la funció van estar prenent una copa i xerrant sense cap símptoma de res. Dos dies després moria d'una aturada cardíaca. Nosaltres li direm adeu escoltar la cançó Piensa en mi, de la pel·lícula Tacones lejanos, que representa que canta Marisa Paredes, però que en realitat qui ho fa, qui la dobla, és Luz Casal. Fins la setmana vinent, amics.

0: Una de les dades més sorprenents de la història antiga és que Cleopatra VII, l'última reina d'Egipte, va viure més prop del nostre temps que de la construcció de la Gran Piràmide de Gizeh. La piràmide es va acabar al 2560 abans de Crist, mentre que Cleopatra va regnar entre els anys 51 i 30 abans de Crist. Això vol dir que entre ella i la piràmide hi havia uns 2.500 anys de diferència, mentre que entre ella i l'arribada de l'home a la Lluna n'hi ha només uns 2.000. Això ens recorda com de vasta és la història humana. Moltes vegades imaginem l'antic Egipte com una única època, però en realitat va durar mil·lennis, amb civilitzacions i dinasties molt diferents. Durant el temps de Cleopatra, Egipte ja tenia contactes amb Roma i Grècia i era un país de culte, cosmopolita i ple d'influències estrangeres. Aquesta curiositat ens mostra com la nostra percepció del passat antic pot ser enganyosa. El temps antic és molt més llarg del que ens pensem.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Aquest dilluns 27 de juliol és Sant Cugat. Segons l'Institut Estadística de Catalunya, actualment hi ha 5 persones a Catalunya que es diuen Cugat i totes viuen a la província de Barcelona. Una d'elles és Cugat Sallés, veí de Sant Cugat, que precisament aquest mateix dilluns fa 89 anys.
2: Posen Cugat perquè als 3 anys de guerra van treure el nom de Sant Cugat. Però el meu pare, com que havien tret el nom, va anar al Llogat de Pau i em van inscriure amb Cugat. I el jutge era un de la família de Cal Rull, que quan se va acabar la guerra, cap als Pirineus, i el va amenaçar que el posaria a la rebessada per posar Cugat quan ell ho havien tret.
1: A Cugat Mèdia trobareu l'entrevista completa a Cugat Sallés i també trobareu una peça amb la llegenda del màrtir Cugat. Enric Aguader ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguader explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
3: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motor, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tot aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
1: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguader té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa. I la passera provisional de Can Vernet ha entrat en servei. La infraestructura ja està oberta als vianants i permet recuperar la connexió entre el carrer de la Mina i el parc de Can Vernet, interrompuda des del tancament del pont medieval al maig de 2021. El nou pas té 77 metres de longitud i està format per una estructura tubular d'acer similar a una bastida. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Bon dia, fogoses. Hi ha moments a la vida que sembla que comença tot a trobar el seu lloc, però de cop alguna cosa es mou. Pot ser un canvi subtil, gairebé imperceptible, o un gir que ens capgira tot. Alguns són voluntaris, d'altres ens troben, però d'una manera o altra arriben, com a les crisàlides, quan passen de nimfes a papallones. I és curiós, perquè ens han ensenyat a tenir por als canvis, a veure'ls com una amenaça, com si fóssim una esquerda d'allò que havíem construït. Però potser també són una porta, una manera de mirar-nos, de replantejar-nos qui som i cap a on volem anar. Al llarg de la vida anem atravessant molts moments crisàlida, canvis de feina, de rumb, de prioritats, canvis que transformen la manera que ens veiem nosaltres mateixes i també com ens miren els altres. Hi ha que són inevitables, que formen part del propi pas del temps, com cada etapa vital, el pas de nena a dona, la primera feina, les parelles, la maternitat, les ruptures o la menopausa, que arriba i remou i ens convida a fer un altre reajust, com una oportunitat per replantejar-nos prioritats i cuidar-nos una mica més. La diferència rau en com interpretem els canvis, com els mirem. Però si ho pensem, veurem que, per més que evolucionem, no deixem de ser mai qui som. Som tot el que hem estat. Cada etapa, cada decisió, cada gir, anem acumulant versions de nosaltres mateixes. I potser és precisament això el que ens dona força, que amb els anys no ens allunyem de nosaltres, sinó que ens hi acostem, que cada cop som una mica més senceres, una mica més nosaltres, una mica més papallones. Doncs per parlar de tot això, dels canvis, de les reinvencions, dels camins que no sempre són rectes, que ens acompanya, qui ens acompanya? Sílvia Munt, actriu guardonada que, com a bona crisàlida, ha sabut transformar la seva trajectòria i explorar diferents etapes artístiques al llarg de la seva vida. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
5: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
4: Sílvia Munt, actriu, directora, guionista, amb una trajectòria artística sòlida i en constant evolució, formada inicialment en la dansa, va fer el salt a la interpretació i es va consolidar com una de les actrius més destacades del cinema, amb títols com Ales de Mariposa, de Juanma Bajo Ulloa, pel qual va rebre el Premi Goya a la millor actriu, Secretos de Corazón, amb Moncho Armendáriz, entre d'altres, perquè ha treballat amb els més grans. Però la seva inquietud creativa li va portar a fer un pas més enllà i a situar-se rere la càmera. Com a directora ha signat projectes tan reconeguts com Laila, amb més de... He dit 15, però són més internacionals de premis. Les filles de Mohamed, Elena Dimitrieva Galla, històries de dones i d'emocions, capbussant-se en el món femení per donar-nos una mirada més autèntica d'elles. Una trajectòria per la qual aquest any ha estat reconeguda amb dos dels guardons més importants del país: el Gaudí d'Honor i la Creu de Sant Jordi. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes, totes ens interessen. A Màxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. Ben honrada i benvinguda, Sílvia Munt, a Fogots. Com estàs, bonica? Felicitats.
6: Moltes gràcies, molt generosa, tu. Ets molt generosa. Encantada, estic. Encantada de ser aquí, de xerrar una estona de les coses que ens importen.
4: Bé, t'haig de dir que a mi em fa molta il·lusió aquesta entrevista. Em fa molta il·lusió perquè t'agafo en un moment meravellós, professionalment i personalment, també. Dic jo, el de personal m'ho he afegit.
6: Sí. Sí. Jo crec que cada... Sí, és que, clar... és veritat... A veure si em s'explica.
4: Vinga.
6: Jo sóc una persona que m'agrada molt estar contínuament generant o creant o cuidant. Ho deia molt. O sigui, per mi el vincle que hi ha emocional amb la gent té que veure amb el vincle professional que jo estableixo amb cada equip. I a mi això és el que realment em fa feliç. El vincle. El vincle amb la... amb les amistats, amb les filles, amb les parelles, amb la família, el vincle amb el món, el vincle amb la família professional, amb la pel·lícula que estic fent. Per tant, i això ara contesto, sí que és veritat que quan et donen un premi i un reconeixement l'agraeixes molt, però jo del que m'alimento és del vincle. És a dir, del que estàs projectant i que et serveix per comunicar-te, per tirar endavant, perquè aquesta crisàlida, perquè aquesta evolució que et dic jo, que és ser persona, no? Sempre em sigui... em doni curiositat i em sigui... i em generi...
4: Passió?
6: Passió i coneixement de cada cosa, no?
4: Escolta'm una cosa, que queda de la ballarina aquella de 17 anys que estava a Londres ballant?
6: Que queda bastant. Queda bastant. Diguem-ne, queda bastant en quant a que el caràcter i la voluntat d'aquest ofici tan complicat i tan dur que és el ballet contemporani i clàssic, et queda dintre. Et queda aquesta voluntat, aquesta espècie de superació, d'estoïcisme, no? Amb com ataques la vida. Això em queda dintre. I segons diuen també, doncs, en el meu cos, no? Que no és que sigui una persona que vagi al gimnàs molt
4: d'una forma sovint, habitual. Molt sovint, no sovinteges molt, diguéssim.
6: No, visc una mica de renta, però sí que estic contínuament en moviment, faig ioga molt, faig a vegades una barra, nedo, camino, jardineria... En fi, soc molt activa, Queda tot això, queda aquesta energia física i aquesta manera de pensar amb aquesta voluntat.
4: Vaja, que tu coreografies la pel·lícula, no?
6: La coreografio, però, per exemple, quan escric un guió, no? La gent que treballa amb mi, jo tinc... O sigui, soc molt obsessiva. Molt, molt obsessiva. Molt.
4: Però... Amb els detalls?
6: Per seguir que estigui...
4: Perfecte.
6: No, no vull dir excel·lència, perquè l'excel·lència és molt difícil. Però per perseguir que estigui el millor possible. Jo no concebeixo fer qualsevol cosa a la meitat.
4: Escolta'm, vas passar de treballar amb el cos, a treballar amb la veu com a actriu, i ara amb la mirada.
6: Jo crec que sempre he treballat amb la mirada.
4: Bueno, jo t'haig de dir que amb Ales de Mariposa la teva mirada era brutal. I la Natàlia, la Colometa, que tothom coneix, aquells ulls grans que et miraven des de darrere de la pantalla, hosti, era per abraçar aquella noia.
6: Això és una cosa... Jo sempre crec que hi ha coses que tens innates i que no depenen de tu. Però la mirada ha sigut el que m'ha fet com sóc jo des de petita. És a dir, a mi, per dir-te, jo no parlava gairebé, mirava, em deia sempre la meva família, la meva mare, el pare. Que em deia, què fa Sílvia? Mia, deia jo.
4: Mia?
6: Mia. Vull dir que em mirava. Ara, per exemple, la tele m'havien de posar al costat de la tele perquè si no, no parpadejava. O si mirava algú, quedava enganxada. Vull dir, la mirada és el que et fa entendre, el que et fa buscar... fondo, no? Tocar una mica més enllà, la mirada està, aquí està tot, la mirada que jo extendria a l'escoltar, fins i tot al tocar, no? Això és fonamental per tot, per ballar, per escriure, perquè tot és el mateix, per posar-te darrere una càmera, per posar-te davant de la càmera, és tot el mateix.
4: Escolta, abans, quan has entrat, hem estat parlant dels premis que has rebut ara, el Goya, i a més has rebut el Sant Jordi, i dèiem, no, els premis d'art no donen diners des d'aquí a qualsevol que ens estigui escoltant i tingui uns dinerons per donar-nos, que sàpiga que la gent que fem art o que fem comunicació estem oberts també a rebre diners com si fóssim el planeta.
6: Exacte. Perquè, a veure, el premi, jo t'he de dir que estic... molt agraïda.
4: Ve
6: de sempre de sorpresa. I un reconeixement doncs, de la teva professió, del teu país, del Goya, d'aquí, d'allà... Clar que t'ajuda molt. A dir, no t'has equivocat, no? Vas bé, segueix, no? Et dona una miqueta...
4: Un copet, no?
6: Un copet, però que et dura 10 minuts.
4: Ja. Yeah.
6: Perquè el dia següent doncs ets tu sol, de banda, enfrontat a la vida, com sempre, com tothom... I perseguint el pròxim projecte o la pròxima fita. Ara bé, per què donen una divulgació econòmica amb molts premis literaris o visuals o internacionals? Perquè l'artista pugui crear amb tranquil·litat. Però el cinema i el teatre, això es veu que no. Nosaltres hem de crear sempre amb el sacrifici de la pecúria econòmica.
4: Això? Jo recordo que va haver un actor meravellós, ara t'ho diré, ja t'ho diré, que feia Hazme de la noche un cuento a Madrid, que ens va dir, sereu actors i actrius en el moment que aprengueu a passar gana.
6: Sí, sí, no. També és veritat que, sí, en el moment que tu vols guanyar diners, no et fiques en aquest ofici, ja ho dic, aviso.
4: Aviso per anar brigantes.
6: No, per què? Perquè és tota la creació, tota, tota. Saps que et poses allà perquè ho necessites, perquè et fa feliç, perquè tens possiblement alguna cosa de talent per fer-ho, perquè si no també... Ara, posició econòmica sòlida...
4: No en tindràs.
6: No en tindràs. Per això et fas funcionari, o vas a un banc, o vas, en fi, a especular.
4: No. Exacte.
6: Especular. O sigui, els que fan més diners són els que són més inútils.
4: Socialment, sí.
6: Socialment, a tot...
4: Sí, sí, sí, sí.
6: Si no ets útil socialment, ets un inútil, no? És útil per guanyar diners. Tots els que estan a la borsa, tots els que especulen amb la vivenda, tots els que fan d'influencer del 3 a 4, tota aquesta gent són la que realment... O sigui, jo desconfio de la gent amb diners. Molt.
4: Veus? Mira, jo també. A no ser que el reparteixin. Si el reparteixen...
6: Bueno, però jo preferiria... que no hi hagués caritat i hi hagués justícia social.
4: No, jo no parlo de caritat. Dic que el reparteixin, que siguin dels que paguen impostos.
6: Oh, clar, clar.
4: Estaria bé, també,
6: Home, però pagar impostos diguem-ne, proporcionalment amb els que paguem impostos i tenim un sou mitjà.
4: Exacte, que paguem més.
6: Clar, que paguin més. I, a més, és que no es farà mai ric un mestre d'escola.
4: No.
6: Ni un metge de la, pública.
4: No.
6: Ni un actoret, ni un dramaturg.
4: Ni un periodista del 3
6: o 4, oi que no?
4: No.
6: Què
4: passa?
6: Què passa, no? Per això que dius... dit això, doncs estàs acostumat a viure sempre amb una certa inquietud. Una incertesa necessària, jo diria. És una incertesa que et fa que estiguis contínuament sabent que les coses tenen un valor i les importants són les que no es veuen, que deia Rodoreda.
4: Escolta'm, parlem de Rodoreda. La Rodoreda va dir, jo vull que aquesta sigui la meva colometa.
6: Sí, sí, sí, sí.
4: Ho va insistir molt, no?
6: Bueno, és que ella era rotunda, eh? Ella era rotunda. La Rodoreda... És a dir, van fer un càsting en l'època de totes les actrius, crec que eren 70 i pico. Vam quedar 5. Jo no era pràcticament ni actriu.
4: No, venies del ballet.
6: Havia fet una cosa de teatre amateur i estava ballant i, bueno, allò que coqueteges amb tot plegat, no? Vaig fer la prova i d'aquestes 5, ella va dir aquesta, aquesta i aquesta. No vull visca aquesta. Llavors dius, bueno, jo estic aquí perquè la Rodoreda ho ha volgut, perquè tot el que va vindre després va ser a partir de la plaça del Diamant.
4: Perquè per van venir moltes coses,
6: van
4: eh?
6: Van venir moltes coses.
4: I molt bones,
6: I
4: com
6: molt
4: a actriu.
6: Bones, i no només això, sinó que vaig tindre l'entrada en aquest ofici per la Porta Gran. I això jo sempre dic, vaig tindre molta sort, molta sort. Tothom em va conèixer, només hi havia un canal a la televisió, és a dir, va ser un boom en cine, en televisió, a tot arreu. Clar, vaig fer 70 pel·lícules fins que vaig deixar l'interpretació.
4: Cap dels directors que et van dirigir eren mancos, eh? Vull dir, no... Espera, tu mires, hi havia el Moncho Armendáriz, hi havia el Juanma Bajullo, que es va estrenar amb tu, Ales de Mariposa, era la seva òpera prima.
6: Sí.
4: I que avui, ahir vaig tornar a veure...
6: Sí.
4: Quina pel·lícula... O sigui,
6: més especial,
4: més intensa.
6: Més intensa.
4: Que penso... O sigui, eres una nena, tu tenies 20 i pocs anys.
6: Sí.
4: Havies estat mare, ja?
6: Sí.
4: De la Raquel.
6: De la Raquel. I t'explicaré perquè el Juanma Bajo Ulloa es va enamorar de la meva filla Raquel, que és guapíssima.
4: Guapa, sí.
6: I ell volia que fes la nena. I jo li vaig dir, la meva filla, aquest personatge no em ve de gust, imagina't la relació que tenen mare i filla.
4: Clar,
6: i tal.
4: A mi no.
6: Però alhora, com que la Raquel i jo, pues, mare i filla, estàvem molt unides, jo me n'anava a rodar 2 mesos i mig, quasi 3, a Vitòria, i la mama i jo vull vindre amb tu, vam dir, bueno, si ella vol, pues farà el personatge de petita, eh? De gran.
4: Sí, sí, sí, sí.
6: Bueno, però si no vol, jo no la forçaré. Pues va començar a rodar ella, i en planos que és ella.
4: Ah, sí?
6: I el tercer dia va dir, mama, no vull més, que no vull posar-me aquí, no vull posar-me faldilles, no vull posar-me així,
4: pobra.
6: No vull... I es va parar el rodatge. I vam començar per la part de gran, i el Juanma, perquè jo m'ho havia promès, si la nena no vol, no. I la nena no va voler. I llavors va dir que buscar-ne una, que és la que surt.
4: Sí, però són dones molt intenses. La Natàlia, la Carme...
6: Tots els personatges que són macos. Més que intents, és que estan ben escrits. És que el que moltes vegades ens ha tocat a les actrius és explicar un símbol, no una dona, no un ser humà, sinó explicar una imatge de la dona...
4: una mica allò...
6: A partir d'una mirada masculina que moltes vegades no entén ben bé. Què és una dona, no? I moltes vegades també m'ha tocat de dir, bueno, però això per què ho fa? No, perquè és molt bonic així, no? Molt bonic. Bueno, vull dir, la mirada de la dona afortunadament ha canviat molt els últims 20 anys, amb l'audiovisual, amb la literatura, amb tot, no? Però fins ara era molt difícil trobar mirades on la personalitat d'una dona s'entengués bé i on una dona es fos protagonista absoluta, no la dona de, la mare de, l'àvia de, o la filla de.
4: Escolta, tu, a part de fer d'actriu, hi ha un moment que fas el clic i dius, vaig a saltar rere la càmera. Per què, Sílvia?
6: Pues, abans de començar et deia jo, tot prefereixo fer-ho espontàniament, intuïtivament. La direcció va ser una cosa premeditada, però va... curiosament.
4: Sí, sí.
6: Però va començar d'una forma física. Jo acabava de parir les bessones, tenia 38 anys, anava amunt i avall, feia les meves pel·lícules, però hi havia alguna cosa que no m'acabava... no acabava d'estar bé. Per una sèrie de motius, anava molt cansada, aquí, una sèrie aquí... Fins que vaig anar amb una persona que és un aficio d'aquestes que, bueno, que et mira, que et toca, no?, i et diu, tu ets feliç amb el que fas?
4: Ostres.
6: Jo li vaig dir, gairebé la vaig... Què m'estàs dient? Tinc dos colles, tinc no sé què,
4: exacte,
6: no? Pues no era del tot feliç. I això va començar a fer que em mirés a mi mateixa, perquè un de vegades mira endavant... i és una mica la imatge dels somnis dels altres, pues com a actriu, com tu mateixa, com filla, com mare, com dona. I llavors vaig mirar-me i sempre havia escrit, sempre havia retocat guions, sempre havia
4: posat
6: tocat els nassos, eh? I fins i tot el Fernando Trueba, que és molt amic meu, és un dels que em deia, tu tens que dirigir, tens que deixar de donar el conyazo, que sempre estàs dando el conyazo, em deia. I ponte a dirigir, i ponte a escriure. Bueno, i es va alinear tot, no? I vaig dir, pues potser és veritat. I llavors vaig començar a escoltar-me i vaig començar a dir, jo tinc ganes de fer i escriure les coses que a mi m'importen. I aquí va estar. En lloc de mirar, és a dir, en lloc de ser mirada, començar a mirar.
4: Vale, donar la teva versió de la, de
6: clar,
4: la mirada.
6: Una cosa és que siguis mirada, no? Que siguis l'objecte de les mirades. Altra cosa és que tu siguis lliure per mirar el que vulguis i passis d'una banda a l'altra. I això va ser, la xispa que ho va detonar tot. I vaig anar-me'n, vaig demanar una setmana d'excedència, me'n vaig anar al Sàhara i vaig fer l'àlia, el curt, i vaig sentir-me la dona més lliure i més feliç del món.
4: Que l'Aila et va donar 14 premis internacionals.
6: Més, molts,
4: bueno, molts
6: 50.
4: Més.
6: Sí, molts. Va ser tremenda.
4: Vas començar per la porta gran un altre cop.
6: Un altre cop.
4: Vas entrar per la porta gran.
6: Sí, sí.
4: T'haig de dir que moltes dones també en vegem la teva parella, el Madaula, és guapíssim.
6: Sí, bueno. Bueno,
4: també per la porta gran. És que ara m'he agafat com un atac d'enveja, saps?
6: Però saps què passa? Que tot té la seva factura.
4: Segur.
6: Eh? Quan fas un curtmetratge... que
4: dona tants
6: premis. Dona tal, dius, ara què? No?
4: Clar, el següent què?
6: Clar.
4: I el següent què?
6: I el següent va ser una movie. Clar, el següent vaig començar per baix. Vaig començar a aprendre, perquè jo vaig dir, el Quique Camina, el Dovidio, em va dir, vols dirigir una movie? Dic, no, jo dirigiré la meva pròxima pel·li que jo hauré escrit, que no sé què. I el dia següent li vaig dir sí. Vaig a començar a fer un llargmetratge amb menys pressió, perquè no tens que anar al cinema, i amb un guió que jo pugui també treballar conjuntament, i així vaig començar a saber, diguem-ne, la carpinteria del que és el cinema treballant-hi, no? I vaig fer... N'he fet moltes de movies, perquè a més és un gènere que a mi m'agrada molt, perquè d'alguna manera és el precursor del que ara són les sèries,
4: sí,
6: les grans sèries.
4: Sí, sí, una TV Movie, deia, no?
6: Clar, jo deia, però si tenim un públic i un pressupost, un bon guió, bons actors, per què despreciem aquest gènere? Sí, Berman feia movies. Fanny Alexander és una sèrie per televisió.
4: Bueno, ara tothom, no? Ara en aquest
6: ara
4: moment...
6: tothom, però vull dir...
4: Clar,
6: Ken Loach, no? O sigui... Clar, llavors deies, per al cine, la pantalla gran i tal. Bueno, a mi m'interessa l'espectador, i m'interessa el que es diu, i m'interessa els actors, i m'interessa el text. No sóc esteta. Jo respecto molt, i m'agrada anar... Jo sóc molt cinèfila. Però allà hi havia, per mi, un tot un món que havia d'explotar, i va explotar.
4: Escolta, i quan vas començar, que hi havia molt poques dones fent de directores, hi havia la Cuixet, la Marta Argarona i gairebé tu.
6: Sí, mitja dotzena.
4: I a més tu venies de l'altra banda.
6: Jo venia de l'altra banda, sí.
4: Això és important remarcar,
6: no? Això es pot entendre de moltes coses. I de moltes maneres.
4: Com et vas sentir? Et vas sentir bé? Va bé algun...
6: Mira, vaig a dir-te una cosa molt sincera. A mi el que diguin m'importa molt poc. De veritat. Aquest defecte el tinc. Per exemple, tu parlaves, el Ramon li importa molt més...
4: És actor.
6: Bueno, i és de Sabadell.
4: Llavors, m'agrada molt la resposta, és de Sabadell.
6: Això del que diran, no, cuidado amb això, això, tal. Jo sóc una rata de ciutat, barrejada, mestissa fins al final, que l'únic que em van dir uns pares és, si ho fas, ho faràs bé. T'ho juro, això és importantíssim, tindre una seguretat de casa. Jo sempre ho dic, estima'ls i dona'ls seguretat. I exigeix-li. I llavors, bueno, responent al que em deies, no? Jo amb l'equip i en general no he tingut mai problemes amb el pel fet. Ara, amb les opinions dels que creuen que tenen poder, sí, però jo he fet una pel·li darrere l'altra.
4: Sí, sí.
6: Ja tinc molts premis. Ara, aquesta ara fa de directora, sí, això sí. Però el que pensin o diguin realment m'afectava molt relativament. Home, si no hagués seguit treballant, m'hagués afectat. Va. Però que diguin el que vulguin, saps? Que diguin el que vulguin.
4: Tu ets com el gall i la gallina, que diguin el que vulguin, que jo ja estic content.
6: Exacte.
4: No?
6: Ells que vagin criticant, que jo m'aniré entretenint, que deia el Rossinyol.
4: Molt bé.
6: De tota manera, no... jo, diguem-ne, per explicar, ja et dic, a nivell de professió, d'aixecar projectes, no he tingut mai problema, han cregut amb el guió que he escrit, han cregut amb la feina que he fet. Però jo tinc un informe guardat de la primera pel·li de cine que faig, que es diu Pretextos, que va ser premi millor direcció al Festival de Màlaga. Un informe del Comitè de Televisió Espanyola de l'any 2008, que el tinc guardat. Perquè el que feia era una descripció d'un machirulisme del personatge de la Viena, que jo el vaig guardar i vaig dir, això és molt fort. És a dir, les opinions que jutjaven els guions estaven totes servides per senyors que l'univers femení els hi repampimplava. Vale?
4: Sí, sí, sí.
6: I això ha dit amb totes les paraules. Ara, així tot va sortir.
4: No, no, si has anat
6: així
4: fent...
6: Així tot va sortir. Però sí, hi havia una caspa...
4: Sí, sí.
6: Que s'ha anat trencant a poc a poc i afortunadament, mira, ara, no?
4: Escolta, i és que ara m'he perdut. No, és que m'he perdut perquè he pensat dues coses alhora i a vegades dius, ja no pots pensar dues coses alhora, que ja tenim una darrere de l'altra.
6: Sí.
4: Et sents més lliure, doncs, dirigint?
6: Sí. Sí.
4: El càsting aquell tremendo, no?, de posar-te davant de la càmera i... Mira aquí, mira allà.
6: Sí, hi ha gent que és molt feliç posant-se en un escenari i davant de la càmera... I jo ho envejo. Jo no sóc feliç pel fet de fer d'actriu.
4: Ets molt més lliure ara.
6: Soc molt més lliure ara.
4: Se't nota més relaxada, deixem que t'ho digui.
6: Bueno, també és veritat que, diguem-ne... són etapes diferents, no? Etapes de la vida. Jo com, no sé, a vegades diu... No em reinvento, evoluciono. És que per mi lo estrany és no canviar. O sigui, per mi lo estrany és no canviar. Jo admeto que hi hagi gent que pensi el mateix quan en tingui 15, que quan en tingui 65. Però no és el meu cas, no? I llavors, en una etapa, doncs et fa molta il·lusió ser actriu.
4: Que et mirin.
6: Et fa molta no solament que et mirin, sinó la feina, que és molt complicada. La feina d'entrar en els personatges, la feina d'agradar fent allò que fas, no? I de convulsionar dins d'una altra vida. És que és molt difícil, aquesta feina d'actriu. Però a cada etapa tens la teva necessitat, no? I aquesta necessitat l'has d'escoltar, que ja et dic jo, que em dic que sóc tan intuïtiva i tant, no me l'escoltava. Fins que no, algú no em va dir... Ep,
4: i això potser... va passar als 40, és que t'ho dic...
6: 38.
4: 38-40, és significatiu aquest punt cronològic, no?
6: Sí, sí. De fet, em passava des dels 35, 36, que jo ja tenia com una necessitat de trencar... O sigui, generar els teus propis projectes. Perquè llavors fas les teves pròpies preguntes. Jo com a dona, jo com a persona que entenc el món d'una manera determinada, clar, quan ets actor, t'has de sotmetre a un guió i a una persona que ha parit aquest guió, que l'ha escrit i que, el dirigeix. I tu tens que estar al servei d'això. Jo tenia ganes d'estar fent-me preguntes a mi, perquè moltes vegades no pensava el mateix que el que havia d'interpretar.
4: Clar.
6: I això em posava molt malalta.
4: Per tant, fer-te la pregunta ètica o estètica, aquí qui guanyaria?
6: Ètica sempre.
4: Ètica sempre.
6: Sempre. Sí. Però vamos... L'estètica, per mi, és emocional.
4: Doncs que per tu és emocional. Jo et veig una dona tota emoció.
6: És que no, és que no ens enganyem.
4: La vida.
6: Sí, sí, no, clar. No existeix. O sigui, diguem-ne, quan comença a bategar el cor i a palpitar és per energia. Aquesta energia neix d'aquestes emocions. L'emoció és el que fa bellugar tot. Emocions, n'hi ha de molts tipus, eh?
4: Sí, tenim de tots els tipus, d'amunt, avall...
6: De blanc a negre, també. Però la racionalitat està...
4: Sobrevalorada?
6: Sobrevalorada.
4: Eh que sí?
6: Absolutament. La memòria, també.
4: Bueno, a partir d'una edat com ja l'anem perdent.
6: Sí, sí, però està... És a dir, no és intel·ligent la persona que recorda els fets i els títols. És la que, d'alguna manera, pot... Aquell títol i aquella història pot haver fet amb ella generar alguna cosa en el comportament que sigui seu i únic, saps? Que transformi, que tu... Tot el que aprenem racionalment està molt bé, però... quan saps alguna cosa de veritat és quan neix de tu, quan allò que tu saps ha passat per dintre i amb la teva pròpia mirada penses, dedueixes, descobreixes, generes, escrius.
4: Quin treball teu creus que ha estat menys valorat i que tu el tens molt de carinyo? No, cap?
6: És que no, bueno, faig, no, és que faig, pregunta... no em faig aquesta... Vull dir, jo sóc molt conscient d'on sóc i el país que visc,
4: vivim
6: que estimo un país molt, però que té les seves mancances. Jo sé que faig una pel·lícula i la pel·lícula, doncs n'he fet 20 com a directora, no? No sé, ja me'n recordo. Entre movies, entre minissèries, entre curts i entre llargs, hauran sigut unes 20 i pico. Mm. Jo sé que la transcendència que té això és la que és. I és la que és.
4: No hi ha més.
6: No hi ha més.
4: M'encanta perquè és com... Ara és com un blanc i blu. Ara t'abraçaria. Mira què et dic. Jo sé que... És veritat.
6: Oh, jo crec... Bueno, em fa molt bé perquè ningú em diu blanc i blu, em diu del contrari, però m'agrada.
4: Sí, pues jo et veig molt...
6: Sí, és que A veure, tu fas una pel·lícula, va molt bé, donen un premi, passen 3 mesos, s'ha acabat, a la pròxima.
4: Clar.
6: I així tot, fas una obra, dirigeix, pom, pom, pim, pim. Vull dir, hi ha coses que s'entenen millor, altres que s'entenen pitjor, altres que s'entenen molt bé, però saps que la transcendència d'això és relativa.
4: Però és que, a més, jo crec que tu tens la fama de no ser Blandy Bloop perquè has de posar-li fil a l'agulla, has d'aconseguir el que necessites i a vegades has de tenir un llenguatge diferent.
6: Sí, perquè, a més, a mi no hi ha res que... O sigui, crec que la revolució es fa cada minut i cada dia, no es fa només a les manifestacions. Cada dia has de dir... el que penses. Cada dia has de dir el que no t'agrada, el que creus que no està bé, el que creus que no acaba d'estar ben fet. Bueno, pues això, si de vegades no fas amics, què hi farem?
4: Ara que dius això de lo que no t'agrada, com viu la Sílvia Amunt tota aquesta retallada una mica de drets que estem mirant de lluny, que està passant en molts llocs del món envers les dones, per exemple, no? Tu tens tres filles i nosaltres, mira, ja tenim el peix venut, però elles hauran de conviure.
6: A mi és la de les coses que m'entristeix profundament. Molt m'entristeix. Molt. Vull dir, crec que hem de ser molt conscients que l'autèntica revolució de finals del segle XX és la revolució de la dona. I, evidentment, del segle XXI. Aquesta revolució de la dona el que ha fet és acomplexar molts esperits
4: que ja estaven una mica
6: tocats. Que ja no estaven massa bé a nivell de fonament, que són molts.
4: Sí.
6: No estic sent... Ara, no vull fer sarcasme amb això, però és que és veritat. Tots aquests moviments d'ultradreta, de...
4: Feixisme.
6: De feixisme, de racisme, evidentment, d'anar contra la dona en general... contra la dona, jo no dic contra el feminisme. Tot això ja ve d'una inseguretat brutal del mascle dominant, que durant centenars d'anys els hi van otorgar, no?, amb vareta molt premeditada, el poder. Clar, ara això està trontollant. Per on surt? Pues surt per aquí. La ultradreta és això. És a dir, surt d'aquestes inseguretats, surt d'aquesta no acceptació allò que és... no acceptar allò que és evident, no? Surt de que no hi ha res pitjor que una persona que no se senti mínimament segura, perquè llavors el que busca és...
4: anar a la contra, sí. Escolta, què estàs fent ara?
6: I acabo... a mi... el fet, la nostra joventut va ser una joventut, jo diria, idíl·lica. I ara acabo de fer un curtmetratge del Grec del 76, que és quan jo començo dins del món del teatre com a coreògrafa. Clar, vivíem l'explosió de la llibertat, l'explosió de totes les llibertats, sexual, política, social, també de droga, de tot.
4: Sí.
6: I la vivíem sense por. La vivíem perquè buscàvem la llibertat i la celebràvem. I ara tenim la generació de les nostres filles i fills, els hi han posat la por a sobre. La por al futur, de què viuran.
4: Canvi, sí.
6: La por de tot, no? Perquè, a més, la brutalitat de la comunicació només va parar allò que fa por, sigui malalties, sigui el contrari, sigui... no?
4: L'altre, no?
6: L'altre. I això ha generat com un entorn tan terriblement nociu que estan superprotegits, no?, per sobreviure.
4: Escolta, què li diries... aquesta és una pregunta que sempre li fem a totes les convidades. Què li diries a la Sílvia Amunt dels 20 anys? Quin consell li donaries?
6: Ja veus que sóc poc de consell, eh?
4: Ja! Yeah. Però és la pregunta final.
6: És que no li donaria cap consell. És que els consells serveixen de molt poc. No serveixen els consells. Tu pots dir missa, però la persona té que equivocar-se per ella mateixa, té que escoltar tothom, té que fer potser el contrari del que ha vist, perquè té que matar el pare, la mare i a tota la família per ser ella mateixa, per ser ell mateix... No, és una tessitura amb la qual em costa molt posar-me. No crec en aquest tipus de consells.
4: M'encanta. Senyores, Sílvia Amunt, ja saben, ara farà aquest documental del Grec, 76, i Mercè Rodoreda, hem d'anar a veure la pel·lícula...
6: que s'estrena el 14 de novembre.
4: Pues el 14 de novembre podem preparar ja la nostra...
6: Sí, perquè passi l'estiu.
4: Exacte. Passant l'estiu anem a veure aquesta nova visió de la senyora Rodoreda. Jo em quedaria tota la tarda amb ella, però però el temps és el temps.
6: Jo també, però clar, escolta'm, després hauràs de fer capítol 2.
4: Exacte. No? Jo després l'abraçaré amb el nom de totes les fogoses que ens escolten. I res, moltes gràcies, Sílvia, moltes gràcies per fer el
6: Encantada.
4: Que fas i ensenyar-nos una mirada femenina.
6: Gràcies a tu.
4: Avui, amb l'Andrea, cremarem no sé què cremarem. Ara m'expliques, no? Bona tarda, Andrea, com estem?
7: Hola, Charo.
4: Ai, m'encanta que faci aquesta lluita. Hola, felicitats, que va ser el teu aniversari no sé quan, però va ser fa poc.
7: Sí, ahir va ser. Oh. Has vist? No em veus més sàvia?
4: Et veig més sàvia, més guapa.
7: Vegada. Moltes gràcies, Charo.
4: Més estupenda, perquè any que passa... Ets com els vins.
7: Ai, que sí? Doncs sí. Mira, avui vinc a parlar-te precisament d'això.
4: Ah, de vins?
7: De vins no. Ah. Bueno, si vols també, després bueno. Podem anar a fer un vinet, si tu vols.
4: Ah, vinga.
7: Però avui vinc a parlar sobre el pas del temps, sobre fer-se gran, vale? Perquè avui porto una foguera una mica especial, perquè és l'última d'aquesta temporada.
4: Sí?
7: Vale? Llavors, avui he dit, mira, jo vull fer una foguera especial, i de fet vull que fem un foc gran, vale? I si fa falta que anem tu i jo aquí ballant,
4: vinga.
7: Davant del foc invisible, el que tu vulguis. Perquè avui la foguera va per vosaltres.
4: Olé.
7: Les meves fogoses favorites.
4: Olé.
7: Vale? Perquè, bueno, ja portem uns mesos en aquí, que per cert, moltes gràcies per convidar-me a ser part d'aquest superclub de fogoses. Mm. I porto temps, no?, escoltant les històries i aprenent molt de vosaltres. I pensant una mica en quina foguera volia fer avui, doncs vaig arribar a la conclusió que és algo que succeeix una cosa molt bonica amb la maduresa, que és que les dones comencen a viure sense demanar permís, no? Comenceu a ser més lliures que mai i teniu una versió de vosaltres mateixes que a mi em flipa, absolutament, no? Llavors, pensant, dic, ostres, ens han vengut molt malament això de fer-se gran, no? Ens han dit que fer-se gran és una cosa que hem de portar com en silenci, que no, no? Que ens ha de fer com vergonya, que ens hem com d'amagar o que fins i tot hem de parar. Llavors, jo avui, Charo, vinc a cremar la foguera, la por a fer-se gran i tots els tabús que envolten tot això, perquè...
4: Som-hi.
7: És

0: assoliu, no? A mesura que us aneu fent grans, però jo pensava, tio, jo no vull ser Superman o Spider-Man, no vull aquest tipus de poder. Jo vull ser superfugosa.
1: Què sí, et sembla? Senyor, m'ha agradat molt, superfugosa.
0: Vale? Anem a parlar de què vol dir ser una superfugosa. Vinga. Anem a parlar dels poders que assoliu, vale? Jo te n'he portat 5.
1: Vinga.
0: I m'agradaria explicar-te'ls i que tu em diguis, mira, Andrea, per aquí vas bé, per aquí vale. No, perquè jo estic molt il·lusionada, amb tot.
1: Vinga.
0: Això de ser una superfugosa. Vale?
1: Vinga,
0: som-hi, doncs. Vámonos. Mira, el primer poder, jo li he dit el poder de l'estat estabilitat biològica i mental. Què vol dir?
1: Això m'ho expliqui.
0: Que no hi ha regla ja.
1: Ah,
0: vale?
1: Sí,
0: la regla s'acaba, s'acaba la telenovela que jo passo ara mateix un cop, cada 28 dies al meu cap no sap on és, no? Perquè cada, recorda't que cada cicle de la regla és... Bueno, hi ha sí. De tot, hi ha tot d'episodis, vale?
1: Què m'has d'explicar?
0: Això s'acaba. S'acaba, no? I entres com en una fase de no t'has de preocupar per la muntanya russa aquesta hormonal.
1: No, no. I pensa en que t'estalvies molt de lloc quan fas la maleta
0: home,
1: a l'estiu.
0: Home, i bueno, i tot el que vol dir, ai, si me desangro, ai, si quin mal aquí, ai, quin mal allà, que no m'encuentro bien, que quién soy, que la vida se me come. Tot això s'acaba. Jo sé que hi ha molt de por, no?, i perquè també ens ho han volgut vendre així, sí. A la menopausa, no? Però, ojo, poc es parla de la transició que vam viure de cap a l'adolescència.
1: Vale?
0: O sigui, la preparació per començar per ser un adolescent i per tenir regla és terrorífica.
1: Terrorífica.
0: Almenys la menopausa sí que també és una transició, però la luz al final del túnel és millor.
1: Clar, però fins ara no... Mira, que fins ara no ens ho havien dit, que hi havia llum.
0: Home,
1: al final
0: però
1: del
0: jo
1: túnel.
0: Ja ho he estat... Jo clar. He dit els deures, us escolto i dic, vale, segurament hi ha menopauses pues, més complexes, més intenses, i que és un període d'adaptació. Però ja n'hem fet un que és pitjor, perquè el resultat final és, bum, no sé quants anys de regla. El resultat final d'això és pau, estabilitat, on s'ha de firmar, Charo.
1: Ah, i ara faré un contracte.
0: Ara fas un contracte,
1: ara
0: no? De prefugosa.
1: De fugosa, vinga.
0: Doncs aquest és el primer superpoder que jo, personalment, m'agradaria ja que me'l donguessis, si pot ser, al firmar el meu contracte.
1: Vinga,
0: vale?
1: Fet.
0: El segon, aquest m'encanta, jo li he dit el poder de l'adolescència premium.
1: Ai, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: O sigui, entreu en aquesta fase de que torneu a ser adolescents,
1: sí.
0: Però sense tant de drama i amb targeta de crèdit, perquè quan ets adolescent estàs pelat.
1: Mira, això és veritat.
0: Estàs pelat i estàs enfadat amb el món. No, vosaltres sou unes noves adolescents, i teniu el millor de l'adolescència, que és aquesta mirada
1: capacitat,
0: més... Sí. Una mirada molt més juganera, més descarada, que és el que són una mica els adolescents, però amb tot el coneixement aquí dintre de la vida no s'ensorra, no? I tot aquest enfado amb el món no hi és.
1: Pot ser una mica al principi, però després jo ho recomano molt.
0: Oi que sí?
1: Jo ho recomano moltíssim. I si et treus una mica la careta i dius, això és el que jo vull fer, et sembla meravellós,
0: home,
1: eh?
0: Home, jo dius... ho estic veient molt amb la meva mare, no? La meva mare és del Club de les Fugoses i jo dic, és que, o sigui, té el millor d'haver sigut, no?, de l'adolescència. Ara fa viatges amb les amigues. A més, una cosa que m'encanta, que són icòniques, que és molt d'adolescents, que és, de vegades es truquen i van a conjunt totes i es vesteixen totes iguals.
1: Quina passada.
0: Ai, no, són idíl·liques. Se'n van anar a París totes amb una gabardina igual.
1: Que bones.
0: Això jo ho feia, Charo, quan era adolescent. Jo trucava a la meva amiga, la Marina, i li deia, Marina, què et posaràs avui, no? I anàvem les dues igual a l'institut. Llavors, em fa moltíssima gràcia perquè veig molts paral·lelismes,
1: sí?
0: Però des d'un punt de vista molt més juganer i amb, això, una estabilitat segurament econòmica i
1: mental.
0: És
1: una mica, t'haig de dir, és una mica la frase de castellana que diu, per lo que me queda estar en el convento...
0: Me cago dentro.
1: No volia dir, però ja
0: ho
1: has
0: he dit
1: tu.
0: Jo.
1: Vinga, anem
0: sí,
1: a la tercera.
0: Sí, és molt guai. El tercer superpoder, aquest és el meu favorit,
1: vale,
0: i l'acabem de veure justament amb la conversa que has tingut amb la Sílvia fa un segon, que és faig i dic el que em dona la gana. O sigui, les dones fugoses, és que m'encanta perquè no teniu cap tipus de filtre. S'ha acabat el voler ser perfectes, el voler caure bé, el estar per tothom... us la pela.
1: Si és que passa és que has descobert que no pots agradar a tothom.
0: I que bé, no?
1: No, i que quina necessitat tens d'agradar a tothom, no? Dius,
0: exacte,
1: ara m'haig de posar...
0: Exacte.
1: Clar, jo no sóc ni alta, ni tinc un cos estupendo. No, tinc el que tinc. I mira, sort que ho tinc.
0: I mira,
1: mira
0: fa xits. Sí. Ole, la Charo. Però sí, hi ha una cosa de lo que deia al principi, no? De deixar de demanar permís, perdó, no? De dir el que penseu. Jo, a mi em flipa veure com... és que no teniu cap tipus de vergonya. O sigui, de fer-vos notar, de parlar, de dir aquest plat no està bo, te'l torno, de demanar descomptes, que això us agrada molt, per la cara. Jo ho veig molt,
1: jo
0: això.
1: Jo patia molt quan era adolescent amb la meva mare.
0: Jo em moro. Jo
1: clar,
0: moro.
1: Això ho passa amb els meus fills, també. Que dius, no ho faràs, no, mama? Sí, sí.

0: sí que ho vaig a fer, ho vaig a fer, se o viene. Dir-li a algú, s'està viniendo, saps, un comportament... Jo què sé, veus algú que té el peu posat en, el, en els ferrocarrils, no? Li dius, perdona, aquí seurem... I jo l'altre dia vaig veure el meu fill morint-se.
1: Sí, ens fa molta vergonya, però a mi em fa molta enveja. O sigui, jo com menjar amb la meva mare i de cop li diu, no em faries un descompte? I jo penso, estem al Carrefour o a qualsevol altra gran superfície, és igual. No et fan un descompte, no, no estem regatejant algun... No? I li és igual, no? I, bueno. I a mi això em fa molta enveja el dir i fer el que us dona la gana, perquè jo, tot i que sóc descarada i tal, jo moro de vergonya en moltes coses, jo, com tal de no dir al cambrer que no m'ha agradat, sóc capaç de menjar-me el plat i deixar propina per marxar i no crear conflicte, saps? Canvi me mare amb una somriure, no estava bo, moltes gràcies, i és com, me muero.
0: No estava bo, moltes gràcies, i no te'l penso pagar.
1: Un descompte.
0: Faràs un descompte per això, no?
2: Molt bé.
1: Però sí, aquest poder és el meu favorit, perquè ser més descarada i no tenir por ni vergonya és, per mi, un luxe, no? Un luxe.
0: Són fogoses, poca vergonya, m'agrada molt. Doncs
1: pues sí, però és que és ideal. El quart superpoder, aquest també m'agrada moltíssim, que jo li he titulat la llibertat absoluta sobre l'estètica, no? Mm-hmm. S'ha acabat ja s'ha de vestir de certa manera, s'ha de tenir un cos X, no? O sigui, és com sortiu del motlle o del que se suposa que...
0: La normativa.
1: I a mi m'encanta veure com les dones fogoses vesteixen ideal, plenes de color, veus, amb un mocador que li dona l'estil. O sigui, us dona igual i vestiu increïble. Nosaltres, mira jo, monocromàtica, saps? Ens costa més. A les que són més joves ens costa. Hi ha un tema amb com et mostres, no?
0: Sí.
1: I crida o no l'atenció. Aquí hi ha un tema. El meu somni, Charo, és quan sigui fogosa, de veritat, no del carnet que em donen ara de prefogosa,
0: no,
1: de veritat,
0: digue.
1: M'encantaria ser una senyora que porti unes ulleres de pasta de color vermell que es vegi un piló, tenir el cabell llarg i tot blanc, o blau, és igual, depèn del dia, i anar vestida de colors que se'n vegi des de la lluna, des del satèl·lit, que digui, mira, l'Andrea, és el meu somni.
0: Es va bellugant, l'Andrea.
1: Mira-la, com es mou.
0: Mira-la.
1: T'ho prometo, és el meu somni.
0: Bé, jo t'haig de dir una cosa. Jo tinc amigues, són fogoses, i l'altre dia una portava uns esclops amb flors. Però
1: fenomenal.
0: No amb flors petites. Eren flors d'allò que dius, t'has dejado el ramo en el pie. Però era el divertimento de totes. En aquell moment va ser com, oi, que divertit. El dia, i vam acabar dient, el dia que diguin que les bambes no les podem dur, les sneakers, que es diu ara, doncs serà... I vam dir totes, que es foti, nosaltres seguirem fent servir bambes.
1: Veus?
0: Hem descobert les bambes i ara no les treu ningú.
1: És que és, veus, us dona igual i sou lliures. I això també ho vull i ho envejo moltíssim.
0: Per això nosaltres fem aquest programa, perquè la gent jove sàpiga que al darrere hi ha tot un món agradable. I ja. Que a més no freneu per no arribar. Arribeu.
1: Totalment, totalment. I el cinquè poder, aquest és una mica més sensible, però vinc a donar-li la volta, vale?
0: Venga.
1: És el poder de la invisibilitat. Vale? Què vol dir? Aquest, sí, avui havia d'acabar amb una miqueta
0: profundeta,
1: no?
0: Sí.
1: A veure, sembla ser, diuen, no? Sembla ser, estic siguent irònica, que es noti, que a partir de certa edat les dones passen a ser invisibles, no?
0: Sí.
1: Per la societat ja no s'espera res de nosaltres, no? Ja hem fet tot el que s'havia de fer, els fills, no?
0: Sí,
1: les cures, no? Llavors passem a ser invisibles. I això, pues, a veure, lluny de ser algo que a mi em sembla bastant dramàtic, se li ha de donar una mica una volta, no? És a dir, si no s'espera res de nosaltres, això també, d'alguna manera, ens fa lliures, no? Aprofitem, no? Donem-li la volta a això i fem el que ens dona la gana.
0: Jo diria que això és un plantejament més juvenil.
1: Jo.
0: Perquè nosaltres aquest replantejament ja ho hem fet.
1: Clar.
0: Ja hem viscut aquest plantejament. Tinc una amiga molt divertida que em diu, és que jo sé que quan tinc una taca... Dic, què? Sí, perquè si porto una taca la gent em mira. I ho vaig trobar genial. Diu, ara m'importa. Mira, em va bé perquè si no tinc mirall i em taco, doncs la gent... Ho vaig trobar fantàstic.
1: És heavy, eh? Si ho penses, o sigui, per mi sembla és fort aquest concepte de la invisibilitat, però sumat als altres superpoders, aquesta part de, bueno, em dona igual, penso ocupar l'espai que em doni la gana, penso fer el soroll que em doni la gana, penso vestir com em doni la gana, i penso fer tot el que em doni la gana...
0: Però saps el més important? Penso pensar el que em doni la
1: gana. Home, això és llibertat. És llibertat, això. Llavors, a mi em sembla meravellós que les dones, quan assoliu aquesta maduresa, viviu amb aquesta llibertat interna i externa, i jo només puc aspirar a això.
0: Bé, no és poca cosa, també t'ho dic,
1: cosa. Jo he vingut aquí a fer la carta als Reis, no?
0: Ah, molt bé.
1: Llavors, m'agradaria llegir-te per acabar, perquè és l'últim capítol meu de la temporada, una petita reflexió d'aquesta temporada. No l'últim, però l'última foguera de la temporada. Re, quatre línies, perquè tot això... bueno, al final, la conclusió és que ens han explicat una miqueta la història, no?, de què vol dir envellir o madurar, una miqueta al revés, no? Ens han dit que envellir és apagar-se, és fer-se petita, demanar perdó pel cos, pel temps, però jo el que veig és que quan les dones es fan grans, es fan lliures. No es callen, no desapareixen, decideixen quan volen ser vistes i no s'adapten, s'imposen, no? Així que avui, a la foguera, Charo, tots els tabús, les pors i les idees que ens han inculcat sobre que envellir significa desaparèixer o deixar de ser. Jo, sincerament, Charo, t'ho dic així, jo, o sigui, no vull ser aquesta versió jove i acceptable a mi mateixa, jo vull ser la versió completa, la sense filtre, amb morro, la versió que diu no sense explicacions i el sí sense permís. Que a mi això em sembla com molt bon resum.
0: Súper.
1: Perquè de velles ni oblidades, res. La maduresa és el moment en què finalment ens deixen de tocar els nassos i comença la festa.
0: Sí, sí, i així no? S'ha de veure.
1: I
0: és
1: així
0: la gran
1: s'ha de viure. Així que amunt fogoses, que el món és vostre.
0: Ole, ole, ole, ole. Avui acabem, mira, com dèiem la Sílvia, per la porta gran. Com la Sílvia Monella va entrar a la porta gran i hem d'entrar a la maduresa, hem d'entrar en aquesta tercera etapa amb això, amb la porta gran, pel boc gros, no? I dir, escolta, hi ha coses, no ens enganyem. Hi ha petites coses que ens entrontollen i hi ha moments que dius... però el més maco és el que hi ha darrere, el que ens espera. Aquesta situació i aquesta sensació que tu dius, aquests cinc poders, no? Invisibilitat, volia
1: repassar-los... Adolescència, no, dir el que vols, vestir com vols, ser qui, ocupar l'espai sense demanar perdó ni permís. Això és increïble. Això és com, per mi, és com arribar al final de dir, ostres, plenitud, 100%, i que vingui qui vulgui, que m'és igual.
0: És un final com beso.
1: Hombre, és un final feliç.
0: És happy end. Gràcies, Andrea. Ens veiem a la segona temporada d'aquests fogots. Doncs fins aquí el capítol d'avui, on hem parlat amb la Sílvia Munt de la seva trajectòria artística, dels canvis, de com ésser una crisàlida sense por de convertir-se en papallona i obrir les ales, dels seus nous projectes, una conversa que ens ha deixat amb ganes de veure el seu nou treball. I a la secció a la foguera hem cremat la por a envellir, que no és poca cosa, i hem reivindicat els superpoders de les dones fogoses menopàusiques, que no són pocs. I ja sabeu, com deia la Marilyn Monroe, una dona bona coneix els seus límits. Una dona intel·ligent sap que no en té. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. Ens veiem.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Veus de conte.
2: El lleó i el ratolí. El lleó és un animal molt fort. Té el cor valent i espanta tots els altres animals quan rugeix com un volcà. Té els ulls ferotges, la boca gran i els ullals punxents. Les seves potes són fermes i pot esgarrapar amb les urpes esmolades. Per tot això, es diu que el lleó és el rei de la selva. Les altres bèsties el respecten i el temen. Ell es pensa que és el més poderós i el més astut. Està molt orgullós de la seva crinera i es passeja tot tibat i presumit. Un dia, un lleó feia la migdiada a l'ombra d'una acàcia. Per les branques de l'arbre hi caminava un ratolí juganer. També volia fer la migdiada i buscava un lloc per estirar-se. En veure el lleó, va pensar:
3: el llom del rei lleó estarà bé, segur que és flonjo i suau.
2: I va saltar-hi al damunt. Va arraulir-se a la vora de la cua perquè li servís de coixí. El lleó, llavors, va notar que li feien pessigolles a la cua i va obrir un ull. Quan es va adonar que tenia un ratolí ajegut sobre seu, va fer un bot i va enxampar el pobre ratolinet. Va rugir:
4: com goses pujar sobre meu, bestió esquifida!
2: El lleó tenia el ratolí atrapat amb les urpes i ja se'l volien passar d'una sola mossegada.
3: Si us plau, senyor de la selva, atureu-vos. Només sóc un ratolí petit. No us atipareu gaire amb mi. Perdoneu-me.
4: Per què t'hauria de perdonar, mosquit empipador?
2: Va preguntar el lleó.
3: Encara que sóc petit, potser un dia us salvaré la vida. Deixeu-me anar, si us plau.
2: Va respondre el ratolí.
4: Tu, puça peluda, em vols salvar a mi la vida? Que sóc el rei de la selva.
2: El lleó li va fer tanta gràcia que el ratolí tan petit es pensés que li podia salvar la vida a ell, el més valent dels animals, que es va fer un tip de riure. Finalment, va deixar anar el ratolinet.
4: Ves, menut! Et perdono perquè m'has fet riure molt.
2: Al cap de 3 o 4 dies, mentre el lleó passejava remenant la cua, va caure en un parany dels caçadors. Va quedar atrapat en una xarxa feta de cordes molt gruixudes. Per més que es grapés, no aconseguia estripar-les. Cansat, ja es pensava que mai més no sortiria d'aquella trampa. Va rugir tan fort com va poder. El ratolí, que no era gaire lluny, va sentir els rugits del lleó i va córrer a veure què passava.
3: Senyor, esteu atrapat?
2: Va preguntar.
3: No patiu, que jo us salvaré.
4: I com t'ho faràs, ratolí, per salvar-me?
2: Va dir el lleó. El ratolí es va posar a arrossegar les cordes de la xarxa amb les seves dentetes i de seguida va haver fet un forat prou gran perquè el lleó es pogués escapar.
4: Ara sí que veig que tenies raó, ratolí. Encara que ets petit, m'has salvat la vida.
2: Digué el rei de la selva. A partir d'aquell dia, el ratolí i el lleó es van fer molt amics. Sempre anaven junts i cada dia, havent dinat, el ratolí feia la migdiada sota l'acàcia, amb la cua de lleó.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Aquest dilluns 27 de juliol és Sant Cugat. Segons l'Institut Estadístic de Catalunya, actualment hi ha 5 persones a Catalunya que es diuen Cugat i totes viuen a la província de Barcelona. Una d'elles és Cugat Sallés, veí de Sant Cugat, que precisament aquest mateix dilluns fa 89 anys.
6: Posen Cugat perquè els 3 anys de guerra van treure el nom de Sant Cugat. Però el meu pare, com que havien tret el nom, va anar al Llogat de Pau i em van inscriure amb Cugat. I el jutge era un de la família de Cal Rull, que quan se va acabar la guerra, cap als Pirineus. I el va amenaçar que el posaria a la rebessada per posar el Cugat quan ell ho havien tret.
5: A Cugat Mèdia trobareu l'entrevista completa a Cugat Sallés i també trobareu una peça amb la llegenda del màrtir Cugat. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
1: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és mòter, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
5: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa. I la passera provisional de Can Vernet ha entrat en servei. La infraestructura ja està oberta als vianants i permet recuperar la connexió entre el carrer de la Mina i el parc de Can Vernet, interrompuda des del tancament del pont medieval al maig de 2021. El nou pas té 77 metres de longitud i està format per una estructura tubular d'acer similar a una bastida. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
10: Bé, i què voleu fer aquests dies?
11: Anar a una piscina caribenya.
12: Dormir en un hotel del Far West.
13: Volar llums d'un drac.
10: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta. Sant Cugat fa anys que treballa en una manera diferent de cuidar el verd urbà. Menys gespa, menys aigua, menys químics i més biodiversitat. És el model que l'Ajuntament està impulsant des de fa una colla d'anys i que ara vol explicar a la ciutadania amb la campanya Espais Més Naturals Sant Cugat Saludable. Un canvi que transforma la imatge dels parcs, però també la seva funció. Espais més resilients davant la sequera i el canvi climàtic i alhora més saludables per a les persones. Avui fa les comptades, hem convidat a la Joana Estals, ella és la cap del Servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament, per entendre què hi ha al darrere d'aquest model. Joana, molt bon dia, benvinguda.
15: Hola, Alba, molt bon dia.
14: Ara ho dèiem, heu impulsat aquesta campanya de divulgació que podem veure per la ciutat, Espais Més Naturals, Sant Cugat Més Saludable. Per què heu detectat la necessitat d'explicar a la ciutadania aquest canvi de model, que no és nou, no?, que fa anys que camina, però que veiem canviar la ciutat en aquests espais?
15: Doncs mira, principalment perquè ja fa uns anys que hem anat evolucionant amb la gestió, no parlaria de canvi, sinó parlaria d'evolució, amb la gestió dels parcs i jardins, per una sèrie de raons, que en tot cas en parlarem, doncs el canvi climàtic, noves maneres de gestionar i això, i pensem que és important explicar a la ciutadania doncs, amb què es basa en la gestió, com ho fem, per què ho fem. Ens sembla que és una manera de que s'entengui com fem les coses i a la vegada que s'entengui què és el que hi ha, què és el que veuen, què és el que viuen en els parcs i jardins de la ciutat.
14: Quan parlem d'espais més naturals, que és una part de l'emotiv de la campanya, de què estem parlant exactament?
15: Mira, Et diria la jardineria d'on venim, no? Venim d'una jardineria en la qual consumíem molta més aigua, una jardineria doncs, que tirava molt producte químic, que no reaprofitàvem tant els residus. Veníem d'una jardineria molt més intensiva, segurament per aquesta imatge que tenim tots de tenir com els jardins aquests anglesos i això, no? Això amb el canvi climàtic i també, doncs, amb la voluntat de minimitzar el consum de químics, amb la voluntat de minimitzar el consum d'aigua, perquè és molt important el consum d'aigua en jardineria. Uh-huh. Una mica ha anat canviant aquesta manera de gestionar les zones verdes i estem anant cap a un model més natural. Què busquem? Doncs tenir una ciutat en la qual doncs, percebem els canvis, que quan arriba la primavera doncs, potenciem la flor, sabem una miqueta menys perquè surti la flor, el fet que hi hagi flor doncs, ens ajuda a que hi hagi doncs, més polinizadors, que hi hagi una sèrie d'insectes que ens afavoreixen doncs, en el control de les plagues. Què busquem? Doncs, una mica doncs, que notem el canvi al llarg dels mesos de l'any, que no tinguem sempre les mateixes zones verdes, sinó que les zones verdes van canviant al llarg de l'any, i a la vegada doncs, poder tenir espais molt més biodiversos, que sempre són molt més saludables, més resilients, espais molt més sostenibles, i bueno, bàsicament això, molt més saludables també per les persones.
14: Per tant, en definitiva, estem canviant d'un canvi de model que possiblement no s'ajusta com a mínim des d'ara, no? I des de fa uns anys amb el canvi climàtic a la nostra ciutat.
15: Sí, és a dir, el canvi climàtic ens ha portat a fer una sèrie de canvis en la gestió, per exemple, en la tria de les espècies que plantem, ja per començar. Però no només el canvi climàtic, que ha estat molt important, i les sequeres, i no només això, sinó que, per exemple, doncs, s'han pres una sèrie de decisions que a mi em semblen que han estat molt responsables, doncs anem a disminuir el consum de químics. Per exemple, l'any 2016 va haver-hi una moció que es va dir doncs, anem a eliminar els herbicides. Això és molt important, perquè l'herbicida que nosaltres tiràvem, per exemple, era un element químic, bueno, l'OMS ja va publicar, que era potencialment perillós per la ciutadania, etc. Doncs, ostres, anem a eliminar-lo. Uh-huh. Això també ens va obligar a doncs, decidir, doncs, anem a gestionar de forma diferent i hem de canviar el model de gestió, però això també ho hem d'explicar. D'aquí també ve la campanya, no?
14: Clar, tot això deu suposar molts reptes, no? Un d'aquests és el de no utilitzar herbicides arran d'aquella moció. Potser per vosaltres era més fàcil, per dir-ho d'alguna manera, per tenir controlat, tot i que entre cometes, la flora, però us obliga a fer noves maneres de gestió, que a més són bones per a tothom, són bones per a la nostra salut, però també sobre la biodiversitat, els insectes que viuen en aquestes plantes i que generen salut per a les persones que vivim a les ciutats, uns espais que sí que és veritat que a Sant Cugat tenim molts arbres i molts espais verds, però que continua predominant el que vindria a ser el totxo i el ciment.
15: Totalment. A veure, tenir biodiversitat a la ciutat, o sigui, és important. Vivim en un espai molt, tu ho dius, no? De molt totxo, molt ciment, molt dur, molt inhòspit, no? Llavors, el fet que hi hagi biodiversitat a la ciutat ens aporta beneficis, val? Llavors, el fet de que en un moment determinat decidim d'eliminar productes químics, com a mínim herbicides, va suposar doncs, que de cop i volta tenim molta més herba.
14: Clar.
15: Moltíssima més herba. Els escocells, per exemple, els escocells són els forats dels arbres, per qui no ho sàpiga, és el nom que nosaltres utilitzem. A data d'avui, doncs, no utilitzem químics. Com tu has dit, doncs això suposa que ens és una mica més difícil la gestió, perquè si abans tiràvem químic i de seguida controlàvem, a data d'avui doncs, hem de controlar la gestió del verd i la gestió de les herbes, perquè s'han d'anar controlant.
14: Perquè gestionen.
15: I no és fàcil la gestió. Però no oblidem de que la herba no és brutícia. Val? Que el fet que hi hagi herbes en els escocells doncs, ens aporta més biodiversitat. Què ens afavoreix la biodiversitat? Doncs que hi hagi fauna útil pel control de les plagues, ens afavoreix que hi hagi més polinizadors. Hi ha estudis que diuen que el fet que hi hagi més biodiversitat a la ciutat ens afavoreix el desenvolupament del sistema immunitari de les persones. Per tant, no és negatiu que hi hagi herbes en els escocells, que hi hagi herbes a la ciutat. Què vol dir que ens en podem oblidar? No. Vol dir que ho hem de gestionar, i la gestió no és fàcil.
14: Clar, perquè la ciutadania tingui una dada, a Sant Cugat hi ha 28.000 escocells d'arbres. Amb aquest canvi de gestió, això és un repte, i tu deies, no vol dir que no es gestioni. Com trobeu l'equilibri, per exemple, per gestionar aquests 28.000 escocells? Com aconseguiu aquest equilibri?
15: Portem anys treballant-hi i a poc a poc anem afinant. Val? Anem afinant més i anem ajustant més. Vam començar que no teníem equips per gestionar-ho i el primer any va ser un caos. A poc a poc hem anat ampliant la gent que destinem. La gestió que fem en els escocells és una gestió molt, molt, en dic manual, en el sentit de que és bàsicament
14: d'un per un,
15: és d'un per un. És a dir, una persona desbrossa i es neteja. Llavors el que fem és són unes rodes de manteniment. Cada any estem aconseguint tenir una roda una mica més controlada. Aquest any hem notat que, tot i que tenim algunes zones que hem d'acabar d'afinar i d'ajustar i hem de mirar doncs, com redistribuïm els equips, doncs realment el que estem fent és fer unes distribucions d'uns equips de manteniment que van en grups de dos i que tenen una zona assignada. Segurament que ara l'any que ve ja estem detectant canvis a fer, a més hem tret els nous contractes de manteniment i tenim un nou sistema de gestió georreferenciat que ens està permetent saber més els rendiments i a poc el que volem és tenir una roda de manteniment que ens permeti tenir herbes, tenir flor, però que no se'ns desmadri tant que la gent no pugui ni passar pel carrer, que és el que és el nostre objectiu.
14: Un altre dels canvis, Joana, són les substitucions progressives, i en queda poc d'allò que era gespa, no? Teníem aquests espais, aquests jardins, aquests parcs amb molta gespa, una gespa que no és pròpia del nostre territori, progressivament s'ha anat substituint per al prat, no?, mediterrani, que és el que, el que toca a casa nostra i la nostra climatologia, i esteu fent servir també un sistema de sega diferenciat, perquè la gent que passegi per la ciutat segurament ho haurà vist, no?, que hi ha espais on es sega de manera més regular i d'altres on es deixa créixer més la herba i la flor. Com es gestiona i per què?
15: A Sant Cugat tenim moltíssima zona de gespa, però sobretot tenim molta zona de prat mediterrani i prat mediterrani sense rec. Antigament segàvem continuadament, ja fa uns anys que vam dir, ostres, la primavera hem de potenciar la flor, llavors ho deixem créixer una mica més, però sí que veiem que el fer així algunes zones passava que de com no s'hi podia ni passar. No? El que estem procurant de fer, i en algunes zones hem d'afinar i l'hem de millorar, però realment tenim zones que ja ho hem aconseguit, el que estem fent és el que se'n diu la sega diferenciada, com tu dius, que és deixem unes zones segades de forma habitual, és a dir, que sega doncs, cada 15 dies, això, i algunes zones que les seguem molt menys en un mateix parc. Això vol dir que quan, si tu vols passejar el teu gos, el teu no sé què, o els nanos, no sé què, vols fer esport, doncs tu tens un espai doncs, que et facilita més el pas i l'estada, i després tens uns espais que els anem doncs, definint, doncs, espais més al costat de rieres, al costat que els deixem molt més alts. Per què? Per potenciar el que comentàvem de promoure doncs, espais de biodiversitat, val? De més flor, de més de promoure la llavor, etc.
14: Des del 2006 que hi ha la moció que no s'utilitzen els herbicides, però això també fa que hi hagi una gestió de plagues, entenc, que s'hagi de gestionar d'una manera diferent.
15: Sí.
14: Vosaltres vau servir el que anomeneu la gestió integrada de plagues.
15: Sí.
14: Explica'ns què vol dir exactament això.
15: Mira, com et deia, antigament teníem una plaga i tiràvem químic. Ostres, hi ha una plaga, no sé què, doncs tirem aquest producte. Però què passa amb el químic? Molt bé, mates la plaga, però també mates la resta de fauna que pot ser útil per depredar una plaga, perquè ens entenguem, per menjar-se la plaga.
14: Exacte. Val? Una marieta, un pugó, no sé.
15: Exacte,
14: si, no sé si
15: ho diré
14: bé.
15: No, ho dius bé, sí? Tal qual, sí. Llavors vam veure que amb el químic cada vegada havíem d'utilitzar més químic. Era com una roda que no ens en sortíem. Al final vam començar a fer el que se'n diu gestió integrada de plagues. Haig de dir que tenim una persona, que és una fitopatòloga, que ens ajuda, doncs, que fa unes visites mensuals. Amb la gestió integrada de plagues el que fem és buscar tota una sèrie d'alternatives i mètodes a fer, en els quals l'última de les opcions és l'ús del químic. O sigui, prèviament doncs, farem aquestes visites preventives doncs, per analitzar com està la plaga, cal actuar o no cal actuar, i després fer tota una sèrie d'accions en el medi que ens afavoreixi que en el medi hi hagi les condicions òptimes perquè hi hagin depredadors naturals. val? I doncs, ocells insectívors, o sigui, fem tota una sèrie d'accions que el que busquen és afavorir això. Després també hi ha una sèrie d'accions més mecàniques, el tema del control biològic. El control biològic vol dir doncs, també tirar, o sigui, deixar anar larves de marieta perquè controlin les plagues. Tot això són una sèrie d'accions que fem abans de l'ús del químic.
13: Que seria l'últim recurs.
15: L'últim recurs. I això és la gestió integrada de plagues. I normalment l'ús de químic, al final l'acabem utilitzant no perquè la planta ho necessita o l'arbre ho necessiti, sinó perquè la plaga pot causar una situació incòmoda per a la ciutadania. Un excés de... o sigui, quan hi ha molt pogó i llavors comença a plorar la melassa i llavors comença a ser enganxifós al terra. Bueno, doncs potser en aquest cas i puntualment utilitzem el químic. De fet, des de que utilitzàvem químics anys enrere fins ara és que l'hem disminuït l'ús de químic un 85%. Vull dir que realment és ben bé, doncs, puntualment.
13: Un ús quirúrgic, podríem dir,
15: totalment,
13: no?
15: Totalment, sí.
13: Del producte químic. Hem parlat de la sequera, ens deies, tenim molt prat en Mediterrani que va sense rec. Actualment, un 50% de la ciutat funciona amb rec intel·ligent i telegestionat.
15: Sí.
13: Com funciona aquest sistema i quin estalvi real suposa això d'aigua per al municipi en un context de canvi climàtic i de sequeres?
15: O sigui, els anys de sequera que hem tingut és quan hem, sobretot, hem implementat aquest sistema de rec per telegestió. És un sistema que va acompanyat d'una petita estació meteorològica, un pluviòmetre, un anemòmetre, i llavors, bàsicament, quan plou un mínim, és quan para el sistema. El tema és que a data d'avui podem tenir poques conclusions de com ens està funcionant, perquè és que quan ho hem implantat...
13: Ens han vingut les pluges.
15: En anys de sequera. Val? Ara comencem a analitzar els consums, i sí que veiem doncs, que ens està funcionant, que es para el rec quan tenim pluges, avui ho veurem, vull dir que...
13: Clar, però... és aquella imatge que veiem abans, no? Que potser estava plovent i a les 8 del matí s'engegava el rec i deies, què està passant? Doncs ara això ja no passa.
15: Clar, això té a veure amb la gestió sostenible dels parcs i jardins. Anem a intentar minimitzar coses com aquesta, que està plovent i tenim els recs funcionant. I en algunes zones encara ens passa perquè o no les hem telegestionat o perquè hi ha alguna cosa que no funciona i l'estem... Però a data d'avui tenim això, 50 una miqueta més, per cent de les zones verdes doncs, amb aquest sistema.
13: Quin camí hi ha per recórrer encara en la millora de l'ús de l'aigua? No sé si hi ha aigües freàtiques, algun altre sistema que també ens pugui ajudar a curt termini o mitjà termini a estalviar l'ús d'aigua potable per al rec.
15: Sí, tenim zones envellides i tenim zones ja doncs, que fa molts anys es van executar i a data d'avui tenim molts recs que estan envellits, obsolets, detectem zones amb molta fuita, per exemple, el sector de Collfabà, a Can Cabassa... Bueno, tenim diverses zones que les tenim detectades, acabem de redactar un projecte, tenim una subvenció bastant important, són uns aproximadament 700.000 euros, i tenim un projecte que, si tot va bé, iniciarem a executar el gener de l'any que ve per refer zones on tenim problemes i refer les zones de rec, o sigui, posar al dia
13: l'infraestructura.
15: I això que sembla una tonteria, doncs, realment es perd molta aigua en fuites i arriba un moment doncs, que això ens ajudarà molt. Amb el tema de freàtiques també estem amb la redacció d'un projecte per poder reprofitar les aigües de la mina de la Rambla del Celler per regar tot el que seria la zona de... el Parc Ramon Bernils i la Rambla del Celler. I després estem també amb la millora del sistema de bombeig del Parc Central i per reaprofitar amb aigua de pou. Vull dir que ara, justament ara, ho estem implementant ara i jo crec que a veure si aquest estiu ja podrem començar a regar. Ja ho havíem fet, de regar amb aigua freàtica, però vam tenir uns problemes amb els sistemes de bombeig, amb els sistemes del control de la legionela, bueno, temes molt, molt tècnics, però...
13: Sí.
15: Que creiem que ho podrem posar més al dia.
13: Després tenim un altre repte, que són les espècies, no?
15: Sí.
13: Cada vegada tenim menys calor, cada vegada tenim menys aigua. Aquesta jardineria que tu ens deies d'abans, ens té acostumats a... M'ho explicaves abans d'entrar en directe, no? Doncs aquestes pollancredes, aquells passejos que veiem moltes ciutats plens de plataners...
15: Sí.
13: De poca espècie i poca varietat, no? Ara a Sant Cugat es planten entre 400 i 450 arbres i arbustos cada any. Com ho feu per triar les noves espècies perquè fomentin aquesta biodiversitat i que siguin més resilients al clima que tindrem d'ara en endavant?
15: Cada any estem fent campanyes de plantació. Ens vam marcar aquests 450, aquest llindar, 450 arbres l'any d'arbustos, en plantem molts més. Però, per exemple, a data d'avui, inclús estem plantant més arbres. Què estem buscant? Doncs evitar aquests monocultius d'una mateixa espècie, com en el cas de les pollancredes, per evitar que quan tens una plaga, doncs, ostres, se't morin tots, o quan et ve una sequera, com ens ha passat, doncs, et quedes sense arbres. A més, busquem major varietat d'espècies en una mateixa zona verda, també perquè si una no et funciona, doncs d'altres tiraran, i el que fem és parlar molt amb vivers, parlar molt amb altres ajuntaments, que els hi funcionen, que no els hi funciona el viverista, provar amb espècies doncs, que sabem que són més de clima, una mica doncs, no tan com continental com el que plantàvem fins ara. Estem fent molt proves amb espècies noves, espècies doncs, que sabíem que a Barcelona funcionàvem, doncs vinga, anem a provar-les aquí. Bàsicament és prova i error. Evitar l'ús d'una sola espècie. Hem d'evitar una mica això, perquè si no ens passa el que ens ha passat, anar a ramblar el celler, cada cop has de substituir tota una rambla. O...
13: que t'ho deia abans també, no? A vegades sí. Ens trobem que la ciutadania, per això és tan important explicar aquestes campanyes i com es treballa des de Parcs i Jardins, que a més és una part molt visible de la ciutat, i a la gent li agrada Sant Cugat precisament doncs, per aquest verd, per aquesta natura que hi és, que estalen els arbres de la Rambla del Celler i la gent es posa les mans al cap. Però, clar, què els hi passava a aquells pollancres, no? I per què s'està canviant aquest model de gestió?
15: És bàsicament per això. Pollancres, arbres de vida curta, que a més a més necessiten molta aigua. Ostres, amb els climes, o sigui, l'augment de les temperatures és que estaven patint moltíssim. Doncs al final els has de treure. La gent es va posar molt les mans al cap, va ser un tema en el moment, però al final penso que la gent està agraïda al canvi. I penso que el canvi ha estat molt en positiu. És explicar perquè la gent hi confiï.
13: Quin és el principal repte, Joana, que tens al capdavant ara de l'àrea?
15: Doncs principalment... aquests canvis que una mica anem explicant, ajustar-los, millorar-los, buscar, trobar cada vegada més espècies que se'ns adaptin en els parcs i jardins. Estem començant a treballar molt amb la gestió, això és un tema una mica més tècnic, però amb una gestió georreferenciada dels parcs i jardins. Tenim un programa nou, ens està ajudant molt a conèixer doncs, els rendiments, com poder millorar, com millorar el tema de les segues, o sigui, és més, ja dic, és un tema més tècnic, però de gestió, però estem treballant molt en aquesta línia. I després penso que treballa molt la comunicació. Avui teníem reunió de servei a primera hora del matí i dèiem, ostres, és que ara hem comunicat i hem comunicat en un moment que és la primavera, no? Però què passa quan ve la tardor i comencem la poda? Doncs potser hem d'explicar com podem, no? Doncs fer-nos doncs, visibles, arribar doncs, més a la ciutadania. Volem començar amb un tema de... Bueno, estem treballant doncs, de fer com petits tallers de mensuals, doncs, de fer caixes niu, doncs, treballar molt doncs, amb aquest tipus de tallers que arriben molt a la ciutadania. I després tenim un tema molt important que és la naturalització d'espais, és a dir, de treballar molt doncs, zones que han quedat una mica envellides, ja en tenim moltes zones detectades, a Collfaban tenim doncs, alguna, a Francesc Macià, bueno, tenim diverses zones del municipi, doncs, treballar projectes per doncs, posar-los al dia i reverdir-los, millorar-los, però sempre des d'aquest enfoc de l'espai més natural.
13: Un missatge final a la ciutadania, que li diries? Aquelles persones que potser encara diuen allò, ai, és que ara no es talla l'herba, és que està deixat, què els hi diries?
15: Doncs que pensem que un espai més natural, un espai més biodivers, és un espai més sostenible, és un espai més saludable. Que l'objectiu, és a dir, que perseguim des del servei és... sempre doncs, potenciar espais que afavoreixin la salut de les persones, que afavoreixin l'ombra, que afavoreixin doncs, tenir més arbres, que afavoreixin... I això és el mal que estem treballant. I sobretot confiança, perquè certament jo puc entendre que algunes zones, doncs, alguns carrers, doncs, estan doncs, amb escocells plens d'herba i potser no hem arribat a passar-hi, a desbrossar. Doncs, estem millorant el dia a dia la gestió doncs perquè es vegin cada doncs les zones més naturals, però també amb un doncs, control, amb unes regues que siguin doncs, bueno, que permetin doncs el pas de la gent, que permetin doncs confiança i que tot és en benefici de la ciutadania.
13: Doncs jo crec que ha quedat claríssim. Moltes gràcies, Joana, per explicar-nos aquesta campanya, quin és l'objectiu i com treballeu. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
15: A vosaltres. Molt bon dia.

0: La temporada de bolets ja ha donat el tret de sortida i ja hem pogut veure boletaires per la muntanya i cistells plens d'aquest producte típic de la tardor. Avui us en parlarem de cuina de tardor i també de bolets, però ho farem amb una persona que tots coneixeu, però per un altre producte, no exactament els bolets. Eric Barbero, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Benvingut al Faves Comptades. Ens fa il·lusió tenir-te amb nosaltres per parlar d'un producte que jo deia que no et coneixen gaire, no?, pel tema dels bolets.
1: Bueno, la veritat que no gaire, perquè sempre sí que és veritat que ens relacionen amb el tema de la mel, el pol·len, els productes derivats, però sí que és veritat que sempre dic el mateix, la meva segona passió, o la primera potser, és el tema dels bolets.
0: L'Eric Barbero és sinònim de mel vida, o sigui, normalment la gent et coneix per ser productor de mel, i avui vens al programa a parlar precisament de bolets i d'aquesta afició que tens, que d'on prové, quin és l'origen?
1: Bueno, diguem que jo sempre m'ha agradat molt anar al bosc. Bueno, com ja sabeu, soc fill de Sant Cugat i de la Floresta, i bueno, sempre pues, anàvem al bosc, jo amb el meu avi, amb el meu pare, i sempre m'ha agradat, inclús sol. Jo als estius me'ls passava sol anant a buscar cosetes pel bosc. M'agrada molt tot el tema que sigui autoconsum i sobretot el tema d'agafar aquests regals, no?, que ens ofereix el bosc de Collserola, en aquest cas, com poden ser els espàrrecs a la primavera, com poden ser les cireretes de pastor, i els bolets, per suposat.
0: Clar. I tu recordes quina edat tenies quan vas començar a caçar bolets? Quin és el record que guardes d'aquella primera experiència?
1: Ostres, doncs jo crec que vaig aprendre abans a agafar un rovelló que a caminar. Perquè ja, jo recordo que ja potser anava a quatre potes i ja anava a buscar cosetes pel bosc. D'aquí també, pues, bueno, la meva passió per les abelles, no?, diguem. Perquè, bueno, pues, observar la natura. I, bueno, sí que és veritat que temps enrere, estic parlant de temps del meu avi, jo ara tinc 41 anys, sí que hi havia molta més abundància. A veure, sí que és veritat que els boscos també eren més joves, i, bueno, hi ha certs bolets que els agraden més als boscos joves, no? També, òbviament, aquests darrers anys hem patit un estrès hídric que també ha causat mella, no?, en tot el tema de la humitat relativa, de l'ambient, perquè sí que és veritat que el bolet és molt capritxós, no? Li agrada pues, sortir en determinats llocs en determinades circumstàncies.
0: T'agrada collir-los, però també t'agrada cuinar-los?
1: M'encanta, sens dubte. Soc bon menjador i no m'atreveixo a dir que soc bon cuiner perquè soc una mica humil, però sí que és veritat que el bolet és un producte molt agraït. En aquest cas, aquí a la Serra de Collserola, s'agafen com a molt 3 o 4 tipus de bolets comestibles.
0: Vale?
1: O que jo és el que utilitzo. Pues mira, en primer lloc, ara, de cara, normalment a mitjans d'octubre, finals d'octubre, principis de novembre, comencem a trobar craterelus lutenses, val? Que és el nom comú, és el camagroc, típic camagroc, no? Que té la puteta groga i el cap marronós. I també sí que és veritat que una miqueta més endavant, després de bastantes pluges, també trobem el craterelus cornucopoides, que és la trompeta de la mort. O sigui, hi ha bastants tirant a molt, sobretot l'any passat i aquest. ¿Vale? Sí que és veritat que quan no plou, quan ha de ploure, ara portàvem 4 anys gairebé que jo no veia ni una trompeta de la mort. Ara sí que l'any passat va ser un any molt bo i aquest any pinta bastant bé, també. Llavors, a l'hora de cuinar, el bo que té aquests dos bolets és que són uns bolets que són molt versàtils, no?, peguen amb moltes coses, combinen amb moltes coses i, sobretot, el seu procés, o sigui, com es pot guardar, com es pot emmagatzemar, no? Diguem que aquestes dues varietats permeten sotmetre's a una deshidratació i llavors tu els pots deixar en un potet de vidre i, bueno, pues, els pots rehidratar i bueno, per exemple, per mi el plat top de Trompeta de la Mort i de Camagró, que és un bon arròs de muntanya, pues, amb gust a coixerola, no?
0: Ostres, no t'avancis, Eric, perquè hi ha qui també en sap de cuina, ens pot parlar segurament també dels bolets, i crec que el coneixes bé, és el Nacho Ballesta, director de
1: l'agència... Ui, el Nacho sap molt més que jo de cuina.
0: El tenim via telefònica, el director de l'agència de comunicació gastronòmica de Foodtellers. Nacho, molt bon dia.
2: ¿Qué tal? Buen día, Carme. Hola, Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, Nacho.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo esteu?
0: Bé, doncs aquí estem compartint aquesta estona en plena temporada de bolets. L'Eric ja ens estava mostrant els seus coneixements, ja sabíem de la mel, però no en sabíem tant dels seus coneixements sobre els bolets, i ara ens estava explicant doncs què és el que podem trobar a Collserola i d'on li ve a ell aquesta passió que té per collir-los.
2: L'Eric és una... Bueno, a part de que som molt bons amics i companys, però és una meravella anar amb ell pel bosc. Ara us estava escoltant i és que realment és així. O sigui, és una persona que vas amb ell i de sobte agafa una planta, una flor, un no sé què, i et diu, mira, això és citronella, mira, això és no sé què. Recordo un dia que estàvem per allà on té les abelles i deia, mira, això és citronella i això són ortigues, veus? La natura és... sàvia, et posa el que pica i el que cura al costat d'un de l'altre, saps? Sí, és una persona, en sèrio, que és un pou de sabidoria amb lo jove que és i bueno, de cuinar en sap, perquè compartim fotos del que fem i per això he pensat que era la persona idònia per parlar-nos de la cuina de la tardor, no? Que és el que estem ara, ja de parlar de bolets.
0: Mm-hmm. Serà una bona temporada aquesta. D'entrada, jo crec que els primers cistells que hem vist anaven ben farcits, eh? Jo us he de dir que ja he menjat rovellons, uns senyors rovellons, sí. I boníssims.
2: Pues pinta molt bé, no, Eric?
1: Sí, aquesta temporada, sens dubte, és un goig. Sí que és veritat que ara... Bueno, primer de tot, gràcies, Nacho, per lo de joven.
2: Vale?
1: I, bueno, sí que és veritat que aquest any és un any excepcional a nivell, sobretot, Lactarius Delicius, val? Que, bueno, és el típic rovelló. Sí que és veritat que jo dono ànims perquè tothom intentem aprendre aquests noms, perquè aquests noms són científics i és la nomenclatura científica, i llavors tu dius un Lactarius Delicius i t'entenen aquí a Rússia i a Japó, val? I per què? Perquè sí que hem de tenir molt en compte el tema de les intoxicacions, val? En època de tanta abundància és molt bo, perquè omplim el cistellet per ús familiar o per ús personal, però també hem de pensar que si surten molts rovellons, també molts cops surten molts dels altres. I normalment, als anys que hi ha tanta abundància, pot passar que hi hagin més intoxicacions, ¿vale? Llavors, animo a que si, sempre s'ha d'anar amb algú que sàpiga de bolets, i sempre hi ha algú que sap més que tu, sempre, per molt que sàpigues, i sobretot tenir molta consciència amb això, no? No menjar per menjar, simplement, o sigui, mirar bé quin és quin, perquè l'exemple que ha posat el Nacho és aplicable a tot. Amb els bolets passa el mateix. Hi ha el bolet bo i el bolet dolent, i són molt similars, ¿vale? Molt similars, i normalment creixen junts. Llavors, sobretot amb el ou de reig, i que és la amanita del César, ¿vale? La cesària, que es diu, i la amanita faloides, ¿vale? Aquí estem parlant de paraules majors. La faloides és mortal, ¿vale?
0: Sí. Escolteu una cosa, no ens queda massa més temps, tenim 3 minutets escassos. Sí que m'agradaria, Nacho, que ens recordessis un parell o tres de receptes molt ràpidament que puguem fer amb bolets.
2: Amb bolets, mira, jo havia seleccionat 3. La primera, un bon arròs de muntanya amb ceps i botifarra, ¿vale? Que és un clàssic que es combina i combina molt bé la intensitat del bolet amb el punt de greix, no?, i saborós de la botifarra, i lògicament amb la resta, amb l'arròs contundent, aromàtic, no?, li podem afegir una branqueta de romaní, per exemple, per acabar-ho d'adobar. Ara ens entrarà la gana a tots, eh?
0: Sí.
2: Un estofat de vedella amb rovellons i vi negre, no? un guisat de, tradicional de cullera, no? Amb una bona carmelosa, fer-la... cuina de xup-xup, que és el que ens agrada i el que ens agrada tot, una bona recepta per un diumenge d'aquests que comença ara a ploure i de més. I després algú senzill, al final els bolets també són molt senzills de fer, no? I una bona truita, per exemple, amb uns rossinyols, amb ceba, amb un, si volem elaborar una miqueta més, amb una cebeta confitada i de més, però això és meravellós, senzill, deliciós i, bueno, i una truita que al final poses en valor la textura i un gust molt suau, no? De lo que són els rossinyols, que és un bolet, pues, bueno, molt més agraït també, molt arrodonit, etc.
0: Eric, la teva especialitat era l'arròs de muntanya?
1: Bueno, i tinc una altra. Aprofito. Vinga. Carme, un minutet. Res, 20 segons. Mireu, i producte de proximitat. Aquí al bosc de Collserola, per moltes zones, surten macrolepiotes procederes, ¿vale? Que és el típic parasol. ¿Vale? Sempre recordeu-vos que té que tenir més de 10 al sombrero, el sombrero ha de tenir més de 10 centímetres de diàmetre i l'anell ha de ser mòbil. Amb això feu unes bases de pizza que està de rechupete, ¿vale?
0: Ostres. Molt bé, doncs escolta, ens ho anotem. Avui hem parlat de bolets i continuarem parlant, perquè la temporada justa, com qui diu, acaba de començar i ens donarà per algun dia més. Nacho, Eric, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa.
2: Molt bé, gràcies, Carme.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
2: Una abraçada, adéu, bon dia, adéu.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest era el tema principal de la banda sonora de la pel·lícula París, Texas, de Wim Wenders, que va tenir un èxit enorme, a Catalunya també, fins al punt que és un títol que gairebé tothom recorda. La música la va compondre el nord-americà Ray Cooder, considerat el vuitè millor guitarrista de tots els temps, que té una discografia extensíssima, per bé que nosaltres ens centrarem només en el vessant cinematogràfic.

Pel que fa a París, Texas, que és molt posterior, es tracta d'una història escrita pel ja desaparegut Sam Shepard, autor d'unes 50 obres de teatre i d'un parell de novel·les, però també, sobretot, conegut internacionalment com a actor i com a parella de Jessica Lange, de l'actriu Jessica Lange. París, Texas, és la història d'un home que va a la recerca de la seva dona 4 anys després d'haver-la abandonat. La va abandonar a ella i al seu fill, i ho fa, fa aquesta recerca travessant el desert de Texas. A la banda sonora de Ray Cooder hi ha una cançó molt, molt trista i també molt bonica que el protagonista del film, Harry Dean Stanton, canta en espanyol. Canción Mixteca.

La canció Mixteca que Harry Dean Stanton canta en el film París, Texas, de Wim Wenders. És una pel·lícula formidable. Si encara no l'heu vista, veieu-la. Va guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes l'any 1984. Harry Dean Stanton, amb la seva habitual aparença inexpressiva, adusta, absent, construeix un personatge d'una gran emotivitat. Harry Dean Stanton, que va morir l'any 2017, a 91 anys, tenia 91 anys, va fer més de 75 pel·lícules. Gairebé sempre va fer papers d'actor secundari. Però a París, Texas, a París, Texas feia, excepcionalment, de protagonista. I a més d'actor, Harry Dean Stanton també cantava i tocava la guitarra. Harry Dean Stanton, a ell sobretot li agradava la música que fusiona influències mexicanes i nord-americanes. Li encantava això. Però bé, retornant a la carrera de Ray Cooder, de la gairebé, gairebé una vintena de pel·lícules de, va musicar Ray Cooder, va fer una vintena de bandes sonores, n'hi ha hagut moltes per a pel·lícules del director Walter Hill. Concretament, en va fer 8. Són aquestes. A veure si les heu vistes. Pistolers de llegenda, amb els germans David, Robert i Keith Carradine. La presa, amb Keith Carradine. Carrers de foc, amb Diane Lane i Willem Dafoe. Johnny el guapo, amb Mickey Rourke, Ellen Barkin i Morgan Freeman. El temps dels intrusos, amb actors poc coneguts. Jerónimo, una llegenda, amb Matt Damon, Jason Patrick, Robert Duvall i Gene Hackman. L'últim home, amb Bruce Willis i Christopher Walken. I Cruïlla de camins, amb Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley Cooper i Ray Liotta. Aquesta és una de les cançons compostes per Ray Cooder precisament per a la banda sonora de Cruïlla de camins.

Una de les cançons de Ray Cooder per la banda sonora del film Crossroads, Cruïlla de Camins, de Walter Hill, que gira entorn la figura llegendària del músic de blues Robert Johnson, que va morir l'any 1938, molt jove, a l'edat de 27 anys, la mateixa edat en què es diu que moren moltes de les grans icones del rock. De fet, se'l va distingir com el fundador de l'anomenat Club dels 27, integrat, com sabeu, per Brian Jones, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain o Amy Winehouse. Tots morts a la mateixa edat, 27 anys. En tot cas, a banda de les 8 pel·lícules que Ray Cooder ha fet amb el director Walter Hill, també n'hi ha d'altres directors, com per exemple Alamo Bay, de Louis Malle, amb el matrimoni Amy Madigan i Ed Harris, una comèdia sobre el béisbol estrenada entre nosaltres com El gran despilfarro, amb Richard Pryor, El final de la violència, de Wim Wenders, amb Bill Pullman i Andy McDowell, Primary Colors, de Mike Nichols, amb John Travolta i Emma Thompson, o My Blueberry Nights, de Wong Kar-wai, amb Jude Law, Natalie Portman i Rachel Weisz. Ray Cooder va començar a tocar la guitarra de molt petit, més o menys quan va patir un accident domèstic als 4 anys, que li va fer perdre un ull en clavar-se-li un ganivet, que és la raó per la qual porta un ull de vidre. A Ray Cooder, que actualment té 77 anys i continua en actiu, no li agrada tocar la guitarra amb pua. S'estima més fer-ho de manera natural, amb el tou dels dits i amb les ungles. I sobre la música, una vegada va dir una cosa molt interessant. Va dir que la música és com la recerca d'un tresor. Caves i caves i caves i de vegades trobes, de vegades, alguna cosa. L'any 1982, quan tenia 36 anys, va compondre la banda sonora de la pel·lícula La frontera, de Tony Richardson, amb Jack Nicholson i Harvey Keitel, sobre el pas fronterer entre els Estats Units i Mèxic, que és una zona en conflicte permanent amb tràfic de drogues. I serà just aquesta banda sonora, amb aquesta banda sonora, que nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa, que tinc un Rock Cases a les vies de so, i que hem dedicat a Ray Cooder. Concretament, ho farem amb una cançó molt maca que parla de la gent que intenta arribar a la Terra Promesa. La cançó es diu Across the Borderline, a través de la frontera, i diu això. Quan arribes a la Terra Promesa trencada i cada somni et fuig de les mans, aleshores saps que és massa tard per canviar de parer, perquè ja has pagat un preu molt alt per arribar fins aquí, tot i que encara només ets a la frontera. Però l'esperança es manté quan desapareix l'orgull. Sents la seva crida a través de la frontera i continues endavant. Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Ja ha passat Sant Jordi, però sempre és un bon moment per seguir regalant llibres. Per a nens i nenes a partir de 5 anys, us recomano Impossible, de Caterina Sobral, que ha publicat La Topera. Tot el que existeix es va originar en un espai molt petit, més petit que un gra de sorra o que la punta del llapis més esmolat del món. Sembla impossible, però és veritat. A través d'una fascinant travessia entre partícules, estrelles i dinosaures, Impossible explica la història de l'univers vist de prop i a diversos anys llum, des del Big Bang fins a l'aparició de l'ésser humà. De fet, Caterina Sobral fa una molt bona feina explicant als més petits conceptes tan complexos com és l'origen de l'univers i el pas del temps. Sabíeu que, si l'univers tingués un any i el Big Bang hagués passat el primer dia de gener, la humanitat hauria aparegut a les 22:30 del 31 de desembre? De nou, sembla impossible, però és veritat. I per a joves a partir de 14 anys, us recomano Dons, d'Úrsula K. Le Guin, amb traducció d'Anna Llisterri. Indòmita recupera aquesta primera part de la trilogia Anals de la Costa Occidental, però que es pot llegir de forma autoconclusiva. Els clans de les Terres Altes posseixen dons. Alguns són meravellosos, com l'habilitat d'invocar animals, de fer foc o de moure la terra. D'altres són terrorífics, com el poder de torçar una extremitat o de provocar una malaltia. Els habitants de les Terres Altes viuen amb la por constant que una família utilitzi el seu do contra una altra. Dos amics decideixen no emprar els seus dons. La noia es nega a traure els animals a la mort durant les caceres. El noi porta una bena als ulls per no matar amb una mirada irada. A través d'aquesta novel·la immersiva, fosca i lluminosa alhora, Le Guin reflexiona sobre el que significa fer-se gran, trobar el teu lloc al món i renunciar a privilegis personals a canvi de fer del món un lloc una mica millor. Si voleu més recomanacions, em podeu seguir a les xarxes com a @misha_ql o a la pàgina web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Els hits de tots els temps.
5: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Aquest dilluns 27 de juliol és Sant Cugat. Segons l'Institut Estadístic de Catalunya, actualment hi ha 5 persones a Catalunya que es diuen Cugat i totes viuen a la província de Barcelona. Una d'elles és Cugat Sallés, veí de Sant Cugat, que precisament aquest mateix dilluns fa 89 anys.
2: Posen Cugat perquè als 3 anys de guerra van treure el nom de Sant Cugat. Però el meu pare, com que havien tret el nom, va anar al Llogat de Pau i em van inscriure amb Cugat. I el jutge era un de la família de Cal Rull, que quan se va acabar la guerra, cap als Pirineus, i el va amenaçar que el posaria a la rebessada per posar el Cugat quan ell ho havien tret.
1: A Cugat Mèdia trobareu l'entrevista completa a Cugat Sallés i també trobareu una peça amb la llegenda del màrtir Cugat. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
3: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és mòter, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tot aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
1: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa. I la passera provisional de Can Vernet ha entrat en servei. La infraestructura ja està oberta als vianants i permet recuperar la connexió entre el carrer de la Mina i el parc de Can Vernet, interrompuda des del tancament del pont medieval al maig de 2021. El nou pas té 77 metres de longitud i està format per una estructura tubular d'acer similar a una bastida. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: I arribem al final de la primera hora i ho volem fer amb música, en concret amb la música de les Montses. Carme, benvinguda.
1: Bon dia, què tal, Alba?
0: A la taula. Fa un any que els teníem al programa, el fa les comptades, per presentar el seu primer senzill. Vaig amb tot mal a suar d'aquesta nova etapa amb el nostre estimat Sant Cugatenc, Martí González, com a cantant. Avui ens acompanyen, ho faran per posar música en directe aquesta diada especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià i també per presentar-nos el seu nou single, que és aquest que sentíem, La meva essència. Els presentem?
1: I tant. Mira, fa una estona els veia aquí preparant-se i per intuïció. El Martí González, el coneixem, és el cantant i guitarrista de les Montses. Deia abans, intueixo que el teclista és qui m'acompanya a la meva dreta o m'equivocaré?
0: T'equivocaràs.
1: M'equivocaré. Vaja, i per què tocaves a...
2: Perquè el meu company feia tard.
1: Ell és el Xavi Esteve.
2: Sóc el Xavi Esteve.
1: El baixista. I el teclista... que és el que anava de cobert, de tapat.
3: Exacte.
1: Saps? És el Joan Prat. Són les Montses.
0: Són les Montses. Ens ho van explicar la primera vegada que passaven pel programa. Això ve pel nom de les mares, del Martí, com que és l'última d'incorporar-se.
2: Sí, la meva no es diu Montse.
0: Doncs no és Montse, però vaja, el nom del grup ja no es canvia. Canvia d'etapa, però és el mateix. Ens fa molta il·lusió que ens podeu acompanyar en aquest dia tan bonic. Jo crec que és un dels dies més bonics de l'any, Sant Jordi, amb aquest programa que fem avui, amb aquest dia que ens acompanya, que sempre tenim por que plogui, des de la plaça d'Octavià. És especial per vosaltres també tocar per Sant Jordi. Després ho direm, avui us tenim aquí amb el programa, però també en teniu més feina avui al vespre.
2: Sí, de fet, avui tenim aquí semiactuació en acústic i entrevista a Sant Cugat, que és casa meva, i a la tarda vespre toquem a casa seva, a casa de l'original de les Montses, que és Sant Vicenç dels Horts, que és on és el grup originalment. Llavors, fem una mica de tot avui, Sant Jordi, un dia completet.
0: Sí. Podríem fer un agermanament.
2: Exacte.
0: Per unir les Montses entre Sant Cugat i Sant Vicenç.
3: Sí, no sé qui... Bueno, clar, Sant Vicenç sortiria guanyant.
4: Podríem fer com un mix, no? Sant Cugat dels Horts.
0: Mira, li direm a l'alcalde.
1: Com deia l'Alba abans, fa tot just un any que ens visitàveu, que ens trobàvem allà a l'estudi Ramon Barnils. Ha passat un any des d'aquell vaig amb tot mala sua. No sé si hi ha hagut canvis. Ha crescut, ha madurat, com ha evolucionat el grup des de llavors?
4: Jo crec que, ho has dit molt bé, o sigui, jo crec que el que ha passat en aquest any és que hem madurat. O sigui, com bé sabeu, la banda originalment era d'una manera, amb la incorporació del Martí com a cantant hem tingut que com trobar-nos una mica tots per intentar trobar la fórmula per treballar conjuntament. I justament aquest any hem tingut la sort i l'oportunitat d'estrenyar, no sé si és la paraula correcta, d'estrenyar més el vincle entre nosaltres,
2: sí.
4: I veure com podem treballar i com créixer com a artistes junts. No? I jo crec que aquest any ha sigut un any molt productiu.
0: Mm. De germanament.
4: De germanament.
0: Sí, és que està tot lligat. Un any vau venir a l'estudi Ramon Barnils amb Vaig amb tot mala sua, Avui la meva essència, però mentrestant hi ha hagut quatre senzills, hi ha hagut també Quan estic amb tu, Aquí s'acaba. Hi ha un fil conductor en aquests quatre temes que us han acompanyat per anar fusionant-vos com el trio, com el grup que sou?
2: Mira, jo diria que des del Malasua i el La meva essència són bastant declaració d'intencions. El Vaig amb tot era, mira, mi tiro, és nova etapa, etc. I La meva essència és això que deia el Xavi ara, de trobar-nos com a nosaltres, què és el que ens agrada a nosaltres, què és el que volem fer. I les del mig són cançons d'amor, en realitat. Són una d'amor i l'altra de desamor, que és el més típic del món.
0: Sou romàntics?
3: Jo som artistes, jo crec que no podem evitar ser-ho, sí.
4: Jo, de fet, avui és Sant Jordi i avui tenim l'agenda plena a les Montses i jo vaig celebrar el Sant Jordi ahir amb la meva parella, perquè avui no podia, saps?
0: Clar.
4: Sí, jo em considero...
2: Clar, Sant Jordi és el dia de l'amor, no?
4: Clar, sí. Hauria de ser festiu, abans ho dèiem, hauria de ser festiu, el Sant Jordi.
1: No, perquè li treu la gràcia, és el que diuen, no? Que si decretem dia festiu el dia de Sant Jordi, això no té gràcia. Mira, avui no és festiu, mira com està la plaça.
2: I hi ha molta gent que s'agafa a festa segur, perquè clar, no crec que... Vaja, estava plena la plaça, sí.
3: Clar, sí. Si és tan especial, el que has de fer és tu demanar de festa. No?
1: És el que fan molts. Fer mitja jornada i després celebrar la festa. O sigui, has treballat, però també has celebrat. Escolta una cosa, de la manera que funciona la indústria de la música avui dia, això de anar traient de manera constant treballs, com un gota a gota, no?, com anar omplint la pica, és una estratègia, és una manera de funcionar?
3: Jo crec que és més una manera del reflex del que hi ha a la societat ara mateix, no? Que és aquest bombardeig constant on les coses han de durar 30 segons, t'han d'enganxar amb 10, i no han de durar més de 30 perquè ja m'he cansat i vull el següent. I això és potser una mica, no? Ho parlo molts cops amb gent més gran, que té més anys que jo, i em reflexiona molt aquest, no? Que abans ells tenien el seu vinil, tenien el seu CD o el seu casset, i l'escoltaven, i allò és el que hi havia en aquella casa. I allò ho escoltaves durant mesos, saps?
1: I sí, feies repeties molt... i repeties, t'aprenies les lletres, les cançons, et quedaven gravades aquí al cervell.
2: Fins que es desgastava i se sentia malament del desgast, que també té la seva màgia.
1: O s'enganxava la cinta.
4: O ratllava el vinil.
1: També.
4: Sí.
0: Clar, al final és una tirania, per dir-ho d'alguna manera, no?, d'aquesta indústria musical, on el que compta són el nombre de reproduccions, el nombre de likes a les xarxes socials. D'una banda, podem dir que s'ha democratitzat, no?, gairebé tothom pot fer pública la seva música, però d'altra banda tenim un oceà de propostes que a vegades costa destriar el gra de la palla.
4: Correcte. Sí, no, totalment. O sigui, avui en dia és com... escoltar música és com qui va a una cadena de fast food i es menja una hamburguesa, saps? I al moment la tens, te la menges, està bona, però el demà, el dia següent, vols anar a provar una altra cosa, i és així, no? I crec que la música està convertint-se en molt immediata. I sí. Jo crec que no...
2: Tota la cultura en general, jo crec, perquè això, per exemple, el dia del llibre, hi ha molta gent que diu no, ja no llegim llibres físicament. Clar, és que llegir un llibre és una feina que t'implica que no has de fer res més alhora.
4: Sí,
2: total. Escoltar música, abans això és el que deia la Carme, no t'implicava res més. Tu et posaves un disc i te l'escoltaves allà assegut sense fer res més. Ara necessites, vinga, una cançó que duri 2 o 3 minuts i mentrestant vaig a fer la compra i vaig a rentar els plats.
4: Sí, total.
1: I escolta una cosa, després d'aquests 4 senzills, arriba el moment d'un EP, un disc, com ho tenim això?
3: Ho tenim.
1: Però tenim data, tenim...
3: No, perquè nosaltres anem al contrari del que tu acabes de dir. Ho coem molt lentament, tot, tranquil·lament. Suposo que també té a veure el fet que la nostra vida no depèn exclusivament d'això, i llavors podem prendre la cosa amb més tranquil·litat. I llavors, evidentment, sí, ho tenim, s'està coent, però...
1: no us ho direm, que és el que passa normalment.
0: Poc a poc i bona lletra, que diuen, també,
1: sí.
0: No?
2: Poc a poc i bona lletra. Vegades... Tenim cançons gravades, més enllà de les 4 que hem publicat, i aviat...
0: No les has deixat escoltar, eh?
2: No, en exclusiva no.
0: Escolteu, avui presenteu un nou senzill, La meva essència, que el sentirem aquí en acústic a la plaça. Ens ho avançava una mica el Xavi i el Martí. Però de què va aquesta cançó que arriba, no?, a consolidar les
2: Bueno, de fet, això sí que és estrena exclusiva, no hem tocat mai això en acústic. Vull dir, aquesta cançó en acústic no l'hem tocat mai en directe i avui l'hem preparat per al programa d'avui. I és el que dèiem, és un tema universal, que és trobar qui ets tu i no voler agradar als altres, etc. Però, evidentment, posat en el grup i en la banda, és això que dèiem, buscar la nostra essència, la nostra sonoritat, la nostra manera de fer les coses i no centrar-nos en el que agrada a la gent, en el que t'escoltin més o menys, i buscar això, tu amb les teus virtuts i defectes, intentar ser tal com ets.
0: Hi ha crítica, al final, en la vostra manera de veure la indústria i en les lletres de les vostres cançons.
4: Sí, de fet, feia poc estàvem fent un cafè i ho parlàvem justament, no? O sigui, la indústria t'obliga a fer les coses d'una manera que va en contra una mica de la manera de fer d'un artista, no? I jo crec que justament amb La meva essència hem volgut plasmar aquest missatge, sí, està totalment.
1: Però podem dir que a les Montses heu trobat el vostre segell identitari o encara esteu explorant, esteu buscant?
2: Sí, jo crec que sempre s'explora, però ho hem parlat últimament, això, bastant, sí. Com a grup, i crec que estem trobant ja tant la manera d'escriure com la manera de
4: el
2: so, la sonoritat, la manera de fer, també, sobretot, de trobar-nos els tres. Jo crec que cada cop estem trobant més això, sí.
4: Mm-hmm. Sí.
0: Avui, ja ho dèiem, sou Gira Feina, actueu al Festival XS de Sant Vicenç dels Horts, la casa de les altres dues Montses, que no són la Sant Cugatenca, a les 8 del vespre, a la plaça Catalunya. No sé si tenim l'alcalde per aquí a prop, perquè el tindrem aviat a la taula, Però jo aprofito per preguntar-vos, i molt breument, perquè ens queda un minut per acomiadar-nos, si us agradaria tocar per Festa Major, per exemple.
2: Home, estaria molt bé.
5: Estaria molt guai, eh?
2: Aquesta plaça també és maca per tocar per Festa Major. Jo dic que he viscut unes quantes festes majors i està molt bé aquesta plaça per tocar, jo us ho dic que...
3: Sens dubte, jo he vingut també.
2: També
3: he vingut
2: a Festa Major a Sant Cugat.
4: Jo crec que he tocat aquí també. No
2: ah,
4: sé
2: mira.
4: Si... Sí, sí, en plan, quan amb altres projectes, amb una orquestra que teníem i tal, i sempre és molt guai tocar a Sant Cugat, perquè la veritat és que és...
3: Bueno, doncs mira, vosaltres us heu tocat, jo no.
0: Doncs escolta, doncs jo ho estic ja projectant, a veure si l'alcalde és per aquí ja ens ha escoltat, si no li repetirem ara quan segui a taula. Ens acomiadem amb el punt de les 11, amb el butlletí informatiu. Vosaltres aneu-vos preparant perquè tornem amb les Montses i amb la meva essència.
5: Gràcies. Gràcies.

0: Parir, acompanyar i cuidar formen part d'una professió sovint poc visible però essencial dins del sistema de salut. Avui volem conèixer de prop la feina de les llevadores i tot el que implica aquest ofici més enllà del moment del part. Per això ens acompanya la Montse Albiol Rodergas, amb qui parlarem de la seva experiència, del vincle amb les dones i de com ha evolucionat aquesta professió en els darrers anys. Benvinguda, Montse. Explica'm quina diferència hi ha entre una infermera i una llevadora.
1: Una llevadora, per ser llevadora, primer aquí, a l'estat espanyol, ha de ser infermera. Vale? O sigui, tu has de fer infermeria i després especialitzar-te. Un cop has fet infermeria, passes un examen, que seria com un MIR, li diem el LLIR, llevadora interna resident, i aleshores en aquest examen, després, segons el número que treus, es calcula l'examen, abans es calculava els anys d'experiència també, ara ja no ho sé, tries on vols fer la residència. I aleshores, depèn del número que tinguis, dius, doncs puc optar a fer-la en aquest hospital o en aquest altre. I aleshores, durant 2 anys, fas la residència, i que consisteix en pràctiques i en teòrica. I als 2 anys et donen el títol de llevadora.
0: Quines serien les principals funcions de la llevadora?
1: Mira, les principals funcions de la llevadora és acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de que té la menstruació fins que la deixa de tenir. I aleshores, en aquesta etapa, doncs clar, acompanyem tota l'etapa més sexual i reproductiva de la dona, també els mètodes d'anticoncepció, les malalties de transmissió sexual, també doncs, si hi ha una dona que té risc de vulnerabilitat a nivell de, no, de parella, doncs també la podem ajudar i orientar. I després acompanyem l'embaràs, el part, el postpart immediat i després pues, la menopausa, tot el que envolta l'època del climateri i de la menopausa.
0: I què vol dir que la llevadora ha de tenir una mirada integral?
1: Jo ho veig com que has de valorar la dona com un tot, però jo això no només ho veig d'una llevadora, jo això ho veig de qualsevol professional de la salut, que haurien de tenir tots una mirada integral. I en el cas d'una dona, doncs, com ha sigut la seva infància, com ha sigut criada, com s'ha gestat, com ha parit la seva mare, tot això influeix molt després en el desenvolupament de la dona. Ara, si em centro en l'embaràs, no només veure les proves físiques, no? De dir, val, l'analítica del primer trimestre et surt bé. Sí, però com et trobes, què et passa, quins símptomes tens... No? Ho veuria una mica en aquest sentit, no? De no només fixar-nos en proves, i sinó més en com es troba la dona i en què necessita, quines necessitats té i ajudar-la en elles.
0: Tu m'havies comentat prèviament en aquesta entrevista, i també ho he confirmat a través d'internet, que hi ha una manca de llevadores en relació a altres països de la Unió Europea, oi? A què és degut això?
1: Aquí el que ha passat és que durant uns anys no hi va haver llevadores. Hi va haver un temps que es va tancar el Col·legi de Llevadores, va coincidir postfranquisme, i aleshores el que va passar és que no hi va haver llevadores i el relleu el van agafar una mica els obstetres. Mm-hmm. Però clar, és molt diferent la mirada de l'obstetre que la mirada de la llevadora.
0: Explica'm ben bé en què es diferencia aquesta mirada de l'obstetre i de la llevadora. Per què dius que són tan diferents?
1: Bueno, a veure, pot haver-hi un obstetre que tingui una mirada més a nivell d'integral, no? Això que parlem. Però sovint les dones són elles que t'ho diuen, no? Que van a l'obstetre i, bueno, els hi fa l'ecografia o els hi fa una visita, i aquesta visita és una mica més merament d'aspectes físics, no? Com una mica anar una mica per feina, per dir-ho d'alguna manera, que òbviament és veritat que el temps que tenim a la sanitat pública és molt limitat, eh? Però les dones sí que et diuen que quan venen amb tu amb la llevadora és com un espai més d'escolta, no?
0: Potser hi ha més empatia. Perquè
1: empatia,
0: com van rebre els obstetres de cop l'arribada un altre cop d'aquesta figura, si s'havien acostumat? Potser si ho has viscut amb professionals de més d'edat avançada, us han incorporat i acceptat bé o es senten una mica trepitjats?
1: Hi ha de tot. Però sí que és veritat que en general encara hi ha una mica aquesta jerarquia, que és, no?, a la sala de parts, doncs jo sóc l'últim responsable, l'obstetra, i la llevadora, tot i tenir autonomia, perquè aquí en tenim bastanta, a Catalunya, bueno, doncs una miqueta està com a vegades per sota de l'obstetra. Clar, un embaràs i un part de baix risc, mitjà risc, la llevadora és la professional que l'acompanya. I si hi ha alguna cosa que no va bé, tens l'obstetra que t'ajuda i que ajuda la dona, està molt bé i que, a més, hem de treballar amb equip i multidisciplinarment. Però hem de sempre tenir l'objectiu sempre nostre és la dona al mig de les cures. I aleshores això a vegades és el que jo crec que a nivell mèdic la medicina d'aquí ha sigut bastant de... I si no fem això, podria passar això altre... O sigui, una mica de curar i de no veure aquest centre de la dona, del que vol ella i el seu interès, i que a més és una persona adulta i responsable. Segueixen molts protocols que a vegades estan una mica obsolets.
0: De fet, tota aquesta mirada més mèdica que dius que poden tenir alguns obstetres, no tots, aquesta jerarquia que es pot donar a vegades en els quiròfans, inclús sales de parts o si cal en el quiròfan, tot això em fa pensar una mica en el tema de la violència obstètrica, no? Quin paper jugueu les llevadores en tot això?
1: Doncs mira, a la violència obstètrica jo n'he sigut partícip, perquè jo fa 21 anys que sóc llevadora i, clar, també he evolucionat molt. Jo quan vaig fer llevadora, fer l'especialitat, t'ensenyaven a fer una episiotomia. A mi m'havien dit, agafa el nadó amb el cap a baix i els peus a dalt, i tu pensaves, però com he d'agafar el nadó amb el cap a dalt, amb el cap a baix i els peus a dalt, no? O sigui, fèiem una sèrie de pràctiques que jo les considero violentes. Rasurar, posar un enema per netejar, un enema de neteja... Tot això ja per mi forma part d'aquesta violència, no? Per mi, si no hi ha informació, no hi ha permís, ja és entrar en violència, no?
0: Teníeu consignes inclús de no donar més informació del compte?
1: Sí, això també ho he patit.
0: M'ho pots
1: alguna
0: explicar?
1: Alguna vegada. De dir, sí, no expliquis això perquè tampoc no és necessari que la dona sàpiga tant. O, per exemple, la típica maniobra de Christeller, que aquesta maniobra és de posar el braç, doncs alguna vegada jo recordo no haver posat el braç, però sí d'apretar una mica la panxa per ajudar l'obstetra i, bueno, fer aquest tipus de pràctiques que dius, mare meva, no? Realment vinc d'aquí i he desaprès molt. Per una banda, molt contenta.
0: Però deu ser difícil, ara que has vist totes aquestes coses, seguir a vegades havent d'estar al costat de companys que fan pràctiques violentes, no?
1: Dificilíssim. Entres en molt conflicte. Entres en conflicte, amb dubtes, de dir, ostres, és que potser aquí no és el meu lloc. Jo, quan ho vaig viure pitjor, realment va ser el meu primer any d'estudis de llevadora, que, de fet, hi va haver moments que ho vaig voler deixar. I el que passa és que la meva parella em deia que no, que t'ha costat molt i això és el que tu volies i ho has de... has de continuar-ho fins al final i tal.
0: O sigui, encara no s'havia parlat mai de violència obstètrica, però tu veies des del principi que allà hi havia alguna cosa que no...
1: Que no m'agradava.
0: Ho heu parlat amb altres companyes que també han sentit això sempre?
1: Sí, amb unes quantes.
0: Perquè encara segueixin dient que som unes exagerades, no? Si les mateixes professionals ho veieu.
1: Sí, menys, però encara. És curiós, eh? Però encara, encara.
0: Molt, i hi ha una jerarquia sobre el que és violència i el que no, quan hauria de ser com ho sent cada persona, no?
1: Sí.
0: Això ho he vist molt. És veritat que tu et poden haver fet o dit una cosa que per tu s'hagi quedat allà, perquè el més important era, doncs, tirar endavant, que el part anés bé, però un altre potser li han dit coses que objectivament són greus, les viu com a greus, i les altres dones li diguin no n'hi ha per tant. Bé, ho
1: és
0: decidirà
1: així.
0: Ella, no? Si n'hi ha... Però dia d'avui, 2026.
1: Sí, dia d'avui, perquè jo ho he viscut amb el tema dels plans de part. És que aquesta dona mira el seu pla de part. Dius, bueno, és que l'ha fet ella el pla de part. O sigui, et pot no agradar, però ella ha fet aquest pla de part. Això ho tinc... És recent. És una època molt sensible. Molt sensible i molt vulnerable. Si has estat embarassada, ho hauràs presenciat, no? Que és, no? I les dones t'ho diuen, no? Que tenen aquests canvis d'humor, que veus, depèn d'una notícia, et posa a plorar... Aleshores, jo crec que això a vegades no en som prou conscients, que l'impacte d'alguna frase, el que tu has dit, o algun gest, doncs pot fer molt mal. Pot fer molt mal, i jo sóc conscient alguna vegada d'haver fet alguna cosa i després demanar perdó. Jo penso que és important reconèixer-ho, demanar perdó i reparar-ho. Això penso que seria l'ideal, sempre.
0: M'agradaria que m'expliquessis tu, a dia d'avui, que has passat per moltes fases, però a dia d'avui, professionalment, com et descriuries?
1: A dia d'avui em descriuria com a llevadora especialitzada amb maternitat, part i criança, i que tinc molta experiència i devoció, diria, també, amb teràpies naturals. Bueno, soc reflexòloga podal i em vaig formar amb una de les pioneres aquí a Espanya, que és l'Àngeles Hinojosa, i després em vaig especialitzar també en embaràs i part, i també m'agrada molt l'aromateràpia, i ara vaig començar a aprendre'n en la pandèmia, i aleshores ara també l'aplico molt, i intento també anar-me formant, i la meva idea és formar-me encara una miqueta més, i aleshores tinc també la formació de Rebozo,
0: sí,
1: que la vaig fer amb la Lina Valdivia, i tinc una miqueta de nocions d'acupuntura, i realitzo la moxibustió, bueno, totes aquestes teràpies a mi... Diria que m'apassionen, i aleshores pues, tot el que t'apassiona també ho fas ben fet.
0: Entenc que moltes d'aquestes coses es fan quan comença el treball de part, no? Bé, quan comencen les contraccions. Ho vas combinant tot o què prefereixen, per curiositat, les dones? Quina tècnica les ajuda més a portar bé tot aquest treball?
1: Mira, la reflexologia podal ajuda molt en l'embaràs, i en el moment de l'inici de part, perquè relaxa molt. I aleshores moltes dones et diuen això, que els hi ha anat molt bé per relaxar, i algun punt en concret doncs, per ajudar més en el part. El Rebozo també el faig bastant en l'embaràs, per ajudar a alliberar tensions, a col·locar millor el nadó, i en el part també l'utilitzo bastant. És a dir, Rebozo, aromateràpia, això s'utilitza bastant en el part, i la moxibustió la utilitzo molt també per ajudar a escalfar l'úter en el final de l'embaràs, i també per ajudar quan un bebè està en cefàlica a que giri.
0: Sé que has estat treballant un temps al Centre de Naixements Laietània. De fet, ets una de les impulsores, no?, del projecte.
1: Jo vaig entrar a treballar a Laietània, a Can Ruti, el juliol del 2021, i vam entrar doncs, bastantes llevadores, com que era el principi de tot del projecte que el va impulsar la Lucía Alcaraz Vidal. Havíem d'estar bastant disposades a fer guàrdies extres. Vaig també estar col·laborant a l'Hospital Can Ruti, o sigui, fent guàrdies a Can Ruti, i va ser... Bueno, hi vaig posar molta il·lusió, molta motivació i moltes ganes, i estic molt contenta d'haver-hi treballat perquè va valdre la pena. O sigui, vaig estar gairebé 3 anys.
0: Són importants aquests espais per les dones, consideres?
1: Són superimportants. O sigui, clar, una de les coses que a mi m'agradaria és tornar a treballar en un centre de naixements, i m'agradaria molt que es pogués fer a l'hospital on faig alguna guàrdia i a qualsevol hospital, perquè això està basat en el Birth Center anglès, que això ens porta molts anys d'avantatge, en el que la dona en Anglaterra pot triar i pot dir: jo vull parir en un Birth Center, si pot, per les condicions del seu embaràs, o jo vull parir a l'hospital, o jo vull parir a casa.
0: També has acompanyat parts de casa?
1: També he acompanyat i acompanyo algun part a casa.
0: És segur el part a casa? Deixem-ho clar, aviam.
1: És segur sempre i quan estigui planificat, sigui un embaràs de baix i mitjà risc, i seguint la guia del part a casa, que fa molt poquet que ha sortit la nova guia elaborada per les llevadores d'Alpac. Jo pertany a l'Associació de Llevadores del Part de Catalunya, i en aquesta associació hi ha un grup de llevadores que van elaborar fa molts anys una guia, i ara fa molt poquet que l'han actualitzat i això es pot trobar per internet.
0: I per què creus que desperta tantes emocions aquest concepte de parir a casa per gent que mai prendran aquesta opció ni ningú els obligarà a fer-ho? Per què s'enfada tant la gent amb el part a casa?
1: Jo crec que ara s'enfaden menys, crec.
0: Ah, mira.
1: Sí, jo crec que hi ha hagut un canvi, perquè abans tu deies: vull parir a casa, i et deien si estaves boja. Jo crec que ara això existeix menys, aquest... O sigui, hi ha com més acceptació de que una dona pugui parir a casa, i això també ha sigut, jo crec, gràcies als centres de naixements. Perquè als centres de naixements, i a donar-li aquesta prioritat a la dona de que ella estigui al centre de les cures i pugui decidir on vol parir. I ara, hi ha menys aquesta visió negativa, tot i que encara parles amb dones, amb gent, que segueix tenint-li por, no? Aleshores, quan tu expliques que no, que el part a casa és planificat, acompanyat per una llevadora, això també és important, perquè la llevadora és la que té les competències per atendre un part. I si hi ha alguna complicació, saber-la detectar a temps i saber fer un trasllat. O sigui, això també deixem-ho molt, molt clar i molt important, no? Que és la llevadora la professional que acompanya. I penso que encara hi ha aquesta por, i com dius tu, doncs que desperta aquestes emocions, suposo, no? Perquè, per exemple, amb la gent més gran, no? Els pares i així, ells venen d'una època en la que, si abans les seves àvies parien a casa, o alguna de les nostres mares, depèn de l'edat, paria a casa, sabem també que hi havia més morbimortalitat, no? Però perquè també hi havia menys eines, menys medicació, menys auscultació, o sigui, tot això també és molt important.
0: Quin tipus de persona consideres que pot ser una llevadora? O sigui, quines qualitats són imprescindibles? Què teniu en comú?
1: L'empatia, la sensibilitat, el respecte, el voler ajudar a l'altre. No sé, per mi potser aquestes serien les més importants. I l'entrega, no? Perquè també és una professió molt entregada, eh? Ho dic perquè, clar, jo, per exemple, rebo whatsapps a tota hora i em costa molt tallar, no? Si m'escriu una mare per un problema de lactància, no puc obviar i l'ajudo, no? Aleshores, a vegades sí que és veritat que... És que ser llevadora jo crec que és una manera també de viure. I aleshores és difícil com la gent del nostre voltant entendre això, no? Ara parlo per família, amics, que estiguis a vegades molt connectada en aquest sentit, no? I ho deixis tot per atendre.
0: Molt bé, doncs Montse, moltíssimes gràcies. Ens has explicat molt, sé que has fet moltíssimes coses més, però en algun punt ho hem de deixar.
1: Sí, sí, i tant.
0: Que vagi molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que hem obert avui era la de la gran Roberta Flack, amb una cançó que va ser un èxit internacional l'any 1972 i també l'any de la seva consolidació com un artista equiparable a Aretha Franklin. Avui en parlarem perquè, bé, malauradament, ens ha deixat fa ben poc. En concret, va morir el 24 de febrer passat, a l'edat de 88 anys. Havia començat de petita tocant el piano, la seva mare tocava el piano en una església, i es va formar amb la música gospel i escoltant les veus de Sam Cooke i Mahalia Jackson. Després va passar a ser professora de piano i era tan bona en aquest terreny que va arribar a ser la directora del cor de la Universitat Howard de Washington. La cançó que li hem sentit, Killing Me Softly With His Song, em mata suaument amb la seva cançó, Roberta Flack la va cantar quan tenia 35 anys i es va convertir d'immediat en un èxit fulgurant com a número 1 de les llistes en un munt de països. El cert és que és una meravella, fins al punt que l'any 2021 la revista musical Rolling Stones la va incloure a la llista de les 500 millors cançons de tots els temps. Aquesta cançó, interpretada per Roberta Flack, la trobem en un parell de pel·lícules. Una és El condó assassí, del 1996, basada en un còmic del dibuixant alemany Rolf Koenig, i l'altra, El carrer de la por, del 2021, una pel·lícula de terror força reeixida. Una altra de les cançons cantades per Roberta Flack, que apareixen en una pel·lícula, és Encara m'estimaràs demà, de Carole King. Concretament la trobem a El vol de l'intruder, de John Milius, amb Danny Glover, William Dafoe i Rosanna Arquette, i també a la famosa Dirty Dancing. Encara m'estimaràs demà és també una de les grans cançons de la història. La lletra diu: aquesta nit ets meu completament. Dones el teu amor dolçament. Aquesta nit la llum del teu amor és en els teus ulls. Però m'estimaràs demà? És això un tresor durador o només un moment de plaer? Puc creure la màgia dels teus sospirs? Encara m'estimaràs demà? Aquesta nit, amb paraules no dites, dius que sóc l'única. Però estarà trencat el meu cor quan la nit s'acabi i em trobi amb el sol del matí? M'agradaria sentir-me segura del teu amor. Això és que digues-m'ho ara i no tornaré a preguntar-t'ho. Encara m'estimaràs demà.

Encara m'estimaràs demà, un tema que ocupa el número 125 entre les 500 millors cançons de tots els temps, interpretada per Roberta Flack, aquí. Com he dit, és una cançó composta per Carole King, que ella mateixa havia cantat, però que és tan bona que l'han volgut interpretar moltes altres veus femenines, com Joni Mitchell, Dionne Warwick, François Sardi, Dusty Springfield, Linda Ronstadt i, és clar, Roberta Flack. Podríem dir que Roberta Flack ha cantat algunes de les millors cançons de la història, perquè en els anys 70 va causar un impacte mundial quan va publicar un disc amb el tema The First Time Ever I Saw Your Face, el primer cop que vaig veure la teva cara. Es tracta d'una balada magistral, una autèntica obra mestra, que és un plaer escoltar. Abans que Roberta Flack l'agafés, ja l'havien cantat altres veus. Però havia passat completament desapercebuda. L'havien cantat Peter, Paul and Mary, també Gordon Lightfoot, Nana Mouskouri, fins i tot Elvis Presley. Però eren versions sense pena ni glòria. De fet, el cinema va jugar un paper clau en la visibilitat de la versió de Roberta Flack, perquè, bé, us explico. Un dia de setembre del 1970, Clint Eastwood anava conduint per la carretera, escoltant la ràdio, i de sobte va sonar aquesta cançó. En aquella època, Eastwood estava rodant la seva primera pel·lícula com a director, Play Misty for Me, posa Misty per a mi, era aquest títol perquè ell feia de locutor de ràdio, feia un programa musical, i hi havia un oient que li demanava cada nit que posés aquesta cançó. Play Misty for Me, Misty, la cantava Billie Holiday. I aleshores Clint Eastwood en el cotxe va pensar que seria ideal que sonés una escena, que sonés la cançó en una escena d'amor del film. I va trucar Roberta Flack per demanar-li permís. Ella hi va estar d'acord, ell li va pagar $2,000 de l'any 1970 i va resultar que les vendes de la cançó es van disparar. Fins i tot la NASA la va utilitzar perquè els tripulants de l'Apollo 17 l'escoltessin el darrer dia de la seva òrbita lunar abans de tornar a la Terra. I és que la cançó... Bé, la NASA feia una picada d'ullets als astronautes, com si quan la cançó diu "el primer cop que vaig veure la teva cara" es referís a la cara de la Lluna. La cançó, que és una cançó d'amor profund, diu el següent: la primera vegada que vaig veure la teva cara, vaig pensar que el sol naixia en els teus ulls i que la lluna i els estels eren regals que vas fer a la foscor i a l'espai buit. La primera vegada que vaig besar la teva boca, vaig sentir la terra movent-se a les meves mans, com la tremolor del cor d'un ocell captiu. La primera vegada que vaig dormir amb tu, vaig sentir el teu cor tan a prop del meu que vaig saber que la nostra joia ompliria la terra i que duraria fins a la fi dels temps.

The first time ever I saw your face. El primer cop que vaig veure el teu rostre. Una autèntica meravella cantada per Roberta Flack. És una cançó que, com és lògic, ha aparegut a la banda sonora de moltes pel·lícules després que Clint Eastwood la fes mundialment famosa amb el film Play Misty for Me. Se la pot sentir en films com Els bons temps, de Roger Spottiswoode, amb Robin Williams i Kurt Russell, a X-Men, Dies del futur passat, un film de ciència-ficció de Bryan Singer, amb Hugh Jackman, Michael Fassbender i Jennifer Lawrence, i a Llengües deslligades, que és un documental sobre la identitat afroamericana i sobre l'amor entre homes negres. Roberta Flack, de fet, va ser una defensora dels drets dels homosexuals. Deia que l'amor és universal com la música. L'any 2018, quan tenia 81 anys i estava fent una actuació a Nova York a benefici de la Fundació del Jazz Americà, va haver d'abandonar l'escenari. Uns anys enrere havia patit un vessament cerebral i el 2022 va comunicar que ja no podria fer més concerts perquè havia contret l'ELA, és a dir, la malaltia d'esclerosi lateral amiòtica, un trastorn degeneratiu terminal. Des d'aleshores va anar fent, però el 24 de febrer passat la vida se li va apagar. Va morir quan la traslladaven de casa seva a l'Hospital de Manhattan. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, li direm adéu escoltant-la en aquesta preciosa i emotiva versió d'un poema del poeta veneçolà Andrés Eloy Blanco. Angelitos negros. Fins la setmana vinent, amics.

0: la ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Tots els sucs i batuts són saludables?
3: No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre. Per això utilitza fruites i verdures fresques i considera afegir ingredients com llet vegetal i verdures de fulla verda per augmentar el valor nutricional. A més, és millor consumir la fruita sencera, sempre que sigui possible, per aprofitar la fibra que ajuda a regular el sucre en la sang i millorar la digestió.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos aquest estiu. Però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix. Perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos un cop ens el bevem, és el mateix que l'efecte del suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, d'aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó, perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions. Un exemple de batut saludable doncs podria ser una base de llet o beguda vegetal, tipus d'ametlla, per exemple, o de civada, o inclús un iogurt o un kèfir, això com a base. Després tries una fruita de temporada que t'agradi i després, si el vols fer més energètic, doncs podries posar algun fruit sec o una mica de llavors o inclús a posar alvocat o una mica d'oli de coco. O inclús també es podria posar uns flocs de civada sense sucre. Llavors això dona més energia. Calbós més refrescant, doncs aquesta última part del greix saludable i dels hidrats no els ho posaríem i ens quedaríem només amb la fruita i la base de llet, o inclús es podria fer la fruita barrejada amb verdura, com podria ser pastanaga, com podria ser un grapat d'espinacs, afegint una mica de llimona, cosetes així.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: La papallona monàrica és una de les criatures més fascinants del món natural, coneguda per la seva extraordinària migració de milers de quilòmetres. Cada any, milions d'aquestes papallones viatgen des de Canadà i els Estats Units fins als boscos del centre de Mèxic, on passen l'hivern refugiades entre els arbres d'Oyamel. El més increïble és que cap papallona fa el viatge complet d'anada i tornada. Les monarques que arriben a Mèxic moren allà, però abans han posat ous que donen lloc a una nova generació que emprendrà el camí de retorn cap al nord. Aquesta migració pot durar fins a 4 generacions i abasta més de 4.000 quilòmetres, una distància sorprenent per a un insecte tan petit i fràgil. Encara no es comprèn del tot com aconsegueixen orientar-se amb tanta precisió, però s'ha descobert que utilitzen una combinació de senyals solars, magnètics i genètics. Malauradament, el canvi climàtic i la destrucció dels seus hàbitats han posat en perill aquesta migració tan emblemàtica. Per això, avui dia, la papallona monarca és considerada una espècie amenaçada i diversos països col·laboren per protegir-la i assegurar que aquest viatge meravellós continuï.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: Aquest dilluns 27 de juliol és Sant Cugat. Segons l'Institut Estadístic de Catalunya, actualment hi ha 5 persones a Catalunya que es diuen Cugat i totes viuen a la província de Barcelona. Una d'elles és Cugat Sallés, veí de Sant Cugat, que precisament aquest mateix dilluns fa 89 anys.
3: Posen Cugat perquè als 3 anys de guerra van treure el nom de Sant Cugat. Però el meu pare, com que havien tret el nom, va anar al Llogat de Pau i em van inscriure amb Cugat. I el jutge era un de la família de Cal Rull, que quan se va acabar la guerra, cap als Pirineus, i el va amenaçar que el posaria a la rebessada per posar el Cugat quan ell ho havien tret.
2: A Cugat Mèdia trobareu l'entrevista completa a Cugat Sallés i també trobareu una peça amb la llegenda del màrtir Cugat. Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
4: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
2: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa. I la passera provisional de Can Vernet ha entrat en servei. La infraestructura ja està oberta als vianants i permet recuperar la connexió entre el carrer de la Mina i el parc de Can Vernet, interrompuda des del tancament del pont medieval al maig de 2021. El nou pas té 77 metres de longitud i està format per una estructura tubular d'acer similar a una bastida. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.